0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Aquest ritme anima, eh? Bona nit, què tal, com estàs? Com et trobes en aquests moments? Espero i desitjo que estiguis molt, molt bé. Tant si estàs a casa com si estàs a fora, conduint, caminant. El més important és que ens retrobem aquí novament al 107.1 de la freqüència modulada. Comencem, comencem de nou aquest espai que posa punt de partida a un nou cap de setmana. Amb tu i per tu, des d'allà fa 5 anyets, el Bones Vibres. Quina il·lusió em fa sempre, cada divendres, saber que torno aquí per estar amb tu. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom és Maritrini Hernández i estaré amb tu fins a les 11 de la nit, en viu i en directe. En diferit en temps, 24 hores cada dia de la setmana a les diferents plataformes d'internet. Un cap de setmana diferent, eh? Avui és el primer divendres del mes d'octubre. El mes d'octubre suma el número 10, el desè mes de l'any. I si juguem una miqueta amb la numerologia i amb les coses positives, és a dir, de bona vibra, et diré que el 2026 suma 10 i que aquest mes suma 10. 10 elevat a la dècima potència. Sabries posar els zeros? Si et dic, fes-me aquesta equació. 10 a la dècima potència. Ai, les mates. 10 zeros. Quants són 10 zeros? Una quantitat immensa d'energia positiva per tots nosaltres.

Quina marxeta, quina marxeta. Avui plou, sí, plou. Hi ha una mica de plogim. Ja portem uns dies de pluja a Catalunya, també va bé, una miqueta de fresqueta. Que es noti aquesta tardor, eh? Tenim una tardor una mica especial. Durant el dia fa caloreta i a la nit una miqueta de fresqueta. Chapó. Durant el dia tenim sol i cap al vespre, doncs, una mica de pluges. Les temperatures són altes i les ganes són molt bones, molt bones. Iniciem el mes d'octubre, 2 d'octubre. Avui és el 275è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Ens queden poquets dies, poquets dies per finalitzar aquest 2026. Molt pocs, molt pocs. Jo veig el número i dic, ai, Déu meu. Tenim un repte molt bèstia en aconseguir totes aquelles coses que ens vam proposar quan vam iniciar el 2026. Sí, tenim molts de reptes encara, segur que ens tenim moltíssims. 90 dies, són 3 mesos clavats per fer moltes coses. T'ho diria de moltes maneres, però la manera més bonica de dir-t'ho és a través de la meva veu i a través de la música. Només estic bé quan estic amb tu, només estic bé quan penso en tu. Bona nit, bon cap de setmana des de Ràdio Tordera.

Quina cançó més bonica per iniciar el Bones Vibres d'aquest divendres. Only when you leave. És a dir, que només me'n recordo que t'estimo, me'n recordo que et trobo a faltar quan et perdo. Són d'aquelles cançons que porten a la reflexió. Només quan te'n vagis necessitaré estimar-te, i quan tot s'hagi acabat només seré prou ximple per necessitar-te. Aquestes són les paraules que van triomfar en forma de música i d'aquest espectacle sonor l'any 1984.

D'Spandau Ballet. D'Spandau Ballet es tractava en aquesta ocasió els primers minuts del Bones Vibres. Avui, 2 d'octubre, avui és el Dia Internacional de la No Violència. Un dia importantíssim, la no violència no només als carrers, sinó la no violència a qualsevol lloc, a dins dels despatxos, a dins de les escoles, a dins de les cases, entre les persones, entre qualsevol institució. La no violència, avui és el Dia Internacional de la No Violència. A més, avui és un dia internacional, també avui es commemora i es celebra el Dia Internacional de l'Educació Social. A través d'aquesta banda magnífica, Spandau Ballet, i celebrant aquests dos aconteixements, en aquest 2 d'octubre, el Dia Internacional de la No Violència i el Dia Internacional de l'Educació Social, he pensat en un artista que a través de les seves cançons reclamava precisament això. La no violència, l'educació social i sobretot denunciar qualsevol cosa que dugués violència.

Molt crítica aquesta cançó contra els abusos, contra la violació dels drets humans, contra la violència dels drets humans. Una cançó que va dur molta polèmica i que Michael Jackson va intentar d'alguna manera dir que era necessària aquesta cançó. Necessària per visibilitzar precisament la violència a molts llocs, a moltes institucions, no només al carrer. Els abusos de l'autoritat, la violència, en tots els seus contextes, així ho pronunciava Michael Jackson, referint-se que hi ha gent que no li importa que mira en una altra banda. Avui una cançó que cal recordar tal dia com avui, el Dia Internacional de la No Violència i també el Dia Internacional de l'Educació Social. Aquesta cançó, aquesta peça mestra, aquest any fa 30 anys, té 3 dècades d'història. La cançó es va gravar el dia 16 d'abril de 1996 amb un àlbum que ja començava a produir-se l'any 1995. El títol de la cançó és forta, eh? El They Don't Care About Us, traduït al català, seria A ells no els importem. És important alçar la veu, és important cantar-ho, és important parlar-ho, és important reflexionar sobre aquestes polítiques que d'alguna manera han de solucionar tot allò que es refereix a la violència i a la prevenció de la violència. Una cançó que, a més, Michael Jackson va intentar gravar-ho de mil maneres possibles, precisament per evidenciar la violència en totes les institucions, des del carrer a institucions públiques o institucions de l'Estat. En va fer 2 gravacions d'aquest videoclip. Una va ser a Brasil, com ja sabeu, a les faveles de Rio de Janeiro, i una altra de les gravacions va ser a una presó. Sempre aquesta cançó i els seus videoclips amb contingut de múltiples referències a abusos contra els drets humans. Evidentment, la cançó es va convertir en un èxit, assolint la primera posició a quasi tot el món. Michael Jackson, protagonista al Bones Vibres, amb una cançó excepcional, amb molt bona vibra.

0: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Es busca catalanet, es busca catalaneta per anar de concert. I a més, ho diem molt, molt en sèrio, eh? Ai, ai, ai, es busca catalanet, catalaneta, ens anem tots de concert. Queda molt poquet, molt poquet. Queda molt poquet per acomiadar dels escenaris i també acomiadar la gravació de nous discos a una banda que ens arriba des d'Osona i que han estat amb nosaltres més de 16 anys. El dilluns, al Palau Olímpic, comencen a acomiadar-se de tots nosaltres. Oques grasses, està guai, estarà molt guai els 4 concerts. Després et parlo quelcom més, perquè ho podrem veure tots en directe i de forma gratuïta als nostres televisors.

0: Da, da, da. M'imagino. Tot l'estadi olímpic tararejant totes les seves cançons. Quatre dies espectaculars. El dia 5, el 7, el 9 i el 10 d'octubre, que ja són aquí, el dilluns. Tens entrades per veure Oques Grasses? Doncs bé, si tens entrades, enhorabona, moltes felicitats. Espero que gaudeixis una o cada nit que vagis al concert. Per altra banda, Oques Grasses va anunciar a finals de setembre, de fet, t'ho vam dir des d'aquí, des del Bones Vibres, que posava entrades a la venda pels quatre concerts, tant pel dia 5, 7, 9 i 10 d'octubre. El proper dilluns, a partir de 8:45 del vespre, monumental. Les cançons penso que s'escoltaran per tot Barcelona, eh? Oh, yeah! Desitjo molt bon rotllo, molt bona vibra, molt bona energia per a aquests quatre dies de concerts. Que no plogui. Si plou, doncs us aguanteu, us poseu uns xubasqueros. Que anar a concert amb pluja i amb tempesta també ho he passat, eh? I també mola. El més important de tot és que els aparells de música no es mullin. Això és el més important. Bé, dit això, que de fet no és broma, perquè quan hi ha ganes, fins i tot amb la pluja, els concerts es gaudeixen exactament igual i fins i tot és com un repte. Ai, quin fenomen, un fenomen que es va anunciar ja farà un anyet, eh? Van dir que marxem i en quatre dies, com aquí qui diu, van vendre més de 220.000 entrades. Una fita.
1: Una tornada guai.
0: Tornaran. Pronostico que tornaran als Oques Grasses aproximadament entre 8 i 10 anys, eh? Més o menys. No correran gaire, però... normalment quan dic cosetes en aquí, de fet ja hi ha 5 anys que podeu recuperar d'anteriors gravacions. Hi ha moltes coses que s'han dit aquí en el Bones Vibres que han passat a la vida real. Tornaran aproximadament d'aquí 8-10 anyets. No crec que triguin més. De moment volen descansar a la seva terra d'Osona i nosaltres els hi permetem. Doncs a veure, el dilluns, el dia 5, el dimecres, dia 7, el divendres vinent, dia 9 i el 10, l'últim concert d'Oques Grasses. Fins al moment, clar. Crec que hi haurà sorpreses. A mi m'adona que hi pujaran molts cantants. Em dona la impressió. Ja ho veuré. Ho petaran. A més, et deia que també ho podem veure tots en viu i en directe per televisió, sí. El dia 10, el darrer dia del concert, aquest concert es retransmetrà en directe a través de 2CAT, és a dir, 2CAT, la televisió de Catalunya. Right. Ho petaran. Doncs mira, a mi m'anirà molt bé, perquè penso que no m'anirà al concert, m'he quedat sense entrades i, de fet, les que queden no sé si compraré o no compraré. Tant si vaig al concert com si no vaig, ho podré veure a través de la televisió i gaudiré moltíssim. Ho petaran, Oques Grasses, que han fet molt en el món de la música, del pop rock català, i que es mereixen aquest grandiós acomiadament i tot el calor del seu públic, de tots nosaltres.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ui, ui, ui, que puja el termòmetre, eh? Jo per ti tota, i tu per mi tot. Ai, ai, ai, nen meu, si et veig per aquí, aquesta nit sóc qui et roba. El que pugui robar-te, doncs ja es veurà durant aquesta nit. Quina cançó més potent, eh? Sensual. Pell en pell, aquest mes d'octubre comença amb una temperatura màgica a la nit, a través del Bones Vibres. Ara, amb aquesta cançó, seria qüestió de provar les mirades. Mirades que parlen. Una mirada teva és tot el que necessito per començar un cap de setmana inolvidable. Petitoa, la boca, així s'anomena la cançó d'Anna Mena i Lola Índigo, una de les grans cançons d'aquest estiu 2026. Continuem amb l'actualitat i tornem un altre cop amb Lola Índigo. No la deixem. Lola Índigo, que participava en la cançó que acabem d'escoltar, Petitoa, mi boca, al costat d'Anna Mena. Doncs bé, Lola Índigo ho ha fet molt bé aquest 2026 perquè, a més, ha tret un nou disc i entre les seves cançons aquesta, Tus iniciales.

0: Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: 12 minuts i ens plantem a les 10 de la nit. Demà a aquesta hora, ja estaran sonant en viu i en directe al Palau Sant Jordi. Són homes que van representar molt a una època molt important, a la dècada dels 80, i que també han representat molt a la dècada dels 90, la dels 2000, 2010, 2020. Ho han fet. És una formació per totes les generacions. Hombres, i amb un punt molt especial. Hombres G. Demà, en viu i en directe al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb la seva gira, Los Mejores Años de Nuestra Vida, a partir de les 9. Gran concert.

0: ser los mejores años de nuestra vida.
1: Los mejores años de nuestra vida. Així ho interpreten i així ho han volgut expressar a través d'un treball musical i de cançons com aquesta. Un to diferent, un to més romàntic, un to més tranquil, una veu més melosa, per dir-te que qualsevol edat és bona per dir els millors anys de la nostra vida. Els hombres G que fa un temps van decidir tornar i s'han quedat. Hombres G que van estar en activitat des de l'any 1982. Hombres G, no sent a tu, però forma part de la meva infantesa i també forma part de la meva preadolescència, adolescència i adultesa, no? Si es diu correctament això. Tot i que jo sempre dic segona adolescència. Els Hombres G estan fent una macrogira bestial. Demà els tindrem en viu i en directe a la ciutat comtal de Barcelona. Després marxen durant molts de dies a Mèxic, sí, van a Mèxic, on ja tenen contractats diversos concerts. I el mes de novembre tornen i comencen un altre cop la seva gira aquí a Espanya i ho faran a València. A Barcelona, crec que tornaran, eh? Tot i que he anat a la pàgina oficial d'Hombres G i encara no veig cap data per Barcelona repetida, però em dona que repetiran. Grans referents de la música dels 80, grans referents de la música que pot ser de totes les èpoques. I ho demostren, eh? Ho demostren. 40 anys després, més de 40 anys. David Samas, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita, Javi Molina. Els grans Hombres G. Aquesta cançó és melosa, aquesta cançó ja és més romantiqueta, una cançó diferent al que estem acostumats. Però clar, Hombres G són més que cançons melòdiques, són cançons que ens posen la pell de gallina, que ens fan saltar, que ens fa vibrar. No me moveré de aquí, sí que puedo curar. Recordem tots a les seves cançons a través dels seus àlbums com Hombres G, La cagaste, Estamos locos, Agitar antes de usar, Voy a pasármelo bien, Esta es tu vida, Historia del bikini i Peligrosamente juntos. Són molts els àlbums, moltes les cançons que ens fan que ens ho passem bé al costat d'Hombres G. I hi ha una darrera cançó, ja m'estranyava a mi que fossin tan políticament correctes. Una de les darreres cançons és aquesta,

Radio Turdera. La emisora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 5 d'octubre, les tres paraules del dia són vigilància, panots, digitalització. Vigilància. Tordera manté la vigilància sobre rieres i camins després de les noves pluges intenses i el CAP Tordera realitza la campanya d'immunització contra la bronquiolitis als nadons. Panots. La brigada municipal fa reparació del ferm i reposició de panots al centre urbà i l'esplai de la gent gran ret homenatge als socis més grans en una jornada festiva. Digitalització. S'impulsa la digitalització del comerç local amb una xerrada sobre l'ús del mòbil als negocis de cara a demà. Pere Cot representarà l'obra El Nom al Teatre Claver el proper cap de setmana i el Club Futbol Tordera rasca un empat contra el Besalú, empat a un, i l'Atlètic Tordera cau a Vilafant per 2-1.

0: Molt pendents a Tordera de les pluges de les darreres hores, l'alcaldessa Elisabet Mejías informava a primera hora d'aquest matí que els accessos a les urbanitzacions ja estan restablerts, però alerta que les rieres de Vallmanyà, Orsavinyà, Vall de Maria i Gelpí són els principals punts de preocupació.
1: Fer seguiment de les rieres, que ara és una mica el que ens preocupa, l'estat de les rieres de Vallmanyà, d'Orsavinyà, de Vallmaria, perquè quan trenquen ens provoquen afectacions a la part baixa i més inundable de Tordera, també a la banda de Sant Pere i a la GI-512 i fins i tot a la GI-600, com ens va passar ahir.
0: Avui, 5 d'octubre, és el Dia Mundial dels Docents. Avui a Sant Froilà de Lleó. Falten 20 dies per al canvi d'horari i un total de 7 dies per al proper festiu a Catalunya del 12 d'octubre. Avui esperem un dia amb nuvolositat, amb pluges encara insistents, sobretot a primera hora d'aquesta jornada. De cara a la tarda podria millorar una mica el temps. Demà s'espera un matí radiant, però amb nuvolositat que augmentarà de cara a la tarda. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el Veïnat de Sant Pere, recollida de por de voluminosos a Mas Mora, Can Fosques, Can Manresa, trucant prèviament al 93 765 31 51, enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Informar de la mort de la senyora Toñi Vázquez València, als 75 anys. La cerimònia serà a les 12 del migdia al tanatori de Tordera. Fa un any explicàvem d'un incendi en pocs dies a l'urbanització de Niagara Park. Fa 5 anys explicàvem que el programa 5 bandes de Ràdio Tordera estrenava un podcast de música de cinema americà, i fa 10 anys el Consell Comarcal del Maresme oferia diversos cursos per afavorir l'acollida de persones nouvingudes.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: De la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Comencem.
4: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: Aquest dilluns 5 d'octubre de 2026 ens hem tornat a despertar mirant el cel i sobretot també mirant les rieres. El Maresme intenta recuperar-se d'un cap de setmana marcat per un episodi de pluges extraordinari, amb inundacions, carreteres tallades, afectacions ferroviàries, rescats, una víctima mortal a Tordera i una persona que continua desapareguda a Pineda de Mar. I l'episodi encara no es pot donar per acabat. Aquest matí, poc després de les 8, els telèfons mòbils del Maresme i del Vallès Oriental han tornat a rebre un missatge és alert de Protecció Civil per la previsió de pluges localment intenses. L'avís demanava extremar les precaucions en els desplaçaments i, sobretot, no acostar-se a rieres, barrancs ni zones inundables. Al Vallès Oriental la situació s'ha complicat encara més i cap a 9:45 del matí s'ha enviat un segon és alert, en aquest cas, demanant el confinament davant el risc de desbordament de rius i rieres. Durant el diumenge, recordem, es va desplegar un ampli dispositiu de recerca amb bombers, Mossos d'Esquadra, policia local, Guàrdia Civil, Creu Roja i Salvament Marítim. Per mar es van mobilitzar un helicòpter, una embarcació de salvament marítim i altres efectius. La recerca es va suspendre amb la caiguda de la nit i també s'ha represa aquest dilluns, aquesta recerca d'aquesta persona desapareguda a Pineda de Mar. El temporal ha deixat també una víctima mortal al Maresme. A Tordera, un home de 75 anys va morir diumenge després que un mur de contenció cedís i caigués sobre el bungalow on es trobava el càmping internacional Costa Brava, que està situat entre Blanes i Tordera. Tordera, de fet, ha estat un dels municipis més castigats. Les pluges han provocat inundacions a les zones baixes, talls de carreteres, esllavissades i també problemes en diversos accessos. Els bombers també van rescatar dues persones que viatjaven en vehicle a la zona de les Ferreres. El riu Tordera va experimentar una crescuda molt important. Diumenge, poc abans de les 10 del matí, l'estació de Can Simó registrava un cabal de 259 metres cúbics per segon. I les conseqüències continuen aquest dilluns. Una de les afectacions més importants és a la carretera de Sant Pere de Riu, que connecta la zona de Pineda amb Sant Pere de Riu per Tordera. L'aigua ha descalçat bona part de la via i s'hi ha hagut d'arranjar el camí de Vallmanyà com a alternativa per als veïns de la zona. La matinada de diumenge també va ser especialment complicada entre Pineda, Santa Susanna i Malgrat de Mar. A Santa Susanna, l'acumulació d'aigua va arribar a inundar completament la N2 i es van haver de fer diversos rescats a persones atrapades en vehicles, especialment a l'altura de la zona del Carrefour. A Malgrat de Mar es van registrar acumulacions de pluja també molt importants. Ràdio Marina situava el registre en uns 157 litres per metre quadrat durant l'episodi. A Calella, el temporal va deixar uns 185 litres per metre quadrat. Es van tallar l'accés a la C32, la Riera Cap Aspre, el Riarany dels Frares i diversos carrers, especialment a l'entorn d'Anselm Clavé. També es van registrar inundacions en baixos, filtracions, la caiguda d'un arbre a l'aparcament de l'hospital i el despreniment d'una part d'una façana. Diumenge, a més, una dona va resultar ferida lleu després que li caigués a sobre part del fals sostre de casa seva al carrer de les Ànimes. Els bombers havien rebut una desena d'avisos a Calella fins al migdia, principalment per entrades d'aigua i filtracions, i una altra de les conseqüències visibles d'aquest temporal que ha sacsejat fortament la comarca va ser la cancel·lació de l'Ironman Calella-Barcelona, que s'havia de celebrar ahir diumenge. El Baix Maresme, Premià de Mar, també ha registrat unes quantitats extraordinàries d'aigua. Segons aquest mitjà, Premià Mèdia, durant l'episodi s'han acumulat 259 litres per metre quadrat, dels quals 171 van caure durant la nit i matinada de dissabte a diumenge. Hi ha hagut inundacions a carrers, domicilis i passos soterrats, especialment a la part baixa del municipi. També s'han registrat dos arbres caiguts i dos punts del clavegueram que han rebentat. El temporal també ha provocat problemes amb el subministrament elèctric. Diumenge hi van arribar a haver 840 abonats afectats i aquest dilluns al matí encara n'hi havia 286 sense llum, segons les dades recollides per Premià Mèdia. La dimensió de l'episodi també es veu en les dades d'emergència. Fins a les 10 del matí d'aquest dilluns, el 112 havia rebut, atenció, 8.914 trucades a tot Catalunya que tenien relació amb aquest episodi de pluges. El Maresme és la segona comarca amb més trucades, amb 1.628, només per darrere del Barcelonès. I un altre dels grans problemes també ha estat la mobilitat ferroviària. Aquest dilluns la R1 continua funcionant de manera molt limitada. Segons la informació oficial de Rodalies, els trens circulen entre Arenys de Mar i Badalona, mentre que entre Arenys de Mar i Maçanet-Massana s'ha habilitat transport alternatiu per carretera. Entre Badalona i Barcelona tampoc no funciona amb normalitat el servei de la R1. Entre altres afectacions derivades del temporal, i els usuaris han de buscar alternatives de transport. Adif continua treballant per comprovar i adequar la infraestructura. Abans de recuperar els diferents trams, s'estan fent circulacions exploratòries amb trens buits per comprovar que les vies són segures. Per tant, el temporal ens deixa un balanç molt important al Maresme, una víctima mortal a Tordera, una persona desapareguda a Pineda de Mar, rescats, inundacions, desperfectes, carreteres afectades i una xarxa ferroviària que aquest dilluns encara està lluny de la normalitat. I sobretot una situació que obliga a mantenir la prudència perquè avui ha tornat a ploure sobre mullat. El terreny està saturat i Protecció Civil manté activat el pla Inuncat. La principal recomanació continua sent molt clara: evitar rieres, torrents, passos soterrats i qualsevol zona inundable i no travessar mai amb el vehicle una acumulació d'aigua. Seguirem pendents, especialment de Pineda de Mar, on continua la recerca d'aquesta persona desapareguda i també de l'evolució de les pluges durant aquest dilluns. Doncs segons les últimes dades que ens han arribat, hem d'informar que la R1 de moment no funciona amb cap tipus de normalitat. De fet, doncs, no funciona de forma normal. Per tant, doncs, rectifiquem aquesta informació i si tenim novetats els informarem de nou.

0: Doncs bé, us hem explicat la situació general de la comarca passant per diverses poblacions i també repassant el més destacat del que ha passat a cadascuna d'elles. Ara ens desplacem a Arenys de Mar, on la tempesta ha deixat 166,4 litres per metre quadrat al cap de setmana, amb també diverses incidències. Així que connectem amb Ràdio Arenys i saludem a l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Jo la veritat és que no parlaré tant com tu, perquè per sort, d'incidències aquí a Arenys n'hi han hagut, però ens hem salvat bastant, com va dir l'alcalde Estanis Forç a les xarxes. Mira, entre les incidències destacades hi ha l'afectació a tres habitatges de l'organització de Portinyol-Portimar, que han obligat a desallotjar una família després del despreniment d'unes roques al mur d'una casa. En declaracions al programa dominical d'aquesta casa, el regidor Domènec Massuet va argumentar diumenge que el desallotjament era una mesura necessària. El podem escoltar.
2: La solució constructiva que vam fer, que era un mur de bloc parcialment armat, que sostenia unes terres així bastant argiloses, i sobre aquestes terres, sense cap mena de fonament, es van fer dues línies de rocalla amb unes alçades de superiors a 3 metres. Què ha passat? La pressió de l'aigua ha tombat el mur, ha caigut el mur cap al carrer, el de formigó, el prefabricat, diguéssim, el de mur de bloc, i ara, clar, ja ha baixat bastanta sorra. I això, hi ha un risc moderat de caure. Si no plou, no passarà. Crec que no passarà res, però si plogués podries llevissar.
1: També s'ha registrat l'aparició d'una esquerda al mur del pàrquing residencial d'Estela Maris amb els pisos de Jaume Balmes, un incident sobre el qual els tècnics municipals n'han de fer una valoració. Altres afectacions destacades han estat la inundació dels passos subterranis, així com de locals i habitatges a la zona del Rial del Bereu, tapes de clavegram aixecades, talls de subministrament elèctric en diversos punts o l'accés dels veïns del camí de Caldes impracticable, així com la caiguda d'arbres a la via pública. Juan José Martínez Urtigosa és el cap de la policia local.
3: En el col·le de Joan Maragall va caure l'arbre, però també s'ha de mirar la resta, per això aquella zona queda una mica tancada, vol dir, branca caiguda sobre dos cotxes, havia vingut als pins, aquesta sí que va produir danys als cotxes, un arbre caigut davant residencial Estrella i a la zona nacional, també una branca caiguda dintre del parc de Lourdes, que també s'han de revisar alguns arbres, han caigut dos arbres a l'interior de la zona privada del bloc de Sagrada Família, teníem també afectació de subministre de llum a la zona de Canalies, Pompeu Fabra, també als semàfors de la Riera, ara se van inundar alguns patis i garatges a la zona de Pau Costa, i hi ha una afectació important als veïns de la Musclera, perquè...
1: Pel que fa a la carretera nacional 2, es va retirar al voral un tronc i diverses pedres grans davant de la zona residencial Estrella, entre altres punts. Finalment també es va produir una esllavissada a la pujada del mal temps. El risc de tempesta també va alertar bona part de l'activitat esportiva, va alterar, dèiem, bona part de l'activitat esportiva i cultural del cap de setmana. Va obligar la policia local a instar els cinemes Ocine, el de la Movisa, a aturar les projeccions davant del perill d'inundació de l'aparcament. Durant tot l'episodi de pluja, la policia i brigada municipal han estat treballant per dur a terme les diferents tasques de prevenció de situacions de risc i també netejar els carrers i embornals després del temporal, però com deies, pendents de la situació perquè van passant capítols, però del tot no s'ha acabat.
0: Molt bé, Oriol, doncs moltes gràcies per informar-nos com us està afectant concretament el temporal de pluges a Arenys de Mar. I bé, doncs si hi ha qualsevol novetat ens ho fa saber i connectem ràpidament amb vosaltres. Fins ara.
1: Fins ara.

0: I després de passar per Arenys de Mar, no marxem gaire lluny, també ens volem fixar doncs, en altres municipis de la comarca perquè ens expliquin doncs, la situació que s'ha viscut de pluges aquest cap de setmana i també doncs, aquestes pluges que continuen aquest dilluns sacsejant fortament la comarca. Anem cap a Canet de Mar amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs, Gemma. De moment avui, doncs, tranquil·litat, ha plogut, però molta menys intensitat, res, vull dir, carrers mullats, però no baixant rieres, per tant, i el cap de setmana han caigut, sobretot diumenge, evidentment, 154 litres per metre quadrat, però han caigut bé, sense gaire incidències, només cal destacar la caiguda d'un arbre al Pla de les Fonts, a la zona alta, tocada a l'Institut de Domènec i Muntaner, i algunes, diguéssim, inundacions amb passos soterranis, però sense més problemes. En aquest sentit, l'Ajuntament ha demanat que, fent una bona intenció, alguns veïns han aixecat embornals perquè l'aigua tragués més, i això és una imprudència, i ha demanat que, quan es torni a haver-hi un altre episodi d'aquestes crítiques, no es toquin els embornals. Precisament, doncs, coincidint amb l'episodi de pluges, l'Ajuntament havia posat en marxa una neteja intensiva dels embornals que, evidentment, ara doncs, ja no serà tan intensiva perquè l'aigua, diguéssim, ho ha enviat tot cap avall. També s'han concentrat els treballs de la brigada, bàsicament, entre altres punts, el tanatori, als voltants del tanatori municipal de la plaça 11 de setembre i de l'escola Misericòrdia. Al mateix temps, els equips de neteja han estat retirant fulles acumulades als embornals i sorra arrossegada per la pluja en aquestes zones, perquè hi ha zones, diguéssim, de sorra. Per tant, la sorra doncs, ha fet xiricais i ha provocat doncs, que alguns embornals d'aquestes zones, del tanatori municipal i de l'escola Misericòrdia i de la plaça de setembre, s'hagin vist obturats de manera seriosa, en podríem dir. A mesura que avança el matí, es van detectar incidències i afectacions derivades de la pluja. La brigada municipal va continuar desplegant pel municipi i resolent-les progressivament. No van ser gaire importants. No cal lamentar, diguéssim, actuacions a l'interior de domicili ni, diguéssim, l'aigua va caure a les rieres, a la superfície de les rieres, tot i que hi havia cotxes com que estan soterrades, tant la Buscarons com la Riera Gavarra, no hi van haver-hi perill per cotxes i tampoc la que no està soterrada, la Riera Petita, la Riera Lledoners. Alguns veïns van deixar el cotxe fora, tot i que no estava soterrada. La pluja va ser intensa, però va caure bé i va moure algun cotxe, però no el va moure del tot i no el veí el va poder recuperar sense problemes i no el va tenir que anar a buscar al final de la riera. Ha fet una destrossa absoluta. Per tant, no gaire incidència, 154 litres per metre quadrat. Durant la nit jo encara era despert a les dues i el cobert de casa meva picava molt fort, però va tragar tot, va caure força bé, tot i que la intensitat va ser bastant elevada. Doncs a Canet no gaire cosa més, Gemma.
0: Perfecte, molt bé, Dani. Doncs moltes gràcies per les dades i també per la informació. Fins ara. I de Canet ara ens desplacem cap a l'altre extrem de la comarca, marxem fins a Tordera, on també ha caigut un bon aiguat. I avui al matí, aquest dilluns també, després de la pluja de la nit de dissabte, i d'avui al matí, però el que hem de lamentar, doncs malauradament, és que ha mort una persona, ja ho hem explicat al principi del programa. Martre Serres, què més en sabem d'aquesta qüestió?
2: Doncs bé, Gemma, bona tarda. Doncs sobre el fet d'aquesta persona, aquest senyor de 75 anys, que va perdre la vida, lamentablement, ahir a la matinada, de dissabte a diumenge, per culpa dels aiguats, en sabem poqueta més coses. Sí que es va poder parlar amb una de les veïnes d'aquest home, la qual no va voler ser gravada, però va explicar doncs, el que més o menys ja s'ha anat explicant, que és que mentre intentava treure aigua del lloc on ell estava allotjat, li va caure al mur. A sobre en desconeixem encara a dia d'avui com ha sigut possible aquest fet, però el que està clar és que el pitjor de tot va acabar passant. D'altra banda, també situada aquest càmping, que és el Caravaning International Costa Brava, direcció a Blanes, entre Tordera i Blanes, moltes de les urbanitzacions, com per exemple Sant Daniel, van quedar també força col·lapsades. De fet, un parell de veïns van haver de ser desallotjats de casa seva, per si de cas, per la infraestructura de l'immoble feia patir els equips de rescat i van preferir prevenir. Llavors, per tant, no va passar res més. D'altra banda, una zona més cèntrica, però direcció a Ursavinyà, una zona que està entre boscos, dos veïns estaven en un cotxe també i allà van haver de ser rescatats pels bombers perquè van quedar atrapats per un dels camins de la carretera que estava ple d'aigua. Tot i així, van sortir il·lesos a la urbanització, com dèiem, de Les Ferreres. D'altra banda, parlant també dels bombers, que van tenir moltíssima feina a tot arreu, a Tordera, justament on estan ubicats, que és al final de l'avinguda dels Països Catalans, allà van tenir dificultats també per poder sortir i treballar de forma àgil, perquè tenien un pam d'aigua ben bo al matí a les instal·lacions dels bombers, i justament un dels locals que queda pràcticament enganxat, que és el bar al Jota, anomenat per tots els tordarencs i tordarenques, i també on tenen els diables el seu material per fer les activitats, va quedar molt afectat també tant el parquet com algunes parts del material, i encara, però, a dia d'avui s'han d'acabar d'ajustar què s'ha acabat perdent i què no. Tot i així, podran seguir amb la normalitat del seu servei d'aquí uns dies. D'altra banda, al cabal del riu Tordera, Gemma, cal destacar que va arribar a registrar un pic de 260 metres cúbics d'aigua per segon, una autèntica borrada, ahir cap a les 10 del matí, després dels aiguats que van caure com a tot arreu aquí al Maresme, sobretot a la matinada. I d'altra banda, ja avui, amb la pluja que hi ha hagut al matí, s'ha tallat algun tram de carretera, les sortides direcció, per exemple, cap a la Selva o direcció a Girona, i s'han registrat més de 150 litres de pluja des de que va començar a caure aquest aiguat des de dissabte a la matinada fins avui al matí, que hi ha hagut un petit aiguat a les 9 i un altre ruixat intens a les 12.
0: Molt bé, Marc, moltes gràcies, com sempre, també per explicar-nos la situació que heu viscut a Tordera. Precisament parlant de litres que han caigut, ens fixem ara també en la situació del temps per veure com evoluciona aquest temporal, si aquest dilluns començarà a afluixar i si la situació començarà a millorar al llarg de la setmana. Amb en Quim Serra.
3: Estem veient l'evolució de la situació meteorològica, que aquest matí tornava a deixar alguns aiguats importants, sobretot a la zona del Maresme Nord, i posteriorment també ha començat a descarregar cap al sud de la comarca. De tota manera, esperem que la pertorbació, aquesta que ens està afectant ara mateix, es vagi reomplint i que, per tant, vagi perdent activitat a mesura que avancin les hores. Concretament, cap a la 1-2 del migdia hauria ja de ploure poquet i, per tant, ja no estaríem en una situació de perill. Pel que fa a aquesta tarda, doncs s'espera una tarda més tranquil·la, sense descartar algun ruixat, però ja serien fenòmens més puntuals, i ja aquesta nit no esperem precipitació i demà al matí tampoc. Ara bé, demà a la tarda tot apunta que tornarien a arrencar els xàfecs, que es podrien fer localment molt intensos la nit de demà passat, i seria una mica la traca final d'aquest episodi de precipitacions, perquè després el mateix dimecres ja el temps s'estabilitzarà clarament. Per tant, de moment encara tenim per unes quantes hores estan amatents amb l'evolució del temps, però després la situació ja començaria a millorar.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Doncs bé, deixem de costat a tot el tema de les pluges i del temporal. Si hi ha qualsevol novetat, els informarem de seguida. En tinguem nova informació, com per exemple si doncs, troben aquesta persona desapareguda a Pineda o si es registra algun incident més destacable a la comarca. De moment, fins que no tinguem nova informació, el que farem com cada dia a aquesta hora és el repàs a les xarxes socials. Avui de la mà d'Arenys amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
5: Bona tarda de nou, Gemma.
0: Bona tarda, doncs comencem pel Maresme, com sempre, que és important avui conèixer la comarca.
5: Doncs mira, avui ha costat trobar alguna cosa del Maresme que no siguin les conseqüències dels aiguats, però vaja, mira, podem explicar que hi ha una vinya a l'Ella, la vinya testimonial de Can Magarola, que han fet un itinerari accessible que permet apropar a tots els públics el patrimoni vitivinícola vinculat a la DO de l'Ella, un nou itinerari circular que té uns 150 metres de longitud i una amplada útil de metre i mig i uns pendents inferiors al 3%. Per tant, unes característiques que permeten l'ús per part de persones amb mobilitat reduïda. El recorregut s'ha construït amb un paviment estable, de formigó acolorit, integrat en l'entorn agrícola. També incorpora un espai de descans, amb bancs de fusta, que està pensat per facilitar l'observació del paisatge vitivinícola per conèixer les vinyes.
0: Perfecte, això pel que fa a la comarca. Si mirem més enllà del Maresme, en clau internacional, què podem destacar aquest dilluns?
5: Doncs avui ens hem de fixar en les eleccions al Brasil, eh? Bolsonaro fill ha superat a Lula da Silva a les presidencials del Brasil, però caldrà una segona volta. Els sondejos auguraven una victòria de l'actual president, que ha rebut el 45% dels vots en la primera volta, mentre que Flavio Bolsonaro n'ha aconseguit el 47%. A la segona volta, prevista per d'aquí 20 dies, el dia 25 d'octubre, caldrà veure què fan els 9 milions de votants que han optat per altres candidats. En la nit electoral, Bolsonaro ha dit que té la intenció d'intensificar la campanya fins aquell dia perquè està preocupat pel Brasil, diu. Aquest diumenge també hi havia eleccions legislatives i estatals a Brasil, i el Partit Liberal de Bolsonaro també ha ampliat la representació al Senat, on ha doblat els escons. Ara en tindrà 28.
0: Doncs eleccions a Brasil i també pròximament eleccions aquí a Espanya, eh, Oriol?
5: També, sí, sí. I això tampoc no... Ja ho sentirem a dir, això, també.
0: I tant. I el tema curiós del dia, quin és?
5: Doncs uns robots obsolets que s'autodestrueixen llançant-se a un forn de fondre acer. És de la tecnologia nord-americana Figure, està especialitzada en la creació de robots humanoides amb intel·ligència artificial i ha destruït els robots obsolets i ho ha fet ensenyant-los a llançar-se en un forn de fondre acer. I el més curiós del cas, que això ja ho és, de curiós, doncs que aquesta idea la va proposar l'actor Arnold Schwarzenegger i això ha donat lloc a un espectacular vídeo promocional. Aquesta empresa de robòtica va explicar a través de xarxes que volia destruir bona part de la seva flota de robots humanoides, els F-02, per protegir la seva propietat intel·lectual i accelerar la producció del proper model. Però, clar, desmuntar-los els hauria portat massa temps i van demanar idees als internautes. La millor resposta es veu que va arribar d'una font inesperada, d'Arnold Schwarzenegger, que va suggerir fondre'ls. La companyia va contactar amb diferents siderúrgies dels Estats Units, també de Mèxic, però es veu que cap ho va acceptar perquè aquests robots estan equipats amb bateries de liti i això suposava un risc per les seves instal·lacions. Finalment, van trobar una fosa disposada a assumir aquest repte a Imatra, això és a Finlàndia. Llavors, què van fer? En comptes d'apagar-los i tirar-los a l'olla com seria normal, doncs no, els van entrenar les intel·ligències artificials d'aquests robots perquè aprenguessin a llançar-se, fent salts espectaculars, eh? Com qui es llença en una piscina olímpica des del trampolí. Doncs així es llencen aquests robots encesos i ells sols decideixen tirar-se en aquesta olla de ser fos i de tot plegat n'han fet un vídeo promocional que es pot trobar a les xarxes.
0: Perfecte, doncs Oriol, ja està tot dit, així que ara anem a conèixer la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
5: Doncs mira, avui preguntarem, amb la pluja, les alarmes, el temporal, us preguntem, teniu més por del temps ara, amb les previsions i les alarmes que es fan, o abans, quan també baixaven rierades, però amb el sentit comú en teníem prou per estar segurs?
0: Interessant, no? Si la gent, doncs, si s'ha creat aquesta sensació més de pànic, no? Més d'alarma amb els alerts que sonen tan fort i tot això, no?
5: Una mica va per aquí, sí, perquè jo sóc d'Arenys de Munt, de tota la vida, fill d'Arenys de Munt, i de petit, doncs, evidentment, per cada pluja que feia tenies rierada, no podies creuar, no podies anar a l'escola si no era fent una volta per tot el poble. Realment tenies por del temps, però tenies sentit comú, sabies com havies d'actuar, si havia de ploure no deixaves el cotxe a la riera. I ara, doncs, estem en una etapa on crec que aquestes alarmes, a més d'un, poden haver-li fet agafar por del temps, també, perquè cada vegada que ha de ploure sembla que mig s'hagi d'acabar el món. Bé, en qualsevol cas, deixem aquí la pregunta.
0: Molt bé, Oriol, moltes gràcies.
5: Fins ara.
0: que va, estem a punt d'arribar a 3:45 de la tarda d'aquest dilluns 5 d'octubre del 2026 i ara ens posem còmodes i també col·loquem les agendes sobre la taula per començar a omplir-les amb en Martí Capçada, que ens proposa diferents activitats i diferents plans. Martí, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Què tal? Com estem?
0: Molt bé. Avui et truquem, perquè et tenim teletreballant, o com bé dius tu, radiotreballant.
6: Sí, avui m'ha tocat ràdio treballar perquè tu portem una ratxa amb els aiguats aquests, que jo ja ho he dit algun cop que sóc de Barcelona, i bueno, avui feia terror haver d'agafar el cotxe i tot, i mira, per les precaucions que esperem que tothom estigui prenent aquests dies, doncs hem decidit fer-ho des de casa, però bueno, amb la mateixa qualitat, Gemma.
0: I tant, doncs... Tenint en compte que estàs segur i confortable i doncs no et passarà res dolent, Martí, anem a fer l'agenda.
6: Doncs sí, comencem amb la primera proposta que us porto aquesta setmana i començarem per divendres a Llavaneres, ja que el Museu de Llavaneres acollirà l'exposició anomenada Camins de l'artista Mia Llauder. La mostra s'inaugurarà, com he dit, el divendres de 8:15 del vespre, a partir de 8:15 del vespre, i proposa un recorregut per les possibilitats de la ceràmica amb obres que aboquen paisatges, memòria i també transformació. Aquesta exposició, com he dit, el primer dia, el dia inaugural i el dia que animem a tothom qui vagi, és el divendres, però estarà oberta fins l'1 de novembre a Can Caral. Així que, si pel que sigui no us va bé anar-hi aquest cap de setmana, doncs us ho podeu anar apuntant a l'agenda perquè tindreu tot aquest mes d'octubre per anar-hi.
0: Molt bé, més coses. Tenim aquesta activitat a Llavaneres. On podem anar més, al Maresme?
6: Doncs el cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, Cabrera de Mar tornarà a viure el Reviu Il Turó, que es tracta del Festival Cultural Iberoromà, que convida el públic a descobrir i experimentar una miqueta el passat del municipi. Com a prèvia del festival, aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, Can Benet acollirà la projecció de 3 documentals arqueològics. Però el que és l'edició d'aquest 2026, bàsicament, perquè us feu una idea, es centrarà en la vida quotidiana dels ibers i els romans, com vivien, treballaven, s'alimentaven, es relacionaven i també com s'organitzaven les comunitats de fa més de 2.000 anys. La programació, Gemma, combinarà recreacions històriques, visites als jaciments arqueològics, activitats divulgatives, tallers familiars, monòlegs històrics i també alguna que una altra experiència gastronòmica. Així que us animem a tothom qui vulgui saber horaris de cada activitat que entri a la seva pàgina web i pugui doncs, gaudir d'un cap de setmana doncs, cultural, Gemma, i de repassar una mica de la història del municipi de Cabrera.
0: Més coses?
6: Vinga, ens anem a dissabte a Calella, a una d'aquelles activitats que m'agrada portar a l'agenda perquè trobo molt peculiar, o si més no, des del meu parer. Ara potser si m'està escoltant algú que li agradi, doncs està tirant dels cabells. Però tenim una activitat que s'anomena La meva Worry Stone i Mindfulness amb cavalls. A veure, què és? Ara, perquè estareu tots una
0: la
6: mica...
0: La meva
6: de... Worry Stone.
0: Stone.
6: Que he buscat imatges del que era per poder-ho explicar en ràdio. I la veritat és que és d'aquells cops, Gemma, que inclús havent-ho mirat, no et sé acabar de dir què és. O sigui, és una espècie com de manualitat, d'una peça de ceràmica que es podrà fer i la pots decorar una mica de la manera que tu vulguis, que jo crec que serveix de una mica de decoració. No sé si els experts em diran que també té algun significat. Però t'explicaré el que diu la pàgina web, i és que diu que La meva Worry Stone tracta, a més d'aquesta peça, d'una experiència que combina el mindfulness amb cavalls i creativitat per poder-nos ajudar a nosaltres mateixos a cultivar, la presència i també trobar espais de calma enmig d'aquest ritme quotidià del nostre dia a dia. El Mas Salvador, que és on es farà aquesta experiència, es descobrirà com els cavalls poden convertir-se en grans mestres de l'atenció plena, ajudant-nos a connectar amb el present d'una manera natural i també conscient. I després, un cop haguem acabat doncs, aquesta experiència, l'anomeno jo, donarem forma al que us he intentat explicar, aquesta Worry Stop, utilitzant la natura com a motlle, que es tracta d'una petita peça que ens acompanyarà més enllà de l'experiència i també ens farà recordar que sempre podem tornar en el moment present. Així que, bueno, no sé si ha quedat molt clar, però ja és una miqueta la gràcia, d'aquestes activitats, anar a descobrir un món que potser no coneixem o no és tan comú per nosaltres i qui sap, qui, potser algú s'hi aficiona, a això.
0: Doncs sí, qui sap. Martí, què més? Tenim alguna cosa? Tenim alguna cosa més o alguna Worry Stone més que destacar?
6: No, de Worry Stone ja no us fotré més xapes. També he volgut intentar fer aquí una explicació, però bueno, s'ha fet el que s'ha pogut. Bueno, tenim una altra activitat que sí, que s'hi pot anar a Calella també. Desconec, ara potser és d'aquells cops que algú d'un altre municipi i també s'hi farà i potser em ratllaran, Però parlo de l'Oktoberfest, que ja aquí, per exemple, a Barcelona, jo ja hi vaig anar aquest cap de setmana, però el de Calella concretament, que és en el que ens centrem avui, s'hi pot anar des del dia 10, per tant aquest dissabte, fins al 18 d'octubre a l'embalat de la platja i també a la plaça de l'Església. I és que Calella és coneguda per l'hospitalitat amb què rep els seus visitants. Tant és així que molts alemanys que un dia hi van arribar de pas s'hi han acabat establint, enriquint la vida social i també aportant-hi noves tradicions. I una d'aquestes doncs, és l'Oktoberfest, que no només a Calella, sinó que ja s'està convertint en una festa que pràcticament, com he dit, en molts llocs s'hi pot disfrutar i que jo recomano, perquè m'ho vaig passar molt bé a la d'aquí.
0: Sí, l'Oktoberfest és un bon plan, és una bona activitat, mai falla, podríem dir.
6: Sí, sempre anar amb els amics, també hi ha un escenari amb músics, espectacles, concursos, o sigui, no només és el anar a veure cervesa, que està molt bé, però bueno, que també t'acompanya una experiència completa, que és com anar a un bar, jo et diria, o un bar musical, però de moltíssima gent, amb moltíssim ambient i d'això, o sigui que superbé.
0: Molt bé, Martí, doncs moltes gràcies com sempre per portar-nos l'agenda cada dilluns i et deixem doncs seguir a casa, calentet, segurament estàs en pijama, no ho sabem.
6: No, estic ja aposentat, perquè semblarà una performance, però estic fent feina, per tant,
0: molt bé.
6: Estic aquí que si no, malament.
0: Perfecte, Martí, fins ara, gràcies.
6: Molt bé, a tu.

0: I de seguida parlarem amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubio, però abans, doncs, deixeu-me que us recordem del que estem parlant durant el programa d'avui. Recordem que estem parlant del temporal, de rieres desbordades, de carrers inundats, problemes a les carreteres i també afectacions a Rodalies. La R1, doncs, no funciona com és habitual, però avui, amb més motiu, doncs, per les pluges. I bé, doncs, ja tenim amb nosaltres Marçal, és rapidíssim, perquè ja té connectada a la Txell, ja la tenim per trucada, i en Marc Tres Serres també el tenim preparat. Així que, companys, bona tarda.
1: Hola, bona tarda de nou, Gemma, i evidentment saludem també a la nostra xef de menjar saludable i coach alimentària, Txell Rubio, que la setmana passada no va ser-hi, ens va venir la seva companya, la Mònica, a parlar de les emocions, però avui, Txell, tornem amb les receptes. Bona tarda.
2: Bona tarda, sí, amb emocions i amb molta energia.
1: Escolta'm, abans de començar, has viscut amb tranquil·litat? L'aiguat t'ha afectat d'alguna manera o vas poder estar tranquil·la?
2: Tranquil·la, i espero que tots vosaltres també.
1: Molt bé.
2: Gràcies.
1: Perfecte, doncs ens n'alegrem per això, per un altre membre de l'Hora Maresme que estigués bé. I ara, escolta, la majoria de gent ha acabat de dinar, amb 3:45 passats de la tarda, però nosaltres igualment oferim, com sempre a aquesta hora, cada dilluns, una recepta. Què ens portes avui?
2: Molt interessant aquesta recepta, carregada d'energia, com moltes vegades em pregunten: Txell, com t'ho fas per tenir tanta energia? Doncs, amb veu baixeta, amb fluixet i petit comitè, us explico què faig.
1: Vinga, doncs som-hi, a veure, que m'has creat misteri ara, eh?
2: Ah, anem a veure. Facilíssim, però pel matí us dic els ingredients i després com ho fem. Cacau pur necessitem, natural, a més d'aquest que no està alcalinitzat, molt important, i així tindrem tots els nutrients. Beguda de cibada, un toc de cafè i una mica d'aigua, fruits secs al tanto, que siguin torradets sense sal ni additius. Dàtil natural, millor la varietat que no és la Metjul. Per què? Perquè té massa sucres aquesta. I canyella en pols, així per tant. Què fem ara? Doncs amb un batedor ho posem tot amb un got americà i a remoure. I després a beure i a gaudir. I així, energia a tope. Si tenim algú que no vol posar cacau, podem optar per farina de garrofa, supermediterrània.
1: Carai, i vols dir que és això, quin gust té? Perquè jo no l'he provat mai, personalment.
2: Boníssim.
1: Boníssim. A qui ens podria recordar el sabor? Perquè me'n pugui fer una idea.
2: Us he perdut.
1: Què ens podria recordar el sabor d'aquesta garrofa que dius que és tan bona?
2: Hola, estem reconnectant perquè degut, suposo que a les... Us he perdut, eh?
1: Doncs t'estem escoltant nosaltres, Txell, a veure si podem solventar-ho, això. Ara m'escoltes?
2: Sí, fantàstic, ara sí. Deia que els més atrevits poden optar per aquesta farina de garrofa tan mediterrània, perquè, clar, el cacau ve de fora.
1: Clar.
2: Encara no l'hem pogut aconseguir nosaltres. Per tant, així tenim una recepta de proximitat, però, en aquest cas, també amb energia. Però això sí, la farina de garrofa amb més sucres.
1: Ah, té més sucres. Val, per tant, pots canviar certs ingredients per si en vols unes miques més o unes miques menys de sucres, no?
2: Correcte. Si no li poses cacau i li poses farina de garrofa, crec que en aquests moments hauríem de prescindir del dàtil. Per què? Perquè si no seria massa sucre.
1: Clar, exacte, el dàtil sempre li dona aquest puntet dolç. No sé si hi ha alguna altra cosa que hem de tenir en compte. Això, normalment, que és de bon matí, en quin moment ho recomanes prendre-ho?
2: De bon matí, i si he fet exercici, també. De vegades, si faig exercici o a la tarda vaig al gym, després de dinar, com ara, amb aquesta hora tan estupenda amb el cafè, també faig aquesta beguda i entrenar. Per què? Perquè hi ha proteïnes i hi ha greixos, i és... són aliments essencials i nutrients per tenir energia.
1: Clar, ja, exacte, i això és molt important per si, sobretot, en aquest cas, com tu dius, tens un dia llarg o has de fer esport, on has fet, perquè és independent, no?, si el prens abans o després o et fa anar amb la panxa una mica plena.
2: Molt important, abans de fer exercici tenim que deixar entre una hora i dues hores. Àpat i exercici, depèn del que fem, doncs clar, podem sentir molèsties, si fem força, si fem cardio, clar. Hem d'intentar, de fet arriba una edat que ja sabem el que ens convé i el que no, i que ens senta bé i que no ens senta bé.
1: Sí. Uh-huh. D'altra banda, no sé si voldries explicar alguna de les propietats que té algun d'aquests aliments en concret, no en si la beguda proteica, sinó algun d'aquests aliments.
2: Fruits secs. Estem parlant de proteïnes i de greixos saludables. El cacau, com hem dit, és una uh-huh. font d'antioxidants. A més, sempre que no estigui alcalinitzat, perquè si no perdrem aquestes propietats. Després, què més dir? El metjol és una font de sucres natural, són sucres intrínsecs fabulosos, després de la civada, amb aquesta fibra estupenda i que també té sucres. El fan una beguda fabulosa. De la canyella, també, que direm, que també té propietats antiinflamatòries, antioxidants i li dona aquest toc també dolç. Aleshores, què puc dir? Que us teniu que animar a fer aquesta beguda.
1: I digues.
2: Perdona, Marc, no? Digues tu, només faltaria.
1: No, que dues coses. La primera, que la canyella té aquest component de ser antiinflamatòria. M'acabo d'enterar ara mateix, no en tenia ni idea. I m'ha semblat molt curiós. I d'altra banda, has dit, animeu-vos a fer aquesta beguda. I a més, és que és facilíssima de fer.
2: Sí, doncs el que tu dius, sí, té poder, en aquest cas, antiinflamatori. I és molt senzilla, és molt saludable. I aleshores tenim una beguda energètica que no és ultraprocessada, que la podem fer a casa. La podeu prendre dues versions, calenta o freda. Així que, i a l'estiu amb glaçons, i ara ja més calentona, tèbia, us donem moltes opcions. I així em permeteu, en un futur ens agradarà poder-la oferir, si em permeteu que pugui fer el comentari.
1: Home, i tant. Oferir en quin sentit? A nosaltres, als locutors, en general? Què vols dir amb això?
2: Doncs, en general, estem realment, ja estem amb el nostre obrador inclusiu dintre
1: Ei,
2: del projecte molt bé. De la Terra al Plat. Sí, moltes gràcies. Formem part d'una economia social i solidària i volem donar feina a persones amb diversitat funcional i col·lectius vulnerables, especialment a les dones. I aleshores, des d'aquí fem una crida. Si ets un inversor, si vols col·laborar, si ets una empresa interessada i vols formar part d'aquest canvi, doncs truca'ns i ens pots trucar, pots contactar a la ràdio i escriure'ns a les xarxes i serà meravellós. I així, entre d'altres, podrem fer aquesta beguda per tots, per compartir. A més, serà una beguda doncs, de caire social per poder impulsar aquest projecte d'economia social.
1: Doncs que estaria molt bé que vagi bé, que funcionés, perquè, evidentment, tot el que sigui de caire social per ajudar a les persones sempre és bo. I, a més, el tema alimentari encara també fa que sigui un punt més important per a tothom, perquè, de fet, tots necessitem alimentar-nos de la millor manera possible i tu, Txell, per exemple, ens ajudes molt a cuidar la nostra dieta amb receptes fàcils i que moltes vegades no coneixíem i que podem aplicar pel nostre dia a dia. Txell Rubió, moltíssimes gràcies, com cada dilluns, i ens retrobem la setmana que ve.
2: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.

0: Vinga, arribem a la part final del programa i com cada dilluns tenim la tertúlia esportiva conduïda per Marc Tresserres, així que no acomiadem en Marc, sinó que deixem que continuï, Marc, tu mateix.
1: Gràcies, gràcies per deixar-me continuar més minuts d'avui d'antena com els dilluns. Va, a veure, tertúlia esportiva, som-hi. Comencem saludant primer, com sempre, els nostres companys. Dani Grau, bona tarda. Ai, en Dani, que no l'escoltem ara. Martí Capçada, bona tarda. Tampoc, caram. O sóc jo qui he perdut la connexió. Gemma, no sé si em rebeu bé vosaltres.
0: Sí, de moment et rebem bé. Deixa'ns que doncs ens mirem amb clau tècnica que ha pogut passar. Esperem en Dani i en Martí perquè puguin participar aquesta tertúlia. En Martí doncs potser està doncs ja preparat per poder entrar. No ho sabem, però ho descobrirem en breus. Ja tenim en Martí. Martí!
2: Hola, hola!
1: Ara sí!
2: Com anem?
0: Molt bé, i en Dani, a veure si podem localitzar en Dani. Martí també, doncs que estem aquí intentant parlar amb els companys.
1: Mira, mentrestant, si no tenim Gemma...
2: Sergi, crec.
0: Ui,
1: sí, estem
0: tots, dos no.
1: No, anàvem a dir el mateix, que en Sergi Ferrer està disponible amb nosaltres. Sergi.
3: Fet un sprint ràpid cap al micròfon. Què tal, com esteu, companys?
1: Molt bé, bona tarda. Ja ho hem parlat, nosaltres, per als oients que no ho sàpiguen, hem tingut alguns problemes tècnics, també amb els companys de l'Hora Maresme, dels diferents ràdios, bé, el que té el temporal. Nois, vosaltres, escolta, com vau viure ahir i com vau sentir el... Més que sentir, com vau veure el temporal, però no de pluja, sinó de gols que li va caure al Real Madrid contra el Barça en el clàssic de la Lliga Femenina, 7-0.
3: Va ser molt bèstia, eh?
2: Doncs, o sigui... molt bèstia, sí. O sigui, és que sembla que aquest equip femení del Barça no se li acaben mai les piles, eh?
1: No, és que... Digues, Sergi.
3: No, dic que jo no estava massa pendent perquè estava amb el meu pare jugant al Remigio, a cartes, justament al principi del partit, i de cop, quan vam començar a veure que no donava temps ni a la repetició dels gols, que en venia un altre, doncs vam dir, què estem fent aquí jugant a cartes? Anem al sofà i anem a veure aquest partit, i al final un 7-0, doncs que, bueno, el Madrid sé que va dir abans que és nuestro día, no? Hoy sí,
1: sí, eh?
3: Pues,
1: gairebé.
3: No.
1: Doncs
3: al final no.
1: No va ser el dia. De fet, a la mitja part, 5-0, i això reflexa encara a dia d'avui, tot i els canvis. El comiat, per exemple, ha sonat aquest estiu d'Alexia Putella, es va plegar una batlla, Salma Parayuelo, i l'equip continua guanyant 6-6 a la Lliga. A la Champions va arrasar també la primera jornada. No sé si, companys, creieu que Pere Romeu va dir que seria molt disputat el partit, com ha dit en Sergi, doncs va estar equivocat tant l'entrenador del Barça com el tècnic del Madrid, i... si veieu, altra vegada, el Barça favoritíssim i sense cap mena de discussió per tornar a endur-se la Lliga Femenina, companys.
3: No, a veure, el partit va estar disputat els primers 3 minuts, però després ja no. No, sí, guanyarà tot, jo crec. És que el Barça... Bàsicament, el Barça femení, jo crec que està en un nivell molt alt, sobretot Clàudia Pina, que he dit de Graham també, però sobretot Clàudia Pina, que se'n va endur el partit amb 5 gols, crec, 5? 5 gols,
1: 4, sí. Pòquer va fer.
3: 4. Pòquer, doncs jo crec que sí, eh? Amb Clàudia Pina a la davantera, que xuta millor que alguns del Barça que hi havia abans, que no diré noms, però...
1: Ui, la pollita l'ha deixat caure. Martí, escolta'm, tu què opines d'aquest Barça femení? Perquè segueix l'hegemonia, sembla.
2: Sí, és que és el que comentàvem abans. Sembla que aquest equip realment no baixa mai el nivell, van sortint, se'n van jugadores com les que has citat tu, Marc, i en tornen a sortir de noves, i és que no hi ha manera, o sigui, no hi ha manera de no només deixar de ser les favorites, que ho són clarament, vull dir, el debat ja no és si es guanyarà la Lliga o no, perquè això ningú en té cap dubte, però és que jo crec que la guanyaran imbatudes, és a dir, de guanyar tots els... És que no veig cap equip que s'hi pugui ni competir, perquè el Real Madrid, actualment, parlo ara de la Lliga Espanyola, han aconseguit ser el segon millor equip, més o menys, segon, tercer millor equip, i les vam guanyar 7-0, és a dir, és que crec que no tenim rival actualment.
1: No, la veritat és que... I menys, exacte, almenys a la Lliga Estatal. Nois, canviem de tema, tenim una mica més de temps avui. Seguim amb futbol, després canviarem ja d'esport. Ahir, duel d'equips catalans, va jugar al vespre tant el Girona com el Sabadell, van empatar a 0, però això no els impedeix ni a un ni a l'altre desenganxar-se de la part alta de la taula. Girona, quart classificat, tot i empatar amb el Mallorca. De fet, a la classificació també van iguals, amb 14 punts, exactament amb els mateixos resultats. 4 victòries, 2 empats i 2 derrotes. I pel Sabadell, tot i ascendir de categoria aquesta temporada, que feia uns quants anys que no era a segona divisió, una derrota amb només amb 8 partits. Us està sorprenent la temporada d'ambdós equips?
3: Sorprèn la del Sabadell, sobretot perquè és el que comentem, no? Acaba de pujar. Mencionar també, com a simple detall, el Castellón, que també, doncs, sorpresa que estigui segon, doncs, perquè a més està jugant molt bons partits.
1: Sense haver perdut cap partit, Girona... a més a més.
3: Exacte, a més a més. I jo crec que el Girona sí que, per molt que vagi quart, i a més, segueixo defensant que des de que van perdre aquella relació, podríem dir, amb Manchester City Foundation, crec que es diu així, on es cedien jugadors entre diferents equips, doncs el Girona ha perdut molt des d'aquell Euro-Girona, com l'Euromàlaga de fa uns anys, doncs jo crec que ha perdut molt, però tot i així segueixo confiant en Mitchell, jo crec, perquè puguin tornar a primera, sí senyor.
1: Has dit Mitchell, ja no hi és Mitchell.
3: Perdó, pues el Castell.
1: Mitchell està...
2: Confiem en el relleu de Mitchell.
1: Ah, exacte, això
3: sí,
1: mateix.
3: Exacte. Saps què passa? No, jo tinc un problema amb el Girona. M'emprenya molt la gent que s'ha fet del Girona, que és del Barça i s'ha fet del Girona perquè va pujar a primera i va entrar a Europa. Llavors, bueno, com a detall, simplement, per fer una mica més interessant la tertúlia, no?
2: Bàsicament. No, ja, això sempre. Jo estic amb en Sergi, Marc, perquè sí que és veritat que els dos equips estan en posicions bones, però crec que el Sabadell va una mica amb el que es diu, amb la fletxeta cap amunt d'un equip que acaba d'ascendir amb una dinàmica boníssima, els aficionats supercontents i il·lusionats, i un projecte esportiu que sembla que per al que pot optar el Sabadell, amb tots els respectes del món, que em trec el barret, però que estan superant-se, i el Girona, doncs, una mica al contrari. Van quarts perquè no deixen de tenir una plantilla d'un nivell molt elevat per estar a segona divisió, però precisament et diria que la fletxeta està completament cap avall, també a nivell d'il·lusió, de club i de tot això que heu estat dient. Per tant, bueno, veurem com avança i veurem si ni que sigui un dels dos equips catalans pot pujar de categoria, però no ho sé.
1: Sí, la Lliga de Segona Divisió és molt llarga i totalment d'acord amb el que has comentat, Martí, sobre això, del nivell que té aquest Sabadell en quant a clau de confiança i el Girona aprofitar encara els jugadors que tenen amb experiència de primera divisió. Fem canvi d'esport, anem al bàsquet, ens queden encara un minut i escaig per parlar-ne. Repàs breu dels resultats dels equips catalans. El Manresa va tornar a perdre el segon partit de la temporada, justat contra un Breogán, que un altre equip, com diria Martí, fletxa cap amunt, perquè estan fent un inici brutal de temporada. Sí. Més de 100 punts als dos partits, va guanyar de 6 al Nou Congost. D'altra banda, la Penya té el partit a passat, aquest no el comentarem perquè evidentment pels aiguats, doncs, es va suspendre contra l'Andorra, i ahir al vespre va passar la derrota del Barça contra el Múrcia en un autèntic partidàs, i atenció, el bàsquet Girona va perdre per 40 punts de diferència a la pista del Baskonia. Nois, amb quin voleu començar a comentar?
3: Jo no tinc paraules. Ja ho sabeu, sempre que em parlo del Barça de bàsquet em costa, i més quan, em perdonareu, però no, encara no he arrencat amb el Barça de bàsquet. Masses coses al cap i masses canvis de jugadors per poder centrar-me en el Barça de bàsquet, que sempre cada any és el mateix, jo ho repetiré sempre, des de l'època de l'Orbeck, bueno, no aniré més enrere cap a Epi, però des de l'Orbeck, Fran Vázquez, Endong, que no veiem un Barça de bàsquet amb

0: el dels últims anys. Crec que té jugadors que, si agafen ritme, poden arribar a aspirar a algun títol, cosa que l'any passat, per exemple,
1: companys, tanquem, ho veia impossible.
2: Molt bé.
1: Disculpa, Martí, em sap greu.
2: Doncs gràcies, companys. Gemma, tanca el programa. Endavant.
1: Molt bé, gràcies a tu també. Doncs demà tornem amb un nou tema. Adéu, fins demà, que vagi molt bé.
3: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
1: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
0: I avui no passeges sola, passeges acompanyada i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
1: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
2: Molt bé, bona tarda.
3: Bé.
1: Vosaltres, doncs heu entomat o començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
2: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així, i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
0: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
2: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes. Zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no?, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles, i la pèrdua d'aquests, doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
0: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població, doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa, a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
2: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica, i això suposa, doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i per tant pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua, doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius, doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
1: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
2: Sí, de fet les solucions són relativament senzilles, perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final tenir aquest grup de aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors. I simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts de alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per a aquestes poblacions.
1: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
2: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de Mussol Comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca, i Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta, molta part agrícola i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
0: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
2: Exacte, en aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
0: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
2: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció, per tant és un grup que es dedica entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica, i en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
1: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el GEVEN col·labora amb altres entitats del municipi o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
3: Bé, amb el GEVEN ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de mussol i d'òliba aquí a la comarca, i sabent també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per òliba i tenim 8 per mussol comú.
1: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
3: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
0: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres des d'aquí, des del Rambla 54, doncs intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
3: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades, i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
1: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies, i Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
0: I tant, Laia, moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte, si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament a mà, a mòbil, el que sigui.
1: Exacte.
0: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
1: I tant que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. Huh? .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pan tomaca. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits, i nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent, és a dir, la cosa va ser molt ràpida, perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius, i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia, i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble, i bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet ells han penjat un reel a Instagram explicant la història, i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans d'anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això, han decidit efectivament dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el .cat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al .cat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu tant, digues, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al .cat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al .cat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja...
4: Hem creat un tió, també.
2: Que, per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió, que dius, no, és un tió, no és un cagatió, a veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tot d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí. La veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord, han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament, és perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini .dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera i la segona. Es veu que, diria concretament, que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello, estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adeu.
5: Doncs...
6: M'he de trobar molt, o no m'he de trobar?
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí, sí, sí. Qui té

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, por lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: Infàs...
1: Pues cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any en 6, hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més, i ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 l'any. El primer any van ser 6 vestits, ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc. I, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença el febrer, cada any.
0: Vale. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
0: I des de febrer ja intensiu o...
1: Sí, sí, sí.
0: Ja intensiu, a l'estiu heu estat aquí
1: no,
0: amb l'aire condicionat...
1: Una setmana però... només en l'agost.
0: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances
1: s'ha de tenir, home. Sí. Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats, i claro... Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que els tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, los fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
2: Ahora aquella, ahora yo, luego va otra, después va otra...
0: Trabajo en cadena.
2: Y la última, la maestra.
0: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo, que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
3: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
3: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
3: Sí. Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, 3 sí, más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
3: Hay que hacer...
1: Para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces... No, 6, me sembla dir. 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
3: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí, 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans i després després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora, fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors, vaig descobrir que hi havia uns taladros que hi havia marxes. Si provéssim amb un taladro, ficarem la marxa més baixeta, perquè no... Llavors, a partir d'aquí, vam començar ja amb el taladro. Ja tot arreu ja amb el taladro. I de primer era la marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
4: Ara ja anem amb la marxa a tope.
0: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits del guaire competeixen en les diferents modalitats del certamen: la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
1: Després també fa el del dissenyador cada any.
4: Que és una altra categoria a part.
1: Sí, bueno, aquell no entra.
4: No entra categoria, és no. Com d'exposició.
1: Sí, aquell ja queda com a d'exposició.
4: De museu, de sí. Museu, de museu, totalment.
1: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquell.
4: Sempre
1: vestit.
4: Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
1: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, les joves no vol començar perquè totes són... tenen feina i no volen estar... Però bueno, aquí pues el grupet que tinc ja ho veus, molt majes i les d'Almenar igual.
0: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
1: I mentre elles aguanten jo, i ja ho puga jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant. Perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
4: Ja estan pensats, jo, abans d'aquesta edició de l'enguany.
1: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
0: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà, caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menar, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparats 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... No sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva i vam quedar que un dia trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, pues, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no? El que tu comentes,
4: sí.
3: Que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no? Etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, amb més rimes, estructures, etcètera, però jo en el meu cas almenys faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma no et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així com marratx, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh?
3: Mm-hmm.
4: Però jo no sé, en el teu cas
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir, està lo típic que t'agites al llit i de sobte te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè si no te'n recordes, no?
3: Clar, ni que fos al mòbil, al teu xat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment el que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea, i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final si algo té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou, perquè si no podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps o com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare, que ell va morir el 2017, i jo en aquella època doncs tenia com en aquella època, just després de la mort, va passar un temps, però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar, i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, doncs ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb un pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però són les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo m'emmirallo amb ell, no?, i viceversa. Totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivim, on vivíem, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no?, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'en ell, no?, és a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que després, a partir d'aleshores, no?, sempre que la veia pels camps, no?, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no?, que era una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no?, aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva, crec jo, eh?
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí,
4: és una
3: sí,
4: cosa que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany, però és perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no?, sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no?, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no?, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà perquè, clar, és com el llenguatge, no?, i és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys, fins que no... No sé, eh? No crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no?, en el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dintre d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Uh-huh. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en aquelles cases, no?, en aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... no?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que sí. Ho mire, ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que t'ho vull dir?
4: Ja. Yeah.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància, tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors clar. Jo crec que la poesia és molt bonica per això, no?, perquè no...
4: Per viure-la, no?, cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions... Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
7: Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
2: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

Anem-hi a gaudir. Amb la nostra sintonia, la sintonia que hem començat, doncs, que hem estrenat, volia dir, aquesta temporada tardor-hivern 2026. Alguna vegada he parlat d'aquesta sintonia? En tenia moltes ganes de posar el bambolet com a sintonia del Bones Vibres. I bé, tu aquí, que ara és l'ocasió. Ja la vam estrenar la setmana passada, eh? Quines ganes de continuar gaudint amb tu i per tu aquesta primera nit d'un nou cap de setmana. 2 d'octubre del 2026, primer cap de setmana del mes d'octubre, el desè mes de l'any. El número 10, el número 10 té molta potència, és el número de la fortuna. I tu diràs, per què és el número de la fortuna? Vine aquí que t'ho explico. Ens anem a la numerologia. El número 1 és la màgia, són els inicis. El número 0 és l'empenta. És començar sense motxilles un nou cicle de vida. I ens anem a la part més esotèrica de la numerologia. Com podria ser el número, que posa símbols? La simbologia del tarot. I quina carta pertany al número 10? La roda de la fortuna. És a dir, és un número 10 de moviment, d'intentar estar a dalt. Perquè, clar, el que ningú ens explica de la roda de la fortuna és que no sempre és fortuna. A vegades estem a dalt, a vegades a baix, a vegades a l'esquerra, a la dreta. Uf, quin agòbio, no? El més important de tot és que estiguem a dalt i que ens mantinguem. I si estem, doncs, cap a caiguda, tornem-hi a dalt. Si estem a baix, intentem pujar-hi. Sempre cap amunt, amb moviment. Moviment. Quan surt la roda de la fortuna, i si les cartes del després ben acompanyades de coses guapes, vol dir que el moviment és afortunat. Ve tu aquí quines coses aprenem avui, eh?

2 d'octubre del 2026, el que ens fa recordar que tenim 90 dies, 3 mesos, 90 dies. 90 dies per continuar gaudint aquest 2026. 90 dies per fer moltes coses, molts projectes, moltes coses que van quedar enrere. Complir molts desitjos. Donar les gràcies sempre, sempre amb gratitud. Tenir molta, molta fe. 90 dies, fins i tot també per cridar la justícia divina i la justícia dels homes. 90 dies per potenciar encara més la pau, la felicitat, l'amor, la salut, els diners i la bona companyia. Dos d'octubre, avui es celebra, es commemora i cal tenir molt present el Dia Internacional de la No Violència. Avui també és el Dia Internacional de l'Educació Social.

Actitud positiva, actitud magnètica. Ai, ai, que aquí tenim poca vergonya, eh? Vinga, va, amb tu, fins a les 11 de la nit. Salutacions d'una servidora, em dic Maritrini Hernández. I com cada divendres t'acompanyo en viu i en directe de les 9 a les 11. Tot i que me pots escoltar qualsevol dia de l'any, en qualsevol moment, a les plataformes d'internet de Ràdio Tordera i també plataformes musicals. Actitud magnètica. Que aquest divendres nit encengui la teva llum més sensual i salvatge. Aquí anem sense manies, eh? Atracció pura i dura. Avui és divendres, el dia perfecte per deixar-se portar pel desig i la passió. Ja que parlem de passió, a la ràdio, els logotips de la ràdio són de color vermell, el color de la passió, el color de la força, el color del foc. I quina casualitat, jo porto una jaqueteta de color vermell, sí, de mitja màniga, de color vermell, així, la dona vermella, no? Ai, no, la dona de vermell, no. Però la jaqueta sí. Més coses xules, més coses en potència, més coses sensuals. Què hi ha més sensual que la bona música? Mmm...

Només imaginar-m'ho ja m'emociono. Imaginat aquests sons tocats en els primers instants, en els primers moments, per iniciar el concert el dia 19 d'octubre al Palau Sant Jordi. Sí, aquesta joveníssima banda de metal, de rock dur, tan joves, joveníssims, perquè ho demostren a la seva actitud, a la seva sang i a la seva energia, actuaran amb aquesta força i encara molt més al Palau Sant Jordi de Barcelona aquest 19 d'octubre. Afortunats tots i totes les que escoltareu en viu i en directe aquest so tan magnífic, tan electritzant. La banda que es va formar l'any 1968, en viu i en directe a Barcelona. Una banda que no s'ha retirat mai, Deep Purple al costat de bandes com els Zeppelin o Black Sabbath. Van ser pioneres del heavy metal i del hard rock modern. Joveníssims, amb aquella força. La banda britànica torna a la ciutat comtal. Ho va fer l'última vegada l'any 2024 dins el Festival Rockfest 2024 de Barcelona. I dos anys després tornen un altre cop a la ciutat comtal. Serà, com et deia, el 19 d'octubre. A veure què cau el 19. Ah, 19, un dilluns. Sis dècades, es diu aviat, 60 anys, 60, més dels anys que tinc jo, 60 anys damunt dels escenaris, Deep Purple.

0: Són únics, són únics, i nosaltres gaudim també a través de la seva música. 2 minuts sobre 11:15 de la nit.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: M'he anat a la pàgina oficial de Palau Sant Jordi i encara hi ha entrades per poder gaudir del concert de Deep Purple. Encara pots anar a les pàgines oficials a comprar entrades. Més cançons, més música. Un dels darrers temes d'aquest 2026 és protagonitzat per Álvaro de Luna, el qual et pregunta on ets que no et troba.

Ai, ai, ai, tota la nit com koalas. I què tal si dormim abraçats tu i jo tota la nit com koalas? Potser pot ser divertit, eh? O potser pot ser també divertit i perillós. Pura temptació, possiblement el cos avui demana més que mai carícies, petons i molts de riures a cau d'orella. Són elegants, són sexis, són divertits, són pura energia. Es vesteixen sempre amb la seva millor actitud i conquisten les nostres ànimes, els nostres cors i els nostres somriures. Són sensuals. Són únics, són molt, molt grans. Són la banda catalana La Fúmiga. I veto aquí que La Fúmiga també l'està petant, eh? Estan fent història. Diuen a la seva pàgina oficial i també a la pàgina oficial del Palau Sant Jordi que les entrades estan exaurides. T'explico un secret, possiblement els últims dies posaran alguna a la venda. Déu meu, Déu meu, qui més d'octubre de grans cantants nacionals i internacionals estan de concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. Hem fet un repàs enorme, perquè aquest 2026 és un any de caliu musical. Demà, els Hombres G, eh? Demà, Disbauxa, Poca Vergonya, Paraulotes. Perquè els Hombres G diuen paraulotes, i a qui no li agradi, que marxi tu. Perquè els Hombres G són divertits i de tant en quant s'ha de dir paraulotes. Clar que sí. Perquè demà, que no li agradi les paraulotes, ja pot marxar, del Palau Sant Jordi, s'haurà de posar taps a les orelles. I a més, amb aquesta nova cançó titulada Gilipolles, imagina't. Demà tota l'energia amb els Hombres G. I durant els diversos dies, diverses setmanes, molta música al Palau Sant Jordi. Hem recordat, per exemple, que la joveníssima banda de l'any 1968, fundada l'any 1968, sí, joves, perquè són joves de cos, d'ànima i d'esperit, Deep Purple, també a Barcelona. Quin luxe, eh? I si vols escoltar aquesta cançó, Koalas, o qualsevol altra de la banda, de la banda La Fúmiga, vine, que t'explico els concerts que hi ha. El divendres, dia 16 d'octubre, el dissabte, dia 17 d'octubre, i el diumenge, dia 18 d'octubre, al Sant Jordi Club, és a dir, al Palau Sant Jordi, La Fúmiga. Entrades exaurides, o bé, posen entrades una mica més a la venda, que el Palau Sant Jordi crec que seran molt poquetes les que podran posar, o bé amplien els dies de concerts. És una banda molt collonuda, eh? M'encanta La Fúmiga. Disbauxa, alegria. I després La Fúmiga marxa cap a València, a Roig Arena, actuaran el 30 d'octubre. I també a València el 31 d'octubre. De moment, diuen que s'ha venut tot. També a València, mare meva, estan fent història, La Fúmiga. I La Fúmiga continuaran fent concerts i es queden. Tot i que el seu tour fa una mica que ens amoïnem, a veure si continuaran o no, però jo diria que sí. El tour de La Fúmiga s'anomena Tot s'acaba. Doncs mira, si s'acaba quelcom, que comenci millor. Ella ho està aconseguint, ha fet això. S'acaba una època, comença una altra. De fet, ara està en concert, a Madrid, a l'estadi que du el seu nom. Ha fet història. Ha pujat al Guinness dels rècords.

Sempre, sempre sorprèn i sempre es transforma, i de fet, es transforma contínuament. La tenim a Madrid a la seva residència. Pocs artistes poden tenir una residència en nom propi, la residència de Shakira, Estadi de Shakira. Dotze són els concerts que ofereix aquesta gran, gran cantant, i sobretot, gran, gran en tot, eh? El que no pugui fer ella, difícil, difícil. Va començar el seu primer concert el dia 18 de setembre, i ja han hagut més concerts i grans artistes que els ha portat així de sorpresa, entre ells Alejandro Sanz. El 18, 19, 20, 25, 26 i 27 de setembre van estar a Barcelona, no, a Madrid. Tothom esperava que algun concert es faria a Barcelona, però no, tots són a Madrid. A l'estadi anomenat com ella, Estadi Shakira. I avui, dia 2 d'octubre, també hi ha concert. En aquests moments s'està fent concert. També tindrem concert demà, dia 3, demà passat, dia 4, el 9, 10 i 11 d'octubre. L'11 d'octubre s'espera que sigui l'últim dia dels concerts que ofereix Shakira. 12 concerts en total per celebrar els seus 30 anys al món de la música i fent aquest tour internacional anomenat Las Mujeres Ya No Lloran. Com a dada curiosa et diré que Shakira ha batut tots els rècords en rècords Guinness per la història. Rècord Guinness per la gira hispana més taquillera de la història amb el tour Las Mujeres Ya No Lloran. De moment ha recaudat un total de 421,6 milions de dòlars, es diu aviat, eh? Entrades venudes de moment 3,3 milions amb 87 espectacles. Aquest rècord Guinness no superava des de l'any 2023 amb el tour que va oferir Luis Miguel. Doncs vinga, més Shakira, i ara amb La Fuerte dins el seu nou àlbum i la seva gira mundial. Ens aproximem mica en mica, pas a passet, a les 11 de la nit.

Una de les cançons que encara és molt, molt protagonista aquest 2026, doncs és actual i a més encara fa concerts la Rosalía amb aquesta gran peça, com sempre, triomfant. Més concerts, més grans artistes, una fèmina que també està fent rècords. Ella demostra la seva força. Ella és una gran deessa del món de la música i s'ha plantat amb una residència a una ciutat espectacular, la seva ciutat estimada, París. 26 concerts des d'aquest 2026 fins al 2027. De qui et parlo? D'ella, única, Céline Dion. Moltes són les cançons que s'esperen escoltar en els seus concerts. Céline Dion està il·lusionadíssima i sobretot diu que té molta responsabilitat amb aquests concerts, concerts que ja es porten a terme des de finals de setembre i que estan programats, que passen el mes de maig del 2027. De moment hi ha 26 concerts, 26 i mica en mica ja s'aniran ampliant les dades i les dates dels concerts. Avui ja s'esperen més de 30.000 espectadors i es preveu que la podran veure i la podran gaudir més de 800.000 persones. Escoltem una cançó que Céline Dion en va fer la seva versió, un pop dance electrònic, que ella va dir, mira, ho farem una miqueta diferent. Una versió... després de la conegudíssima versió de Cyndi Lauper, cançó original de Roy Orbison, I Drove All Night, és a dir, he conduït tota la nit. Céline Dion, única, increïble. Ella és unió, força, voluntat.

No sé, Anna, tu, però a mi m'has posat en la pell de gallina quan l'escolto, i més sabent la seva història personal, personal, a part de professional. Una dona increïble, amb una força sobrehumana, i que possiblement, si parlem del sentit de la vida d'ella, diríem que el seu sentit de viure és la música. Ella estima la música, estima la vida, és forta i és imparable. Celine Dion, que travessa doncs una situació personal molt forta, però ella la demostra també a les xarxes socials, diu: mira, em passa això, tingueu paciència que em milloraré. Ho va prometre i ho està fent amb una responsabilitat i, sobretot, amb una humanitat impressionant. Amb molta, molta humanitat i molta humilitat, començant a ser responsable. Ella ho diu: he de ser responsable per dur a terme tots aquests concerts a la meva residència a París. De moment, 26 concerts. I farà uns mesos molta gent es pensava que ja mai més la podrien veure a dalt d'un escenari. Doncs vet aquí. Qui té la força interior pot estar adormit, entre cometes, durant un cert temps, però qui té força, qui té llum, la torna a treure. Celine Dion, una de les figures més admirades de la música global pel seu, sobretot, virtuosisme vocal i la seva increïble resiliència personal. Després d'anys de lluita contra una malaltia molt dura, la qual a vegades no es podia ni moure, no sabeu el que és a vegades no poder bellugar-se i quedar-se rígid. Doncs ella pateix aquesta malaltia i a més la demostra per dir: hi ha superació. Totes les malalties d'una manera o una altra tenen la seva superació personal, i ella creu en allò. Resiliència, això se n'en diu resiliència. La diva ha protagonitzat un dels retors més impactants. Sí, de ben segur que sí, i ella deu estar molt, molt orgullosa. Jo, com a persona normal i corrent, n'estic molt orgullosa d'ella, l'admiro. Admiro molt les persones com Celine Dion. Un dels retors més impactants del món de la història. Una gira monstruosa per tot el que representa.

Doncs, com et deia, la seva resiliència davant de l'adversitat, l'any 2022 se li van diagnosticar la síndrome de persona rígida i ella continua endavant, lluitant i dir, vinga, va, que jo puc, i mira, ho està aconseguint. Una determinació absoluta, lluny de rendir-se, de tant en quant ha tingut que descansar, normal, perquè quan s'ha de descansar, sigui un, dos o deu anys. I ha tornat, perquè ella té una força, una llum increïble. Té una màgia especial. Si parlem de números màgics, seria com el número 17. El número 17 representa la representació de les cartes mítiques de l'esoterisme, l'estrella. L'estrella és la bondat, la resiliència, els somnis que tard o d'hora es fan realitat. Amb Celine Dion hem connectat, hem tingut una connexió emocional única. 4 minuts i arribem ja a les 11 de la nit, punt i final d'aquest Bones Vibres d'aquest primer divendres del desè mes de l'any. Primer divendres del mes d'octubre. El Bones Vibres que comença aquesta nova temporada, tardor-hivern, de Ràdio Tordera i que

0: estat bé, eh? Avui ja hauran dit els de direcció què li passa, que ha estat molt formaleta. Doncs mira, que avui he tingut que dir molta informació de molts concerts a Barcelona i valia la pena, paga la pena. Avui, a través de la música, hem recordat el dia que se celebra el dia com avui i que s'hauria de celebrar i tenir consciència, valors positius, no qualsevol tipus de valors, no. El valor positiu és dir no, no, no consentir, no, no, no, no a la no violència. Avui és el Dia Internacional de la No Violència. I la millor manera de prevenir-ho és la prevenció. Prevenció primària, secundària i terciària, un dia et parlo d'això. Vinga, va, et parlo ara, que si no... La primària és dir no, ensenyar que la violència no du a cap camí. La prevenció secundària és quan ja s'ha produït la violència, saber rectificar a temps, escoltar la víctima, eh? I la tercera, doncs, ja és actuar després del risc i fer bona intervenció a la víctima i també, doncs, als victimaris, no? Són importants totes les prevencions. Dia Internacional de la No Violència i per poder combatre és la prevenció i també se celebra el Dia Internacional de l'educació social. L'educació és importantíssima en qualsevol moment de la nostra vida. Un minut i escaig, ens anem directament a les 11. Vinga, va, que jo m'agafo els gelats, que tinc el congelador, que he posat un gelat que m'he comprat al congelador d'aquí de la nevereta de la ràdio. M'he donat compte que congeladora molt petit, no sé si cabran i si estaran desfets o no, però jo m'enduc els meus gelats. El meu cafè, això sí, el meu tallat. I res, cap a casa, a gaudir del cap de setmana. Que tu passis bé, que siguis feliç, que siguis feliça, que ens quedem amb l'amor, amb el poder de l'amor, amb el poder de conduir sempre les bones vibracions. Recorda que queden 90 dies per continuar complint somnis, fer fites i fer coses importants durant aquest 2026. 90 dies.
1: Infopodcast Tordera.
2: Hola, dilluns 5 d'octubre. Les tres paraules del dia són vigilància, panots, digitalització. Vigilància. Tordera manté la vigilància sobre rieres i camins després de les noves pluges intenses i el CAP Tordera realitza la campanya d'immunització contra la bronquiolitis als nadons. Panots. La brigada municipal fa reparació del ferm i reposició de panots al centre urbà i l'esplai de la gent gran ret homenatge als socis més grans en una jornada festiva. Digitalització. S'impulsa la digitalització del comerç local amb una xerrada sobre l'ús del mòbil als negocis de cara a demà. Pere Cot representarà l'obra El Nom al Teatre Clavé el proper cap de setmana i el Club Futbol Tordera rasca un empat contra el Besalú, empat a un, i l'Atlètica Tordera cau a Vilafant per 2-1. Molt pendents a Tordera de les pluges de les darreres hores, l'alcaldessa Elisabet Mejías informava a primera hora d'aquest matí que els accessos a les urbanitzacions ja estan restablerts, però alerta que les rieres de Vallmanya, Orsavinyà, Vall de Maria i Gelpí són els principals punts de preocupació.
3: Fer seguiment de les rieres, que ara és una mica el que ens preocupa, l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsavinyà, de Vallmaria, perquè quan trenquen ens provoquen afectacions a la part baixa i més inundable de Tordera, també a la banda de Sant Pere i a la GI 512 i fins i tot a la GI 600, com ens va passar ahir.
2: Avui, 5 d'octubre, és el Dia Mundial dels Docents, avui a Sant Froilà de Lleó. Falten 20 dies per al canvi d'horari i un total de 7 dies per al proper festiu a Catalunya del 12 d'octubre. Avui esperem un dia amb nuvolositat, amb pluges encara insistents, sobretot a primera hora d'aquesta jornada. De cara a la tarda podria millorar una mica el temps. Demà s'espera un matí radiant, però amb nuvolositat que augmentarà de cara a la tarda. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el veïnat de Sant Pere, recollida de por de voluminosos a Mas Mora, Can Fosques, Can Manresa, trucant prèviament al 93 765 31 51, enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Informar de la mort de la senyora Toñi Vázquez València, als 75 anys. La cerimònia serà a les 12 del migdia al tanatori de Tordera. Fa un any explicàvem d'un incendi en pocs dies a l'urbanització de Niagara Park. Fa 5 anys explicàvem que el programa 5 bandes de Ràdio Tordera estrenarà

0: Grava un podcast de música de cinema americà i fa 10 anys el Consell Comarcal del Maresme oferia diversos cursos per afavorir l'acollida de persones nouvingudes.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Tordera.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: invece in quel sogno blu.
1: Nell'autostrada.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
4: Bon dia. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges "és alert" a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est del país entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 6 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Comissions Obreres i la UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés, una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Dels esports, el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound de 2027. També serà Guillem Gisbert qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous.

0: Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada destacant algunes afectacions que queden actives pels aiguats tant d'ahir com també d'aquest cap de setmana. Hi ha tallades la C14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i cobra desviament senyalitzat. També està tallada la C352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, la C31 està tallada amb l'enllaç amb la Ronda Litoral, en sentit nord, en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara tenim fins a 3 accidents actius. El primer, allà a la tarda, encara deixa un carril tallat a la C25 a Santa Coloma de Farners en direcció Girona. El segon, fa uns instants, està de la AP7, que deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Celoni en direcció Barcelona, i el darrer està de la B10 a la Ronda Litoral a l'altura d'Hospitalet de Llobregat, que també en aquest cas en direcció Barcelona deixa els vehicles al voral. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, també el servei de Rodalies encara es veu afectat avui per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, la R2 Sud i la R1, on alguns trams s'han de fer per carretera. Tot seguit comprovarem com ho viuen els usuaris amb una connexió en directe a l'estació de Sants de Barcelona. I pel que fa al temps, també, com dèiem, avui un dia més molt pendents del cel. Ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Si ahir teníem una situació complicada, avui haurem de tornar a estar pendents de la meteorologia a Catalunya. Aquest matí ja, amb núvols que aniran a més, especialment per les comarques de Tarragona, amb els primers ruixats, bàsicament a les Terres de l'Ebre, gairebé immediatament. També destacar que aquest matí ja, i encara tindrem molta boira a les comarques interiors. Boira bastant espessa, per exemple, en alguns indrets de la Catalunya central. Aquest migdia ja xàfecs més importants al voltant del Camp de Tarragona i arribant a l'àrea de Barcelona, però serà sobretot aquesta tarda, aquest vespre i aquesta nit quan tornarà a caure el cel en el cas del Camp de Tarragona, àrea metropolitana de Barcelona i la costa de Girona. Però és que a la resta del país també aquesta tarda tindrem tempestes, algunes de paratoses, sobretot al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges "és alert" si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal.
4: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar que a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha 3 antecedents a les 3 darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
0: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitació a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles excepte al Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
5: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, que han quedat malmeses.
6: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat, i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament, doncs, a la població.
0: Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, emmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat, mentre a Pineda de Mar, els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. A Barcelona, els bombers han treballat per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
7: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat, i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
0: A tot això, Rodalies es prepara per un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i també d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre es recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, com estan les coses aquest matí?
8: Bon dia, Helena. Sí, les línies que més patiran durant les properes hores són les del Vallès i el Maresme com a conseqüència de les incidències registrades durant el temporal d'ahir dilluns, incidències que se sumen a les ja registrades en el temporal d'aquest cap de setmana. Tot i això, i respecte a la línia R1, us hem d'anunciar una novetat, i és que s'ha recuperat el servei de trens entre l'Hospitalet i Arenys. A partir d'Arenys i fins a Massanet es manté el servei alternatiu per carretera. Les línies R11 i R2 Nord de Rodalies també es preveu mantindran alteracions importants al llarg d'aquest dimarts, i en el cas de la R2 Nord hi haurà busos entre Granollers, Centre i Sant Celoni. Així que, a banda de les línies R11, R2 Nord i R11, hi ha 5 línies més amb servei alternatiu per carretera, són per exemple la R4, la R7, la R8 o la RT12. Helena, i el que està clar, perquè des de Megafonia s'insisteix en aquest avís, és que avui també serà un dia complicat pels usuaris, i aquests s'hauran de fer gala de més paciència perquè s'esperen demores a pràcticament totes les línies com a conseqüència de les incidències climatològiques. Per cert, que també hi ha hagut un robatori de coure a les Borges del Camp, i això està provocant retards importants a la línia entre Saragossa i Reus.
0: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Com sempre i com tu bé deies, paciència i resiliència a aquests soferts viatgers de Rodalies. Gràcies, bon dia. Només 2 minuts els que falten ara mateix per arribar a 7:45 del matí. El president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre, 9 mesos abans del que la llei li permetia, per esgotar la legislatura amb el detonant del que va passar divendres al Congrés, quan, ho recordareu, el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge que l'executiu volia tirar endavant per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez demana ara més suport per poder, diu, realitzar més projectes progressistes. Ens ho amplia la Maite Polo.
9: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
10: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
9: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada. Això, mentre el Front d'Esquerres, les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar Front Ampli com a nova marca electoral, formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Entre els favorits a les travesses per liderar aquest espai hi ha el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o la ministra de Sanitat i actual cap de files de Sumar, Mònica García. Escoltem precisament García i també Alberto Núñez Feijóo, que crida a passar pàgina del sanchisme.
11: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
12: Sé que es una frase hecha la de estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido, y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político, y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
0: L'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic, que suposaven 4.700 milions anuals per a Catalunya. La condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies, entre molts d'altres. Sigui com sigui, els partits catalans ja han engegat la maquinària electoral i comencen a definir els candidats. El PSC tindrà l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell. Junts ha confirmat Míriam Nogueres i Esquerra vol que repeteixi Gabriel Rufián, que adverteix que s'ho ha de rumiar. Aquestes eren les valoracions de la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, la de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, i la d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany.
13: Tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui... Nosaltres continuem treballant perquè, clar, el govern de la Generalitat continua governant, continua treballant.
14: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
15: Sinó perquè li van bé a ell. I, per altra banda, Junts s'ha passat 3 anys torpedinant la legislatura.
0: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ha tornat a intentar, o tornarà, de fet, a intentar aquesta aprovació amb l'aprovació dels decrets de Mari Carmen al Consell de Ministres. L'objectiu, que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica la Carina Bellver.
16: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els dos decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés del Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
17: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
16: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
0: Mentrestant, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors i 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga. Ho ha dit la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
18: Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no podem estalviar, vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin. Estic convençuda que en aquesta onada s'hi sumarà tothom.
19: Atenció, atenció, es parla la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandoni la zona.
0: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. I avui també serà notícia que el Tribunal Constitucional vota les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull. I si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. L'Audiència de Barcelona absol els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més d'altres excàrrecs del Departament de Salut, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya el 2021. La Fiscalia demanava inicialment 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic per un delicte de prevaricació, però al final del judici ha retirat l'imputació. Les acusacions populars, exercides per sindicats i associacions policials, mantenien la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon, Marc Ramentol i Adrià Comella. També ha quedat absolt Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut.

0: Aquesta setmana reprèn la Lliga després de 18 dies d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. I avui la selecció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra a la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. El duel serà especial per al blaugrana Dani Olmo, que va fer part de la seva formació i va debutar professionalment a la Lliga Balcànica.
1: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer, o que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, és on vaig viure, i sigui Split, segueix sent molt, molt emocionant.
0: Ja han quedat definits els emparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que es disputarà a partit únic entre el 27 i el 29 d'octubre. Encara amb el Barça exempt fins als setzens, disputaran aquesta fase 7 equips catalans més al Prat, si acaba confirmant-ne la classificació. Precisament, l'enfrontament més atractiu és el que enfrontarà els Pota Blava amb l'Atlètic Club, si el conjunt pretenc, que domina l'eliminatòria prèvia per 5-1, elimina el Sant Rafael Eivissenc. Els altres emparellaments són Quarte Girona, Sestao Espanyol, Utebo Sabadell, Reus Baracaldo, Manresa Sant Andreu i Calamotxa Europa. A la Copa de la Reina han quedat definits els encreuaments per als setzens de final amb tres equips catalans implicats. L'Europa, de segona federació, s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo. L'Espanyol visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. El Joventut en rep el Bnei Herzliya d'Israel a la Champions League a partir de 9:15 del vespre. L'equip verd i negre buscarà un triomf per estrenar-se amb bones sensacions davant l'afició. Ens apropa a la prèvia l'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
2: L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquerir la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telekom Bonn, alemany i el Porto. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions que ha arrossegat en les darreres setmanes. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim partits possibles a la competició.
3: Bueno, l'Ante i el Ricky ens van estar explicant pues, els objectius. No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I, bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia.
2: Pel partit contra el Bnei Herzliya són baixes confirmades el pivot Antetòmic i Yannick Crack, que continuen lesionats.
0: Ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival hi ha els noms de Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. També hi serà Guillem Gisbert, que publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. I el concert d'Oques Grasses d'ahir al vespre de l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha passat a dijous. La cita s'ha anul·lat per les dificultats de mobilitat arran de les pluges. Per tant, el primer dels quatre concerts de comiat de la banda serà demà dimecres i els altres dijous, divendres i dissabte davant de prop de 220.000 persones. D'aquesta manera, els osonencs s'acomiaden del seu públic amb aquests quatre concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic després de 14 anys de trajectòria. Cap grup cantant en català havia aconseguit aquest aforament abans.

0: Bon dia, Tordera. Són les 8 en punt del matí d'aquest dimarts 6 d'octubre del 2026. Avui sí que ja és dia per fer balanç del temporal que hem patit aquest cap de setmana. D'entrada ja sabem que el cost ja ha superat a qualsevol altre episodi amb la mort d'un home al caravaning Costa Brava. Un nou dia sense servei de tren i amb l'anunci ahir d'eleccions generals pel 29 de novembre, coincidint a Tordera amb la Fira de Nadal. Us parlarem Montse Solà i Albert Sabater. Bon dia, Montse.
1: Bon dia, Albert. Comencem el matí a Tordera amb 16 graus i el cel tapat, una jornada d'on de nou esperem pluges. El riu va rebaixant mica en mica el seu cabal i ha passat de moderat a normal, amb una fondària de 73 centímetres i un cabal de 17 hectòmetres cúbics per segon. Avui commemorem el Dia Internacional de la Geodiversitat. Felicitem els bruns i brunes. Bon dia per als Taure, Aquari i Escorpit. I dia complicat per a peixos i lliure.
0: Anem a repassar els titulars del dia. Tordera recupera la calma després de les pluges intenses. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha fet balanç de la situació al municipi després de les fortes pluges de les últimes hores.
1: Segons ha declarat, hores d'ara la situació està estabilitzada. Després dels forts aiguats de diumenge i dilluns, on s'han recollit uns 200 litres per metre quadrat. Elisabet Mejías explica les principals tasques executades les darreres hores.
2: Les tasques s'han centrat bàsicament en la restitució de danys, en continuar l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles i també en elaborar els informes tècnics d'aquestes caigudes de murs que es varen produir durant el dia d'ahir i també durant el dia d'avui en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que convoca eleccions espanyoles per diumenge 29 de novembre. El president del govern espanyol explica que convoca els comicis després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge.
1: Sánchez ha enumerat els projectes que ha portat a cap el govern socialista i ha dit que s'han convertit en un referent de pau, feminisme i prosperitat. El president ha indicat que el seu executiu vol seguir endavant amb les polítiques d'esquerra i especialment en les que afecten a l'habitatge i per això ha considerat que fer més necessita renovar i ampliar el suport de la gent.
3: Para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: I la Generalitat preveu activar a principis del 2027 la compra conjunta d'habitatges amb ciutadans de més de 40 anys. Aquest nou mecanisme té una dotació de 100 milions d'euros ampliables i calcula adquirir uns 2.000 pisos.
1: La mesura afegeix l'ampliació dels préstecs d'emancipació per als joves i la creació d'un fons de 25 milions d'euros per comprar pisos en casos de desnonaments. Sílvia Paneque, consellera de Territori i Habitatge.
4: Estem activant aquestes classes mitges treballadores perquè siguin propietàries i tinguin l'estabilitat i la tranquil·litat d'aquest pis i ens ajudin d'alguna manera a aquest treball que estem fent des de la Generalitat de tanteig i retracte.

0: jo m'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
1: La informació que t'interessa minut a minut, a primera hora.
2: Una jornada on també explicarem que la Regidoria d'Obres i Serveis preveu iniciar en breu les obres dels vestidors de l'Amistat, del local de Sant Daniel i l'asfaltatge de Tordera Park.
3: També és notícia que DIF impulsa la remodelació de l'estació de Tordera per duplicar la capacitat de la línia R1.
2: I l'Associació d'Espectadors del Teatre Clavé organitza dijous una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals.
3: La previsió del temps per avui a Tordera... Dimarts tindrem un matí amb sol a tota la comarca, però durant la tarda apareixeran algunes nuvolades. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, força 1 a 3, de component nord-oest. Al matí girant a component sud-oest, de cara a la tarda. Mar en estat de marejol, a tota la costa del Maresme. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis i aniran dels 14 als 20 graus, i màximes que pujaran i aniran dels 24 als 27 graus.
2: Vuit i cinc minuts. Anem ampliant més notícies locals. La regidora d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Tordera, Bàrbara Vergés, ha anunciat l'inici imminent d'una nova temporada d'obres al municipi, després d'un any de treball intens en la redacció de projectes, aprovacions i finançament.
3: Es preveu iniciar en breu les obres dels vestidors de l'Amistat, el local de Sant Daniel i l'asfaltatge de Tordera Park. Bàrbara Vergés considera que l'inici serà imminent.
4: Com a mínim, de totes aquelles obres que teníem sobre la taula, el projecte estarà fet, definitivament aprovat, la licitació d'alguns ja avançada, d'altres potser estarem redacció a licitar, i el finançament atorgat a cadascuna d'elles. Aquest últim trimestre de l'any i al principi del següent, la majoria haurien d'estar engegades o ja quasi tot lligat perquè es puguin engegar.
2: Adif ha posat en marxa el projecte de remodelació funcional de l'estació de tren de Tordera a la línia R1 de Rodalies, una actuació que té com a objectiu principal augmentar la capacitat de la infraestructura passant d'una a dues vies mitjançant la construcció d'una nova via d'apartat.
3: Actualment, el projecte es troba en fase de redacció. Adif ja va adjudicar el contracte de consultoria tècnica en matèria d'arquitectura, vies i electrificació per definir exactament la solució constructiva. L'actuació forma part dels projectes de millora de la xarxa ferroviària catalana, impulsats per Adif per modernitzar instal·lacions d'estacions estratègiques.
2: En el marc de la programació de la tardor del Teatre Clavé, l'Associació d'Espectadors del Teatre Clavé organitza el proper dijous 8 d'octubre a les 7 de la tarda una lectura dramatitzada de l'obra Les coses excepcionals, que podreu seguir també o veure una altra vegada a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera, ja que retransmetem aquest acte en directe. Com a activitat complementària, tot plegat és per la funció que tindrà lloc el dia 16 d'octubre d'aquesta obra Les coses excepcionals.
3: Les lectures dramatitzades són una de les activitats que impulsa l'Associació d'Espectadors amb l'objectiu d'enriquir l'experiència de les espectadores i els espectadors i afavorir la reflexió i el debat al voltant de les propostes escèniques. Així ho detalla el director del teatre, Josep Navarro.
5: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà... Evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra, és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
6: La informació que t'interessa, minut a minut. A primera hora.
2: Aquests dies estem més pendents que mai de l'estat del trànsit. Les pàgines web de Rodalies i també del Servei Català de Trànsit estan plenes de incidències. Les filtrem, evidentment, per comarca del Maresme i de la Selva. Anem, doncs, amb les incidències que podem trobar a l'apartat del Servei Català de Trànsit. Hi ha un accident ara mateix a la C25 entre Brunyola i Santa Coloma de Farners que dificulta el trànsit. Per tant, circulació amb retencions en aquesta C25. També circulació amb retencions a la C32 a l'alçada de Premià de Dalt. Avís de boira també a la C35, a la zona de Maçanet de la Selva i Vidreres. Circulació amb retencions a l'enllaç a la Nacional 2, a la GI600, a Tordera ara mateix, entre Tordera i Blanes. Circulació amb congestió, també a la GI682, a l'alçada de Blanes, en tots dos sentits. Circulació amb retencions a la carretera GI682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols i ara mateix pas alternatiu. També hi ha circulació amb retencions a la Nacional 2 a Tordera, concretament en els quilòmetres 682 i 684 direcció sud. També hi ha circulació amb retencions a la Nacional 2 al quilòmetre 689 i 686 en direcció nord a l'alçada de Maçanet de la Selva, entre Maçanet, de fet, i el nostre poble. Ja veieu, doncs, que el trànsit és complicat a aquesta hora. Cal, doncs, anar amb temps i circular amb precaució. Pel que fa al tren, ja sabeu que des del temporal la circulació a la línia que passa per Tordera, la R1, presenta disfuncions. La principal és que entre Arenys i Maçanet no hi ha trens, hi ha servei alternatiu per carretera. Tot i així, hi ha alteració dels horaris habituals i també l'enllaç amb aquest autobús que supleix la línia ferroviària. A més, també l'entrada a Barcelona continua tenint problemes d'enllaç i també, evidentment, de puntualitat. Acabem completant aquest repàs a l'actualitat que podem trobar a les principals vies, si heu de sortir de casa. En el cas de l'autobús i de les línies de bus, destacar sobretot doncs, tota aquesta retenció, especialment aquesta que hi ha actualment a la Nacional 2 en sentit sud cap a Barcelona, en els quilòmetres 682 i 684, que poden dificultar també el transport en autobús, tant pel que fa a direcció a Barcelona com pel que fa a direcció a Girona. Les 8 i 11 minuts. Fem un complet ja amb l'actualitat general del país.

0: 4 minuts i serà un quart de 9 del matí. Els principals dirigents de la política espanyola van celebrar ahir la convocatòria d'eleccions generals per part del president Pedro Sánchez. La majoria de candidats demanen no confiar en les enquestes.
1: Altres partits critiquen a Pedro Sánchez d'actuar per interessos electorals. Escoltem Alberto Feijó, del Partit Popular, la líder de Podem, Irene Montero, i Santiago Abascal, de Vox.
2: Por fin. Por fin España dirá lo que piensa. Por fin volverá a hablar a la mayoría. Por fin decidirán los españoles.
3: No hay tiempo que perder y tenemos, como decía, mucho trabajo que hacer. Y ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere que acabe el negocio de la vivienda.
4: No una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones. Aunque han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz.
0: El govern espanyol té previst aprovar de nou aquest dimarts al Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge que el PP, Vox i Junts van tombar la setmana passada al Congrés de Diputats. Segons fonts de la Moncloa, l'executiu treballa perquè els nous textos tinguin una redacció igual o molt similar a la dels anteriors. Aquest serà, com dèiem, el primer acord del Consell de Ministres després de la convocatòria d'eleccions per al 29 de novembre anunciada per Pedro Sánchez. La publicació al BOE de la data de les eleccions d'aquest dimarts suposarà la dissolució de les Corts, però no canviarà el funcionament ni les capacitats de l'executiu.
5: A primera hora.
0: Anem a l'àmbit comarcal. El Servei Meteorològic de Catalunya qualifica d'històric l'episodi de pluges de les darreres hores amb valors mai vistos.
1: Les àrees del Barcelonès, Vallès Oriental i el Maresme han estat les més perjudicades pel creixement de rius i rieres i les més afectades per l'episodi de pluges, que encara no ha acabat. Sarai Sarroca és directora del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Doncs aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya. És una situació que ha tingut una repercussió important en moltes estacions meteorològiques que anem monitoritzant.
0: Davant les reaccions d'evitar desplaçaments en alertes com les rebudes els darrers dies, l'Estatut dels Treballadors dona cobertura legal quan es declaren restriccions de mobilitat o confinaments.
1: Es prioritza el teletreball, però si no és possible, segons l'Estatut dels Treballadors, aquell dia poden assabentar-se de la feina sense perdre la part proporcional del salari. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha insistit que l'Estatut dels Treballadors dona plena cobertura.
7: Per tant, hem d'afavorir una interpretació, quan hi ha moments com aquests, doncs flexible, d'aplicació d'aquest article. Si la resposta és sí. Quan hi ha riscos pels treballadors, doncs, evidentment, opera aquest article.
0: Un minut a punt d'arribar a 8:45 del matí. Completem la crònica del dia amb el tall de veu que ens deixa, o els vaticinis, la nostra companya Mercè Roura, que deixava ahir al vespre de cara a la jornada d'avui. A què estarem pendents avui? Mercè, bon dia.
8: Molt bon dia. Ahir tancàvem la redacció amb la notícia que Rodalies començava a funcionar tímidament i amb pocs avenços, però vaja, sobretot la línia que més ens afecta, la R1. Això sí, amb servei de busos alternatiu per carretera des de Maçanet fins a Arenys de Mar i des d'Arenys de Mar fins a l'Hospitalet, amb servei ferroviari. Això de moment, si no hi ha cap canvi, que ja sabeu que anar en tren és un acte de fe. Més temes. Avui el Consell de Ministres està previst que aprovi els famosos 2 decrets Mari Carmen que van passar divendres pel Congrés, que no van ser aprovats i que han motivat que ahir el president Pedro Sánchez convoqués eleccions. Els aprovarà i després els demanarà que es convalidin a través de la Diputació Permanent, on el vot de Junts, diuen, és irrellevant perquè hi ha un altre equilibri de forces, per cert. I amb això intento acabar, que déu-n'hi-do. El Constitucional avui celebra el ple que previsiblement ha d'avalar l'aplicació de l'amnistia a Jordi Turull i a Dolors Bassa, cosa que podria obrir la porta. Recordem que el Suprem aixequi les mesures contra l'expresident Carles Puigdemont i pugui tornar a veure què passa, perquè amb la justícia espanyola també passa com amb els trens.
0: Gràcies, Mercè. fem una pausa per la publicitat i tornem amb els esports.
9: Ràdio Tordera.
10: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
11: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
12: Sí, sí.
11: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
5: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Dos minuts que passen d'un quart de nou del matí, ens posem al dia esportivament parlant. L'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa una nova edició del Mou Fit, un programa esportiu gratuït que fuig de la competitivitat per centrar-se completament en la salut i la diversió. Aquesta iniciativa, que s'allargarà fins al desembre, s'adreça a joves nascuts entre el 2012 i el 2014, posant el focus en aquells que habitualment no fan cap activitat física regular.
1: Per tenir un primer contacte amb la dinàmica, demà dimecres 7 d'octubre a 5:45 de la tarda es farà una sessió de prova oberta a tothom a la pista exterior del pavelló dels Països Catalans. Les inscripcions continuen obertes, però les places són limitades i es tancaran tan bon punt s'omplin els grups. El regidor d'Educació, Pere García, destaca la importància del projecte.
13: Perquè creiem que això els pot ajudar a tenir una millor salut física i emocional, perquè evidentment reforça l'autoestima, la confiança, el fet de poder-se superar, i valorem també aquesta cultura de l'esforç, de la constància que l'esport també genera.
0: I anem a parlar del Barça, concretament d'una de les seves llegendes. Aprofitant la inauguració de la seva exposició immersiva Iniesta Experience a Barcelona, Andrés Iniesta ha repassat l'actualitat culer en una entrevista a TV3. L'exjugador manxec, que ara s'està formant com a entrenador als Emirats Àrabs, ha elogiat el Barça de Flick, desitjant que lluitin per tots els títols i ha apostat per Lamine Yamal o algun altre jugador de la selecció espanyola per guanyar la famosa i ja gairebé pesada pilota d'or.
1: Finalment, quan se li ha preguntat sobre la possibilitat de seure d'algun dia a la banqueta del primer equip del Futbol Club Barcelona, ha preferit mostrar-se prudent, tot i no amagar un somriure. Així ho ha valorat aquesta opció.
14: Sería muy bonito, pero a la vez no lo he pensado mucho porque bueno, me quedaría muy lejos todavía y bueno, voy poco a poco.
0: Segurament veia l'experiència del seu amic Xavi, que no va acabar d'anar massa bé la cosa aquí a Can Barça, a somriure.
1: Bueno, ara tampoc és el moment, perquè en Hansi Flick està al seu moment flow.
0: Sí, sí, i a més a més això, que tot just està aprenent, si ha de començar a fer les pràctiques a Can Barça, crec que no seria massa bo.
1: Bueno, més endavant.
0: Les 8 i 20 minuts, anem amb el personatge misteriós. Ja sabeu que us proposem que si heu estat atents al que us hem explicat fins ara, ens hauríeu de poder endevinar a qui correspon aquesta veu.
15: Com a mínim, de totes aquelles obres que teníem...
1: Qui serà?
0: A veure, tornem a escoltar.
15: Com a mínim, de totes aquelles obres que teníem...
0: Volem noms i cognoms d'aquesta veu que ja hem escoltat i que hem escoltat forces vegades als informatius.
15: Com a mínim, de totes aquelles obres que teníem sobre la taula...
1: Ni meus, ah!
0: És força fàcil perquè, a més del que diu, ja dona força pistes de qui podem estar parlant. 611-481-381, digueu-nos el nom d'aquesta persona i us dedicarem una cançó. 8 i 20 minuts, píndola d'opinió. Anem a escoltar Píndola d'Opinió. Avui som dimarts, és una píndola que ens envia el nostre company Toni López. Toni, bon dia.
16: Bon dia, Tordera. Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals per al 29 de novembre, la qual cosa, vist el context de crispació i rancúnia caïnita, fins i tot histèria col·lectiva que destila el frontisme de PP i Vox, contra el progressisme, contra Catalunya i contra els tres pilars bàsics de les polítiques socials, sanitat, educació i pensions, ens posa per davant la necessitat d'una participació massiva a fi efecte d'apuntalar les polítiques que fan la vida una mica més fàcil davant el capitalisme salvatge. Sobretot, tenint en compte votar amb 100 partits que no odien Catalunya com PP i Vox. Cal un mandat clar i transparent en favor d'una societat oberta i plural on la rancúnia no tingui cabuda. Escoltem totes les opcions polítiques, catalanistes, i votem en conseqüència. Participem en massa versus l'opressió. No passaran.
0: Doncs fins aquí aquesta píndola d'opinió. Seguim endavant al magazín informatiu a primera hora.
5: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Moment per repassar què era notícia en un dia com el d'avui, que hem de conèixer avui, Montse.
1: Doncs que tal dia com avui, el 6 d'octubre de 2001, els alcaldes i la resta de partits polítics de Tordera i Blanes es van reunir per mirar sobre el terreny les obres de la carretera nacional 2. Tordera va proposar aprofitar un mateix camí per fer créixer la carretera nacional i allargar l'autopista. Aquesta idea va agradar a la majoria de partits perquè protegia la zona verda del Vilar.
0: Doncs parlem de l'any 2001 i la veritat és que la perllongació d'aquesta autopista encara està per fer i encara continua en debat, perquè en principi sembla que ara hauria de desencallar-se, però de moment la cosa continua parada.
1: N'hi ha per llarg.
0: 8 i 23 minuts, anem amb més apartats. Concretament anem a repassar la programació d'avui a la ràdio. Vinga, quins programes tenim avui al llarg del dia a l'emissora?
1: A les 9, la revista de l'informatiu. A un quart d'11 escoltarem el Tordera en directe amb l'entrevista feta pel nostre company Marc Tresserres a l'Òscar Caimel, propietari de l'autoescola L'Òscar, sobre la nova normativa de motocicletes i altres temes viaris.
0: Doncs sí, és un tema ben interessant aquest, perquè doncs, motoristes, ciclistes, gent que va en patinet hauran d'incorporar nous elements, com per exemple els guants, que era una cosa que no estava massa habituat, si més no a veure, tot i que tothom sap que són importants en cas de caiguda, doncs ara s'hauran d'incorporar. Què més tindrem?
1: A les 11, l'informatiu de Ràdio Tordera amb en Lluís Sabater, on avui s'explicarà l'acte que hi haurà dijous al Teatre Clavé, que ha deixat el temporal un dia després o la remodelació de l'estació de Tordera. A partir de les 11 i fins la 1 del migdia, el magazín matinal L'Ara i Aquí, amb la tertúlia, els viatges, i sabrem com fer conserves i olis especials. A la tarda, a partir de les 3, hi haurà l'Hora Maresma. I a les 4, el Rambla 54. A les 6, el programa La Caixa Tonta. A les 8 de la nit, el Xou dels Esports amb Jordi Duran, que ens donarà detalls de l'esdeveniment esportiu Moufit de demà. A les 9, el programa La Particela, Antoni López. I a les 10 de la nit, El sentit i sensibilitat, amb l'Arseni Garcia.
9: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: 6 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Secció breu on felicitem aniversaris de famosos. A qui hem de felicitar avui?
1: Doncs avui és l'aniversari de l'actor i el director teatral Àngel Llàtzer i el cantautor músic Albert Pla.
0: Déu-n'hi-do quin parell, ben diferents a més, però dos personatges que no passen ni molt menys desapercebuts.
1: Que va, que va.
0: Vinga, i anem amb música. Quina cançó fa anys avui?
1: Candle in the Wind d'Elton John.
0: Aquesta és coneguda, una cançó dedicada inicialment a Marilyn Monroe i que després la va transformar per dedicar-la a la seva amiga, que era la princesa Diana de Gales.
1: Exacte. Diem dedicada perquè va morir en un tràgic accident. I amb aquesta notícia que va fer ressonar el món, evidentment, es va convertir en el senzill físic més venut de la història de la música comercial. Més de 33 milions de còpies. Candle in the Wind.

0: I quina dada tenim curiosa d'aquesta cançó?
1: La cançó original va ser composta l'any 1973 per Elton John i el seu lletrista de capçalera Bernie Taupin. Com a tribut a Marilyn Monroe, començava el vers Goodbye Norma Jean. Tot i així, quan la princesa Diana va morir, Elton John, que era amic molt íntim de Diana, va rebre l'encàrrec d'actuar al funeral d'estat a l'abadia Westminster, previst per al 6 de setembre.
0: Evidentment, una cançó que va seguir moltíssim i que novament va tornar a ser d'actualitat.
1: Sí, sí. Més de 2.000 persones a l'abadia de Westminster i una audiència televisiva estimada en 2.500 milions d'espectadors arreu del planeta. Més tard, Elton John va confessar que estava tan aclaparat pels nervis i l'emoció que va fer col·locar un teleapuntador als peus del piano per evitar cantar la lletra original de 1973.
0: Doncs bé, una història bonica i trista a la vegada, dedicada a dues grans dones, Marilyn Monroe i també Diana de Gales, totes dues amb morts tràgiques, i evidentment que trobem a faltar, i que Elton John doncs ho va transmetre tot plegat en aquesta cançó.
1: Tota una llegenda.

0: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
1: Doncs abans d'arribar a 2:15 del matí, solucionem el personatge misteriós del dia. Tenim dues trucades, dos missatges, una ens l'ha deixat la Dolors, l'altra la Glòria, i ens diuen que aquesta veu correspon a...
2: Com a mínim, de totes aquelles obres que teníem sobre la taula...
1: Tornem a escoltar per si algú a casa encara vol posar-se al repte.
2: Com a mínim, de totes aquelles obres que teníem...
1: Doncs és la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés. Per tant, felicitats a la Dolors i a la Glòria. Totes dues l'han encertat i els hi dedicarem una cançó al final d'aquest programa.
3: Molt bé.
1: Ara són 9:15.

0: Dos quarts de nou del matí d'avui, dimarts 6 d'octubre del 2026, Tordera recupera la calma després de les pluges intenses. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha fet balanç de la situació al municipi després de les fortes pluges de les últimes hores.
1: Segons ha declarat, hores d'ara la situació està estabilitzada. Després dels forts aiguats de diumenge i dilluns, on es van recollir uns 200 litres per metre quadrat, Elisabet Mejías explica les principals tasques executades les darreres hores.
2: Les tasques s'han centrat bàsicament en la restitució de danys, en continuar l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles i també en elaborar els informes tècnics d'aquestes caigudes de murs que es varen produir durant el dia d'ahir i també durant el dia d'avui en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que convoca eleccions espanyoles per diumenge 29 de novembre. El president del govern espanyol explica que convoca els comicis després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge.
1: Sánchez ha enumerat els projectes que ha portat al cap al govern socialista i ha dit que s'han convertit en un referent de pau, feminisme i prosperitat. El president ha indicat que el seu executiu vol seguir endavant amb les polítiques d'esquerra i especialment en les que afecten l'habitatge. I per això ha considerat que, per fer més, necessita renovar i ampliar el suport de la gent.
3: Para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: I la Generalitat preveu activar a principis del 2027 la compra conjunta d'habitatges amb ciutadans de més de 40 anys. Aquest nou mecanisme té una dotació de 100 milions d'euros ampliables i calcula adquirir uns 2.000 pisos.
1: La mesura s'afegeix a l'ampliació dels préstecs d'emancipació per a joves i la creació d'un fons de 25 milions d'euros per comprar pisos en casos de desnonaments. Sílvia Paneque, consellera de Territori i Habitatge.
4: Que estem activant aquestes classes mitges treballadores perquè siguin propietàries i tinguin l'estabilitat i la tranquil·litat d'aquest pis i ens ajudin d'alguna manera a aquest treball que estem fent des de la Generalitat de tanteig i retracte. Jo m'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
0: I completem l'actualitat del dia avui també pendents del temps i especialment de la previsió meteorològica. Ens arriba des del Consell Comarcal del Maresme, Joaquim Serra. Bon dia.
5: Bon dia. Comencem aquesta jornada de dimarts parlant de nous canvis en el temps. De fet, avui esperem precipitacions, no acabarem el dia sense veure ploure. Demà a la tarda tornaria a ploure i dijous sembla que al matí tornaríem a tenir més pluges aquí a la comarca. Ja tenim temps de parlar-ne. De moment avui hem començat el dia amb temps tranquil. Fins i tot esperem que aquest matí predomini el sol, però amb augment dels núvols que cap al migdia ja aniran tapant el cel. Aquesta tarda, primeres precipitacions, de caràcter feble en un primer moment, però aquesta pròxima nit i matinada, sobretot al centre i sud del Maresme, no descartem alguns patacs d'aigua que poden ser intensos i poden acumular al voltant d'uns 30 litres per metre quadrat, mentre que cap al nord de la comarca les precipitacions serien menys importants.
0: Per tant, doncs, pendents, especialment a la zona sud, ens diu del Maresme en Joaquim Serra, el meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, que ens fa aquesta crònica. De fet, ens l'acaba de fer fa breus segons. Per estar pendents encara avui, dimarts, del temps no s'esperen, com deia, precipitacions com les que hem vist els darrers dies, però sí que, evidentment, que caldrà agafar el paraigua.
6: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Seguim amb el relat del nostre poble. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, feia balanç de la situació al municipi després de les fortes pluges de les últimes hores. Segons ha declarat, a hores d'ara la situació està estabilitzada després dels forts aiguats de diumenge i d'ahir dilluns, on s'han recollit 200 litres per metre quadrat. Us expliquem avui també que la regidora d'Obres i Serveis de l'Ajuntament, Bàrbara Vergés, el nostre personatge misteriós d'avui, ha anunciat l'inici imminent d'una nova temporada d'obres al municipi després d'un any de treballs intensos en la redacció de projectes, aprovacions i finançament.
1: Es preveu iniciar en breu les obres dels vestidors de l'Amistat, del local de Sant Daniel i l'asfaltatge de Tordera Park. Bàrbara Vergés considera que l'inici serà imminent.
7: Com a mínim, de totes aquelles obres que teníem sobre la taula, el projecte estarà fet, definitivament aprovat, la licitació d'alguns ja avançada, d'altres potser estarem redacció a licitar, i el finançament atorgat a cadascuna d'elles. Aquest últim trimestre de l'any i al principi del següent, la majoria haurien d'estar engegades o ja quasi tot lligat perquè es puguin engegar.
0: Adif ha posat en marxa el projecte de remodelació funcional de l'estació de tren de Tordera, la línia R1 de Rodalies, una actuació que té com a objectiu principal augmentar la capacitat de la infraestructura passant d'una a dues vies mitjançant la construcció d'una nova via d'apartat.
1: Actualment el projecte es troba en fase de redacció. Adif ja va adjudicar el contracte de consultoria tècnica en matèria d'arquitectura, vies d'electrificació, per definir exactament la solució constructiva. L'actuació forma part dels projectes de millora de la xarxa ferroviària catalana, impulsats per Adif per modernitzar instal·lacions d'estacions estratègiques.
0: En el marc de la programació de tardor del Teatre Claver, l'Associació d'Espectadors organitza el proper dijous 8 d'octubre a les 7 de la tarda una lectura dramatitzada que podreu seguir també en directe pel canal de YouTube de Ràdio Tordera o recuperar-la després d'haver-la anat a veure. Es tracta d'una lectura dramatitzada de l'obra Les coses excepcionals, una activitat complementària a la funció que tindrà lloc el 16 d'octubre.
1: Les lectures dramatitzades són una de les activitats que impulsa l'Associació d'Espectadors amb l'objectiu d'enriquir l'experiència de les espectadores i els espectadors i afavorir la reflexió i el debat al voltant de les propostes escèniques. Així ho detalla el director del teatre, Josep Navarro.
8: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà... Evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra, és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
0: I amb aquest apunt cultural, nosaltres que completem l'actualitat del dia, avui encara molt pendents de la situació del trànsit. Per tant, estigueu atents a continuació.

0: Comencem, parlàvem abans de DIF, parlem de trens. Sapigueu que des del cap de setmana la R1 es troba tallada entre Arenys de Mar i Maçanet de la Selva. Això fa que tota la línia R1, en aquest cas que passa pel nostre poble, es faci per carretera, per servei d'autobús. Això, doncs, implica tot un seguit de condicionants i també de llaços. Per tant, si heu de sortir de casa i teniu previst agafar el tren, feu-ho, sobretot, amb molt de temps i amb molta precaució, o en tot cas gairebé directament buscar un servei alternatiu. També hi ha problemes a les diferents línies del país, tot i que algunes s'han anat recuperant, encara hi ha força problemes per poder anar a la ciutat com tal. Si a tot plegat el servei alternatiu que es proposa és de carretera per bus, sapigueu que també la situació al nostre voltant és complicada. Així, per exemple, a la C25 en direcció a la comarca de Girona, concretament a Brunyoles i Santa Coloma de Farners, hi ha circulació intensa amb un carril tallat. També hi ha circulació intensa a la C32 en el tram entre Premià de Dalt i Cabrera de Mar. Boira encara en tots dos sentits de la marxa, la C35 a l'alçada de Maçanet de la Selva i Vidreres, circulació amb retencions a la GI600 en direcció a nord, en el quilòmetre 2, concretament en el terme municipal del nostre poble, en aquest enllaç amb la Nacional 2. Circulació amb congestió també a la GI682 a Blanes, en direcció Girona. Circulació amb retencions a la GI682 en el tram entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols en els dos sentits de la marxa. També hi ha retencions a la Nacional 2 en el nostre poble, concretament en els quilòmetres 682 i 684, direcció sud. I també circulació amb retencions a la Nacional 2 en els quilòmetres 689 i 686 en direcció nord entre Maçanet de la Selva i Tordera. Per tant, doncs, sortir amb temps, si heu de sortir de casa, i especialment, com dèiem, en el cas de que ho feu amb tren o també amb autobús, tingueu pendents que la situació, doncs, també és força congestionada ara mateix a les vies que envolten el nostre poble. Les 8 i 40 minuts, fem una pausa per la publicitat i parlem d'esports.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Tots els temes d'actualitat de l'Ajuntament de Tordera a l'entrevista amb els polítics dels serveis informatius. Cada setmana els regidors dels grups municipals repassen i exposen el seu punt de vista polític del dia a dia del consistori torderenc. Els dimecres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: 107.1 FM.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
0: 107.1 FM.
3: L'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa una nova edició del Mou Fit, un programa esportiu gratuït que fuig de la competitivitat per centrar-se completament en la salut i la diversió. Aquesta iniciativa, que s'allargarà fins al desembre, s'adreça a joves nascuts entre el 2012 i el 2014, posant el focus en aquells que habitualment no fan cap activitat física regular.
4: Per tenir un primer contacte amb la dinàmica, demà dimecres 7 d'octubre a 17:45 de la tarda, es farà una sessió de prova oberta a tothom a la pista exterior del pavelló dels Països Catalans. Les inscripcions continuen obertes, però les places són limitades i es tancaran tan bon punt s'omplin els grups. El regidor d'Educació, Pere García, destaca la importància del projecte.
5: Perquè creiem que això els pot ajudar a tenir una millor salut física i emocional, perquè evidentment reforça l'autoestima, la confiança, el fet de poder-se superar, i valorem també aquesta cultura de l'esforç, de la constància que l'esport també genera.
3: I parlem ara de Can Barça, aprofitant la inauguració de la seva exposició immersiva Iniesta Experience a Barcelona. Andrés Iniesta ha repassat l'actualitat culer en una entrevista a TV3. L'exjugador manxec, que ara està formant-se com a entrenador als Emirats Àrabs, ha elogiat el Barça de Flick, desitjant que lluitin per tots els títols i ha apostat per Lamine Yamal o algun altre jugador, que no ha volgut concretar de la selecció espanyola per guanyar la famosa pilota d'or, que déu-n'hi-do la de titulars que va deixant anar. Hi haurà com una expectació, tot i que sembla que cada vegada sembla més clar que la se l'emportarà Lamine Yamal, no?
4: Lamine, i tant, sí, sí.
3: A més, amb l'Mbappé, que va fent vídeos anant en bicicleta, desafiant el seu entrenador, no sé com anirà això. Vinga, què més tenim d'això?
4: Doncs, finalment, quan se li ha preguntat sobre la possibilitat de seure's algun dia a la banqueta del primer equip del Futbol Club Barcelona, ha preferit mostrar-se prudent, tot i no amagar un somriure. Així ha valorat aquesta opció.
6: Sería muy bonito, pero a la vez no lo he pensado mucho porque me quedaría muy lejos todavía y voy poco a poco.
3: Doncs escoltàvem l'Iniesta, que no s'acabava de mullar, diguéssim, sobre aquest assumpte, perquè, evidentment, no ha de ser fàcil atrevir-se a posar-se a la banqueta del Barça. Arribem a 9:15 del matí. Anem a proposar-vos un fragment de l'entrevista que podreu escoltar avui dins l'informatiu. Avui dimarts hi ha Píndola de Salut, però també hi ha Tordera en directe, i el nostre company en Marc Tresserres visitava l'autoescola Òscar per parlar de les novetats que hi ha en la circulació, concretament amb els vehicles motoritzats o amb vehicles a dues rodes, deixem-ho així, i també altres novetats. Escoltem un fragment d'aquesta entrevista.
7: S'inventen unes normes i unes lleis que jo a vegades tampoc no comparteixo. Aquesta llei que han aplicat des del dia 1 d'octubre resulta que només és aplicable fora de Catalunya. És a dir, que si hi ha circulació saturada, el motorista anirà a 30 com a màxim per l'arcent. Bé, però per fer aquesta operació resulta que hi ha d'haver una senyal que digui que pots anar-hi. I el Servei Català de Trànsit, com altres comunitats, han dit, jo no vull poner la senyal.
8: És que pot confondre, més
7: clar, a més. Ara vindrà una persona que ve de, què sé, de Navarra o ve de Madrid, que vol anar a la platja i sap que hi ha círculo saturada, que en el seu poble o ciutat li deixen anar, ara vindrà aquí a Catalunya i el multaran. L'altre dia jo vaig parlar amb un mosso de trànsit i tampoc no els hi entra al cap que perquè aquesta diferència, si és una llei que ve de la DGT, que és de Madrid, per què ara a Catalunya no s'aplica? No s'entén. Que entenc que hi haurà algun perill, per descomptat, perquè anar una moto per l'Arcén, allà es poden trobar vianants, es poden trobar vehicles que poder veuen un vehicle de servei d'emergència i se'n van cap a l'Arcén de cop, cap al Mural. Bueno, segurament també pot ser perillós, però jo prefereixo que vagin per l'Arcén a 30 i a poc, que no vagin fent la zigazaga i pel mig en la via.
8: Per tant...
3: Doncs bé, molt interessant tot aquest tema. A més, controvertit, eh? No sabíem en tot això que ens explicava l'Òscar, de que hi havia zones del territori que s'aplicava i d'altres que no, eh?
4: Déu-n'hi-do, això, per estar al dia amb les, totes les normatives, és molt difícil.
3: Doncs tot això ho podreu sentir en directe a partir de les 10 del matí a l'informatiu, en el programa Tordera en directe, que podreu recuperar també a la carta i també que podreu veure en un extracte a través de les xarxes socials en aquest vídeo que el nostre company Marc Tresserres doncs, feia a l'autoescola Òscar. Les 8:47, anem a repassar o obrir agenda, millor dit. Perquè anem a revisar el calendari que tenim d'actes per anar i, evidentment, també el santoral. Què ens hem d'apuntar per aquesta setmana, Montse?
4: Cada demà, 5:45, hi ha la primera sessió de MoveFit, una activitat esportiva extraescolar pensada perquè els joves tinguin hàbits de vida saludable. Es durà a terme 2 tardes a la setmana, de dilluns i dimecres fins al Nadal, en els pavellons o als parcs de calistènia del poble. A més, és gratuïta.
3: Què més tenim per aquesta setmana?
4: Avui, a 11:15, hi haurà un taller sobre si la intel·ligència artificial val realment la pena per al negoci. És una xerrada per a empreses, comerços i autònoms a 11:15 del matí.
3: Tinc entès que és gratuïta, que hi pots anar, però que cal inscriure, sobretot per reservar lloc, eh?
4: Sí, sí, trucant al telèfon de promoció econòmica de l'Ajuntament o enviar un correu a promocioeconomica@tordera.cat. Tinc entès que a la tarda n'hi haurà una altra.
3: Per tant, doncs, truqueu i informeu-vos bé per això, per assistir en aquest, o també en el cas de que hi hagi una segona sessió que us hi pugueu apuntar. Uh-huh. I encara tenim alguna cosa més?
4: Sí, divendres hi haurà un taller sobre alimentació saludable a càrrec de la nutricionista Cristina Mas, que ens explicarà com fer-ho gastar, per fer gastar pocs diners. I dissabte hi haurà una visita guiada a peu per conèixer parcs naturals on hi passa el riu Tordera.
3: Molt bé, doncs amb una agenda i encara no hem arribat al cap de setmana, eh? De moment això és entre setmana, que hem acabat a divendres. Per tant, teniu molta activitat per poder fer. Anem a veure qui hem de felicitar avui.
4: Doncs avui, dimarts 6 d'octubre, és Sant Bru i Santa Fe. Moltes felicitats a tothom que es digui així.
3: Exacte, jo conec Brus i, de fet, conec que Brunes, també, eh?
4: Jo conec un Bru molt petitonet de 2 anyets, molt boniquet, d'aquí
3: doncs,
4: Tordera.
3: Doncs felicitats a tots els Bruns, Brunes i també a les Santes Fes. I vinga, què podem explicar d'aquests sants?
4: Doncs ens quedem en Sant Bru. L'any 1084 va fundar el primer monestir de la Cartoixa, el massís francès, que du del mateix nom, i l'ordre que va fundar els cartoixans. Té una regla que gairebé no s'ha ofert, no ha sofert reformes des de l'edat mitjana. Els monjos viuen com ermitans, dins d'una comunitat. Mengen sols a la seva cel·la per una finestreta. No tenen ràdio ni televisió. Mantenen un silenci absolut, gairebé continu, només trencant uns certs oficis litúrgics. I només parlen de manera distesa un cop a la setmana, durant un passeig col·lectiu pel bosc.
3: Doncs imagina't tots els que estem aquí a la ràdio, que ens passem el dia xerrant pel micròfon, que
4: no
3: ens tanquessin allà.
4: Què va.
3: I de Santa Fe, què tenim?
4: Doncs sí, sí, molt venerada a Occitània per ser protectora de la gent humil. Els pelegrins medievals acudien a ella especialment per demanar l'alliberament de presoners de guerra i captiveris.
3: Molt bé, tenim aquí uns darrers apunts d'agenda, que en tot cas són pel cap de setmana, i ja els deixarem per més quan ens apropem al cap de setmana, que hi ha força activitat. Així que ens anem a les recomanacions radiofòniques que tenim també per al dia d'avui, que, evidentment, no són poques.
9: L'actualitat a primera hora.
3: Vinga, quin programa recomanem avui?
4: L'Ara i Aquí, I si no ho vau poder escoltar l'últim programa, us ho recomanem, ja que es parla de la situació actual de l'habitatge i les eleccions convocades aquest novembre.
8: A veure, no ens enganyem. Els decrets no són la solució al problema de l'habitatge, però són un punt d'inflexió. Que hi haguessin dos decrets ja es va fer perquè sabien que un, si ho feien tot amunt, no ho aprovarien. Per tant, ho separen per dir, a veure, intentem que el que té el meollo de la qüestió pugui passar i deixem l'altre de costat per poder negociar i per poder parlar. Sí.
3: Molt bé, doncs, recordeu que si no el podeu escoltar en directe, podeu recuperar l'entrevista sencera a la web de Ràdio Tordera. Escoltàvem a la Conxita Rodríguez, advocada, que ens parlava doncs d'aquesta situació de l'habitatge que ja en portem moltes setmanes parlant-ne, i em sembla a mi que també en tota la campanya electoral que ve per davant seguirem parlant d'habitatge, que evidentment és un dels problemes ara mateix que preocupa molta gent, que afecta moltíssima més gent, sobretot anava a dir joves, però anava a dir que de fet afecta a totes les edats.
4: Oi, tant, doncs, que sí, en tinc molt de temps també per solucionar-ho, eh?
3: 8 minuts i seran les 9 del matí.
10: L'actualitat a primera hora.
3: Anem a repassar també que era notícia en un dia com el d'avui, en un 6 d'octubre.
4: Doncs que tal dia com avui, el 6 d'octubre de 2001, els alcaldes i la resta de partits polítics de Tordera i Blanes es van reunir per mirar sobre el terreny les obres de la carretera nacional 2. Tordera va proposar aprofitar un mateix camí per fer créixer la carretera nacional i allargar l'autopista. Aquesta idea va agradar a la majoria de partits perquè protegia la zona verda del Vilar.
3: Doncs bé, un tema que evidentment ni molt menys està resolt. Continua doncs aquest nyap que, de fet, ara mateix està provocant, com dèiem, retencions, que és la finalització d'aquesta autopista amb la GI-600, una carretera que ja a l'estiu, diguéssim, que està directament impossible.
4: Col·lapsada total, sí, sí.
3: A més, amb motos que circulen pel voral, que ara en parlàvem amb l'autoescola, darrerament amb una campanya dels Mossos que multava les motocicletes que anaven pel voral, en fi.
4: Sobre un perill, sí.
3: Sí, i el més calent és a l'Aiguera.
4: Ara.
3: 7 minuts i les 9 del matí. Seguim amb més informació del dia d'avui. Més enllà dels titulars que us hem explicat del temporal, també de les eleccions i d'aquesta compra d'habitatge, avui us expliquem també que l'Hospital Comarcal de Blanes ha recuperat el funcionament normal del servei d'urgències després de les inundacions provocades pel temporal d'aquest cap de setmana.
4: L'aigua va entrar diumenge a la planta baixa del centre i va obligar a traslladar una vintena de pacients d'urgències a plantes superiors.
3: A Calella ha posat en marxa aquest mes d'octubre el nou contracte de neteja viària, recollida de residus i deixalleria.
4: El servei tindrà una durada de 5 anys i ha estat adjudicat per 25 milions d'euros, IVA inclòs, amb l'objectiu de reforçar la neteja dels carrers i millorar la capacitat de resposta davant les incidències.
3: Sorpresa a la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil. El candidat de la dreta, Flavio Bolsonaro, ha aconseguit el 47% dels vots, mentre que l'actual president, Luis Ignacio Lula da Silva, s'ha quedat amb 45%.
4: Caldrà, per tant, anar a una segona volta, en la qual Lula da Silva, que esperava guanyar, i fins i tot no haver d'anar a la segona volta, haurà d'aconseguir revertir la tendència d'aquest diumenge.
3: Un operatiu policial ha desallotjat els migrants que resistien en el campament improvisat de la platja del Trampolín, al nord de Ceuta. Més de 350 agents de Policia Nacional s'han desplegat en aquest operatiu.
4: La Policia Nacional no ha facilitat el nombre exacte de persones que han estat desallotjades, però l'estimació oficial xifrava en més de 3.500 les persones que vivien en aquesta platja.
3: En esports, Pau Cubarsí és el gran favorit per guanyar el Golden Boy 2026, el millor jugador sub-21 impulsat pels seus recents èxits amb el Barça i la selecció espanyola. A la llista de 25 candidats, publicada per Tuto Sport, l'acompanyen dos blaugranes més, Bart Bernal, consolidat al mig del camp després de la seva lesió, i la gran sorpresa d'aquest inici de curs, el jove Xavi Espart. Entre la resta d'aspirants també hi destaquen altres talents internacionals com Boadi, Diomandé, Hendrik o Mastantuono.
4: El sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, celebrat a les Roses amb criteris de proximitat geogràfica, ha definit els primers encreuaments de la competició, que es jugaran a partit únic entre el 27 i el 29 d'octubre al camp de l'equip de menor categoria. El Futbol Club Barcelona n'ha quedat exempt fins als 700 de final per disputar la Supercopa d'Espanya, mentre que la resta de representants catalans ja tenien rivals assignats. L'Espanyol visitarà el Sestao River, el Girona jugarà al camp del Quarte, El Sabadell s'enfrontarà a domicili a l'Utebo i l'Europa viatjarà per jugar contra el Calamotxa. A més, es viurà un duel directe català entre el Manresa i el Sant Andreu.
3: 4 minuts i arribarem ja a les 9 del matí. Nosaltres que ens acomiadem, com el que havíem dit, complirem el nostre deute i dedicarem aquesta cançó d'avui a les dues persones que han participat i han encertat el personatge misteriós d'avui, que era la regidora Bàrbara Vergés. I també, doncs això, felicitar a la Dolors i a la Glòria, que han participat en aquest concurs que fem en el 611-481-381 i han endevinat aquest personatge misteriós. La cançó d'avui, doncs, va relacionada, Montse, amb l'actualitat.
4: Sí, sí, d'Oques Grasses.
3: Doncs, digues.
4: Sí, sí, doncs avui escoltarem Elefants, encara que a mi m'agrada més el de Petaro.
3: Jo anava a dir sort de tu, no? Per si l'hem de dedicar a la Dolors i a la Glòria, que ens escolten i participen, ho hem de petar i sort n'hem tingut d'elles de que han participat i que ens escolten. Sabem que ens escolta més gent, però també ens agrada saber que ens escolten a través dels concursos.
4: Vull petar-ho de cara al mirall.
3: Doncs us deixem amb els Oques Grasses i tornem demà. Adéu-siau, bon dia.
4: Adéu-siau.

0: de Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, a les 9 en punt del matí, Tordera recupera la calma després de les pluges intenses. L'alcaldessa Elisabet Mejías assegura que la situació està estabilitzada i que les tasques se centren ara a avaluar els danys i arranjar els camins afectats.
2: Les tasques s'han centrat bàsicament en la restitució de danys, en continuar l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles i també en elaborar els informes tècnics d'aquestes caigudes de murs que es varen produir durant el dia d'ahir i també durant el dia d'avui en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions.
1: La Regidoria d'Obres i Serveis preveu iniciar en breu les obres dels vestidors de l'Amistat al local de Sant Daniel i també l'asfaltatge de Tordera Park. En aquest sentit, la regidora Bàrbara Vergés detalla els projectes que començaran aviat després d'un any i de feina tècnica, també de feina de finançament.
3: Com a mínim, de totes aquelles obres que teníem sobre la taula, el projecte estarà fet, definitivament aprovat, la licitació d'alguns ja ha avançat, d'altres potser estarem en redacció a licitar, i el finançament atorgat a cadascuna d'elles. Aquest últim trimestre de l'any i al principi del següent, la majoria haurien d'estar engegades o ja quasi tot lligat perquè es puguin engegar.
1: Servei alternatiu per carretera, rodalies entre Arenys de Mar, Tordera i Maçanet de la Selva. Després de les intenses tempestes registrades durant la jornada d'ahir, la línia R1 del Maresme recupera gradualment la circulació ferroviària. I Adif impulsa la remodelació de l'estació de Tordera per duplicar la capacitat de la línia R1. El projecte en fase de redacció preveu crear una segona via d'apartat i millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Us expliquem també que l'Associació d'Espectadors del Teatre Clavé organitza dijous una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals, obra de teatre que serà el 16 d'octubre i que gira entorn a les crisis personals. Josep Navarro és director del teatre.
4: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà... Evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a la obra... és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
1: Tordera consolida l'esport saludable amb l'arrencada de la nova edició del MouFit. El programa totalment gratuït ofereix entrenaments funcionals i calistènia per a joves amb l'objectiu de fomentar hàbits de vida activa. Farà sessió de prova demà dimecres. Ho explica el regidor Pere García.
5: Tracta d'un projecte que posa en valor doncs, els hàbits saludables, una vida activa, la cohesió també i la participació doncs, de joves doncs, que habitualment no practiquen esport i, per tant, doncs, promou doncs, que puguin adquirir uns bons hàbits per llarg de la seva vida, no?
1: Un informatiu on estarem molt pendents un dia més de la previsió del temps. En Joaquim Serra ens portarà a l'última hora sobre les previsions de cara a les properes hores i jornades. A banda, avui a la segona part de l'informatiu amb espais habituals com el Tordera en directe i també les càpsules de salut amb la col·laboració dels professionals de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva. Tot plegat a l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquí a una hora. Fins llavors, que passin un molt bon dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

9 i 7 minuts. Seguim els serveis informatius de Ràdio Tordera. Ara amb la revista de l'informatiu anirem combinant informació de servei i música per esponjar una miqueta més ja aquesta primera hora intensa d'informació que tenim de 8 a 9 del matí i arribar a les 10 a l'informatiu. Repassarem, com sempre, l'actualitat del dia a través de les portades dels diaris. Coneixerem la informació de servei que necessitem conèixer pel dia d'avui. A 2:15 en punt ens actualitzarem amb el més destacat que cal saber avui a Tordera. I a continuació, entre les efemèrides, la repàs a la programació de Ràdio Tordera i la música, completarem aquesta hora de ràdio. Comencem visitant el quiosc. Avui, evidentment, amb un clar protagonista, que és el president del govern, Pedro Sánchez, que veiem pràcticament a totes les portades d'avui. Podríem parlar d'unanimitat. Veiem a la portada de l'Ara Pedro Sánchez amb l'anunci que feia a les portes de la Moncloa. Diu, eleccions 29M. Necessitem més suport per doblegar les èlits, diu Pedro Sánchez. La Moncloa aprova avui els decrets d'habitatge i els sindicats van a la vaga general. Hereu serà el candidat del PSC i Rufián reflexiona, entre cometes, sobre el seu futur. Tan sols un titular més, veiem la imatge d'un pas sota d'un pont completament anegat amb cotxes al mig completament també coberts d'aigua. Ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot. El temporal revifa el litoral i el Vallès i castiga especialment a Granollers. Les previsions no avisaven de tanta pluja. Es pregunten en el diari què ha passat. A La Vanguardia, amb imatge de Pedro Sánchez i també de Núñez Feijóo mirant el rellotge. Diu, Espanya decidirà el 29N. El president del govern central avança la convocatòria d'eleccions generals per intentar aprofitar a favor seu les mobilitzacions ciutadanes sobre habitatge. L'executiu repescarà els decrets per als quals Junts ja no és necessari. Feijóo afirma que Sánchez crida a les urnes per por de la corrupció. L'avançament deixa en l'aire lleis com la reforma del finançament. Els sindicats convoquen una vaga general per l'habitatge abans de la campanya. Dos apunts més tan sols. Entrevista Teresa Rivera, la vicepresidenta primera de la Comissió Europea. Diu que la comissió donarà cobertura legal als municipis per limitar l'habitatge turístic. Fotografia per un esvoranc a Granollers que va obligar a desallotjar uns edificis. El temporal es reactiva per sorpresa, diu, i torna a paralitzar mig Catalunya. El periòdico és l'únic diari dels que hem vist on no hi ha Pedro Sánchez a la portada. Ells escullen una imatge de Granollers on veiem els desperfectes causats per l'aigua. Diu Granollers, zona zero, la capital del Vallès acumula 343 litres després d'un segon sistema de tempestes. Les pluges revelen la falta d'adaptació, diu, de les ciutats. El titular del dia, però sí que fa referència a Sánchez, que diu que fa de les eleccions del 29N un plebiscit personal. El president crida a la mobilització per doblegar les èlits i combatre els especuladors. Feijóo vincula l'avanç a la por de que queda per saber de la corrupció. El finançament autonòmic, la llei de nets i la quitança del deute queden frenats. Mònica García es perfila per liderar el front de Sumar i Hereu serà el candidat del PSC. A Madrid, El Mundo, amb imatge de Sánchez a la portada de la Moncloa, diu última jugada per sobreviure. Avançament electoral del 29M després del col·lapse de la legislatura. Sánchez, diu, intenta recuperar els seus votants amb un discurs radical contra els tirans i a costa de Sumar i Podemos. Maniobra, diu, per imposar els seus decrets en unes corts ja dissoltes i els sindicats convoquen vaga general. Portada de l'ABC amb Pedro Sánchez, també a la portada, en aquest cas el veiem en una imatge d'arxiu, diu que Sánchez obre la campanya amb la treta, diu, al Congrés per colar els decrets. Aprofita la convocatòria d'eleccions per tirar endavant els textos tombats per la cambra baixa, gràcies a que compta amb la majoria suficient a la Diputació Permanent després de dissoldre les Corts. L'objectiu de la Moncloa, diu, aconseguir els escons que li permetin al seu líder seguir a l'oposició.
I El País diu un 29N d'alta tensió, també amb la imatge vista a molts dels diaris en el moment de l'anunci. Diu un 29N d'alta tensió, Sánchez avança les eleccions generals. El president crida a les urnes després del rebuig del Congrés als dos decrets de vivenda. Santiago Abascal i Isabel Díaz Ayuso agiten el fantasma del putxerazo electoral. Imatge petita per Núñez Feijóo, que dona per fet que aquesta vegada podrà governar amb Abascal. Comissions Obreres i UGT fan crida a la vaga general per la crisi de la vivenda. L'executiu aprova avui de nou els decrets amb alguns retocs. L'esquerra alternativa obligada a negociar contrarrellotge les candidatures. Uns comicis amb milers d'espanyols sense dret al vot per la llei de nets. Explica al País com es reconstrueixen els dies decisius que han portat el president a avançar els comicis després del fracàs de la votació. La gent està indignada, cal anar a eleccions. Explica així com es va prendre la decisió. I fins aquí les portades de la premsa generalista, avui pràcticament amb unanimitat de temàtica, anem amb l'esportiva i econòmica. L'esport dedica la fotografia de portada a Cobercí, Lamine Yamal, vestits de carrer, abraçats a dins de l'avió. Diu la parella de l'any. Cobercí i Lamine Yamal són els grans candidats al Golden Boy i a la pilota d'or. Tots dos seran titulars davant de Croàcia en l'últim compromís de l'aturada per seleccions. Avui partit que juga 3:15, han obert per Televisió Espanyola. Polèmica tornada d'Mbappé als entrenaments. Veiem l'imatge del francès. Retrobada, diu, amb Mourinho. Mundo Deportivo parla d'un Barça blindat. Deco ha assegurat la permanència de peces clau de la plantilla per mantenir el nivell d'excel·lència en el futur. Els propers a renovar seran Rafinha, Bernal i Aspar, mentre que Lamine, Pedri i Cubarsí ho van fer el curs passat. I amb l'imatge d'aquests jugadors recentment blindats. I el pas a quarts a tocar. La Roja, més rotacions, segellarà la seva classificació si guanya o empata a un rival ferit pel 0-7 amb Anglaterra. Concretament parlem de Croàcia. L'As dedica la portada a Jorge Martín. Diu ser favorit només alimenta l'ego. Fa un any tenia 24 ossos trencats i ara lidero el Mundial. Un dia vaig culpar a Marc d'un esquins que vaig patir i a la següent carrera vaig llançar a terra el seu germà. En això hi ha coses inevitables. El Marc que dedica la portada a Lamine Yamal diu la pilota és seva. Torna a liderar a una selecció platòrica que vol allargar la seva ratxa a Croàcia. I acabem amb els diaris econòmics. Cinco Días diu que Sánchez avança les eleccions i pren la bandera de la vivenda. El president crida a les urnes el 29 de novembre i intenta recuperar els decrets Mari Carmen. L'avançament frustra, diu, els pressupostos i frena reformes. I l'economista diu que les eleccions posen fre a una despesa pública desbordada. 8 lleis econòmiques amb desemborsament de l'administració s'aturen. UGT i Comissions Obreres pacten una vaga general però no posen data. Rebaixa fiscal a Madrid per menors de 40 anys que comprin vivenda. I Expansió també parla d'aquest avançament electoral, acompanya la fotografia de Sánchez, la de Feijóo. Diu que Sánchez força el reglament per convalidar el decret de vivenda després del no del Congrés. Demana una majoria progressista molt més àmplia amb la que doblegar, diu, a les èlits. Feijóo promet baixar impostos i un boom de vivenda si arriba al govern. Doncs aquests són els titulars de les portades dels diaris d'avui dimarts. Fem una pausa musical i tornem amb més notícies.

0: Ràdio Tordera.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
5: No! Primer has de fer la digestió!
4: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607.

6 minuts que passen d'un quart de 10 del matí d'avui, dimarts 6 d'octubre del 2026. Avui és el Dia Internacional de la Geodiversitat, proclamat per la UNESCO. Busca posar en valor la varietat d'elements no vius de la Terra, roques, minerals, fòssils i paisatges, així com diferents tipus de sòls que sustenten la vida i la biodiversitat del nostre planeta. Avui és Sant Bru de Colònia, fundador de l'Ordre de la Cartoixa. Com a dada curiosa, va fundar una de les ordres monàstiques més severes de la història, on els monjos mantenen un vot de silenci i pràcticament absolut durant tota la seva vida. Avui fa anys l'actriu nord-americana Elizabeth Shue, famosa per pel·lícules com Karate Kid, Back to the Future o Leaving Las Vegas, fa 63 anys. Queden 19 dies per canviar l'hora, que serà la nit de la matinada, de fet, de diumenge 25 d'octubre, i queden 6 dies pel proper festiu, que serà la Pilarica. Avui, amb dia encara inestable, pendents de pluges que ens han de visitar en algun moment o altre del dia. Ara mateix la temperatura és de 17 graus, la màxima no superarà els 21 graus. Per demà dimecres esperem també un dia força semblant, encara amb inestabilitat. Als Estats Units ha esclatat una dèria per part dels cercadors de tresors que fan servir imatges per satèl·lit i eines d'intel·ligència artificial per localitzar estructures i camins antics oblidats sota la vegetació per trobar monedes i objectes històrics sense moure's de casa. Si obrim el calendari del pagès, diu que d'octubre a la fi la taronja al jardí i el most a la bota. Ideal moment per plantar alls, cebes, espinacs o faves, i també per recollir les últimes mongetes tendres i carbassons. Avui tenim mercat de fruita i verdura aquí a la plaça de l'Església. I demà dimecres el tindrem a Malgrat de Mar i a Calella. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és a Sant Pere, amb la farmàcia Pérez Martra. El riu continua en l'estat amb molta aigua, ha passat de moderat a un estat normal, amb una profunditat de 73 centímetres i un cabal de 17 metres cúbics per segon. Avui recomanem a la web i a les xarxes que escolteu la cronologia detallada de l'abast d'aquest temporal de Tordera, amb totes les peces que us hem anat oferint al llarg d'aquest cap de setmana i les diferents compareixences que hem tingut aquí a la ràdio en directe de l'alcaldessa de Tordera. I acabem amb una frase de Leonardo da Vinci. Diu que la senzillesa és la màxima sofisticació.

0: Ràdio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral, especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral, al Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Dos quarts de deu del matí. Dimarts 6 d'octubre del 2026, ens actualitzem. Tordera recupera la calma després de les pluges intenses. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha fet balanç de la situació al municipi després de les fortes pluges de les últimes hores.
1: Les tasques s'han centrat bàsicament en la restitució de danys, en continuar l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles i també en elaborar els informes tècnics d'aquestes caigudes de murs que es varen produir durant el dia d'ahir i també durant el dia d'avui en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions.
0: Segons ha explicat hores d'ara, la situació està estabilitzada després dels forts aiguats de diumenge i dilluns, on s'han recollit 200 litres per metre quadrat. Una jornada on també explicarem que la Regidoria d'Obres i Serveis preveu iniciar en breu les obres dels vestidors de l'Amistat del local de Sant Daniel i l'asfaltatge de Tordera Park. Ho explicava la regidora Bàrbara Vergés.
2: Com a mínim, de totes aquelles obres que teníem sobre la taula, el projecte estarà fet, definitivament aprovat, la licitació d'alguns ja avançada, d'altres potser estarem redacció a licitar, i el finançament atorgat a cadascuna d'elles. Aquest últim trimestre de l'any i al principi del següent, la majoria haurien d'estar engegades o ja quasi tot lligat perquè es puguin engegar.
0: També és notícia que Adif impulsa la remodelació de l'estació de Tordera per duplicar la capacitat de la línia R1 i que l'Associació d'Espectadors del Teatre Claver organitza dijous una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals, ho explica el director del teatre, Josep Navarro.
3: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà... Evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra... és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
0: En esports, avui us expliquem que l'Ajuntament ha posat en marxa una nova edició del MouFit, un programa esportiu gratuït que fuig de la competitivitat. Ho explica el regidor Pere García.
4: Tracta d'un projecte que posa en valor doncs, els hàbits saludables, una vida activa, la cohesió també i la participació doncs, de joves doncs, que habitualment no practiquen esport i, per tant, doncs, promou doncs, que puguin adquirir uns bons hàbits per llarg de la seva vida, no?
0: Avui, pendents encara del temps, escoltem la previsió meteorològica que ens feia des del Consell Comarcal del Maresme, en Joaquim Serra.
5: Bon dia, comencem aquesta jornada de dimarts parlant de nous canvis en el temps. De fet, avui esperem precipitacions, no acabarem el dia sense veure ploure. Demà a la tarda tornaria a ploure i dijous sembla que al matí tornaríem a tenir més pluges aquí a la comarca. Ja tenim temps de parlar-ne. De moment, avui hem començat el dia amb temps tranquil. Fins i tot esperem que aquest matí predomini el sol, però amb augment dels núvols que cap al migdia ja aniran tapant el cel. Aquesta tarda, primeres precipitacions, de caràcter feble en un primer moment, però aquesta pròxima nit i matinada, sobretot al centre i sud del Maresme, no descartem alguns patacs d'aigua que poden ser intensos i poden acumular al voltant d'uns 30 litres per metre quadrat, mentre que cap al nord de la comarca les precipitacions serien menys importants.
0: Avui també hi ha altres titulars que val la pena que coneguis. L'Hospital Comarcal de Blanes ha recuperat el funcionament normal del servei d'urgències després de les inundacions provocades pel temporal d'aquest cap de setmana. L'aigua va entrar diumenge a la planta baixa del centre i va obligar a traslladar una vintena de pacients d'urgències a plantes superiors. A Calella han posat en marxa aquest mes d'octubre el nou contracte de neteja viària, recollida de residus i deixalleria. El servei tindrà una durada de 5 anys i ha estat adjudicat per 25 milions d'euros, amb l'objectiu de reforçar la neteja de carrers i millorar la capacitat de resposta davant d'incidències. Sorpresa, a la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil, el candidat de la dreta, Flavio Bolsonaro, ha aconseguit el 47% dels vots, mentre que l'actual president, Luis Ignacio Lula da Silva, s'ha quedat amb 45. Caldrà, per tant, anar a una segona volta, la qual da Silva, que esperava guanyar, no haver d'anar a la segona volta, haurà d'aconseguir ara revertir la tendència d'aquest diumenge. Un operatiu policial ha desallotjat els migrants que resistien en el campament improvisat de la platja del Trampolín. Més de 350 agents de policia s'han desplegat en aquest operatiu. I en esports, Pau Cubarsí és el gran favorit per guanyar el Golden Boy 2026, el millor jugador sub-21, impulsat pels seus recents èxits amb el Barça i la selecció espanyola. I el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, celebrat a Las Rozas, amb criteris de proximitat geogràfica, ha definit els primers encreuaments que jugaran a partir del 27 i el 29 d'octubre. El Barça ha quedat exempt fins als setzens de final, mentre que la resta de representants catalans ja tenen rivals. L'Espanyol visitarà el Sestao River, el Girona jugarà al camp del Quarte, el Sabadell s'enfrontarà a domicili a l'Ultevo i l'Europa viatjarà per jugar contra el Calamotxa. 9:35, ens acabarem d'actualitzar a les 10 del matí. De moment, música amb Zucchero.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
4: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
3: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
4: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
3: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Que t'escolta.
2: Quatre minuts i seran tres quarts del matí. Anem a repassar què tenim avui a la sintonia de Ràdio Tordera, si voleu escoltar la ràdio en directe. A partir de les 10 arriba l'informatiu, on parlarem de diferents informacions del dia d'avui, des del balanç del temporal, també les properes obres que hi han previstes en el nostre poble i que ja es posaran en marxa. També de les obres a l'estació i també de la lectura dramatitzada que tindrà lloc dijous al Teatre Clavell, que podreu seguir en directe per Ràdio Tordera. En esports parlarem del MOUFIT, aquesta activitat esportiva no competitiva. A les càpsules de salut parlarem, evidentment, de consells de salut de les professionals del CAP de Tordera i avui al Tordera en directe parlarem de la nova normativa de circulació que ens explica l'Òscar Caimel de l'autoescola Òscar en aquesta edició feta amb en Marc Tresserres. Seguidament tindrem l'Ara i Aquí de les 11 i fins la 1 del migdia, començant amb la tertúlia de Tordera i seguint amb els viatges. Avui, viatges que van a Catanyalazor. I amb la Dalu parlarem de com fer conserves i olis especials. A la una tindrem la repetició del show dels esports, on el nostre company Jordi Durant fa balanç d'aquest cap de setmana esportiu. Seguidament recuperarem també el programa de música La Tornada amb en Joan Martín, per emprendre el que queda de setmana també amb energia musical. Seguidament tindrem l'Hora Maresma, el Rambla 54, minuts musicals i amb la Caixa Tonta arribarem a una nova connexió a l'informatiu de les 7 de la tarda. Tindrem avui show dels esports en directe a partir de les 8 amb la secció d'en Pau Serrano i a continuació sardanes amb Antoni López i la Particela. Acabarem avui la programació en directe a les 10 amb el Sentit i Sensibilitat amb l'Arseni García. Són les propostes que tenim a punt a aquesta casa. Ja sabeu que podeu recuperar la que vulgueu de les que ja s'hagin emès a l'apartat de ràdio a la carta o també amb les diferents propostes que us fem a les xarxes socials. Dos minuts i arribarem a tres quarts de deu del matí d'aquest 6 d'octubre. Anem a repassar què era notícia en un dia com el d'avui. Avui fa 10 anys, al programa Línia Directa amb l'alcalde de Tordera, una veïna del municipi va preguntar per l'estat del riu Tordera al seu pas per Tordera. La dona es mostrava preocupada per les nombroses plantes i arbres que havien crescut al mig de la llera. Responent la qüestió, l'alcalde explicava que l'Ajuntament no hi podia fer res, ja que el riu depenia de l'Agència Catalana de l'Aigua i, per tant, de la Generalitat, de manera que eren ells els que no permetien al consistori fer cap tipus d'actuació. Ho explicava el propi alcalde. En un dia com el d'avui de fa 5 anys s'obria la convocatòria de subvencions del programa El suport a l'obertura de comerços i de suport a la reforma i millores d'establiments, tot plegat arran de la crisi de Covid que intentava, doncs, reactivar el comerç i donar resposta als diferents efectes que havia causat la declaració de l'estat d'alarma amb la crisi sanitària del Covid-19. I avui fa un any, els veïns i excursionistes que recorrien els camins de Tordera podien haver observat diversos exemplars de bruc vermell. Erica Cinerea, delimitats amb cintes de precintat, una mesura de protecció impulsada per la Diputació de Barcelona i l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tordera. Aquella acció s'emmarcava dins les neteges periòdiques que realitzaven els marges dels camins per la preservació d'incendis i el manteniment de les vies públiques. La presència d'aquella espècie protegida i en regressió a la serra del Montnegre exigia una actuació específica per la seva preservació. El precinte tenia un objectiu clar: assenyalar i localitzar les poblacions de bruc vermell per evitar que la maquinària utilitzada en les neteges les destruïssin accidentalment. I arribem ara ja a superar el punt de 3:15 del matí amb aquesta efemèride que us explicaven en un dia com el d'avui de fa un any. Acabarem a arribar a les 10 del matí amb música. Ho farem a través d'efemèrides musicals d'un dia com el d'avui. La primera d'elles ens situa a l'any 1947. Naixia el vocalista de la reconeguda banda de hard rock AC/DC, Brian Johnson.

Tot felicitant a Brian Johnson, que naixia en un dia com el d'avui de l'any 1947. Canviem d'estil musical. En un dia com el d'avui, en un 6 d'octubre de l'any 1954, naixia el guitarrista, vocalista i compositor David Hidalgo, l'ànima de la banda nord-americana Los Lobos.

0: I anem completant el llistat d'aniversaris en el món de la música. En un dia com el d'avui, de l'any 1966, naixia una figura clau del rock estatal, com el líder de Platero i Tu, posteriorment Fito i Fitipaldis, o fins i tot Extremoduro. Estem parlant ni més ni menys que de Fito Cabrales, que naixia en un dia com el d'avui, del 1966.
1: El 30 d'abril, Jesucristo hacía...

Fito Páez, en aquell cas, amb els Extremo Duro i aquest clàssic Jesucristo García. Seguim repassant el calendari, ens anem ara al 1949, dia en què naixia el ballerí i cantant icònic del grup de música disco Boney M. En un dia com el d'avui, naixia Bobby Farrell.

Escoltàvem aquest Rasputin amb una versió actualitzada d'aquesta gran banda de disco com eren els Bonnie M, amb una de les seves icones, com dèiem, estètica, sobretot, que era el cas de Bobby Farrell, que naixia en un dia com el d'avui de l'any 1949. Anem més a efemèrides, en aquest cas ara, però més musicals, en un dia com el d'avui, en un 6 d'octubre de l'any 1998, Manu Chao publicava el seu emblemàtic primer disc en solitari, que es convertiria en un fenomen de la música llatina i alternativa. En un dia com el d'avui, sortia a la llum el Clandestino. I amb ell ens acomiadem i tornem demà. Adéu-siau. Us deixem amb les notícies ara a les 10.

0: serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble recupera la calma després de les pluges intenses dels darrers dies. L'alcaldessa Elisabet Mejías assegura que la situació està estabilitzada i que les tasques se centren ara a avaluar els danys i a arranjar els camins afectats.
2: Les tasques s'han centrat bàsicament en la restitució de danys, en continuar l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles i també en elaborar els informes tècnics d'aquestes caigudes de murs que es varen produir durant el dia d'ahir i també durant el dia d'avui en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions.
1: Dimarts 6 d'octubre de 2026, la Regidoria d'Obres i Serveis preveu iniciar en breu les obres dels vestidors de la pista de l'Amistat del local de Sant Daniel i l'asfaltatge de Tordera Park. Bàrbara Vergés, titular de l'àrea, detalla els projectes que començaran aviat després d'un any de feina tècnica i també finançament.
3: Com a mínim, de totes aquelles obres que teníem sobre la taula, el projecte estarà fet, definitivament aprovat, la licitació d'alguns ja avançada, d'altres potser estarem redacció a licitar, i el finançament atorgat a cadascuna d'elles. Aquest últim trimestre de l'any i al principi del següent, la majoria haurien d'estar engegades o ja quasi tot lligat perquè es puguin engegar.
1: Servei alternatiu de per carretera a Rodalies entre Arenys, Tordera i Maçanet de la Selva. Després de les intenses tempestes registrades durant la jornada d'ahir, la línia R1 del Maresme recupera gradualment la circulació ferroviària. Adif impulsa la remodelació de l'estació de Tordera per duplicar la capacitat de la línia. El projecte en fase de redacció preveu crear una segona via d'apartat i millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. L'Associació d'Espectadors del Teatre Claver organitza dijous una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals. L'obra de teatre serà el 16 d'octubre i gira entorn a les crisis personals. Josep Navarro és director del teatre.
4: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà, evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a la obra, és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
1: Tordera consolida l'esport saludable amb l'arrencada de la nova edició del Mou Fit. El programa totalment gratuït ofereix entrenaments funcionals i calistènia per a joves amb l'objectiu de fomentar hàbits de vida activa. Farà una sessió de prova demà dimecres. Ens en parla Pere García, regidor d'Educació.
5: Tracta d'un projecte que posa en valor doncs, els hàbits saludables, una vida activa, la cohesió també i la participació doncs, de joves doncs, que habitualment no practiquen esport i, per tant, doncs, promou doncs, que puguin adquirir uns bons hàbits per llarg de la seva vida. No?
1: A punt pel que fa al temps, amb en Joaquim Serra.
6: Bon dia, comencem aquesta jornada de dimarts parlant de nous canvis en el temps. De fet, avui esperem precipitacions, no acabarem el dia sense veure ploure. Demà a la tarda tornaria a ploure i dijous sembla que al matí tornaríem a tenir més pluges aquí a la comarca. Ja tenim temps de parlar-ne. De moment, avui hem començat el dia amb temps tranquil. Fins i tot esperem que aquest matí predomini el sol, però amb augment dels núvols que cap al migdia ja aniran tapant el cel. Aquesta tarda, primeres precipitacions de caràcter feble en un primer moment, però aquesta pròxima nit i matinada, sobretot al centre i sud del Maresme, no descartem alguns patacs d'aigua que poden ser intensos i poden acumular al voltant d'uns 30 litres per metre quadrat, mentre que cap al nord de la comarca les precipitacions serien menys importants.
1: Informatiu de Ràdio Tordera que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada amb el Tordera en directe i avui amb les píndoles de salut amb col·laboració amb els professionals del CAP Tordera i de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva. Tot plegat en aquesta edició de l'informatiu d'aquest dimarts 6 d'octubre. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha fet balanç de la situació al municipi després de les fortes pluges de les últimes hores. Segons ha declarat, a hores d'ara, la situació està estabilitzada després dels forts aiguats de diumenge i dilluns, on es van recollir uns 200 litres per metre quadrat. Mejías ha explicat que l'estat

0: que s'han centrat bàsicament en l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles i també en elaborar els informes tècnics de caigudes de murs que es van produir en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions. Tot i la millora, l'alcaldessa ha subratllat que cal mantenir la vigilància.
1: Les tasques s'han centrat bàsicament en l'institució de danys, en continuar l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles i també en elaborar els informes tècnics d'aquestes caigudes de murs que es varen produir durant el dia d'ahir i també durant el dia d'avui en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions. Per altra banda, evidentment, hem de seguir atents a l'evolució d'aquestes pluges fins a les 8 del vespre i també estar molt pendents del temps que pot fer demà a la nit, que segons ens informava la nit de dimarts a dimecres també podem tenir ruixats importants.
0: Durant la jornada d'ahir, els tècnics municipals van estar revisant l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsavinyà, Vall de Maria i Gelpí. Un episodi de pluges que ens deixa el balanç tràgic d'una persona morta a Tordera a causa d'una caiguda de mur al Caravaning Costa Brava el passat diumenge. La regidora d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Tordera, Bàrbara Vergés, ha anunciat l'inici imminent d'una nova temporada d'obres al municipi després d'un any de treball intens en la redacció de projectes, aprovacions i finançament. Un dels projectes que ja s'havia avançat i que començarà en breu és la reforma dels vestidors de la pista de l'Amistat. Segons la regidora, es tracta d'unes instal·lacions molt antigues i que necessitaven un canvi de cara.
2: Un rentat de cara en el sentit de que és una instal·lació antiga, té molt de rodatge, molt d'ús, i per al finançament que teníem doncs vam decidir amb esport una de les ubicacions a actuar o executar és els vestidors de l'Amistat.
0: Pel que fa a obres d'asfaltatge, Vergés ha confirmat que aquest és el tercer any que la Diputació de Barcelona atorga una subvenció nominativa per a via pública. Enguany, les actuacions se centraran bàsicament a Tordera Park i en algun punt a Terra Brava. La regidora ha justificat la necessitat d'aquestes obres perquè es tracta de zones organitzades de fa molts anys amb un ferro molt desgastat.
2: Vull dir, hi ha moltes zones que hauríem de fer, eh? No, ja que no acabaríem perquè quan... acabem per aquí, s'hauria de començar per allà perquè ja té el seu desgast. Però bé, intentem de tot el que tenim amb els tècnics doncs mirar els amidaments i prioritzar el que està pitjor i també una mica també anar repartint per zones, no sempre fer, per exemple, sempre les mateixes zones, sinó repartint tot el municipi les necessitats que hi ha, doncs prioritzar-les i anar, diguéssim, tatxant d'aquesta llista que necessitem doncs renovar aquest asfalt.
0: El polígon de Can Verdalet també rebrà una actuació destacada marcada en la línia de subvencions per a la millora de polígons. Segons Vergés, es tracta d'una zona també amb molts anys d'antiguitat que tocava una actuació.
2: I aquí aprofitem l'asfaltatge d'una part amb el canvi de canonada, perquè ja que havíem de tocar doncs, el ferm, doncs, també canviant canonada, que també hi havia també algunes fuites considerades doncs, importants, i també doncs, reparar-les.
0: Un altre dels projectes que està a punt de començar és el local social de Sant Daniel, una proposta sorgida dels partits que demanaven un espai per a la població. El projecte preveu fer-hi una sala polivalent perquè els veïns puguin tenir un lloc de trobada per a les seves activitats. Vergés ha recordat que recentment ja es va retirar la coberta de l'antic edifici i ara falta executar la part del local.
2: Sí que tenen la zona d'equipament, que hi ha el parc infantil, la zona esportiva, i allà mateix antigament i hi havia, bueno, hi ha l'edifici, però aquest està molt vell, està en desús i el projecte va en la línia doncs, a fer una sala doncs, polivalent i que puguin tenir un lloc de sessió per quan facin activitats i també vam retirar ara no fa gaire la coberta d'amiant i ara hem d'executar doncs, la part del local.
0: El consistori confia que la majoria d'obres tindran el projecte fet, l'aprovació definitiva i el finançament atorgat i que en aquest últim trimestre de l'any i principis del següent la majoria haurien d'estar engegades. La regidora ha destacat el paper fonamental dels diners provenents d'altres administracions com la Generalitat i la Diputació per poder tirar endavant tots aquests projectes.

0: Després de les intenses tempestes registrades durant la jornada d'ahir, la línia R1 del Maresme recupera gradualment la circulació ferroviària, tot i que ho farà amb diverses disfuncions i afectacions significatives en el servei habitual. Segons ha informat Renfe, s'ha establert un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram comprès entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes i que afectarà els usuaris de l'estació de Tordera. D'aquesta manera, l'operativa ferroviària de la línia R1 queda dividida de la següent manera. Servei en tren en el trajecte complès entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar i servei alternatiu per autobús en el tram entre Arenys de Mar, Tordera i Maçanet-Massanes. Es recomana a tots els usuaris i viatgers de Tordera i de la comarca consultar l'estat actualitzat dels horaris i preveure més temps de trajecte a causa dels transbordaments necessaris per completar els recorreguts. Hem de recordar que Adif ha posat en marxa el projecte de remodelació funcional de l'estació de tren de Tordera, la línia R1, una actuació que té com a objectiu principal augmentar la capacitat de l'infraestructura passant d'una a dues vies mitjançant la construcció d'una nova via d'apartat. Aquesta mesura busca millorar l'operativitat, l'encreuament i la regularitat dels trens en un tram de via única que actualment limita el servei. Segons la informació facilitada, el projecte també inclou millores integrals d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, amb l'adaptació d'andanes i passos per garantir la mobilitat universal i l'accés sense barreres arquitectòniques al tren. L'actuació forma part dels projectes de millora de la xarxa ferroviària catalana impulsada per Adif per modernitzar instal·lacions. Actualment, el projecte es troba en fase de redacció. Adif ja va executar el contracte de consultoria tècnica per definir exactament la solució constructiva. En tractar-se d'una actuació marcada en el programa Transformem Rodalies, encara no s'ha concretat ni el pressupost total ni la data d'inici de les obres sobre el terreny. El tram nord de la línia R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes funciona actualment en via única. Això provoca que si un tren arriba tard, l'altre hagi d'esperar obligatòriament en una de les poques estacions amb encreuament. La nova via d'apartat a Tordera permetrà que dos trens es creuin, cosa que augmentarà la regularitat del servei en cas de retards generals. L'estat d'aquest tram està sota el focus de la Generalitat, que manté converses d'acord amb el traspàs complet amb l'infraestructura R1, incloent-hi també les vies de la Sagrera i Maçanet. Aquest fet podria alterar o accelerar el finançament d'actuacions com aquesta de Tordera. Amb aquesta intervenció, Adif reafirma la seva aposta per modernitzar la xarxa de rodalies i millorar l'experiència dels usuaris. I en el marc de la programació de tardor del Teatre Claver, l'Associació d'Espectadors organitza aquest proper dijous, 8 d'octubre a les 7 de la tarda, una lectura dramatitzada de l'obra Les coses excepcionals, com a activitat complementària a la funció que tindrà lloc el 16 d'octubre. La proposta vol oferir un espai compartit per apropar-se a l'univers de l'obra i aprofundir en les qüestions que planteja. Les lectures dramatitzades són una de les activitats que impulsa l'Associació d'Espectadors amb l'objectiu de enriquir l'experiència dels espectadors i espectadores i afavorir la reflexió i el debat al voltant de les propostes escèniques. Les coses excepcionals de Sixto Paz Produccions és una comèdia lluminosa sobre les crisis personals que aborda, amb sensibilitat i sentit de l'humor, qüestions com la depressió, els vincles familiars i allò que estem disposats a fer per les persones que estimem. Ens parlava de la lectura i també de l'obra el director del Teatre Claver, Josep Navarro.
1: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà... Evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que tant que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra, és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses. Pots passar un rato entretingut, reflexiu i divertit.
0: La lectura està dissenyada i coordinada per Quimaro i tindrà lloc al Teatre Clavé. L'activitat està oberta a les persones interessades a compartir una estona de lectura i reflexió al voltant de l'espectacle. La lectura serà, recordem-ho, dijous a les 7 de la tarda i la obra de teatre, La funció de les coses excepcionals, serà el divendres, 16 d'octubre a les 8 al Teatre Clavé, una lectura dramatitzada que es podrà seguir en directe per aquí, per Ràdio Tordera, pel nostre canal de YouTube.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'Ajuntament de Tordera, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn, ha donat el tret de sortida a la nova edició del projecte MouFit, una activitat esportiva extraescolar dissenyada per allunyar-se de la competitivitat tradicional i centrar-se en la salut i la diversió. Després del bon acolliment de les primeres experiències, el municipi recupera aquesta iniciativa gratuïta que s'allargarà des del mes d'octubre fins al desembre. El programa s'adreça específicament a joves nascuts entre els anys 2012 i 2014, amb una mirada posada especialment en aquells nois i noies que habitualment no estan vinculats a cap pràctica física regular. Dues tardes a la setmana els inscrits participaran en sessions energètiques que combinen rutines de treball funcional, circuits per estacions, calistènia i dinàmiques de grup. L'objectiu, subratllen des de l'organització, és fomentar tant el desenvolupament físic com el personal, prioritzant la constància i la participació activa per sobre dels resultats. El regidor d'Educació, Pere García, explica la importància d'aquesta proposta.
2: Tracta d'un projecte que posa en valor doncs, els hàbits saludables, una vida activa, la cohesió també i la participació doncs, de joves doncs, que habitualment no practiquen esport i, per tant, doncs, promou doncs, que puguin adquirir uns bons hàbits per llarg de la seva vida, no? Perquè creiem doncs, que això els pot ajudar doncs, a tenir una millor salut física i emocional, perquè evidentment reforça l'autoestima, la confiança, el fet de poder-se superar, i valorem també doncs, aquesta cultura de l'esforç, de la constància que l'esport també genera.
1: Més enllà de l'exercici, el projecte MouFit té una clara vocació integradora amb l'entorn. L'activitat busca dinamitzar els espais i equipaments municipals a l'aire lliure, com la pista del pavelló o el parc de calistènia. D'aquesta manera, es pretén que els joves descobreixin i facin seus aquests entorns, convertint-los en espais positius per la convivència. El proper dimecres, 7 d'octubre, hi haurà la primera sessió de prova oberta a tothom a 5:45 a la pista exterior del pavelló dels Països Catalans per tal que els joves poguessin tenir un primer contacte amb la dinàmica dels entrenaments. Actualment el període d'inscripció continua obert, però les places són limitades i s'acabaran tan bon punt s'omplin tots els grups.

0: Les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb un rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit la inauguració del nou curs, marcat pel repte de garantir el relleu generacional i per les incerteses, també, del futur del sector. Ens ho explica en la següent crònica Noelia Burgos.
1: Les escoles agràries de Catalunya comencen el curs amb rècord d'alumnat. 770 estudiants, un 9% més que l'any passat. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat el paper de la formació per garantir el relleu generacional.
2: Que som el primer sector de l'economia, però que necessitem persones formades, necessitem joves que entrin a l'activitat, que vegin que es poden guanyar la vida, i sobretot també necessitem generar inversió necessària per ser competitius en un món que ha canviat, molt difícil, pel canvi climàtic, pels moviments geopolítics.
1: Tot i això, els alumnes alerten de les dificultats del sector condicionat pels preus i l'acord amb Mercosur. Ho explica Saúl Culler, estudiant del Grau Superior de Ramaderia i Sanitat Animal.
3: Ara diuen, té futur, però aviam, mateix, què vols que tingui futur? Si ara volen que tot Mercosur ve tot cap aquí, que algun dia no cardem. Ja, si volem futur, si voleu que la pagesia d'aquí es guanyi la vida i s'hi pugui guanyar bé, doncs... Que ens ajudin a nosaltres, no que ajudi la gent de fora.
1: La formació agrària busca així preparar nous professionals i facilitar la incorporació de joves al sector.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya qualifica d'històric l'episodi de pluges de les darreres hores amb valors mai vistos. Les àrees del Barcelonès, Vallès Oriental i el Maresme han estat les més perjudicades pel creixement de rius i rieres i les més afectades per l'episodi de pluges que encara no ha acabat. Sarai Sarroca és directora del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Doncs aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya. És una situació que ha tingut una repercussió important en moltes estacions meteorològiques que anem monitoritzant.
0: Davant les recomanacions d'evitar desplaçaments en alertes com les rebudes els darrers dies, l'Estatut dels Treballadors dona cobertura legal quan es declaren restriccions de mobilitat o confinaments. Es prioritza el teletreball, però si no és possible, segons l'Estatut dels Treballadors, aquell dia poden absentar-se de la feina sense perdre la part proporcional del salari. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha insistit que l'Estatut dels Treballadors dona plena cobertura.
5: Per tant, hem d'afavorir una interpretació, quan hi ha moments com aquests, doncs flexible d'aplicació d'aquest article. Sí, la resposta és sí. Quan hi ha riscos pels treballadors, doncs evidentment opera aquest article.
0: Previsió del temps per aquest dimarts i per les properes hores. Tots els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Comencem aquest dimarts amb una situació meteorològica marcada per un nou canvi de temps que ens arribarà al llarg d'aquesta tarda, sobretot aquesta pròxima nit. De moment, aquest matí hem començat el dia i també aquesta nit sense precipitacions. Esperem que el matí domini el sol fins a mig matí aproximadament. Després augmentarà la nuvolositat i aquesta tarda tindrem el cel força ennuvolat a tot el Maresme. Com dèiem, en precipitacions que ja durant la tarda començarien a arribar aquí a la comarca. En un primer moment de caràcter feble i poc important, però aquesta pròxima nit i matinada podem tenir nous xàfecs localment de caire tempestuós que sobretot es concentraran al centre i sud del Maresme. Localment es podrien superar els 30 litres per metre quadrat. Cap al nord de la comarca sembla que les precipitacions serien menys destacables. De cara a demà encara quedarien força núvols, fins i tot a la tarda tornaríem a tenir alguns ruixats, sembla que poc importants, i atenció perquè tot apunta que de cara a la matinada, primeres hores del matí de dijous, tornaríem a tenir noves tempestes, en aquest cas més probables cap a l'àrea del Maresme Nord. Ho haurem d'anar seguint. Avui amb temperatures que les mínimes s'han mantingut pràcticament sense canvis, les màximes pugen una mica, els vents bufaran fluixos, giren cap a sud-sud-oest aquesta tarda i la situació marítima que continua dominada per la mar de fons. De cara a demà, esperem vents més variables amb unes temperatures que en conjunt han d'experimentar pocs canvis, baixarien una mica però poca cosa, i de cara a dijous aquest descens serà una mica més marcat per arribar a un divendres en el qual les temperatures nocturnes sobretot seran clarament més baixes.

0: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals per al 29 de novembre, la qual cosa, vist el context de crispació i rancúnia caïnita, fins i tot histèria col·lectiva que destila el frontisme de PP i Vox contra el progressisme, contra Catalunya i contra els tres pilars bàsics de les polítiques socials, sanitat, educació i pensions, ens posa per davant la necessitat d'una participació massiva a fi efecte d'apuntalar les polítiques que fan la vida una mica més fàcil davant el capitalisme salvatge, sobretot tenint en compte votar amb seny partits que no odien Catalunya com PP i Vox. Cal un mandat clar i transparent en favor d'una societat oberta i plural on la rancúnia no tingui cabuda. Escoltem totes les opcions polítiques, catalanistes, i votem en conseqüència. Participem en massa versus l'opressió. No passaran.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
1: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
2: Les últimes setmanes es parla molt de la nova normativa de la DGT que permetrà a les motocicletes circular pel voral en cas de retencions a la via. Per entendre com afectarà els conductors, estem aquí a Tordera en directe amb l'Òscar Caimel, propietari de l'autoescola L'Òscar. Òscar, què tal? I bon dia, gràcies per atendre'ns.
3: Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
2: Bé, primer de tot, just hi ha hagut uns aiguats aquest cap de setmana. Per tant, pregunta que creiem obligada, amb els aiguats que ja han succeït durant aquests dies o fins i tot dilluns al matí, de quina manera s'ha de conduir en cas de pluja? Perquè hi ha molta gent que de vegades no ho sap o el cotxe li gira.
3: Bueno, jo sempre dic el mateix, que hi havia doncs, el típic examinador que te diu per aquí, per allà, i després nosaltres amb l'alumne li hem d'anar dient, escolta'm, si a la calçada hi ha molta marca vial o els passos de vianants estan pintats, sempre anticipa't, frena, sempre molt més aviat. Intenta sempre passar per on no hi ha la pintura. Però ara es veu que està de moda pintar passos de vianants i passos de ciclistes i pot ser de colors molt millor. Aleshores, bueno, jo el que recomano als meus alumnes és, si plou, jo no agafaria la moto. I crec que hauria d'estar prohibit, però això no es farà, anar de nit amb moto. Hi ha gent que diu, home, però jo per anar a treballar necessito la moto, ja, però és de nit. Quin problema tenim? Que per la zona on estem hi ha molt de força clar. Automàticament jo, fa anys enrere, venia amb la família de Malgrat cap a Tordera i aquí a, bueno, a Cal Coix, l'altre restaurant, m'és igual. I jo anava a 90 i em va sortir un porc senglar de sota les barreres de protecció. Clar, en aquell moment tens dues opcions, o anar contra ell o fer un cop de volant. Anar a 90 i fer un cop de volant volques el vehicle. Per tant, jo crec que anar amb moto de nit hauria d'estar prohibit, però clar, tot això no depèn de nosaltres, i bueno, de la política, la legislació, bueno, tot una miqueta.
2: I tornant amb el tema això de la política o legislació, ara com bé dèiem a l'inici de l'entrevista, aquesta nova normativa no, que sortirà, o més ben dir que ja ha sortit, que permet aquesta circulació pel voral dret en retencions per un màxim de 30 quilòmetres, que bé, que hi ha matisos, no? Com a professional, Òscar, trobes que aquesta velocitat i condicions que imposa DGT són realistes per les motocicletes?
3: Jo, saps què passa? Que fa tants anys que treballem amb la DGT que jo s'inventen unes normes i unes lleis que jo a vegades tampoc no comparteixo. Aquesta llei que han aplicat des del dia 1 d'octubre resulta que només és aplicable fora de Catalunya. És a dir, que si hi ha circulació saturada, el motorista anirà a 30 com a màxim per l'arcén. Bé, però per fer aquesta operació resulta que hi ha d'haver una senyal que digui que pots anar-hi. I el Servei Català de Trànsit, com altres comunitats, han dit, jo no vull poner la senyal.
2: És que pot confondre, a més a més.
3: Clar, ara vindrà una persona que ve de, què sé, de Navarra o ve de Madrid, clar, que vol anar a la platja i sap que hi ha circulació saturada, que en el seu poble o ciutat li deixen anar, ara vindrà aquí a Catalunya i el multaran. L'altre dia jo vaig parlar amb un mosso de trànsit i tampoc no els hi entra al cap que perquè aquesta diferència, si és una llei que ve de la DGT, que és de Madrid, per què ara a Catalunya no s'aplica? No s'entén. Que entenc que hi haurà algun perill, per descomptat, perquè anar una moto per l'arcén, allà es poden trobar vianants, es poden trobar vehicles que poder veuen un vehicle de servei d'emergència i se'n van cap a l'arcén de cop, cap al voral. Bueno, segurament també pot ser perillós, però jo prefereixo que vagin per l'arcén a 30 i a poc, que no vagin fent la zica-zaca i pel mig a la via.
2: Per tant, tu sí que ho aplicaries també aquí a Catalunya.
3: Jo, i tant. Si s'aplica, s'ha d'aplicar una llei a tot Espanya. El que no pot ser ara, que com que el Servei Català de Trànsit té la competència de les carreteres, digui, no, nosaltres entenem aquesta llei, però pel motiu que sigui no posarem la senyal. Clar, si no hi ha la senyal, vol dir que no, estan dient que no. Llavors aquesta diferència d'Espanya a Catalunya, que ja en tenim prou, que ja en tenim prou amb el tema de la política, ara entrem ja en normativa. I això no pot ser. Si s'aplica és a tot Espanya. Serà més perillós o menys perillós, però jo aquesta diferència pels professionals no l'entenem. Igual que el calçat, que deien també que serà obligatori un calçat tapat i que tapi el turmell. Clar, això nosaltres, com a autoescola, els nostres alumnes han d'examinar amb un calçat que els hi tapi el turmell. I des de fa ja molt de temps. I clar, no ha de ser que tapi el turmell. Resulta que no. Ha de ser un calçat que tapi el peu, però que no sigui la xancla. I ja està, no passa res. Però vull dir que aquí la gent diu una mica la seva i no sé. Jo aquesta diferència d'Espanya a Catalunya, no, sincerament, no l'entenc. Si ho apliques, s'aplica a tot arreu.
2: I just ara estaves comentant el tema de les xancletes o protegir el turmell. Si poguessis canviar, justament o afegir una sola norma, i que, mira, s'aplica demà mateix per reduir, òbviament, el tema dels accidents a la carretera, quina seria?
3: Clar, jo, ojalà, tingués una vareta màgica que pogués dir, a partir d'aquí, demà reduirem dràsticament els accidents. Això és impossible, no? Que ja surts de casa i ja hi ha un perill. Jo l'únic que demanaria a la gent, als conductors, conductores, és que hi hagi una mica més d'empatia, que hi hagi una mica més de simpatia, que hi hagi una mica més d'entendiment. El que no pot ser és que vas amb un cotxe d'autoescola, que ja portem senyalitzat amb les plaques i amb el cartell de l'escola, en aquest cas, Òscar, i dius, bueno, i aquest conductor que va darrere meu, per què va tan enganxat? Per què a l'hora d'adelantar-los ens piten, ens miren amb mala cara, quan resulta que nosaltres estem anant a la norma? Una altra cosa que jo tampoc entenc és per què s'ha d'anar a 30 en el poble. Aquest carrer que tenim aquí de baixada hauríem d'anar a 20, perquè és sentit únic, perquè no hi ha cera marcada. 20. Qualsevol carrer d'aquí a Tordera hem d'anar a 30. Si anem amb una travessia hauríem d'anar a 50. Bueno, tota la vida ha sigut 50 i tampoc ha passat tantes coses. Ara resulta que anar a 20 o anar a 30, jo sé que estem obstaculitzant el trànsit, però és que a sobre, amb el tema de la mecànica, si tenim un dièsel, que hi ha la vàlvula GR, filtre de partícules, etc., no ajuda la mecànica. Al contrari, se'ns espatllen els cotxes molt més aviat. Hi ha examinadors que inclús es diuen, escolti'm, si hi ha un 30, aneu a 33 o 35, cap problema, eh? I has d'anar a dir a l'alumne, escolta'm, corri una mica més. Ah, és que hi ha un 30, que no passa res si anem una mica més. Vull dir que hi ha coses que no... Jo, el 30, tampoc no m'entra al cap. A mi me'n dius, mira, el 50 era perillós i disminuïm una miqueta. Bueno, doncs posa'm un 40, però no posem un 20 i un 30, perquè el que fem és obstaculitzar. Amb això que ens trobem? Que anem a la norma, anem a la norma i ens diuen de tot. Se'ns enganxen, ens piten, ens insulten.
2: És curiós perquè tothom ha passat per clar, el moment de treure's el carrer.
3: La gent en el moment que ja va amb un vehicle que té el sostre, que sembla que allò ja puc ser agressiu, ja puc insultar, ja puc fer el que vulgui. Per tant, la vareta màgica seria que la gent tingués una mica més d'entendiment en general, perquè falta molta educació, falta de tot. I aleshores, bueno, vas a la carretera i cada dos per tres t'has d'anar discutint amb la gent. Ha arribat un moment que com menys se discuteixis, millor. Quan jo veig una persona que ve agressiva per darrere, li dic a l'alumne, anem a la dreta, anem a l'esquerra, sortim de la via i callem, perquè al final tindrem problemes.
2: I evitar els problemes. D'altra banda, sobre els patinets, que cada vegada n'hi ha més, trobes que caldria també exigir, per exemple, un permís bàsic teòric de circulació o una edat mínima, per exemple?
3: L'edat mínima ara és de 15, bueno, el patinet, doncs, bueno, màxim a 25, que ja veiem per aquí a Tordera que no van a 25, que estan els motors trucats. Jo demanaria, sí, una llicència, però és que ja se'ls està demanant bastant, però ara aquesta canalla que viene aquí fora, els hi pregunto, què, com esteu de tema de patinet? Oh, jo no tinc nada. No sé, el patinet ha sigut un vehicle que s'ha introduït a la circulació, s'han donat compte que està donant molts de problemes, i ara hem de legislar i fer la normativa. Quan hi ha hagut morts, quan hi ha hagut ferits greus, quan hi ha hagut de tot. Abans de fer-ho, jo crec que la norma hi hauria d'estar ja feta, i a partir d'aquí traiem el vehicle al carrer. Te trobes que venen en sentit contrari, van a unes velocitats que no toca, han d'anar un en el patinet. Moltes vegades jo veig dues persones en el patinet, van sense senyalitzar, van en sentit contrari, no sé, van una mica a la seva. Per tant, jo crec que el patinet s'hauria de ser més rigorós, i si al final necessiten una llicència, doncs que se la treguin. Ja sé que ara la gent dirà, ah, va, a favor de l'autoescola. No, si ho fem bé, no cal, però clar, si ho fem malament, potser sí que cal fer un carnet, una llicència. Amb el tema de moto, un alumne que es treu el carnet A2, el de moto, una, per exemple, una 500, durant dos anys ha d'anar amb una moto limitada, dos anys. I al cap de dos anys ha de fer un curs de 9 hores, obligatori, possibles inspeccions. O sigui, una persona que ja té carnet de conduir de cotxe, que poder té el de 125, que passa a les 500 i ara vol una moto més grossa i ha de fer un curs obligatori de 9 hores. Però escolta'm, aquest curs el traiem i aquesta canalla que puja amb el patinet donar-li pues, una formació de... I d'aquí 2-3 anys venen uns canvis brutals, eh? Tots els cotxes de l'autoescola seran elèctrics, híbrids o automàtics.
2: I això pot condicionar, creus, els conductors?
3: Bueno, i llavors, a l'hora d'ensenyar, per nosaltres serà molt més fàcil. El cotxe clar, no escala, canviarà, reduirà, perfecte, molt bé. Però clar, després hi ha gent que dirà, ja, però és que jo a casa tinc un cotxe manual. Doncs ara s'han inventat un altre curs que l'alumne haurà de passar per l'autoescola i haurà de fer 7 hores amb un cotxe manual i llavors tindrà els dos carnets polivalents. Podrà portar l'automàtic i manual. I jo et diré, bueno, si sou trempats, doncs en 7 hores ja t'ho treus. Però aquella persona que li costa la vida, que porta 90 a 100 hores, en 7 hores el deixarem ara anar pel carrer amb un manual? No sé.
2: Una mica contradictori.
3: Jo veig que hi ha coses que no avancem i a mi el que me faltaria és més examinadors i no tanta legislació, que hi ha coses que no... Com a professional no, no m'agrada.
2: Aquest és l'últim, i amb això acabem, el tema d'examinadors a Catalunya no n'hi ha.
3: Sí que n'hi ha. El que passa que a la que poden, marxen.
2: Per què?
3: Per què? Doncs perquè molts venen d'altres províncies o ciutats i a la que estan 3 o 4 anys aquí decideixen fer el canvi. Per exemple, avui l'examinador que m'ha tocat me diu, bueno, encantat de conèixer't, però jo me'n vaig. Ostres, on te vas? No, me'n vaig a Barcelona. És que jo sóc de Barcelona. Llavors, què passa? Que Girona tira molt també d'interí. Clar, estan una temporada ajudant una mica per treure l'embut i quan se'ls acaba el contracte, se'n van. Ens faltarien examinadors, però examinadors fixes. A mi no m'interessa que vingui una persona de Gran Canària com ha vingut un tal Toni, trempadíssim. Ha marxat. Per què? Perquè té la família molt lluny. I Girona és cara. Aleshores...
2: Sí, més
3: faltaria més gent d'aquí i donar més facilitats que la gent pugui fer-ho. Correcte, correcte. Però nosaltres sempre estem patint aquesta alçades i baixades i al final no te pots organitzar bé i faltant examinadors una altra vegada. Hem anat 7 o 8 mesos, perfecte, superbé. Per què? Perquè hi havia 13, 14 o 15 examinadors. Ara ja ens en treuen 5 o 6 i ja està, ja t'ho demanar malament. I després hi ha l'alumne que ho entén molt bé, la família que ho entén molt bé, però com sempre hi ha alumnes o pares que no entenen aquesta situació, perquè jo en mi època jo hi va a examen cada setmana.
2: Sí,
3: sí, en su època. Antes no estava el Covid i vino el Covid. Què vols que te digui? Jo vaig explicant el que hi ha. I la gent ha de ser conscient, el que deia abans, que per ser bons conductors hem d'entendre el contrari. I anar per la via més tranquil, si no anar tan estressats. I jo crec que reduiríem molt el tema del mòbil. Te treuen 6 punts per manipular el mòbil. I el dia d'avui vas per la carretera i tot troba gent manipulant el mòbil. I te'n treuen 6. És com si anessis drogat o begut. O sigui, és una sanció alta. 6 punts menys fan mal, eh? Però la gent continua manipulant. I molts dels accidents frontals és per manipulació del mòbil.
2: No sé. Òscar Caimel, moltíssimes gràcies. Molt interessant tot el que has dit i crec que s'hauria de fer una reflexió perquè hi ha moltes contradiccions i moltes coses a millorar. Gràcies per atendre'ns.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
1: Encetem una nova píndola d'opinió i anem a parlar de la febre, que és un element, no sé si habitual. Estem amb la doctora Amael Dilai, del CAP de Tordera. Ella és metge del CAP i no sé si és una cosa recurrent en el nombre de consultes o és un fet que potser fa que la gent s'acosti a la consulta o no.
2: Sí, ara que s'acosta l'hivern, estem a la tardor i s'acosta l'hivern, un dels motius de consulta més freqüents que podem veure quan consulten a urgències és tinc febre i vinc al metge.
1: I realment la gent que et diu que té febre realment? La gent ho té més o menys clar quan té febre i quan no té febre?
2: D'això és el que intentaré donar quatre consells, quatre pinzellades, perquè moltes vegades no és així. No és el mateix posar-me la mà al cap i sentir-me calent i dir tinc febre a tenir la febre realment com mana. Vale?
1: Què és la febre?
2: La febre és un símptoma i és un... sempre ho explico amb el símil d'un cotxe. Vale? És un símptoma del nostre cos quan s'escalfa per un procés. Un procés infecciós, pot ser viral o pot ser bacterià. No sempre que tinc febre necessito antibiòtic. Mai. Vale? Hi ha alguns petits casos que sí que amb la febre doncs hi ha una infecció que és bacteriana i que necessitaríem antibiòtic. Però el tractament de la febre quan és una febre és simptomàtic del símptoma, que és molt diferent.
1: I entenc, per tant, que hi poden haver-hi multiplicitat de símptomes que acabin tenint febre. Per tant, la febre és un senyal que, com deies, fa bé a la gent, no?, de venir en principi a la consulta quan sospita que té febre?
2: Amb matisos.
1: Vinga. Vale?
2: La febre és com quan tu tens un cotxe i la comences a arrencar i s'escalfa massa. Pot ser perquè li estàs apretant més, pot ser perquè hi ha algun fallo, o pot ser perquè ha estat al sol i toques el cotxe i està calent. El mateix passa amb el nostre cos. Vale? No sempre que tinguem febre hem de venir. El primer és, quan ens notem calents, vale? Algo em passa en el cos i em noto calent, el primer és posar-se un termòmetre. Vale? Abans de posar-se el termòmetre, veure que no estiguem abrigats. No és el mateix que porti quatre capes de roba, estic calent, estic al costat de l'estufa, em poso el termòmetre, ai, em noto calent, no. Vale? Llavors, primer, posem el termòmetre, em trobo malament, i poso el termòmetre, si tinc una febre de 38, 38 i mig, tinc febre, però no haig de córrer al metge, vale? o a l'infermera, o sigui, al CAP. No? Primer, haig de fer coses per baixar aquesta febre.
1: Val, abans d'arribar a aquest punt, hi ha alguns símptomes, algunes sensacions que ens hagin d'indicar que ens hem de posar el termòmetre perquè possiblement tenim febre, o en general la gent adulta ja sap,
2: sí,
1: o es coneix a si mateixa com per dir potser que et posis el termòmetre que potser tens febre.
2: Sí.
1: Quin seria el més habitual, no?, d'indicadors que ens haurien de dir, escolta, em poses el termòmetre perquè potser tens alguna cosa?
2: Generalment, si em noto una mica calent, em fa mal als ossos, em fan les articulacions, totes les parts de les articulacions, tinc mal de cap, em trobo molt xafat, poso el termòmetre, vale? Tot conjunt, no només una cosa. Moltes vegades, si em noto molt calent, em fa mal el cap, i llavors poso el termòmetre, vale? Però mirar-me amb la mà o dir crec que tinc, ja està? No, primer comprovem-ho.
1: Febrícula, que potser va més associat a nens i no tant a adults, i febre, són diferents coses?
2: Sí, són la mateixa cosa, però és com l'antesala i la sala. No? La febrícula és quan comença, no? aquesta temperatura de 37, 37 i mig, fins i tot 38, però que va baixant i entrant, és que hi ha un procés infecciós, generalment viral, en el nostre cos, que no necessita més allà que baixar això. No? És una reacció del cos que està treballant, està lluitant el nostre cos contra unes defenses, com unes defenses contra un atac. Llavors està treballant i, per suposat, s'escalfa. És un motor que s'està escalfant perquè està treballant. Vale? La febre és quan ja està establerta, són 38, 38 i mig, vale? Que també és a l'escalfament amb més, però no vol dir que ja immediatament haig de baixar-la, i l'haig de baixar amb un antitèrmic.
1: Una febrícula acaba sempre amb febre o no necessàriament?
2: No. Generalment, moltes vegades una febrícula no acaba amb febre. A vegades sí, però no tota febrícula vol dir que acabarà amb febre. Moltes vegades, i fins i tot, amb mesures físiques, sense necessitat de tractament farmacològic, aquesta febrícula baixa. retorna. És com he dit, és el cos que està lluitant i pues, amb el descans moltes vegades baixa aquesta febrícula i no necessita res més. Vale.
1: Prendre la temperatura. Quins termòmetres hi ha al mercat? Quins termòmetres recomanem? Quina fiabilitat tenen aquests aparells que comprem? Com podem saber si el nostre termòmetre funciona?
2: Sobretot els termòmetres que hem fet servir des de fa molts anys, els digitals que posem a sota axilar, tenen una fiabilitat molt alta, per no dir del 100%, però del 99-98% són els termòmetres que hem de fer servir. Hi ha termòmetres que són més externs, no? Aquests que van amb pistola, o la seva sensibilitat és molt elevada, però la seva especificitat és una mica més baixa, o sigui, al haver-hi una distància tampoc tenen el 100%, però bueno, per nens, a vegades, moltes vegades fem servir aquests amb nens que s'agiten i ho es miren, i si estan agitats si puja, no? Hi ha una pujada. Els més fiables són els axilars.
1: Molt bé, un cop tenim febre o febrícula, què hem de fer?
2: Un cop que tenim febre o febrícula, si tenim febrícula, si anem massa abrigats, no tenim... A vegades va associat amb tenir teritones i necessitem abrigar-nos, però si no és així, si ja tinc, hem de destapar. Hem de destapar, no tapar-nos amb quatre mantes, sinó que portar una roba perquè suarem. I aquesta suor, que és l'escalfament del cos i és la termorregulació pròpia del cos, que és molt intel·ligent, i ella està dient, escolta, estic treballant, lluitant, suo per refredar el meu cos. Llavors, treure'm aquesta roba que pot estar molla, vale? Si veiem que no ens baixa, podem fer un antitèrmic. Vale? Un antitèrmic tipus paracetamol. Vale? Això és el primer. I esperar. I donar hores que actuï i que treballi i que vagi fent efecte. I no és només amb un i cap a les 6-8 hores dir ai, m'ha tornat a pujar, això no va bé. No, hem de reiterar-ho per la vida del fàrmac, perquè baixa i el cos continua lluitant. L'hem d'ajudar quan necessitem un tractament.
1: Quan s'ha de venir en el cap o quan recomanes això, més enllà d'aquest tractament inicial, fer altres coses?
2: Sí, quan s'acompanya, perquè normalment tot és associat a una infecció, a un procés d'infeccions. Quan veiem que hem passat les primeres 48 hores fent l'antitèrmic cada 6-8 hores com toca, no ha baixat, s'acompanya de més símptomes, mal de cap que no em cedeix, no em deixa descansar, o ja no és una pèrdua, però està com més somnolent, no respon bé, ja hem de venir, no esperarem 24 hores, no? Quan tinc una tos amb un dolor, un dolor que cada cop ve més, amb dificultat respiratòria, davant el dubte, consultem, sí. Però havent fet, sempre recomanem haver fet les mesures inicials per veure si va millorant, vol dir que aquest procés va millorant i no necessito res més, estic fent bé. Quan veig que no millora, que se m'està complicant, m'estan sortint clíniques més associades, consulteu.
1: Entenc que hi ha diferents col·lectius que potser han d'anticipar aquesta vinguda en el CAP o la consulta. Quines recomanacions hi hauria o quins casos concrets tu creus que valdria la pena destacar? Com per dir, escolta'm, a la mínima que tinguis febre, vés al CAP.
2: Malalts que siguin immunodeprimits, sobretot. Els immunodeprimits és el col·lectiu que sempre davant una febre de 38, amb un focus, de dir, tinc tos amb molts amocs que estic traient, mal de cap, o en una infecció d'orina i tinc febre. Aquests col·lectius, que, a més, que estan immunodeprimits, o bé per un tractament o per alguna malaltia, que estan fent quimio, aquests consulteu, vale? Consulteu al CAP, perquè hem pres el paracetamol, però és que, a més, estic fent aquest tractament per nosaltres valorar. Aquest sí que és una línia vermella i sempre els hi recomanem.
1: Vale? Molt bé, quan reps tu a la visita aquí al CAP un quadre de febre, quin és el més habitual de dir, doncs mira, tens febre perquè tens, no sé, una bronquitis, i quin és el més estrany que potser t'hagis pogut trobar aquí, Tordera, que t'hagi fet exprema tot el teu coneixement per poder entendre què coi estava passant?
2: Moltes vegades depèn. Aquestes febres, sí, febres, hi ha febres d'aquestes que són de no de dies, perquè hi hagi un procés o bé respiratori, urinari, una febre urinària, no, ja si tinc símptomes urinaris i m'ha aparegut febre, sempre diem, és diferent, hem de venir, no és com el respiratori. Però el que més a mi m'amoïna és aquesta febre que apareix molt a les nits, que porta molt de temps i que no trobes el què i no hi ha una infecció. Aquesta sí, perquè hi ha altres processos, vale, que són més crònics o oncològics, o que poden donar això, o malalties, infeccions rares, I bueno, jo tinc especial record amb un cas que ens encara ens trastoca i que a vegades perquè va fent febres i busquem el què, i per sort no hi ha res greu, però et deixa com què passa aquí.
1: I el més habitual, ara bé, són constipats, són refredats, què és el que teniu
2: sí,
1: més?
2: El més habitual són els refredats. Els refredats amb febrícules, no amb febres com a tal. Puntualment un dia no pugen aquesta febre de 38, però baixa. I el més habitual que veiem a consulta és això, aquestes febrícules, amb ara ve l'època del refredat, i és el més habitual, que ho hem tingut una mica durant tot l'estiu, però que ara començarà.
1: Què recomanes per prevenir aquests quadres de febre més habituals ara que s'acosta aquest temps?
2: Sobretot un estat d'alimentació correcte, descansar, i davant de començar amb aquestes febres fer un tractament. Aviat comença la campanya de la vacunació. Recordem, és molt important protegir-nos i protegir els demés. Pot ser, si no em vacuno, penso no vull perquè jo no he passat mai la grip, però puc encomanar al meu avi, al meu veí, alguna persona vulnerable. Llavors, vacunació, alimentar-nos bé, cuidar-nos bé, cuidar totes les meves malalties, no les nostres malalties, que estiguin controlades, la tensió, la diabetes, fer servir la mascareta, que ens ha protegit molt i ha protegit els altres. Davant del mínim símptoma, si venim al CAP, posem-nos primer la mascareta, perquè així evitem contagiar els altres i ens evitem contagiar, sobretot això, abans de venir al CAP. I prendre un antitèrmic abans de venir, provar amb això. Seguit.
1: Molt bé, doctora. Moltes gràcies per atendre'ns.
2: De res.
1: Fins
2: benvinguts.
1: La propera.
2: Gràcies.
0: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: I durant tot el dimecres entraríem en un sistema de pertorbacions aromàtiques d'una naturalesa diferent, però que també poden provocar pluges importants. Tot plegat, hem decidit mantenir el pla inuncat en fase d'emergència, és a dir, amb tot el potencial dels recursos de resposta activats al seu màxim nivell.
1: Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Encara ara hi ha afectacions a algunes línies de Rodalies, també a carreteres i a línies del metro de Barcelona. I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el dia 28. Tot plegat quan el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar precisament salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. La data definitiva de la vaga es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Tot plegat després de la mobilització multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts, 11 dels quals passaran avui a disposició judicial. I també el jutjat d'instrucció de Terrassa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per ferir atrets a dos guàrdies civils al barri de Can Pirallada. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. I en esports, el Barça comença a preparar el partit del dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García ja ha recuperat dels problemes del genoll i entrena amb la resta del grup.
2: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Oients de Ràdio Tordera. Són pràcticament les 11, però a nosaltres sempre ens agrada trepitjar els punts horaris i en passen uns quants minuts. Tenim per davant dues hores per compartir, per conversar, per descobrir coses noves i sobretot per començar aquest dimarts en bona companyia. Això és a Ràdio Aquí. Avui, 6 d'octubre, una data que forma part de la nostra història i que ens recorda que hi ha moments que encara que passin els anys val la pena conèixer i recordar. Però avui també volem mirar cap al nostre entorn més proper. Som l'octubre, la tardor ja ens fa notar, el camp també ens parla, és temps de preparar la terra, de recollir alguns fruits, de pensar les properes collites i de continuar cuidant un patrimoni que va més enllà de l'agricultura. La terra té memòria, i nosaltres també. Avui farem una mica de tot, actualitat, història, cultura, tradicions i curiositats, música i converses, i ho farem amb aquella mirada que ens agrada tant, mirar el que passa al món, però sense perdre de vista el que tenim aquí al costat. Perquè les grans històries són importants, sí, però moltes vegades les petites històries de la nostra gent són les que més ens ensenyen. Així que, doncs, si esteu treballant, conduint, fent feina, per cas o simplement gaudit d'aquest matí, quedeu-vos a nosaltres. Petita història, molt propera a Tordera, que diu així. Avui us vull proposar aquesta petita història. Pensem en aquella persona, un avi, un àvia, un pare, una mare, que durant anys ha tingut cura d'un petit hort. Saps quan s'ha de plantar? Quan convé esperar? Quan la terra demana aigua? I quan és millor no tocar-la? La Pilar Pota, bon dia, Pilar.
1: Bon dia.
0: Això sembla bé que tu ho saps,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, i tant que sí. Aquest any el planter no me sortia per la calor.
0: I moltes vegades ho ha après mirant el cel, observant la terra i el sud.

0: tant els consells d'aquell que hi havia abans que ell. Avui parlem molt de sostenibilitat, de cuidar el medi ambient i de recuperar maneres més respectuoses a treballar la terra, però potser algunes d'aquestes lliçons ja les teníem a casa, i aquesta és la que jo he fet a la Pilar, doncs, l'àvia, a una persona gran de la família que encara avui continua fent. T'ho van ensenyar ells?
1: Bé, la veritat és que jo sempre mirava, jo directament de l'hort no me'n cuidava pas, el meu home el portava com un jardí. I llavors, faltava el meu home, el que sí que faig és faig els planters de les coses, però llavors el meu fill ja es cuida d'ell, de regar-ho i tot això.
0: Però dels teus avis t'animaven a anar-hi?
1: Tota la vida anàvem a l'hort, l'hora de, no sé, la meva mare, l'hort no el teníem al costat de casa, i la mare em deia, vés a buscar, fas els tendres, vés a buscar tomàquets, jo agafava la bicicleta i anava a l'hort a collir el que hi havia.
0: Potser també d'una manera de cuinar ens ensenyaven, com dèiem, de treballar la terra, una tradició, una paraula, una recepta, o simplement una manera d'entendre la vida. Són pràcticament ara ja 6 minuts que es passen de les 11 i comença a l'àrea aquí a Ràdio Tordera. Bon dia, gràcies per ser-hi. Prepareu-vos perquè ara pugem el volum, obrim el bagut dels records i viatgem amb una dècada de colors pentinats impossibles, grans cançons i molt ritme. Arriben els 80 amb aquest tema.

0: Doncs bé, imagina'm entrat doncs amb aquesta dècada de la bona música, la dècada dels 80, i que nosaltres és moment de fer aquest repàs de les temperatures, i que en aquest cas doncs també nosaltres volem explicar-los alguna cosa sobre la història del termòmetre. La saben? Arseni, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Cristina, bon dia.
2: No, no. Ah, bon dia, sí.
0: En Jordi Arrateix, bon dia. Ara de seguida en Martí el posarà en contacte. Sabeu que el termòmetre que tenim avui a casa va començar sent un aparell que no mesurava realment la temperatura? A finals del segle XVI, Galileo Galilei va desenvolupar el coneixement com a termoscopi. Era un tub de vidre amb aire i líquid que permetia observar si la temperatura augmentava o disminuïa. El problema, no tenia números, per tant, no podien dir si feia 18, 25 o 30 graus. Amb els anys, altres científics van anar a perfeccionar l'instrument i van aparèixer les escales de temperatura. I aquí tenen un nom que segur que us sona, Anders Celsius, que al segle XVIII va proposar l'escala que avui utilitzem habitualment. Així que la propera vegada que mireu el termòmetre i veieu 22 graus, penseu que darrere d'aquest número hi ha segles d'història, experiments i molta curiositat. Vosaltres sou els que mireu el termòmetre abans de sortir de casa, obriu la finestra i dieu, avui fa fred.
1: Jo sí.
3: Jo també, tinc a fora un aparell.
1: Jo tinc dos o tres a la casa.
3: Em dona la temperatura dintre i jo, com veig a fora, estem a tal.
0: És a dir, mireu el termòmetre.
1: Sí. Jo quan surto de casa, ho he mirat a dalt, a baix i aquí i allà.
0: Què dius ara?
3: Jo
1: soc molt fredoluc.
3: Tenim un aparell a fora que ens porta la temperatura dintre i jo amb l'aparell a dintre i veig, mira, estem a tant, avui fa fred a fora.
2: Jo no tinc aquest costum, veus?
0: Jo tampoc, Cristina. Jo surto i després dic que fa fred, però bueno, jo me l'aguanto per recular.
2: Quin remei, ara em va mandra.
0: Molt bé, saludem la Paquita Albertí, que ens aposta per explicar-nos les temperatures que van tindre aquí a Tordera, també la pluja. Paquita Albertí, carrer Sant Jordi, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Vinga, endavant, amb aquestes temperatures.
4: Mira, les temperatures són ahir, la màxima va ser de 23 graus i 2 dècimes. I la mínima d'aquest dematí, un moment.
0: Aquí tens algú que fa de fuster, eh? Sento uns cops, espero que no te'ls adongui a tu, eh? Perquè és quan que sento pim-pam, pim-pam. Dic, escolta, a veure si haurem de cridar els bombers perquè vagin a salvar el Paquita.
3: No digues aquestes coses.
0: amb el Perqui, que té tan eixerit, desdubto molt que fer res. Paquita, endavant.
4: Vale. O sigui, la màxima va ser de 23 graus i 2 dècimes.
0: Sí.
4: Aquest dematí, 15 graus i 3 dècimes. Ara, que és moment, estem a 18 graus.
0: Sí.
4: Un 72% d'humitat.
0: Molt bé.
4: Marca núvols i pluja.
0: Oh, que bé! Ja la dibuixo ben dibuixada, mira.
4: Estem tan acostumats, però déu-n'hi-do, el que ens està fent.
0: Quanta aigua ha caigut, Paquita?
4: Mira, avui, ahir, 52 litres.
3: Déu-n'hi-do,
4: Va ploure molt, aquí
0: sí,
4: al dematí,
0: sí,
4: també.
0: Sí, molt, sí. Sembla mentida que per això d'un punt a l'altre de la Tordera plou més o plou menys. Nosaltres vam tindre 40 litres, veus? Carrer Sant Lluís, carrer Sant Jordi, ben diferent de, doncs, dels litres que van caure.
4: És que canvia segons el lloc,
0: sí, sí,
4: canvia
0: sí.
4: Molt la diferència d'un de l'altre.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per
4: explicar-nos. I el diumenge, la que va ploure, o sigui, no vaig dir-ho perquè no hi estava a casa, 115 litres.
0: Déu-n'hi-do, el diumenge va fer bona feina. Molt bé, Paquita, gràcies per explicar-nos-ho. Que te facin bona feina els teus col·legues, que estan molt trempats i amb molt ganes de treballar. I nosaltres demà ens tornem a trobar. Bon dia.
4: Molt bé, un bon dia per tots.
0: Ens anem a saludar amb Joan González de Marrassà. Joan, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Vinga, com anar la pluja, la temperatura, com estem en aquests moments?
5: Home, la pluja anés força bé per ara.
0: Sí, sí, sembla que sí.
5: El biòmetre és que estan traient la pols.
0: Que no s'animi massa, que no s'animi massa perquè anem malament,
5: Sí, bueno, mentre no faci mal, pot anar plovent.
0: Sí, a veure.
5: Mira, la temperatura màxima que tindré ahir són de 21 graus, 2 dècimes.
0: Molt bé.
5: Avui la mínima surt de 15 graus, 4 dècimes. Ara, aquest moment, estem a 18 graus, 3 dècimes. L'humitat, com ahir, un 100% d'humitat.
0: Déu-n'hi-do.
5: El sol no hi ha sol, no escalfa.
0: Sí, sí, sí.
5: L'humitat que tenim a sobre... És normal que hi hagi el 100%. Això representa Sí, té una temperatura de sensació de 19 graus.
0: 19 graus.
5: I el màxim de vent d'ahir té 25,7 km hora.
0: No, bé, vent va conservant, doncs, la seva dinàmica, eh? Molt bé, Joan.
5: Moltes... No, perdó, sí. La pluja d'ahir...
0: I tant.
5: La pluja són 27 litres i 8 dècimes.
3: Uh-huh. I diumenge?
5: El que portem de tot aquest mes, és a dir, del 10 fins ara, uh-huh, són 196 litres i 6 dècimes.
0: Bueno, això està portant una miqueta bé ara ja, eh?
5: Sí, clar, bueno. L'any passat va ploure que hi havia res. Uh-huh.
0: Molt bé.
5: N'estic pensant una amb l'altra.
0: Molt bé, Joan, doncs gràcies per explicar-nos-ho. Demà ens tornem a trobar. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens anem a l'estació meteorològica Fibracolor, que la temperatura que teníem, doncs, la temperatura que vam tindre ahir va ser de... A veure, que avui no tinc el gran aparell de moda, que és el mòbil, de 21,3 graus, mínima 15,5, ara no funciona. I la pluja què? Ho diuen o no, més o menys? 4?
2: 54.
0: Ah, 54. Estàs a Maria, arregla't una mica les orelles també perquè convença amb l'avui. Molt bé, doncs gràcies també per aquesta participació, col·laboració d'aquests tres punts de Tordera, carrer Sant Jordi, Mar Reixac i també estació meteorològica Fibracolor. Aquestes notícies que no estan a primera plana, però sempre són interessants. Cultura i periodisme. El Col·legi de Periodistes de Catalunya presenta aquest dimarts una nova temporada del vídeo podcast Periodistes converses sobre l'ofici. I bé, aquí hi ha una pregunta interessant: com està canviant la manera de fer periodisme i sobretot la manera com nosaltres consumim les notícies. La pagesia i les tradicions aquests dies de tardor són també temps de fires i activitats vinculades al món rural, a les que, per exemple, el 6 d'octubre hi ha una fira amb bestiar, artesania i tradició pirinenques. Els serveis socials, és el sector social català, té convocada una mobilització per aquest dimecres 7 d'octubre relacionada amb les condicions laborals i l'equiparació salarial. Quan parlem de cuidar les persones, també hauríem de parlar de cuidar les persones que treballen cuidant-les. Això va ser un tema que vam tractar la setmana passada.
2: És el que jo volia aprofundir.
0: I en aquest cas, doncs sí que nosaltres també vam fer la nostra opinió sobre aquesta temàtica. Sí. D'Espanya explicarem. Aquest dimarts es presenta un informe que estudia com es pot mesurar la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible. El calendari laboral el 2026 manté 9 festius comuns a tot l'estat. El canvi climàtic i les temperatures al setembre de 2026 ha estat especialment càlid a Catalunya segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Ens estem acostumant massa ràpid a considerar normals temperatures que abans ens eren semblants excepcionals? Ens estem acostumant, sí o no?
3: Per força.
1: Per força els maten, no?
2: Sí, sí, a la força maten, diuen.
3: Però això sí que no podem dominar-ho nosaltres, eh?
0: Més mal.
3: Nosaltres ens refereix a l'humanitat, eh?
0: Sí, és veritat. Tecnologia, la intel·ligència artificial ens està ajudant a viure millor o simplement ens està fent anar més de pressa? Millor o més de pressa? Va, vinga. Millor o més de pressa? Va, digueu.
3: Intel·ligència, diguem la pregunta, no t'entens gaire bé.
0: La intel·ligència artificial ens està ajudant a viure millor, simplement ens està fent anar més de pressa.
2: Jo 50-50. Sí.
3: A mi me sembla que estaríem molt bé sense intel·ligència artificial. De veritat, estem esclaus de la intel·ligència artificial.
1: La intel·ligència artificial no és el que és ara, és el que ha de venir.
3: Fa una mica de por i tot plegat.
1: Per tant... la que coneixem ara no té res a veure amb el que ens ve.
0: Què podem fer nosaltres des de casa davant d'uns fenòmens meteorològics cada vegada més extrems? En un món que va tan ràpid, estem perdent la capacitat d'escoltar-nos els uns als altres? Digueu el que vulgueu.
1: Jo escolto. A mi m'agrada
2: moltíssim escoltar, perquè de tot el que escoltes aprens, no? Si sí. Més no, per qüestionar. El problema és que cada vegada escoltem menys.
3: tens raó, Cristina, cada vegada escoltem menys i llavors els mitjans de comunicació, telèfons i aquestes coses ens treuen molta...
1: Bueno, això cansa.
3: Això cansa. Molta,
0: veus, es fa temps, eh? Era més
3: molta
0: que tot.
3: Perquè veus una taula de persones i sempre n'hi hauran dos o tres que estaran amb el telèfon.
2: Sí.
3: Això no és depriment, això. El bo és poder parlar de lo que sigui, però parlar...
2: En els restaurants, famílies senceres.
0: Sí,
3: amb el telèfon.
2: L'altre dia anàvem amb el meu net, que és petitet, de 3 anys, en Biel, i jo i en Joan, i vèiem dos taules just davant nostra i totes dues, tota la família.
3: Sembla que ara ja hi ha la consciència de que les criatures els hi perjudica això.
2: Bueno, el meu net no...
0: Però com està en un lloc que els interessa els pares, avis i cristians?
2: Nosaltres no.
0: Estiguin calladets i tal, els hi posarà molt davant, eh?
3: Això és desastrós.
2: Això és veritat, eh? Això ho fan, però és el pitjor.
3: Però cada vegada hi ha més consciència de que això és perjudicial.
2: Home, tu saps que les persones que realment van inventar totes aquestes coses tenen prohibit que les mainaderes, les persones...
3: Que,
2: i inclús... Que no, ni tan sols els ordinadors, eh?
3: Sí, sí.
2: O sigui, és una... Clar, per alguna cosa, ara no...
0: Doncs bé, en aquest món tan ràpid, deixem aquest suggeriment. Estem perdent la capacitat d'escoltar-nos els uns als altres, pensem-hi. I abans de continuar, una recomanació important per aquest dimarts, si heu de circular especialment persones properes darrere, torrents o punts que han quedat afectats per les pluges, molta precaució. No us refieu només perquè ara el cel estigui més tranquil. Consulteu sempre els avisos meteorològics, les indicacions de protecció civil. I a més, després d'un episodi de pluja important, la prudència no s'acaba quan deixa de ploure. No tanto.
6: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.
7: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
8: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: I com és habitual, és el que toca, doncs anem a parlar i anem a opinar d'aquesta notícia local, una notícia que ens arriba des dels informatius d'aquesta casa. I la notícia diu: Adif impulsa la remodelació de l'estació de Tordera, que no s'ha tingut que tirar a terra, això ho feia jo, per duplicar la capacitat de la línia R1. El projecte en fase de redacció preveu crear una segona via d'apartat i millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Doncs bé, sí que sobre aquesta notícia, doncs jo us preguntaria què pot suposar per al futur de Tordera aquesta remodelació de l'estació, sobretot aquesta duplicació de la capacitat, i bé, parlem només d'una millora ferroviària per acabar transformant la mobilitat i les oportunitats del municipi. Què en dieu de tot això?
1: Mira, jo no sé quin cap pensant ha fet això de fer dues vies a Tordera. El que convé a Tordera és que hi haguessin dues vies d'aquí fins a Barcelona, d'anada i tornada. Mentre això no s'arregli bé, hi ha de ser una inversió monumental. Tordera, a més, a part d'això de que ens queda l'estació tan lluny, vull dir, és el tren, no sé què faran de que hi puguin anar en cadira de rodes. Quan, per sort, tenim el contrapès del bus.
2: Més mal.
1: Perquè tenim busos que surten de Blanes, Tordera, Barcelona directe, i de Barcelona, Tordera, Blanes. I aquests busos, jo ho dic perquè la meva família els utilitzen,
3: sí,
1: i s'obliden del tren perquè és un servei nefast. Jo de que facin l'estació més o menys adaptada o que facin dues vies no em serveix per res, per la bona connexió del tren amb Barcelona.
0: Més aviat remarquem l'accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda, que no sé si arriba tard ja, això, no sé, a veure.
1: És que la necessitat prioritària no és aquesta. Jo crec que n'hi ha moltes.
2: No, estem molt lluny de l'estació nosaltres, o sigui, jo crec que primer, bueno, n'hi ha aquests busos que t'aporten, sí, no? Però aquests busos tenen preparat per la mobilitat reduïda, aquests busos que tenim.
1: En teoria sí.
2: Sí?
0: En teoria.
2: No ho sé perquè no, ara mateix és, teoria, no ho sé, teoria, és una pregunta, sí, que em faig, eh?
1: En teoria hauria
2: de tenir-ho, sí. Llavors, bueno, la mobilitat reduïda, jo per mi que es fa més propaganda del que realment, vull dir, som conscients de que aquestes persones realment ho necessiten com viure. És que si no és impossible, m'entens? Però és que realment això que diem de l'estació, jo estic al 100% amb el que ha dit la Pilar, que per aquí no es comença. Uh-huh. És una inversió tremenda el que s'ha de fer. Per fer-ho fem fet. Uh-huh. Per tant, és com diuen, vaig a fer una mica de chapucilla, ara que venen les eleccions, aviam si també les coses funcionen d'una altra.
1: No sé quin cap.
2: Jo no sé per què, no sé qui ho ha pensat. Jo per mi no.
0: Què esperem nosaltres? Més usuaris del tren? Més puntualitat, totes coses.
2: Que funcioni.
1: Que funcioni.
2: Jo, per exemple, ara mateix, els meus fills normalment van tots dos a Barcelona, els grans que treballen allà, i van amb cotxe. Però si realment fos el transport com Déu mana, els meus fills agafarien el transport públic perquè jo els he educat així. La meva filla va a Girona encara a la universitat, vale? Bueno, la majoria de vegades ha d'anar en cotxe, perquè és que no arriba a l'hora de les classes. I quan ha de tornar diu: mare, m'emporto una entrepà per si de cas, no sé si arribaré a l'hora de dinar. Això és a diari.
1: Sí, sí.
2: A diari.
4: Bé, aquest és un altre capítol que n'hem parlat moltíssimes vegades, de que el gran absurd de la Renfe és que depengui del govern central. Ja seria hora. Ara diu que estan negociant, però jo quan llegeixo la notícia penso, ja pots comptar. S'ha fet el govern central, hi ha coses que fan des d'allà, es fan coses inconcebibles. A Correus, m'explicava el que tenia el local de Correus, que li varen dir: mira, deixem el Correus aquí i ens n'anem. I van estar dos o tres anys pagant els dos locals, el que havien llogat i el que...
0: Opa, aquí.
4: I tot el que està fet des de Madrid està fet així. Fer l'estació nova, una estació com la que teníem, que es van gastar els diners en una estació que... I el que deies tu, quan nosaltres érem joves anàvem a Barcelona en una hora. ja resulta que hi van en una hora i mitja o quasi bé dues hores.
1: És que estava més ben organitzat que ara, les coses allà. O sigui, d'aquí a Mataró anàvem de dret.
4: D'aquí anàvem parant i de Mataró a Barcelona anàvem directe.
1: Però això era ben pensat. Però és
4: ara que... això, com que els de Mataró a Barcelona van protestar, doncs ara es para a cada estació. Això és absurd. I bueno, hi ha tantes coses absurdes perquè està portat des
0: de baix. Què hauríeu de tenir, segons vosaltres, d'una estació moderna?
1: Bueno, jo crec que el principal és que hi hagin dues vies. Una sigui perquè es pugui parar estació per estació i l'altra trens que vagin... Jo dic,
4: sí, però ja em diràs, amb aquest litoral tocant el mar i els problemes que tenim...
1: Que facin una via...
4: A dintre de Calella, com poses una altra via?
1: És complicat, això. La solució seria posar una via elevada, com van posar a Girona. Bueno, jo veig una solució, sí, o això, sí, sí. O decantar les vies cap allà on te passen les autopistes, però llavors quedaria molt apartat del poble. També no és
4: el que deia fa un moment la Cristina, de que l'estació, quan està allunyada de...
1: Tampoc,
4: la població
1: és viable,
4: no se sent integrada.
1: No. Però, a veure, jo no sé una via sobre l'altra, com a Girona. A Girona bé passen els trens
4: sí.
1: Bueno, i si vas a Dubai,
2: allà tot
1: el tren està passant l'aire.
4: I el Japó.
2: El Japó també.
1: Tots els trens passen l'aire.
0: A veure, així a Tordera tenim una altra cosa de fer el telefònic, que en Jordi Ratés, bon dia.
3: Bon dia, aquí estem esperant.
0: Què tal? Tu no tens pas problema de mobilitat ni tema de trens que... Bueno, el que estem comentant nosaltres aquí a l'estació que tenim a Tordera, com ho teniu vosaltres? I tu com tens que moure en tren? Com, de quina manera, doncs, ho feu?
3: Jo, si alguna vegada m'he de moure en tren, també de quan en quan tinc algun problema, perquè tinc el meu fill gran amb les netes que viuen a Arenys. I llavors, doncs, ja hi som, no? Ja tenim el problema aquí creat d'alguna manera, a vegades, no tots els dies. Però és tot el que jo tinc, perquè no tinc ningú més a fora, com a jubilat ja no tinc que anar amunt i avall, o sigui, però sí. El problema d'Arenys tinc jo. No en tinc cap més. Mm-hmm.
0: Si Tordera creix, està creixent, i cada vegada hi ha més persones que necessita desplaçar-se, el que és l'estació està preparada per al futur, creieu? O aquesta remodelació arriba perquè hi anàvem massa tard?
1: En què li preguntes?
0: No, és igual, contesteu el que vulgui.
4: Tu estàs per preguntar-nos contínuament per l'estació. I l'estació a mi la crec que no té importància, me la bufa. El que és important és la doble via,
1: exacte,
4: és la rapidesa, és la escurçar distàncies,
2: més que l'infraestructura,
4: temps.
2: Més que l'infraestructura
4: això és, aquesta és la prioritat.
2: És la mobilitat.
4: L'estació, si avui dia hi ha una màquina que hi posen el dit allà i el dia ja està.
2: Sí.
1: No, l'important és que...
4: Mentre la gent no es mulli el dia que plogui, ja n'hi ha prou.
1: Aquesta inversió seria tan gran, jo crec que el que s'està fent i cada vegada es farà més serà un servei de bus.
2: Sí,
1: i llavors deixar un carril
0: una
1: pel
0: pena,
1: bus
0: .
1: I acabarem així perquè no hi ha inversió en Renfe i ja veiem com funciona Renfe.
2: I és una llàstima.
4: Ara estan negociant, diu, d'una manera molt sèria, i veiem què passarà.
1: Saps què passa? Ara diuen que la Generalitat tindrà part a l'organització de DIF o de Renfe. Com hi hagi una cosa malament, se la carrega la Generalitat. Encara no sé, perquè el que han de fer és que funcioni. És molt complicat tot.
2: És molt difícil.
1: Perquè hi ha inclús maquinistes de Renfe que no volen venir aquí a Catalunya a portar els trens. Inclús a vegades donen la sensació que fan una mica de boicot als trens de Catalunya. Algunes vegades que hi ha hagut vagues i aquestes coses. La veritat és que...
2: En les altres ciutats no passa això? O sigui, és aquí a Catalunya.
1: Que, aquí hi ha molta població, aquí, Cristina. Hi ha molta població i tota molt al voltant de Barcelona.
2: És que amb això estic desinformada. Sé com funciona aquí, però no tinc
0: el
2: informació
0: preu, suposo, de com funciona. Un bitllet de tren o el bus deu ser diferent,
4: era,
0: no?
4: Aquí,
1: no? Donen moltes facilitats en el jovent. Fins a 30 anys tenen descomptes.
0: El bus també.
4: Aquí tenim un problema, i és el que he dit abans, de que no s'ha ajustat des de Madrid el servei a la capacitat que hauria de tenir. Jo poder fa, perquè fa anys que no he agafat un tren, poder fa 3, 4, 5 anys, no me'n recordo. Vaig fer d'anar a Barcelona i vaig pensar, saps què? Agafo el tren perquè allà on anava el tren. Vaig quedar acollonit. Dret amarat,
2: sí.
4: La gent seguda a terra, sí. Jo dret tot el viatge, Ningú em va dir que em seiés.
0: Horrorós.
4: Però és horrible. Per què? Perquè diuen de que fora d'aquí, sobretot a les perifèries, els trens van buits. Però és que aquí estan, bueno, estan super ocupats.
1: És el que deia, hi ha molta massificació de gent.
4: I algú s'ha ocupat de procurar que la gent vagi asseguda i vagi bé perquè hi ha prou servei per tothom?
0: Oh, no. Però com van decidir treure tots...
4: Aquest és el problema, no l'estació. Aquest és el problema.
1: Vaig llegir que havien d'arribar molts trens nous i després vaig llegir més tard, de cap de dos o tres dies, que se retrasava l'avinguda d'aquests trens nous. Perquè sembla ser que no hi ha prou trens. Com va haver-hi l'eclipsi, no sé si us ho recordeu, les autoritats varen dir agafeu el tren per anar a veure l'eclipsi perquè no carreguem les carreteres. I resulta que gent va estar dins el tren pensant-se que miraria l'eclipsi. Però llavors varen dir és que hi havia pocs trens. Home, preveneu-ho així. No doneu consells a la gent si no teniu prou trens.
2: No doneu aquesta informació perquè llavors...
0: Ens quedem amb aquesta pregunta que ens enviaven des d'informatius, que ve una segona via d'apartar per significar menys incidències i més freqüència de trens pels usuaris de Tordera, però ja veurem com es farà.
1: És una inversió gegant, per fer això no ho farem.
0: Vinga, uns minuts que passen de 11:45, moment que avui canvien radicalment de tema, Jordi. L'Arseni ha vingut directament aquí, doncs, ja amb el cap així, amb Pere Solat, pobre home. Jo no sé si era pobre home o no. Doncs vinga, es posa'ns-ho, Arseni, i després en Jordi ja entrarà de seguida a dir la contrarresta.
4: Em disculpareu, però us faré un preàmbul una mica allà. Tingueu una mica de paciència, us ho demano per favor. Tots tenim amics, familiars, els que parlem de política o parlem de situacions o parlem d'aquí que allà. Em vaig trobar el dia abans de les votacions a la Càmera del tema aquest de la vivenda i em diu, jo dic, no sé per què demà no sortirà, la vivenda no sortirà demà. I em diu, el meu interlocutor em diu, espera demà, ja ho veuràs. Diu, no votarà, Junts no votarà aquesta modificació. I, bueno, no va votar. I l'endemà es van tornar a trobar, jo no li deia res, però ell sí que m'ho va dir. Sí, Junts va votar, no va votar, I li vaig explicar. Dic, és que no és perquè jo sigui més intel·ligent que ningú. És perquè és incompatible. Era absolutament incompatible la ideologia de Junts amb votar aquesta llei.
1: Hi havia propostes, aquesta modificació. Hi ha propostes descabellades amb aquesta.
4: Quan és incompatible, és incompatible. I li vaig dir... I llavors diu, i llavors què farà? Perquè com en Sánchez ha de convocar les coses, dic, aquí em perdo. Perquè això és un tema molt personal i no sé en Sánchez quines... Però ara sí que ho he descobert. O sigui, en Sánchez va provocar... Si jo sabia, un pobre ignorant com jo, sabia que Junts no votaria això, imagineu-vos si ho sabia en Sánchez. En Sánchez ho sabia de sobres. Que no es votaria. Però ell va insistir en presentar-ho.
1: Perquè Junts li va proposar unes modificacions que no sé si és que...
4: En Sánchez li interessava que això no s'aprovés. Yeah. I ell sabia que no s'aprovaria tal com estava plantejat. Aquesta era la situació. Per què? Perquè l'extrema esquerra està tan dividida a buscar caps de... Està tan... No saben hasta el nom que li han de posar. El votant no vol canvis de nom. El votant vol votar sempre els mateixos que ell creu que són els seus. A més, estan matant-se entre ells per veure qui serà el cap davanter de la propera i nova coalició que es pugui formar. Tot això en Sánchez ho sap. I sap que tots els vots que es puguin perdre a extrema esquerra els agafarà a ell. I va pensar que aquesta era la millor situació que podia convocar eleccions de cara aquí. Per tant, us faig aquest preàmbul per dir-vos de que en Sánchez, des de fa ja dies, sabia que convocaria eleccions. Primer, va utilitzar el tema de l'aprovació en el Congrés d'aquesta nova normativa, llei, o el que vulgueu, modificació de la llei de l'habitatge, sapiguent que no s'aprovaria i que seria el moment de... Mireu la reacció d'en Sánchez, que no s'aprova la llei de l'habitatge, i al cap de 24 hores ja surten notícies de que en Sánchez convocarà eleccions. Mireu si la cosa anava ràpida. Fins aquí el preàmbul que us he demanat, i perdoneu. Ara, a partir d'aquí, enquestes. Enquestes totes apunten a que pujarà a les extremes dretes, que pujarà molt Vox, que baixarà el PP, però que Vox i PP sumant podria sumar el 50%.
1: Vols dir?
4: Jo et dic el que diuen les enquestes. Mm. Jo no et dic el que passarà perquè no ho sé.
1: Aquí a Catalunya no.
4: No, home, no, per favor, aquí no. Estic parlant d'Espanya. Estem parlant d'Espanya.
0: General, general.
4: Estem parlant d'Espanya.
2: Com aquí, és que no pot ser aquí a Catalunya, impossible.
1: Jo no sé el que passarà aquí.
4: Després, Pilar, però ara estem parlant d'Espanya. I Espanya sembla ser que podria ser, hi ha moltes enquestes que corroboren de que Vox i PP sumin el 50%.
1: Jo espero, amb tot el cor, espero, encara que amb els meus fills encara ho comentàvem, que els hi falti uns vots, tant si són uns com els altres, que necessiten els vots dels catalans, perquè si no, els catalans ens tocarà més el rebre del que ens...
4: Això ja vindrà després, ja ho explicarà. Deixi'm acabar el d'allò i llavors ho expliques tu la teva manera. Aquest 50% es aconseguiria baixant molt el PP i pujant molt Vox. O sigui que no serà com les xifres que tenen ara, que PP pugi una mica per aconseguir que... No, es aconseguiria aquest 50% per la pujada de Vox i una mica de davallada del PP, una mica força davallada del PP. Això per una banda. Per l'altra banda, sembla ser que en Sánchez guanyarà amb en Feijó. És a dir, en Sánchez podria guanyar el PP. El PSOE podria quedar per sobre del PP. Però li serà moltíssim difícil fer govern.
1: Formar govern, sí. Com l'altra vegada també li va passar, perquè...
4: Sí, ja ha tingut ara un govern...
0: I l'Aliança Popular, què?
4: El govern...
1: És el PP.
2: Sí.
4: El Feijó...
2: És allò que parlàvem de que han canviat els noms, però són els mateixos.
4: El Feijó només pot governar Vox. I Vox li menjarà molts descons. Mm. O sigui, si Vox... Ara, jo no em facis dir perquè no tinc res apuntat. Si ara té Vox en té, diem, 20, Vox en tindrà 30 i el Feijó en baixarà, perquè d'allà on es xuparà Vox serà de PP.
1: És l'únic pas que pot xupar,
4: però esclar, que guanyarà. El PP es quedarà per sobre de Vox, això sí.
1: No sé com, jo no ho veig tan així com ho veus tu. Espero que els espanyols, no parlo dels catalans perquè aquí és un punto y aparte.
4: Després, si vols, parlarem de Catalunya.
1: És diferent.
4: Però hem de parlar de què pot passar a Madrid.
1: No comparteixo la teva previsió de que Vox tingui més.
0: A veure, deixem entrar amb en Jordi, ja ho has acabat d'exposar, Arseni, el que volies dir, si no acaba.
4: Ja ficaria cullerada si convé.
0: Va, vinga, doncs així.
1: S'enfada i tot.
0: Endavant, Jordi, no te tenim oblidat.
3: Moltes gràcies, Rosa Maria. Sí, bueno, jo crec que a última hora el Sánchez s'ha equivocat de convocar eleccions tan tard. Ho tenia que haver fet, estic parlant en benefici d'ell en aquest cas, de que ho tenia que haver fet abans, perquè a última hora aquesta convocatòria d'eleccions des del punt de vista del PSOE jo crec que es pot definir com allò que es diu del mal el menys. O sigui, perquè verdaderament, claro, la cosa ha vingut esclatat, sobretot, jo diria que més que per Ceuta, sinó que per la vivenda, que és el que verdaderament preocupa. Però és que el problema de la vivenda, indiscutiblement, clar que és culpa d'ell, però és que és culpa dels que manaven abans que ell, també. Perquè la història està en que ningú ha fet absolutament res per arreglar-ho. I no sols l'únic que han fet per arreglar-ho, a la meva manera de veure, és permetre i fomentar amb la seva inacció lo dels ocupes. Però, clar, cada vivenda ocupada per gent d'aquesta, doncs és un problema menys que té el polític. M'entens? I dia que passa any que empeny. Aquesta és la posició de tot aquest cony de polítics que tenim, que l'únic que foten és anar passant el dia al dia de la millor manera que poden, i el que vingui darrere que arregli, que és el que passarà ara, perquè els que vinguin ara tampoc arreglaran la vivenda, perquè amb l'enorme quantitat de pisos que falten no ho faran en 4 dies, però hi ha problemes afegits. I els problemes, mira, aquest matí a TV3 ja estan mirant que han entrevistat el Niño Becerra, aquell economista, el Niño Becerra, que et sembla que és un home que té bastant de seny, i llavors pues, aquest home ha pintat un panorama de l'evolució econòmica d'Espanya en general, pues, francament, molt dolent. I amb això ja no hi podem sumar. Per tant, aquí, claro que faran coses, però d'aquí a que això se resolgui, jo crec que no ho veuran ni els meus nets, i em sap greu parlar d'aquesta manera. Sí, ara, i també crec una altra cosa, també tinc el meu punt d'esperança i d'il·lusió, i és que jo, com a independentista de pedra picada que soc des de Xamac abans de néixer, confio en que d'aquí al 2030 hagin passat tantes coses al món que ens permetin regir-nos per nosaltres mateixos, i a partir d'aquí, i amb molt de temps per endavant, començar a arreglar moltes coses. No totes, ni tot serà perfecte, però tampoc costarà massa fer-ho millor. Eh? O sigui, aquesta és la meva idea, és que això, continuant amb aquest país, amb les perspectives que hi ha i tot el que anem arrastrant, això no té solució, i em sap greu, perquè jo no sóc pessimista de mena, tot el contrari, però no, i és que la realitat de vegades és crua, eh? Uh-huh. Aquesta és la meva opinió.
1: S'ha de ser molt optimista per pensar que l'any 30 serem independents. Molt optimista, t'admiro, de veritat. Perquè jo no, també sóc independentista, sí.
2: Total,
1: i jo
2: també.
1: Ho veig bastant, bastant negre. A més, si som independentistes, segons quin govern tinguem a Catalunya, Déu ens agafi confessats, també.
3: Ja, jo patirem, també, perdona.
2: Patirem, seguirem patint.
3: Jo tinc que dir que les meves motivacions se'n van una mica a les de la gent normal. Compte que jo, per afició, de fa 40 anys que la meva passió i el meu hobby, que diuen, és l'astrologia, i em baso en una sèrie de dades que em fa pensar de que, d'una manera o una altra, això arribarà. Ja m'agradaria un dia pujar ojalà, aquí dalt a la Tordera.
2: Ojalà.
3: Ja m'agradaria. Ja m'agradaria. Ja. Rosa Maria, apunta't això.
0: Ja m'apunto.
3: Pujar un dia a Tordera a explicar-vos això presencialment.
2: Oh, perquè a mi m'encanta
3: perquè
2: això.
3: Per Ràdio Tordera explicar tota aquesta argumentació, que no és una, són vàries, no toca. Això toca venir aquí i tenir un, anar fent un cafè i anar xerrant.
0: Vinga.
3: Jo m'hi ofereixo per fer-ho.
0: Vinga, fet. Vinga.
1: Tant de bo.
0: Què més teniu que dir, Pilar?
1: No, que tant de bo els astres d'en Jordi tinguin raó. Tant de bo tinguin raó.
3: A veure, sí.
4: Jordi.
3: Sí.
4: No podries consultar els teus astròlegs? Podries consultar a veure si hi ha alguna possibilitat de que Esquerra Republicana i Junts algun dia s'entenguin
2: sí.
4: I vagin primer per això
2: sí.
4: Que per tot l'altre.
0: És
1: això el que jo volia dir.
4: Perquè, esclar, home, si els dos partits sí. Independentistes per antonomàcia estan a matar, com podem, com podem aconseguir la independència? Hi haurà els teus planetes es creuen algun moment perquè aquests dos s'entenguin?
2: És que és...
3: Jo crec que això és impossible mentre l'Oriol Junqueras es vagi moment la cua per aquí i per allà, perquè ja ho veieu. És un no parar. La seva història és fàcil. Si vas a l'hemeroteca, veuràs que quan venen eleccions sempre parla d'independència i no sé quantes coses, i promet no sé quantes més, i després l'únic que fot sempre és posar-se de genoll davant del Sánchez. És el que ha fet aquests últims anys aquest individu. I que amb un individu així i tota la gent que el segueix, perquè, clar, aquests són els... Jo els dic els paguetes cadiretes, doncs aquí no arribarem a lloc.
4: Mira que aquella rufia...
1: Déu-n'hi-do, vaja, quin altre, bueno, també.
3: Bueno, clar, tota aquesta colla, però el jefe és aquest, penya. Home.
1: És que es nota tant que van penya. Només per la cadira, com la Colau.
2: Totalment.
1: Se li veu tant que van només
3: per la cadira.
2: I tant.
1: Se li veu tant, dius... Caram, també, quina mena de política. Un polític ha de pensar en servir el país, no
0: sí,
1: pas servir-se del país.
0: Fins ara, pobreta, no ha tingut un habitatge, doncs...
2: Ai, per favor.
0: Mare meva, per favor, com va sortir la notícia que és ganda, ja...
2: Mal més que... Mira, jo poso que... malalta, jo mal més que calli, sí. perquè no, és que sortiria de polleguera, jo no. Jo, mal que... Jo, ui... M'estimo més callar.
0: Quan
2: me parlen d'aquesta persona és que no. No, perquè...
4: S'està postulant per liderar les esquerres.
1: Sí, però per què? Per la cadira.
2: Totalment. És que es veu tant...
1: S'ha patejat el sou que tenia, que s'havia d'haver administrat de ser alcalde de Barcelona i ara no té ni per un pis. Dius,
0: I nosaltres us ho creiem, això? Segur que deu tenir una sorra...
1: No, aquesta no té res.
3: Aquesta és la reina dels matats. Per això. La reina dels matats.
2: Més mal que ja en Jordi va dient el que jo penso. Ja ho va dient en Jordi, així no dic res, Jordi.
0: En Jordi, com que està lluny, ja.
2: Tu ja està lluny, ell ho diu de lluny. No, és que jo amb aquestes persones és el que diu la Pilar. Una persona que simplement el que vol és un lideratge per tenir una cadira simple. No, jo...
1: Una cadira i un sou, perquè cobra un sou,
2: I un sueldazo, llavors no té res. O sigui, jo tampoc entenc que no tingui ni un duro.
1: Quina mena de polític senyor.
0: Jo no m'ho crec.
2: És que no. Jo ho veig tot molt...
0: Barceny, vinga.
4: Jo li voldria fer una altra pregunta a en Jordi, que el veig molt entrat d'aquest tema.
0: Deixa't els astres.
4: Jo sempre m'ha decepcionat, el que vulguis, de que Junts i Esquerra Republicana siguin incapaços de seure's en una taula.
1: En temps de l'Hivert Barrera es varen entendre, Perquè, si recorda, l'Hivert Barrera va ser president del Parlament.
4: Així es va acabar l'Hivert.
0: Sí.
1: Ja.
0: Sí.
1: Ja.
4: I aquesta és la meva pregunta, Jordi. Jo no el conec gens, Esquerra Republicana. No hi he aprofundit mai tant com per poder... Però per què prefereix... O sigui, a l'hora de prendre una decisió, sempre decideix que és més important l'esquerra que l'independentisme.
1: Totalment.
3: Mm-hmm. Bueno, perquè l'esquerra és el que... Sí, però l'esquerra és el que els hi dona les cadiretes a tota la colla de la cort i aquesta carrastra. Aquesta és l'història. Llavors fa costat a Madrid de manera indiscutible, sempre, i llavors aquí van caient els càrrecs. I s'ha acabat a broqui, a més. Perquè a última hora la política només són diners.
0: Això
3: no ens equivoquem, Només són diners.
0: Diners del poble.
3: Exactament. I llavors, doncs aquí hi ha una sèrie de gent que fa molts anys, a més que està vivint força bé, de tot aquest cuento, i s'ha acabat el bròquil. No n'hi ha més.
4: I ara ve la pregunta del millor. Què ha de fer Junts per pujar a les enquestes?
0: Oi, escolta'm, ara sí que...
4: Segons les enquestes, es fotrà una bufetada?
0: No, què dius ara, les dius?
1: No, en aquestes generals no. Arseni, en aquestes generals
4: va venir pell de gallina la bufetada que li
1: aquestes generals no, i saps per què? L'Acció Catalana no es presenta a les generals L'Aliança Catalana, Acció Catalana. L'Aliança Catalana no es presenta. I com no es presenta, els vots catalans de l'Aliança Catalana n'hi ha nou junts. En els generals no farà la patacada tan forta junts. Ja veuràs com no.
4: Li pronostiquen una davallada.
1: Sí, però no han comptat.
0: Junts?
1: En Catalunya diria, però ara en aquests moments...
4: Ara aquestes que venen...
1: L'Aliança Catalana...
4: Aquestes que venen en el novembre, li pronostiquen una bufetada molt forta.
1: Els vots que es veia, es preveia.
4: I puja Esquerra Republicana.
0: Puja Esquerra Republicana.
2: Però és una mica...
4: Això són les enquestes. Jordi, què dius?
2: És una mica contradictori, eh?
3: Bueno, jo tinc que reconèixer que encara no m'hi he ficat, no he ficat el nas amb aquestes coses de cara al 29, però amb l'única cosa que he ensumat una mica és que estic d'acord amb el que tu dius, de que Junts verdaderament es fotrà una bona clatellada. Jo crec honestament que sí.
0: Va ser per motiu d'ara aquestes votacions, que potser Junts ha decebut molta gent?
4: Aquesta és la pregunta que me formulo i això, i m'agradaria que algú me la pogués aclarir.
3: Junts
4: perquè tingui aquesta davallada tan forta.
1: A veure, té el seu president a l'exili. No poden treballar bé junts amb un president que fa 9 anys que no hi és.
4: Pues que el canviïn, que posin un altre aquí.
1: Mentre el president...
0: I per què no ho fan?
1: Perquè està a l'exili, han d'aguantar. Vull dir que no.
4: Que el posin de president honorífic i aquí que hi hagi... Aquí que hi hagi un CEO...
1: Mira, veient com reben els polítics, no hi ha massa gent que es vulgui posar en política. L'altre dia ho deia. Qui es posa...
4: Sí, però necessitem junts aquest país.
1: Sí, i tant
4: que sí. Nosaltres som... Quan he dit abans el preàmbul que he plantejat abans, per què jo deia que Junts no votaria mai aquesta llei de l'habitatge? Perquè Junts sempre ha sigut el protector... el partit de la classe mitjana catalana,
1: de la
4: petit empresari, del botiguer d'aquí del costat. I la classe mitjana catalana està desapareixent a marxes forçades, això ho sabem tots. La gran indústria se'ls menja, el gran aquí i allà. Però Junts hauria de trobar el camí per tornar a recuperar aquesta ideologia que ha mantingut Catalunya tants anys al capdavant del món.
1: Jo no soc tan pessimista amb Junts.
4: La classe mitja, la classe treballadora, i quan dic treballadora, de muntar el negoci, de lluitar, de començar a les 8 del matí i acabar a les 9 del vespre.
2: És que és això.
1: Jo no soc tan pessimista com tu, perquè hi ha moltes alcaldies que són de Junts i varen votar Junts. Hi ha moltes, moltes.
4: La nostra
1: i d'altres, moltes. N'hi ha moltes alcaldies a Catalunya que són de Junts. És més, en Collboni, perquè sigui alcalde, va agafar un vot del PP per ser alcalde. No, vull dir que, igualment la Colau va agafar els vots d'aquell, no sé com se deia...
0: Sí, que una cadena d'estat francès,
4: Poques vegades vist en Trias tan enfadat,
1: És que tenia tota
4: tenia
1: la...
4: Raó, tenia,
1: tenia
4: raó.
1: Tota la raó. Guanyes a les eleccions i llavors aquell partit d'esquerres s'agafa vots dels que són antagonistes en política per poder agafar la cadira, tant en el cas de la Clau com en el cas de l'Illa, són persones que no es mereixen estar allà on estan, perquè no han tingut els vots per ser-hi, i s'aguanta. Jo no sóc tan pessimista amb Junts com sou vosaltres.
0: Jordi, no sé
1: què... Deixa'm dir una cosa.
0: Sí, no pensava que ja estava.
1: Jo, el que en Pedro Sánchez, el que sí que admiro és la seva intel·ligència. És un home
4: és
1: un home molt intel·ligent, un home preparat, parla idiomes, ens sap fer quedar bé com... les seves idees, però xapó amb la intel·ligència del president.
2: I de la manera que presenta les coses. Tu el veus i el veus que s'ho creu. Tu el veus allà i s'ho creu.
1: No hem tingut mai cap president que fos...
4: Per mi ha sigut en aquest aspecte el millor.
1: El millor. Haig de dir-ho perquè sí que no soc pas de la seva corda, però haig de reconèixer que és un home molt intel·ligent.
4: I ha tingut l'oposició més salvatge que ha tingut mai.
2: Això no sé com ho ha aguantat.
1: Ha anat per la seva família com però sí. Com
0: i sempre s'ha vist segur en tot el que han anat
1: fent.
0: Carles, a veure, digues el que volies comentar, que anem acabant ja directament. Carles?
4: Se li ha tallat.
0: Ai, Jordi, mare meva, ara perquè he dit Carles. Jo. No, és que és clar a veure.
3: El Carles no hi és.
0: Vinga, què volies dir, Jordi?
3: Sí, bueno, jo em sembla que ja em queda poc a dir, tota aquesta història. Jo vindran aquestes eleccions, honestament crec que dialectimic el PSOE quedi davant del PP, que ja m'hi dedicaré i ja m'arribaré a mullar-me, que no em fa res a mi això de fer-ho, però crec que al final no sortiran tota aquesta gent. Bueno, i entraran pues, aquesta dreta que està de moda a tot arreu, passa una cosa molt important, i és que espero que els que sou més joves us en recordeu del que us diré ara, que no és perquè ho digui jo sol, això, per l'amor de Déu. És que d'aquí al 2044 aquest món li hauran canviat tots els paradigmes, i quan dic tots, dic tots. Llavors estem vivint a l'inici, i això ja ho veiem, no? L'inici d'un canvi tan profund a la societat que en aquest moment tampoc podem ser capaços de dir-ho, més que les grans multinacionals i els poders verdaderament, els que verdament tenen la pasta, que no són els bancs ni res de tot això, sinó bàsicament els multinacionals, seran les que acabaran dictant el que passarà amb aquest món.
0: I la intel·ligència.
1: No cal que miris els astres per saber-ho, perquè això només mirant les coses com van.
3: És veritat. Sí, bueno, però
1: ja es veu que anem per aquest camí, per desgràcia.
3: Els canvis que això comportarà potser sí que cal mirar-ho, perquè possiblement, sí, possiblement això pot acabar amb un pan i circo dels romans de molt de cuidar.
0: Arseni, algú més per tancar?
4: Si les enquestes i els pronòstics es compleixen, prepareu-vos per tenir ministres de molt alt nivell, no de carteres de pa sugat amb oli, carteres importants a mans de Vox.
0: Vinga, són les 12. Sí. Gràcies.
1: Jo sóc més... No sóc
0: més prudent. Tu ets més prudent, no? I tu, Cristina, què?
2: Jo m'estimo més esperar una mica i veure com va tot,
0: Tu, Cristina, t'has agafat la taula ja des que hem parlat de la Colau i ja t'has quedat aquí. Vinga, Pilar, gràcies per estar aquí. Bon dia.
1: Gràcies a tothom.
0: Arseni, gràcies pel tema.
4: Ha sigut un plaer.
0: Hem canviat així, però està molt bé, perquè és l'actualitat, Cristina. Gràcies per estar aquí.
2: Gràcies, bonica, tu, sempre.
0: I bé, Jordi, també gràcies per les teves opinions, que sempre són molt interessants.

0: Tera, servei alternatiu per carretera Rodalies entre Arenys de Mar, Tordera i Maçanet. Després de les intenses tempestes, la línia R1 del Maresme recupera gradualment la circulació ferroviària. I Adif impulsa la remodelació de l'estació de Tordera per duplicar la capacitat de la línia R1. El projecte en fase de redacció preveu crear una segona via d'apartat i millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Dramatitzada, l'Associació d'Espectadors del Teatre Claver organitza dijous una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals, i Tordera consolida l'esport saludable amb l'arrencada de la nova edició del MouFit. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha fet balanç de la situació al municipi després de les fortes pluges de les últimes hores. Segons ha declarat, hores d'ara, la situació està estabilitzada després dels forts aiguats de diumenge i dilluns, on es van recollir uns 200 litres per metre quadrat. Ella mateixa explica les principals tasques realitzades les darreres hores.
1: Les tasques s'han centrat bàsicament en la restitució de danys, en continuar l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles, i també en elaborar els informes tècnics d'aquestes caigudes de murs que es varen produir durant el dia d'ahir i també durant el dia d'avui en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions.
0: Avui se celebra el Dia Internacional de la Geodiversitat. Avui és Sant Bru. Falten 19 dies per al canvi d'hora. Entrarem a l'horari d'hivern el 25 d'octubre. Falten 6 dies per al proper festiu, la Festa Nacional d'Espanya. Avui dimarts esperem un dia encara amb núvols residuals, cert descans després dels episodis de pluja. No es descarta, però, precipitacions a la part final del dia. De cara a demà dimecres començarem el dia amb cel clar, però amb precipitacions també al llarg de la jornada. La dita d'octubre a la fi, la taronja al jardí i el most a la bota. A l'hort és un moment ideal per plantar alls, cebes, espinacs i també enciams d'hivern i faves, i recollir les últimes mongetes tendres, carbassons i les primeres carbasses de la temporada. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el veïnat de Sant Pere. El riu continua baixant amb forta intensitat, 73 centímetres i d'alçada i 17 metres cúbics d'aigua. Fa un any explicàvem que protegien colònies de bruc vermell a Tordera. Fa 5 anys s'obria convocatòria per subvencions del programa Suport a Obertura de Comerços, i fa 10 anys els ajuntaments de Tordera, Blanes, Malgrat i Palafolls demanaven ajuda a la Unió Europea per poder fer un estudi sobre l'estat del riu Tordera. Finalment, l'àudio de recomanat avui a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar la cronologia detallada de l'abast del temporal al nostre municipi.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: que escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat.

0: xarxes socials.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: Ràdio Tordera.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, nosaltres que anem seguint dins aquest magazín, l'àrea aquí, esperem doncs que hagin estat ben atents amb aquestes opinions que estraiem dels nostres apreciats contertulians, i que bé que sempre doncs tractem des de ja fa ara uns quants dies, des que hem començat aquesta programació especial amb les notícies d'actualitat des de les 8 del matí, doncs nosaltres sempre repassem també un d'aquests temes que ens marquen una pregunta que va fixada amb Tordera. Els contertulians diuen el que consideren i nosaltres deixem perquè vostès també a casa seva acabin de fer la tertúlia. Però ara és moment de caminar. Caminar per també per Tordera, per això. I amb tot aquest tema tenim a dues persones que realment s'hi han posat de ple. L'Assumpció Jiménez, bon dia.
1: Bon dia, Tordera.
0: I també tenim la Isabel Cuadrado, bon dia, Isabel.
2: Bon dia a tothom.
0: I benvingudes, i nosaltres anem a caminar doncs de la mà d'elles dues. Vinga, per què comencem, Assumpció?
1: Doncs comencem. A veure, Tordera, el primer poble del Maresme i de la província de Barcelona. El seu terme municipal és de 84,6 quilòmetres quadrats. Tordera té dos parts de muntanya i una de plana. Però no sempre ha tingut tant de terme. No. L'any 1930, els municipis independents d'Orsa-Vinyà, Vallmanya i Sant Pere de Riu varen decidir ajuntar els seus termes municipals, clar, amb Tordera. A partir d'aquí, Tordera es converteix en el municipi més gran del Maresme i també de la província de Barcelona, amb 84,6 quilòmetres quadrats. L'església de Sant Pere de Riu, on pertany? A Tordera. Antigament era del municipi independent d'Orsa-Vinyà, sí. Quan varen ajuntar els termes, va passar a ser de Tordera. Aquesta església està documentada de l'any 1177. Sí, que la gestiona és l'església de Santa Maria de Pineda per la seva proximitat. Estudi fet per en Jordi Romaguera i la Mercè Torrelles.
0: Molt bé, sempre en Jordi, un home doncs estudiós de la nostra vila i que ha fet uns grans llibres, vull dir, l'hem de felicitar, Jordi. Gràcies també que l'Assumpció tens a reflectir el que tu vas escriure. Més cosetes.
1: I ara, en aquí, que és preciós també, ja ho veureu, que segurament que molts som els tordarencs i molts no ens en havíem enterat. Aquesta feina està feta per en Joan Bou Illa i l'Helena Serra.
0: Molt bé.
1: Bombolles de xampany, producció local. A Tordera trobem dues caves, les quals es poden considerar les primeres del Maresme. Pere Ros, pare de la senyora Emília de Cal Ros, que més o menys recordem i hem conegut, és qui funda la primera cava a l'any 1890. Durant un temps s'associa amb Esteve Adroer. Més tard es trenca aquesta societat i el senyor Adroer funda la segona cava a Tordera. El cas és que Pere Ros estudia per capellà en el seminari de Girona, però l'acompanya una falera per fer xampany. I sabeu què va fer? Va començar a construir la primera cava junt amb el mosso de casa seva, en Pau Carbonell. Però al mateix temps va abandonar la vocació religiosa. Més tard, en Pere forma una societat que s'anomena Ros i Companyia, amb en Marià Pons, capellà, i que més tard també va penjar la sotana per dedicar-se al xampany. De fet, el que fossin dos religiosos els que inicien la producció de xampany es va prestar acudits fàcils. Un diumenge al matí, tot esmorzant a Can Més, un vinataire de Pineda li va proposar a en Pere Ros de tirar endavant la cava i comercialitzar el xampany. La cava d'en Pere segueix mètodes heterodoxes, sí. Per seguir la producció, posen un parell d'ampolles al sol i quan rebenten vol dir que el vi ha fermentat. I aleshores baixen la resta de les ampolles cap a la cava. Ells no necessiten de mestres xampanyers. S'explica que el mateix general Primo de Rivera es trobava a Tordera fent maniobres just al Pla de la Mollera. I en Pere Ros li va baixar una ampolla. El va tastar el general i li va agradar molt, molt, el xampany d'en Pere.
0: Molt bé, no? Déu-n'hi-do. Escolta, sí, ara com has dit això d'aquests acudits, tindries que buscar-ho per la propera setmana, aquests acudits va, que van sortir per motiu de penjar la sultana i dedicar-se
1: sí,
0: sí, del
1: sí,
0: cap,
1: i de religiosos. I en aquí, és, bueno, això és la nota més rellevant, que en el 1922 obté, en Pere Ros, obté el reconeixement de qualitat en guanyar la medalla d'or de Catalunya i Balears. El reconeixement es va fer a Sant Sadurní d'Anoia. Fins i tot el senyor Reventós de Codorniu va fer un viatge a Tordera per conèixer el producte i els productors que havien aconseguit el guardó, que potser l'esperava ell, eh? I el senyor Reventós de Codorniu li va reconèixer el mèrit. Li va comentar que el xampany que feia era massa bo, de massa qualitat. I li va dir, a cau d'orella, el senyor Reventós, en Pere Ros, li va dir: hi ha més bevedors que entenedors. Aquestes són les paraules del senyor Reventós. Ha escrit aquest treball de recerca portat per en Joan Bou Illa i l'Helena Serra. De totes maneres, Rosa Maria, us n'adonareu que, Tordera, que estem parlant de xampany, xampany, xampany. Sí, perquè fins l'any 1986, de manera oficial, França va demanar que se li donés la denominació xampany amb ell.
0: Molt bé. Moltes coses que són sempre, doncs, curiositat, i dintre d'aquí el que has explicat, sí, hi ha alguna que no la coneixem, eh?
1: Sí.
0: Vull dir,
1: sí,
0: que sempre són molt, sí, puntuals i molt
1: ens
0: ben buscades.
1: Ens estan ajudant molt, molt la bé. Mercè, el Cercle d'Història, l'Arxiu, ens estan ajudant moltíssim. Ajudant a Ràdio Tordera,
0: sí,
1: perquè nosaltres ho puguem llegir, i per Tordera.
0: I per la cosa de Tordera. Hem fet de fer una memòria amb en Joan Bou, malauradament no el tenim a nosaltres i també va ser un bon estudiós de coses de Tordera, eh?
1: Gràcies, maca.
0: Vinga, Isabel, posem-s'hi ara.
2: Molt bé. Doncs jo segueixo amb el recull de velles costums i avui toca els carboners. Quan comença la primavera és el moment oportú pels carboners, que agafen el seu fato i les eines necessàries i fan camí cap al bosc, on hi passaran una temporada. En anys secs, la feina del carboner sol començava a ple hivern. O a vegades, els carboners eren gent que venia de lluny, amb tota la família, i es posaven a la feina després d'haver fet tractes amb l'amo del bosc. Però la majoria eren torderencs, com en Pep Carreter, en Fontrodona, en Pinatelli, en Mascaró, l'hostaler i l'hostaler d'Orsavinyà, que passen una temporada en el bosc on tenen cura de les seves piles. Com que és una feina que un cop començada no es pot deixar, el carboner fa vida en el bosc. En primer lloc, es fa una cabana amb troncs forcats sobre els que carreguen el brigatge, i tot cobert amb branques de pi o feixina de bruc, tant les parets com el sostre.
0: Tot un art, eh? Tot un art. Vinga, vinga. I ells, escolta'm, fora de casa, sí, una pila, sí, de dies, no? Fins
2: molts
0: que devien,
2: sí, sí, sí,
0: tenir,
2: sí,
0: el carbó fet.
2: Per sortida de fum, es deixava un forat sobre el parador. Per dormir, es preparaven una màrfega amb fulles d'alzina o amb palla, que fora de jac. De jas. Perdó. Perquè la llenya es convertís en carbó, cal que la pila cremi sense aire, i s'ha de vigilar que no es faci cap forat, ja que llavors, en agafar aire, en poca estona es cremaria tot i es convertiria en cendra. En un moment de distracció es pot perdre tot. Quan el fum blanc és blavós, és senyal que el carbó ja està a punt. Això sol passar entre els 10 i 15 dies d'encesa la pila i és el moment d'escampar el carbó perquè es refredi. Un cop fred, es posa amb sàrries i es carreguen al damunt d'una mula i es baixa per els camins a un lloc pla on es carrega en carros per la seva distribució. Un dels que es dedicaven a comercialitzar el carbó era Antonisco, que s'encarregava de fer-lo arribar als pobles veïns, o bé l'enviava en tren cap a Barcelona i Girona. Una altra feina dels carboners era preparar el carbonet que serveix per encendre els fogons.
0: Està molt bé, també, eh? Els carboners, Déu-n'hi-do, era una feina...
1: Una bona feina, i tant.
0: Realment, bueno, sí. Artesanal, eh? Artesanal, sí. Vull dir que molt interessant, molt interessant. Sí. I jo m'imagino també com els veies, devies veure totes tan negres, pobra gent,
2: sí,
0: i tot això.
2: Sí. Feina així, molt dura, mare meva. I sí. Molt fora de casa, molt aïllats.
0: Què més hi ha?
2: El suro.
0: Doncs vinga, va.
2: Seguim. Durant els mesos de calor és el temps de pelar el suro de l'alzina surera. Aquest arbre, tan abundant a Tordera, ha estat durant molt de temps la base de la indústria tapera, que va ser prou important com per marcar tota una època i a una forma de viure de la població, arribant a ser nombrosos els establiments i les persones que tenien ocupació en els tallers tapers. Entre juny i setembre, els bosquerols, reunits en colles, es dedicaven a aquesta feina. Quan l'arbre té un gruix suficient, se l'espelegrina ben sent la primera pela d'escorça, arrugada, la qual no serveix per altra cosa que per ser triturada i prensada per fer-ne aglomerat. La segona pela es fa a partir dels 15 anys, que és el que tarda l'escorça en fer-se suro aprofitable pel seu gruix. Els peladors fan servir la destral per separar el suro de la fusta. Primer fan un tall al voltant del tronc amb l'ajut de la destral per fer palanca. Treuen el suro que, si el pelador és distre, un ofici, surt tot en escruix i queda l'arbre pelat d'un color argilós que amb el temps s'esfosqueix. El suro, un cop tallat, s'amuntega en una clariana del bosc prop del camí, fins que passa el negociant amb el que s'ha fet el tracte, que decidirà cap on té que trametre's cada quantitat de suro extret.
0: Molt bé, són productes d'aquí de la terra,
1: sí.
0: Perquè sí, aquí sí, hi havia sí, moltes... No sé si n'hi ha tantes de sureres ara,
2: no
0: ja.
2: No sé, ara, no sé.
0: Sembla que no n'hi ha tantes,
2: no sé. Sí.
0: Vull dir que molt bé, doncs, de la manera que el tractaven i que... Déu-n'hi-do la feina, era molt feixuga tota aquesta feina.
2: Sí, sí.
1: El pare, no, l'avi de la Carme Barceló, que li deia el senyor Barceló, que era una, i el pare d'Antonisco també, era una de les persones de confiança de Can Borrell.
0: Sí.
1: I mira tu, si en sabien que només entraven al bosc, miraven i deien aquí tantes tones de suro poden sortir.
0: Ah, ja sé, ja tenia calculat.
2: Només
0: la
2: mirada,
1: ja va. Sí, sí.
0: Molt bé. Hem d'anar acabant. És molt llarg el que vols comentar, Isabel?
2: Sí, una miqueta.
0: Ho deixem pel proper dia, d'acord?
2: Sí.
0: Moltes tant. Gràcies a totes dues. Hem caminat per Tordera, hem vist tradicions i més que tot també hem recordat temes històrics de la nostra vila. Gràcies a totes dues, Isabel, Assumpció,
1: Jordi Sabien,
0: i hem anat caminant per Tordera.
1: Per Tordera.
0: Gràcies, adéu-siau.
2: A vosaltres. Bon adéu, adéu.
3: Ara i aquí.
4: Ràdio Tordera.
3: Tots els temes d'actualitat de l'Ajuntament de Tordera a l'entrevista amb els polítics dels serveis informatius. Cada setmana els regidors dels grups municipals repassen i exposen el seu punt de vista polític del dia a dia del consistori torderenc. Els dimecres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda. Ara i aquí.

0: Doncs bé, una sintonia que realment es marca que amb ell, Lluís Josep, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: En sense parar, nosaltres hem parlat de Tordera, hem explicat coses de Tordera, però en Lluís Josep sempre ens parla d'anar a indrets que són preciosos o desconeguts. Vinga, cap on ens aportes?
1: Bueno, avui ens anirem cap a la província de Sòria a visitar un poble que més aviat és per la seva història, que és Calatañazor. És un poble doncs, que havia tingut a la seva època d'esplendor uns 900 habitants, però ara en aquest moment només en té 45. O sigui, és un poble quasi fantasma. Està situat a 1.065 metres sobre el nivell del mar. És un poble doncs, que encara es conserva una part de la muralla que tenia. Hi ha tota una altra zona del poble doncs, que hi passa el riu Milano, en allà doncs, ja no van fer muralla, perquè és molt escarpat. Bueno, aquí aquesta zona sembla ser que els visigodos ja hi van estar i van fer-hi algun poble o en allà mateix o al costat, perquè a la vora del castell, que està a la part alta de Calatañazor, s'hi han trobat tombes fetes per ells en les roques excavades, i bueno, per això doncs, se sap que en aquella zona els visigodos hi havien estat bastant de temps.
0: Diré de tota aquesta gent dels països nòrdics del que van avançar, no? I
1: sí,
0: entre van anar, que
1: sí,
0: disparat,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Bueno, el poble aquest de Calatañazor es va fer famós per la gran batalla que hi va haver-hi, que va tenir lloc a les Rodalies, que va ser una batalla contra els àrabs. Tot això va passar a l'estiu del 1002.
0: Ui, mare meva.
1: Quan el general Almanzor, que era el jefe de l'exèrcit del califato de Còrdoba, que en aquell moment a Còrdoba hi havia un que es deia Isam II, i bueno, aquest era el general més famós i el que es dedicava doncs, a conquerir part del territori espanyol.
0: No era musulmà aquest, per aquest nom?
1: El?
0: No era musulmà, amb aquest nom?
1: Sí, no, tots aquests són musulmans.
0: Tots aquests són musulmans.
1: I bueno, com que més aviat era quan feien les batalles o anaven a conquistar territori, això ho feien els estius.
0: Uh-huh.
1: Els estius, de cara al bon temps, llavors és com tots els soldats pues, anaven a conquerir, doncs, per exemple, aquesta vegada, el 1902, la part nord d'Espanya, però bueno, el nord feien des de Santiago de Compostela fins a Barcelona, o sigui que anaven agafant territori. Però aquell any, quan van tornar de les batalles cap a Andalusia, sempre victoriosos perquè els guanyaven totes, però el general aquest, Almanzor, ja estava malalt, havia envellit bastant i es van parar doncs, aquí a Calatañazor a descansar doncs, uh-huh. tota la seva tropa, doncs es van quedant aquí, perquè esclar, l'exèrcit estava format per milers de soldats i aquí, en aquesta zona, van parar. Llavors, en aquell temps, un tal Sancho García, que era el comte de Castilla, va aprofitar doncs, aquest descans i que semblava doncs, que les tropes estaven així una miqueta cansades i que ell no es trobava gaire bé, va aprofitar doncs, l'ocasió per atacar-los. La batalla va ser un èxit i la va guanyar, doncs, el general aquest, en Sancho García.
0: Bons estrategues, també, vull dir. Eren bons estrategues,
1: sí,
0: tot calculat.
1: Ell va guanyar la batalla i aquest Almanzor es va morir. En aquesta batalla, doncs, ell va morir. Llavors el van enterrar en un poble, doncs, a prop d'on hi va haver la batalla, que es diu Medinaceli.
0: Ah, bueno,
1: aquí va ser allà on el van enterrar. I en la seva tomba els cristians li van posar un escrit que deia: en Calatañazor Almanzor perdió el tambor.
0: Està bé, no?
1: Aquesta
0: d'aigua
1: està doncs,
0: sí,
1: en la tomba d'aquest de l'Almanzor, uh-huh. que diu que va perdre el tambor. Això vol dir que va perdre en aquesta batalla el seu talismán de com a home invencible.
0: Mm-hmm. Llavors, es pot visitar encara? La tomba es pot visitar?
1: La tomba jo no l'he vista, no sé exactament on deu ser. Van dir que estava a la vora de Medinaceli, però el punt exacte no sé si encara avui dia es conserva.
0: Va.
1: Però bueno, jo aquí hi havia aquesta inscripció.
0: Mm-hmm.
1: En aquest poble de Calatanyazor hem viscut, doncs, gent molt important, l'han visitat molta gent important, com per exemple Alfonso X el Sabio, en Sancho IV, aquí vivia Maria de Padilla, després un tal Enrique IV també, doncs, va estar-hi una estància allà. Però aquí el que es va fer més conegut i més així va ser un de la família Padilla, en Martín, que aquest, doncs, va néixer, doncs, aquí a Calatañazor, i va participar en la batalla de Lepanto. Uh-huh. Aquella batalla, doncs, contra els turcs i així. I en allà, doncs, va aconseguir el títol de capità general de les galeres espanyoles.
0: Ah, aquest. Molt bé. Un bon navegant, així,
1: sí, no? Sí, exactament. Uh-huh. Llavors, en el segle XVII, el poble, que fins en aquell moment els Padilla eren els que havien governat i havien viscut molts anys, aquell poble, no sé el per què, aquell poble va passar a mans dels duques de Medinaceli. Uh-huh. I, bueno, ara actualment, com he dit, és un poble quasi abandonat, però, bueno, està bastant deteriorat. Els carrers encara conserven el seu empedrat. Les cases són d'aquestes fetes, les cases populars, fetes d'argila i palla.
0: Que li barregen, no? Li barregen.
1: I llavors aixecaven, doncs, unes fustes, i entre fusta i fusta hi posaven la palla aquesta amb l'argila. Però llavors també hi havia algunes cases senyorials, o sigui que, a part de les cases aquestes de la gent normal, hi havia la casa dels rics, que estan fetes de pedra.
0: No, aquestes ja les feien, com deies,
1: feien ben fetes. D'aquestes encara en queden alguna, i, bueno, també queden restes encara de les muralles, restes del castell, perquè el castell, bueno, el que queda ara és la torre aquesta de l'homenatge, que són aquestes torres normalment quadrades o rectangulars que veiem que sobresurten de les muralles. Doncs aquesta torre deu ser de les úniques coses que han restaurat que encara, doncs, es pot visitar. Després hi ha una església, doncs, bastant moderna, és la Nuestra Senyora del Castillo, que és una església que és del segle XVIII, o sigui que és bastant moderna, però, bueno, en el seu interior trobarem una pila bautismal, allà on feien batejant els nens, que era del segle XI, o sigui, és molt antiga. Després també hi ha una talla de fusta del segle XV.
0: Déu-n'hi-do.
1: A darrere de l'altar hi ha un retable, són aquelles coses de fusta que es posen a darrere de l'altar, que són del segle XVII. I si sortim a fora, allà fora hi ha un museu que el podem visitar, que aquí, doncs, s'hi guarden peces d'interès històric i artístic, i una de les coses principals que guarden allà són uns pergamins, que són uns pergamins de privilegis, o sigui, que alguns reis, en la gent d'aquí de Calatañazor, no sé el per què, doncs els hi van otorgar alguns privilegis de o no pagar tants impostos o aconseguir una sèrie de coses.
0: Sí.
1: I aquests, doncs, que els hi van concedir, doncs, aquests pergamins, per exemple, n'hi ha uns que és d'Enrique IV, del 1456, un altre que és dels Reis Catòlics, que també els hi van concedir un privilegi.
0: I segurament devien anar-hi en aquest poble,
1: a entregar-los, clar. El més recent és un que era d'en Carlos V del 1530, que és també un pergamí, doncs, que els otorgava privilegis a tota la gent del poble.
0: Sembla estrany que s'hagi quedat en tants de privilegis en tan pocs habitants,
1: Sí,
0: de mica en mica.
1: Perquè la gent, al no haver-hi gaire feina, doncs se'n anaven els pobles veïns, perquè hem de tenir en compte que aquest poble està, no estan a la carretera, però està a 2 o 3 quilòmetres de la carretera general que va de Valladolid a Sòria, però de Sòria només hi ha uns 30 quilòmetres, o sigui que la gent acostuma a anar molt a Sòria.
0: Clar, i aquí passa
1: de la cara a la feina, doncs, la gent se'n va cap a Sòria.
0: Bé, però a veure, que ara el que estem veient cada vegada més que hi ha alcaldes que, doncs, demanen a la gent que vagin a aquests pobles, que hi ha poques persones, aquí també seria un bon lloc, per
1: aquí,
0: anar-hi.
1: Sí, és un poble, passa que està bastant deteriorat. Les pedres, el tipus de pedra que hi ha allà, no són com les d'aquí, que són molt fortes, són pedres que amb el vent i la pluja se deterioren molt fàcilment. Llavors, esclar, les façanes dels edificis que havien sigut en el seu temps importants es noten molt deteriorades i molt gastades.
0: Clar.
1: Veig que hi ha molt de gasto a fer, i com que suposo que hi ha aquí a Espanya altres coses més importants, doncs allà on invertir, en aquí aquests pobles van quedant allà sí. arrenconats i en mica en mica s'estan deteriorant, però bueno, què hi farem. I, bueno, amb tot això, doncs, ja hem explicat una miqueta, doncs, el poble aquest de Calatanyazor, que, ja dic, el més important i rellevant va ser la famosa batalla contra els àrabs a la Reconquista, que va ser, es pot dir, quasi la primera, si no, no la primera, no, perquè va ser la d'en Pelayo, allà a Covadonga, però, bueno, una de les més importants guanyades pels cristians en els àrabs.
0: Molt bé, sembla una mentida que sembla que les batalles i les guerres, doncs, estiguin només ara al plat del dia, però veiem
1: però
0: que
1: ja,
0: tota la vida...
1: Però ja això estava...
0: Tota la vida n'hi ha hagut. Sí. Josep, sempre, doncs, és un plaer escoltar aquests pobles que tenen, que ara molta importància històrica, tot el que hem explicat...
1: Sí, hem passat
0: de
1: una història,
0: que
1: passa que feia fa molts anys, i, bueno, si se'n va parlant, doncs la gent ho va recordant, perquè si no s'oblidarien aviat.
0: A dintre l'església mateix, no sé tot el que has explicat.
1: Val la pena, doncs, entrar-hi, encara que no és massa gran, així, però fer una entrar-hi a dintre o anar a veure el museu val la pena.
0: Té molta valor històric. Gràcies per explicar-nos-ho. Està fins la propera.
1: Fins la pròxima.
0: Adéu, gràcies.
1: Adéu-siau, adéu.
2: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.
3: Ràdio Tordera. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre. Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí,

0: I bé, amics oients, fins aquí arribem al magazín. Esperem que tot el que els hi hem aportat fins a aquest punt horari hagi estat doncs, agradable, del seu interès, que hagin, doncs, en aquest cas, escoltat i hagin dit, ostres, però això no ho acabava de saber, o com si més no, que s'hagin sentit acompanyat per totes aquestes persones que amb aquestes dues horetes passen per aquest magazín. És un plaer, per la meva part, doncs, ser-hi amb el nostre company contrarrelació Martí Miret, i bé, esperem que demà doncs, tornin a estar puntuals aquesta cita. Una abraçada, que sigueu ben feliços. Adéu-siau.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Informatius de Ràdio Tordera, la veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble recupera la calma després de les pluges intenses dels darrers dies. L'alcaldessa Elisabet Mejías assegura que la situació està estabilitzada i que les tasques se centren ara a avaluar els danys i arranjar els camins afectats.
2: Les tasques s'han centrat bàsicament en la restitució de danys, en continuar l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles i també en elaborar els informes tècnics d'aquestes caigudes de murs que es varen produir durant el dia d'ahir i també durant el dia d'avui en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions.
1: La Regidoria d'Obres i Serveis preveu iniciar en breu les obres dels vestidors de l'Amistat, del local de Sant Daniel i també l'asfaltatge de Tordera Park. Bàrbara Vergés, titular de l'àrea, detalla els projectes que començaran aviat després d'un any de feina tècnica i finançament.
3: Com a mínim, de totes aquelles obres que teníem sobre la taula, el projecte estarà fet, definitivament aprovat, la licitació d'alguns ja ha avançat, d'altres potser estarem redacció a licitar, i el finançament atorgat a cadascuna d'elles. Aquest últim trimestre de l'any i al principi del següent

0: mobilitat reduïda. L'Associació d'Espectadors del Teatre Claver organitza dijous una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals, obra de teatre que podrem veure el 16 d'octubre i que gira entorn a les crisis personals. Josep Navarro és director del teatre.
1: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà... Evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra... és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
0: Tordera consolida l'esport saludable amb l'arrencada de la nova edició del MouFit. El programa totalment gratuït ofereix entrenaments funcionals i calistènia per a joves amb l'objectiu de fomentar hàbits de vida activa. Faran sessions de prova demà dimecres. Ens ho explica el regidor d'Educació, Pere García.
2: Tracta d'un projecte que posa en valor doncs, els hàbits saludables, una vida activa, la cohesió també i la participació doncs, de joves doncs, que habitualment no practiquen esport i per tant doncs, promou doncs, que puguin adquirir uns bons hàbits per llarg de la seva vida. No?
0: Previsió del temps per les properes hores, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Comencem aquesta jornada de dimarts parlant de nous canvis en el temps. De fet, avui esperem precipitacions, no acabarem el dia sense veure ploure. Demà a la tarda tornaria a ploure i dijous sembla que al matí tornaríem a tenir més pluges aquí a la comarca. Ja tenim temps de parlar-ne. De moment, avui hem començat el dia amb temps tranquil. Fins i tot esperem que aquest matí predomini el sol, però amb augment dels núvols que cap al migdia ja aniran tapant el cel. Aquesta tarda, primeres precipitacions, de caràcter feble en un primer moment, però aquesta pròxima nit i matinada, sobretot al centre i sud del Maresme, no descartem alguns patacs d'aigua que poden ser intensos i poden acumular al voltant d'uns 30 litres per metre quadrat, mentre que cap al nord de la comarca les precipitacions serien menys importants.
0: Ho deixem aquí actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada.
5: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts. D'avui dilluns 5 d'octubre comencem la setmana amb energia. Comencem la setmana per explicar-vos tot el que ha passat els últims dies en el cap de setmana. Vinga, va! Jo sóc en Jordi Duran i acompanyeu-me durant aquest vespre, durant aquesta propera horeta, que, com sabeu, explicarem el que ha passat en el cap de setmana amb una, també, bé, amb novetats de retransmissions, mai millor dit, perquè vam tenir la de l'Atlètic Club Tordera, que ja estem a que no va acabar amb victòria. Però, vinga, va, anem a posar-nos una mica al dia, anem a entrar en continguts per explicar-vos realment què tindrem en el dia d'avui. Vinga, va!

Vinga, va, doncs us hem d'explicar que avui, com deia abans, comentarem una mica tot el que ha passat aquest cap de setmana en termes esportius. Comentarem, doncs, els dos partits, escoltarem els protagonistes, tant del Club Futbol Tordera, que els companys de les retransmissions van entrevistar tant el míster de l'equip visitant, el Besalú, com també el Guillem Ferrer. Òbviament, uns dos místers que tindrien les seves paraules davant de situacions polèmiques de l'àrbitre, que ja ho anirem a veure més tard, perquè també farem una mica, doncs, d'aquest postpartit. Us posarem el postpartit

que van fer. Com també escoltarem l'entrevista que va fer Joan Sabater, el locutor principal d'aquestes retransmissions de futbol sala de l'Atlètic Club Tordera, que el passat dissabte, coincidint amb horari del Club Futbol Tordera, van començar la lliga, una lliga de futbol sala preferent, una nova categoria que s'ha inventat la federació, i el Tordera doncs està dins d'aquesta competició, una competició que va començar contra el Vilafant a casa seva, a domicili. El Tordera va començar guanyant, però va acabar perdent a part la mínima 1-2. Escoltarem les paraules del millor jugador del Tordera, també les de Cristian Romero, el tècnic del conjunt tordereny, i també el tècnic local, que també es va adreçar als micròfons de Ràdio Tordera amb en Joan, doncs, per valorar com havia anat el partit. Tot això i més en el dia d'avui, per tant, un programa ben complet i ben carregat d'informació, que no us despisteu en cap moment per saber de tot i més, per anar al cap de setmana amb tot el que hauries de saber en clau als esports torderencs. Vinga, va, nosaltres, que en primer lloc anem a passar a l'actualitat general. Llegirem una mica unes quantes notícies d'actualitat general. Després passarem a l'actualitat local, que ens ajudarà a entrar amb els continguts del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

Vinga, va. Ahir, tot i les pluges, es va jugar el clàssic del Barça femení, on l'equip culer va humillar les madridistes amb una golejada de rècord de 7-0. Claudia Pina m'ha marcat 4 gols de 7, gols d'un Barça que ha tornat a passar per sobre del Real Madrid. Per molt que Pere Romeu avisés que el clàssic d'aquest diumenge seria ultracompetit, la realitat sobre la gespa ha estat ben diferent. La diferència entre els dos clubs continua sent sideral i el Barça ha aconseguit la seva victòria més avoltada contra el Madrid, 7-0. Una Claudia Pina platòrica, ha firmat un pòquer i Graham Payor i Sidney també han marcat. Amb aquesta victòria, les blaugranes avantatgen a les blanques en 5 punts amb només 6 jornades. La maneta, abans del descans, i és que el Barça va començar el partit de la millor manera possible. En minut 4, Claudia Pina va estrenar el marcador amb un gol espectacular. Rodejada de futbolistes rivals, la catalana va ser capaç de desfer-se de la seva pressió i definir de forma magistral. Al quart d'hora de joc va arribar la jugada polèmica. Pere Romeu va demanar al VAR que revisés un possible penal per una clara agafada de samarreta sobre Sidney, però l'àrbitre ha mantingut la seva decisió després d'assistir a la pantalla. El Barça ha mantingut la intensitat i el segon gol ha arribat en el minut 28. Claudia Pina, molt atenta, ha aprofitat un rebot dins l'àrea per tornar a perforar la porteria contrària. I amb el Real Madrid encara estabornit, Pina ha firmat el seu hat-trick culminant a la perfecció una jugada iniciada per Esme Brooks des de la banda esquerra. Assistència de Traca i mocador de Patrick Guijarro. Huracà blaugrana, només un minut després el quart arribava al 4-0. Acció espectacular de Graham Hansen per sumar-se a una festa golejadora de la seva companya. El Barça no s'ha conformat amb els 4 gols d'avantatge de Pina i la platòrica ha aconseguit el pòquer amb un gol de Killer. Un 5-0, s'anaven al descans. Pajor, després de la segona meitat, tampoc podia faltar la seva cita amb el gol. La polonesa ha marcat el 6-0 amb una jugada també espectacular que feia. Pina ha estat ovacionada al Camp Nou quan ha sortit al camp en el minut 59. En el seu lloc ha entrat la 3 vegades pilota d'or Aitana Bonmatí. El Barça ha disposat ocasions per fer encara més gran la golejada i finalment Sidney, amb un xut increïble des de fora l'àrea, ha marcat el 7-0 definitiu. Més de 40.000 espectadors han gaudit d'aquest espectacle. Les blaugranes han guanyat 6 partits que han disputat a la Lliga i ja porten 5 punts d'avantatge sobre el Real Madrid en un partit, en aquest clàssic, que es va assolir el rècord d'assistència en un partit femení de la Lliga femenina.

Aquesta és la notícia que ens arriba des de Barcelona, però és que les notícies de Real Madrid no en trobareu cap sobre aquest partit, perquè sobretot a Real Madrid Televisió, el Canal Blanc no va fer ni una referència al clàssic, en el seu informatiu. Un informatiu que sí que van haver-hi, òbviament, referències a la cantera, al bàsquet, al seu compromís, als compromisos internacionals dels madridistes, i on també va haver-hi un ampli reportatge per parlar dels àrbitres i concretament del cas Negreira del Barcelona. Però tot i això no va haver-hi ni un sol esment en el seu equip femení.

Comentar que també s'han fet ja els sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei i uns emparellaments que ja han emparellat alguns equips catalans. Això sí, no ho ha fet el Real Madrid, el Barça, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid, que, com juguen la Supercopa d'Espanya, estan extens de competir fins a 700 de final. Anem a comentar els equips catalans, uns equips catalans que han costat de sortir les seves boles. El primer que ho ha fet ha sigut el Girona, que s'enfrontarà a un equip de tercera federació. Jugarà contra el Quarte. També després seguim amb aquests equips catalans, un espanyol que jugarà contra un equip de segona federació, Sestao River, i després seguirem amb el Sabadell de segona, de la Lliga Promotion, que s'enfrontarà un segona ref contra el Utebo. També el Sant Andreu contra el Manresa, aquest derbi català de primera ref contra segona ref. L'Europa, finalment, de primera federació, s'enfrontarà contra el Calamotxa de segona ref. Aquests són els enfrontaments d'aquests equips catalans i uns sortejos que estan fets amb criteri de proximitat geogràfica, amb quatre bombos, i que va estar una altra vegada amb aquest factor de camp per l'equip que menor categoria té. Uns partits que, amb clau reglament arbitral, no hi haurà VAR fins a la ronda d'octaus de final, i les suspensions d'amonestacions es portaran a terme amb tres cartolines grogues o una vermella.

Parlem ara una mica sobre el Barça i el Madrid, i és que ens arriben notícies del desafiament d'Mbappé al Madrid, deixa Mourinho a la intempèrie. Després de deixar-se veure en una discoteca durant la seva recuperació, el francès torna a l'acció amb un polèmic vídeo que han compartit a les seves xarxes socials. No és renou aquesta temporada, sinó un capítol més de la sèrie més repetida al voltant del madridisme. I és que Kylian Mbappé ha tornat a ser protagonista negatiu per un vídeo que ell mateix ha compartit a les seves xarxes socials. Un vídeo que, a priori, no sembla rellevant, però que contradiu les línies vermelles que Mourinho va expressar per un futbolista fa menys de 10 dies. Va ser durant la gravació del podcast Bet i Drive quan l'entrenador portuguès va explicar algunes de les activitats que els futbolistes han d'evitar per la seva professió. Una d'elles, tot i que sembla surrealista, és anar amb bici. El motiu no és altre que la prohibició que alguns clubs posen als seus jugadors per evitar lesions fora dels terrenys de joc. Desafortunadament, un jugador de futbol no pot, i si ho fa, ha d'amagar-se del club. A mi no m'interessa el contracte que tinguin, m'interessa la forma com veus el teu treball. Si caus a la bici, potser et perds 3 partits, o potser et trenques una cama, o potser et fas un blau. Però aquest blau t'impedeix entrenar a un nivell top. Van ser les paraules del tècnic portuguès. No fa ni 10 dies d'aquestes paraules. I és que aquest diumenge, Kylian Mbappé s'ha atrevit a compartir un vídeo a les seves xarxes socials en què se'l veu anant en bicicleta. Amb el cas posat, això sí, el francès mostra una actitud despreocupada mentre somriu en diverses ocasions a la càmera. I tot i això, ve d'una lesió al genoll en França. Això sí, caldrà veure quina rebuda té Kylian Mbappé per part de l'afició blanca després d'aquest nou episodi de controvèrsia. Parlem del Barça, i és que Eric García és la gran novetat en el retorn dels entrenaments. El de Martorell, que va tornar abans d'hora a la selecció, s'ha entrenat amb normalitat i Joan García, Rafinha i De Jong s'exerciten al marge. Eric García, que el 27 de setembre va abandonar la concentració per unes molèsties al genoll esquerre, s'ha reincorporat. El defensa de Martorell s'ha exercitat aquest dilluns a la ciutat esportiva al mateix ritme que Chesney, Gavi, Gerard Martín, Gabriel Jesús, Brian Farinhas i Alejandro Valde. Per la seva banda, Joan García, Rafinha i De Jong han fet la feina individualitzada, segons el club ha informat. El porter de Sallent ha recuperat d'unes molèsties al seu genoll dret, que li van impedir disputar el partit contra Sevilla. L'atacant brasiler va tornar de la concentració de la seva selecció amb un petit edema muscular a la cuixa dreta, mentre que el migcampista neerlandès afronta la fase final de la recuperació amb una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. Hansi Flick espera recuperar progressivament en els propers dies els jugadors que han disputat partits amb les seves respectives seleccions durant la aturada internacional. El proper partit del Barça serà, ara sí que sí, aquest dissabte, 10 d'octubre, a 2:15 a casa contra el Getafe, en la represa de la competició lliguera.

0: El balanç del cap de setmana deixa que el Tordera, el Club Futbol Tordera, rasca un empat contra el Besalú i l'Atleti cau contra el Vilafant per 2-1. Els de Guillem Ferrer salven un punt en un duel exigent i amb polèmica a l'afegit, mentre que el Futbol Sala no pot mantenir l'avantatge inicial, tot i firmar una gran primera part. El Club Futbol Tordera ha sumat un punt al Camp Municipal d'Esports a la tercera jornada després d'empatar 1 contra el Besalú. En el partit condicionat per la pluja, l'equip visitant va golpejar primer. A la mitja hora de joc van executar un gran llançament de falta directa des de la frontal, que va netejar l'escaire. A la represa, els homes de Guillem Ferrer van fer un pas al davant, guanyant possessió i intensitat. La insistència va donar els seus fruits en el minut 53, quan Àlex Sánchez va transformar amb seguretat un penal per situar l'empat al marcador. L'enfrontament va entrar en la seva fase de joc vertical i trencant tots els dos conjunts van tenir opcions d'endur-se la victòria. Tanmateix, el tram final va estar marcat per una forta indignació a la graderia i a la banqueta tordarenca a causa de les decisions arbitrals. L'equip local va reclamar una possible targeta vermella perdonada a un defensor del Besalú, sent l'últim home, i un penal clamorós sobre Adrià Casanovas en el temps afegit que el col·legiat va ometre. Tot i això, Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, li va treure importància i valorava d'aquesta manera el partit. Escoltem-lo.
1: Avui crec que hem après una mica el que ens trobarem a la segona catalana en molts camps, perquè al final molts equips juguen així també. El Besalú crec que té bons jugadors, però també ens trobarem en situacions de joc lluny, situacions de joc directe, situacions de segona jugada, i crec que en això hem de fer un pas endavant, perquè ens hi trobarem molts dies i hem de ser capaços de competir-lo bé fins al final, com crec que hem fet avui.
0: Amb aquest empat, el Club Futbol Tordera ja suma 4 punts de 9 possibles abans de visitar el camp del Bescanó la propera jornada. Canviem, anem al futbol sala, perquè l'Atlètic Club Tordera no va poder puntuar en el seu primer partit oficial a la Lliga Preferent de Futbol Sala, caient per la mínima 2-1 a la pista del Vilafant. L'equip dirigit per Cristian Romero va signar una primera meitat excel·lent, mostrant-se molt sòlid en defensa i efectiu en la pressió. Aquesta bona dinàmica els va traduir en el 0-1 al minut 10, obra de Pau Bou, després d'una gran rematada a la sortida d'un córner. A la segona part, l'escenari va canviar radicalment. El Vilafant va posar l'accelerador, augmentant el ritme i trobant les esquerdes de la defensa tordarenca. Després d'igualar el partit, els locals van aprofitar el seu moment per consumar la remuntada amb un gol a les acaballes de l'enfrontament. Tal com va explicar el tècnic Cristian Romero, al final del partit es queda amb el domini del seu equip a la primera part. Ara l'escoltem.
2: Bé, partit complicat per ser la primera jornada. Ens toca un rival dur. Molt bona primera part, tenim control, anem guanyant el marcador i bueno, sortim, comencem a fer rotacions, ens fan l'1-1, el 2-1 en una jugada d'un xut aïllat, però bueno, bones sensacions a la primera part i a continuar treballant.
0: Malgrat la derrota, els torderencs deixen bones sensacions competitives de cara a la pròxima jornada, on rebran el Fontcoberta a casa el proper dissabte. Recordeu que podeu recuperar el partit del Club Futbol Tordera al canal principal de YouTube de Ràdio Tordera i el partit de l'Atlètic Club Tordera, que està en el segon canal. A veure si aquest cap de setmana, tot i jugant el mateix dia, ja ho repassarem més tard, però a veure si podem tenir-ho els dos en el mateix canal. Vinga, va, nosaltres, ara sí que sí, anem a entrar amb els continguts del dia d'avui.

0: Vinga, abans anem a desplaçar el dissabte a la tarda, primer de tot, al Camp Municipal d'Esports, amb en Genís, amb en Pau, amb l'Ot, amb l'Agustí, amb tothom, amb en Damià també estava per allà, doncs per escoltar aquest postpartit. Ets a final del partit amb les entrevistes a l'entrenador rival i també en Guillem Ferrer i les valoracions que feien els nostres companys de les retransmissions. Per tant, anem a escoltar en Genís, anem a escoltar l'Ot, anem a escoltar en Pau, a veure com van sentir aquest empat just després de que en l'última jugada pràcticament creiessin que l'àrbitre hauria d'haver xiulat un penal favorable als torderencs. Vinga, va, els escoltem.
1: L'àrbitre diu que vestuaris, Déu-n'hi-do quin nivell, Déu-n'hi-do quin nivell, empat a casa del Tordera contra el Besalú, amb una actuació arbitral de justos. Deixem-ho així. S'acaba el partit, un puntet per cada equip. Avui em sembla que tots els aficionats surten emprenyats amb una mateixa persona.
2: Tu ho has dit.
1: Déu-n'hi-do. Empat al Club Futbol Tordera, un puntet per cada equip. I amb això acaba la tercera jornada de Lliga. Gràcies. Pau, resum una mica d'aquest enfrontament.
2: Repassem estadístiques, comencem pel Tordera, el qual ha tingut... el qual ha tingut 11 xuts a favor, els quals han aconseguit marcar un que ha estat de penal per part d'Àlex Sánchez. 5 fortes de joc, la veritat, que no generaven gaire perill aquelles ocasions on els han generat, però bueno, al final són ocasions generades. 5 corners a favor que tampoc han generat gaire perill i 9 faltes, no ha estat un partit gaire agressiu per part del Tordera. Repassem ara per part del Besalú, el qual ha tingut 13 xuts, que també un ha acabat en gol a la primera part, 2 fores de joc, si no m'equivoco, 5 corners a favor, igual que el Tordera, i faltes, 16, de les quals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
1: Apa.
2: Han acabat en targeta i una en vermella, és a dir, 9 targetes grogues.
1: Déu-n'hi-do, quin repartiment de targetes, tot plegat, amb expulsió de l'entrenador, amb... targetes vàries per bé, un joc dur, sí. Més enllà dintre del futbol, un joc dur, però això, dins de termes, sense coses extraesportives, que això sí que no ens agrada veure-ho.
2: Exacte.
1: Doncs, Déu-n'hi-do, així acaba aquest enfrontament, destacat per, errors arbitrals per amb dues bandes, una expulsió que hauria d'haver sigut pel Club Futbol Tordera, un penal que no s'ha xiulat ara al minut 90 a favor del Tordera, bé. Una mica de tot en aquesta segona part, on el Tordera, això sí, sumarà un puntet i amb això ja seran 4 de 9 possibles en aquesta inici de Lliga. Doncs aquest és el resum d'aquesta segona part. Procurem ara sí parlar amb el míster, si no m'equivoco, del Besalú. Genís, tot teu.
3: Doncs ja tenim l'entrenador del Club Esportiu Besalú. Nil, aprofito per preguntar-te una mica per potser la jugada més polèmica del partit, aquesta no vermella amb l'últim jugador. Com l'has vist, aquesta jugada?
4: Sí, per mi, si em permet, Genís, la més polèmica és el penal inexistent, totalment inexistent, és una disputa aèria dins l'àrea, però és que és igual, és igual. Jo em centro en que l'equip ho ha donat tot. La que em dius tu... hi ha una falta que ens fan a camp nostre, muntem el contraatac, llei de l'avantatge, i al meu jugador li fan una falta ben feta pel central del Tordera per frenar, però se'n va, és l'últim home. I aquí Lich amb l'àrbit aprofita la doble situació per dir no, paro per al jugador que tapa, i així s'evita l'expulsió d'allà, i el línia no li diu res. Però de veritat, Genís, no vull centrar en Lichamp, perquè tant l'equip d'en Guillem el Tordera m'ha agradat molt com juguen a futbol, i nosaltres crec que a nivell d'intensitat els hi hem passat per sobre, i estic molt content amb això.
3: Doncs centrem-nos en futbol també fins ara. Si no m'equivoco, havíeu aconseguit un punt, us en porteu un altre punt, per tant, com han anat aquests primers partits de la temporada?
4: Som nouvinguts a la categoria, venim de tercera catalana, i ens pensàvem que... sent uns senyorets que anem tocant la pilota i jugant a futbol, ens en sortiríem, i ja hem vist que el primer partit a casa ens remunten un 2-0 i acabem 2-2, i anem a Vidreres, i que Vidreres aquí va perdre 5-2, crec que va guanyar el Tordera. Anem a Vidreres pensant-se que som els amos i ens foten un correctiu al Vidreres, de joc, d'intensitat, de tot. Llavors hem volgut canviar la dinàmica i s'ha demostrat que ho fem, però fixa't lo difícil que és sumar punts a segona catalana. Però aquest camí d'avui ens portarà a sumar molts punts.
3: Doncs res, et faig una última pregunta, mira, si ens col·loquem així, sí, que així ja se't veu bé. Rep per ja el que queda de temporada, com ho planteges?
4: Així és. Primer ens hem d'habituar al nivell físic i l'exigència física de passar a entrenar 3 dies, que abans entrenàvem 2 i ja el que és la segona catalana, que hi ha clubs molt ben parits, Tordera, Bescanó i tot això, i un cop ens haguem adaptat, que aquest avui hem marcat la primera pedra del camí, doncs després si podem ens posarem a proposar una mica més de futbol així. Però aprofito els vostres micròfons per dir que Tordera, molt bon equip, entrenar per en Guillem, i que estic super orgullós dels meus jugadors.
3: Doncs Nil, moltes gràcies, ens veiem a la tornada.
4: Molt bé, gràcies.
3: Que vagi bé. Doncs aquestes són les paraules de l'entrenador del Club Esportiu Besalú. Ho comentàvem, aquesta jugada polèmica, sobretot s'ha volgut centrar també en aspectes de joc, un Besalú que ha plantat ha plantat molt bon joc al Club Futbol Tordera, no ha posat les coses fàcils i així s'ha vist reflectit en el marcador amb aquest 1-1 després d'aquests 90 minuts. Ara d'aquí breus instants que tindrem també les paraules de Guillem Ferrer. Zoom, mentre esperem les paraules de Guillem Ferrer, fem un breu repàs del partit. Recordem una primera part on el Club Esportiu Besalú s'ha avançat amb aquest golaç de falta de Fugeroles, diria que es deia, perdoneu, el dorsal 7 del Besalú, que l'ha clavat per tota l'escaire i no ha pogut fer res Òscar Roscalleda. A partir d'allà, un partit que ha sigut intens, una mica trencat per moments, un cap dels dos conjunts s'ha pogut doncs fer amb la pilota fins ja als últims minuts de la segona meitat, on també després d'aquest penal transformat per Àlex Sánchez hi ha hagut aquesta polèmica de la possible vermella, del penal no pitat també en aquesta cantó del camp. Moltes coses, no sé si voleu fer esment en alguna en concret o unes valoracions finals del partit.
5: Bé, si ens posem a fer balanç, sobretot pel que ens interessa el Club Futbol Tordera, no sé si la gent de casa coincidirà amb mi, jo crec que hem vist un partit de menys a més, un partit on al principi els primers minuts ens ha recordat força, entre cometes, el partit de la setmana passada, no? Just, sense combinació, amb poca química, no? Però de cara a aquest final, els últims 15 minuts sí que han sigut molt més el partit de la primera jornada, no? Amb més combinació, més fam segurament, no? Més ganes de tirar endavant i de tenir intensitat, que és segurament el que reclamàvem al final de la setmana passada. Per tant, a casa, si més no s'ha perdut, s'ha aconseguit un punt. És veritat que hi ha hagut jugadors com aquest possible últim penal que s'hauria d'haver assenyalat, però d'això en parlarem Genís amb el míster del Club Futbol Tordera.
3: Doncs ja el tenim per aquí, Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera. Començo preguntant-te una mica com has vist el partit en valoracions generals, perquè sí que hi ha hagut moltes accions individuals, doncs alguna polèmica i alguna potser de no tant, però en valoracions generals del partit com l'has vist?
6: Bueno, un partit molt difícil, un partit molt dur, molt, molt, molt exigent. Cada pilota era perill, tant per un costat com per un altre. Potser la sensació ara mateix potser és una mica més cap a ells, cap a nosaltres, tot i que la segona part crec que l'equip ha estat bastant millor, però sí que la primera part ens ha costat molt jugar. Cada vegada que jugàvem ens robaven, cada vegada que jugàvem lluny no teníem res, cada vegada que jugaven en lluny passaven coses. Hi ha hagut moltes accions a prop de l'àrea, que és el que volíem intentar evitar, però clar, al final si te la tiren a l'àrea cada vegada, quan la bola està plantada allà, pues, que no pots evitar-ho d'una altra manera, no? I bueno, la segona part, pues, crec que l'equip ha fet un pas endavant, ells potser un pas enrere perquè guanyaven el partit, i després ens hem trobat amb el penal, i bueno, crec que després el partit ja s'ha convertit en correcalles i d'això. Bueno, un partit de segona catalana, com similar al de la setmana passada, de duels, de segones accions, de segones boles, de recuperar en endavant, de no perdre pilotes, i crec que ens està costant una mica.
3: Et volia preguntar també, entrenant en detall en aquestes accions, el penal que sí que s'ha xiulat a favor del Club Futbol Tordera, aquesta possible falta per últim home que no s'ha acabat xiulant perquè hi havia un anterior, si no m'equivoco, i un possible penal final que no s'ha xiulat a favor del Club Futbol Tordera. Com has vist potser aquestes tres accions, o quina és potser la que t'ha semblat doncs, que no s'ha xiulat correctament, o que s'hauria d'haver canviat d'una altra manera la jugada?
6: Si pitar és difícil, pitar un partit d'aquests es multiplica, perquè al final cada vegada, al final l'Ixam, l'àrbit avui, ha ficat el llistó en que cada acció era falta. Per mi, tant la falta del gol com hi ha hagut una altra falta aquí davant, que són d'en Badó, crec que l'ha fet, que són accions de futbol, l'únic que el llistó avui estava en això, i per això després ha pitat el penal, perquè era la mateixa bola, el jugador li ha ficat el colze aquí a l'Adri. Jo sincerament no hagués pitat el penal en directe, no sé quan ho vegi després o la B o la vostra càmera, doncs potser ho serà diferent, diferent, però al final per mi això és futbol, perquè si un penal per mi ha de ser algú més. Igual la falta aquella última que toca el travessell, no sé, sincerament no sé ben bé, però bueno, al final són interpretacions i ja està. Sí que és cert que l'Àlex ens ha comentat que ell arribava en aquesta bola, l'acció ha d'estar parada perquè un jugador seu està amb un dolor al cap, o sigui, amb un cop al cap de la falta, que no ho veu i després la segueix, el nostre jugador se paren, corren i d'això. Si no hi hagués l'Àlex, segurament, i crec que la pilota també se li anava una mica cap a fora, no sé si hagués arribat o no, no sé, però bueno, són decisions que no ens pertoquen i per un costat estem a favor i per un altre pues, al contrari, no?
3: Doncs ja per acabar, una victòria, una derrota i un empat. Ara mateix doncs, que ens hi trobem 4 punts, la propera setmana què ens trobarem?
6: Pues juguem a casa meu, o sigui que bueno, moltíssimes ganes de jugar-hi, la veritat, crec que en Lliga no hi ha de jugar mai, i pues un partit totalment diferent aquest. El Bescanó és un equip que m'emballo i molts anys enrere són molt diferents tant el Begú com a el Besalú, i haurem de d'adaptar-nos a això. Ens vindran a pressionar, segur, nosaltres haurem d'intentar sortir, quan ells la tinguin els haurem de pressionar perquè ells no puguin sortir. Crec que serà bueno, un altre partit, la nit i el dia, amb aquests dos partits que acabem de jugar, no? A Begú i aquí a casa. Per tant, adaptar-nos a això, preparar bé això durant la setmana. Ells crec que són un equip molt interessant, igual el Begú, igual el Besalú, igual el Vidreres, que venen de guanyar en aquesta gent la setmana passada. Per tant, aquí res és fàcil, aquí tot costa molt, i ho estem veient cada dia, i no ens pensem que perquè en els dos últims anys hem guanyat pues, el 80% dels partits, ara aquest any doncs, passarà el mateix. Nosaltres ho tenim clar a dintre, que som els importants, a vegades se'ns en va una mica, però ho seguim tinguent clar, i bueno, és adaptar-nos a això, adaptar-nos a aquesta categoria, que al final els deia avui, a tercera catalana ens tiraven pressions i nosaltres sempre trobàvem passes, i quan trobàvem gent amb avantatges doncs el podíem arribar anar endavant, i ara mateix doncs, tenim dos dies que ens està costant. Quan trobem aquest avantatge, potser el passe no és del tot bo, o potser el jugador no està suficientment preparat per anar endavant, i crec que això ens està costant. Entrenant ho fem molt bé, la veritat, és la realitat, trobem les avantatges, trobem els jugadors i anem endavant, però bueno, després el dia de partit és on s'ha de veure. Òbviament, si s'entrena bé sempre s'arriba millor, i bueno, ara mateix doncs, intentar això.
3: Doncs Guillem, moltes gràcies, ens retrobem la setmana que ve amb una nova retransmissió també, i amb les teves declaracions a veure com va la propera jornada.
6: Esperem que bé, moltes gràcies.
3: Vinga, que vagi bé. Doncs aquestes són les paraules de Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera. Amb això nosaltres que ja anem acabant, ara sí, la retransmissió del dia d'avui, tercera jornada. Tanquem ara sí, aquesta tercera jornada. Empat del Club Futbol Tordera, 1-1 contra el Club Esportiu Besalú. Nois, no sé si voleu afegir alguna cosa o ja anem acomiadant la retransmissió.
2: Bé, ha estat un partit molt intens, la veritat. Hem vist com moltes emocions, però bueno, no s'ha pogut aconseguir la victòria, però un empat dins de lo malament que podia estar no està tan malament.
3: Ot.
5: Sí, jo crec que coincidint bastant amb en Pau, crec que el temps fins i tot ens dirà si aquest empat és bo o no. El Besalú té un bon equip. Va perdre la setmana passada contra l'Esporting Vidrarenca, sí, però va empatar contra la primera jornada contra el Banyoles, que és un equip històric de primera catalana, sí. També amb camí a segona, òbviament, però veurem, la cosa està molt, molt ajustada. El que no pot fer el Tordera és perdre gaires més punts, no pot perdre punts, per tant tot el que sigui sumar jo crec que és positiu. A banda d'aquí, a nivell futbolístic, una mica el que hem comentat, crec que aquests últims minuts hem recuperat el Tordera de la primera jornada, això és bo, però ens haurem de... Bé, no podem esperar sempre al final del partit, no? Per tant, el proper partit que ens mesurem, que serà setmana que ve, dissabte, dia 10, 4:45 de la tarda a Bescanó, doncs haurem de... Aquesta intensitat l'hauríem de veure des d'inici, i això és tot.
3: Doncs nois, ara sí, acabem la retransmissió. Gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. També gràcies a Agustí, Damià i tota la resta de l'equip. Nosaltres que ens acomiadem a aquesta jornada 3. Ens trobem la setmana que ve amb la jornada 4.

0: Merci, nois, per aquesta retransmissió. Llàstima del resultat. Veurem si el proper cap de setmana tenim més sort i a veure si tots els partits, ja sabem que sí, tots els partits d'aquesta segona catalana seran molt durosos i no seran com l'any passat alguns partits. Anem a canviar. Ens quedem en el dissabte, per això, però anem cap a Figueres, anem cap a Vilafant en aquest partit que va enfrontar el Vilafant contra l'Atlètic Club Tordera a l'estrena de Lliga, a Lliga Preferent de Futbol Sala, on per primer cop hem estrenat el nou equip de retransmissions, un equip de retransmissions que es va estrenar a fora de casa, es va desplaçar cap allà doncs per narrar i explicar-vos tot el que va succeir. Un partit que el recordeu que el podeu trobar en el segon canal de Ràdio Tordera, en el YouTube, el teniu allà sencer. Allà en Joan Sabater, un cop acabat el partit, doncs que va estar amb els protagonistes, tant del Tordera, del Vilafant i també, òbviament, va entrevistar el míster de l'Atlètic Club Tordera, en Cristian Romero, el nou míster que ha arribat de nou aquesta temporada. Tot i fer una bona primera part, no es va poder aconseguir la derrota. Anem a escoltar per això els protagonistes. Li anem a donar pas a en Joan Sabater. Vinga, va!
1: Ara parlarem amb l'MVP. En Josep, Josep, vine, vine, vine. Seu aquí, estigues còmode.
2: Sec?
1: No, no, és igual, fica't aquí o posar la cadira aquí. Ara, en breus, comencem l'entrevista. També parlarem amb el míster de l'Atlètic, amb Cristian Romero, i també, si potser, amb l'entrenador de Vilafant. Estem aquí amb l'MVP per part de l'Atlètic, amb Josep Martínez, que és el que ha vist el partit.
3: Bueno, inici de Lliga, un partit que s'ha fet molt costós, moltes baixes a l'equip que no han pogut estar. Al final del partit es podia haver decantat per qualsevol dels dos equips, però bueno, hem lluitat fins al final. Això ha sigut només el començament i cap amunt i que la Lliga queda molta Lliga encara.
1: Missatge esperançador, eh? De calma, queda molta Lliga encara. Sí, estic d'acord, estic totalment d'acord. Un pelín de la finestra de la temporada, ni molt menys. Ara venim amb Cristian Romero. Merci. Bona tarda, míster.
4: Bona tarda.
1: Què tal, com ha vist el partit?
4: Bé, partit complicat per ser la primera jornada, ens toca un rival dur. Molt bona primera part, tenim control, anem guanyant el marcador i bueno, sortim, comencem a fer rotacions, ens fan l'1-1, el 2-1 en una jugada d'un xut aïllat, tenim una mica de mala sort, sí que és veritat que bueno, tenim alguna falta de més o que no ens pita ni també condiciona, però bueno, això és indiferent. Però bueno, bones sensacions a la primera part i a continuar treballant.
1: Sí, el que dèiem, la primera part amb un ritme vertiginós, amb una pressió molt intensa, hem recuperat moltes pilotes a camp contrari, que és la teva idea més o menys el que vas comentar. I bé, moltes gràcies. També podria comentar, per una teva pregunta, i és que amb el marcador en contra, amb el rival apretant molt, per què no ser el porter jugador?
4: Bueno, avui teníem un hàndicap i és que només tenim un porter. No teníem ningú que sapigués jugar en aquesta circumstància. Tenim que dir que tenim molts jugadors que encara no coneixen el jugar de 5 perquè venen del futbol camp. Llavors és un hàndicap que tenim, hem d'anar bueno, construint i que coneixin aquesta situació. També ens passa fatiga a l'hora de defensar quan ells surten de 5, que per tema de rotacions doncs no coneixem com acaba d'encaixar-ho per el tema de la circumstància que ells no han jugat mai i bueno, es nota, es penalitza, hem de treballar i això és futbol sala.
1: Gràcies, Cristian, que vagi bé la Lliga.
4: Merci.
1: I ara en breus entrarem amb l'entrenador local del Vilafant. Què tal, míster?
5: Bones.
1: Com ha vist el partit?
5: Partit complicat, el primer partit de temporada, molt competit, amb un bon equip, ben treballat i amb ocasions pels dos cantons. Potser nosaltres hem tingut alguna més clara i hem tingut alguna de mala sort amb els pals, però al final forma part de l'esport i del futbol. Si no la fiques dintre, a vegades no guanyes el partit, ha anat d'un pèl i al final ens hem pogut endur els 3 punts.
1: Sí, perquè com has dit tu, molt vertiginós, amb ocasions per amb dos equips, amb un joc que sí que ha sigut, com ha dit en Cristian, la primera part més per l'Atlètic, la segona part ha sigut pel Vilafant bastant clarament.
5: Sí, al final som dos equips crec que bastant joves i això fa que els partits moltes vegades perdin el control i no tinguin aquesta maduresa de saber quan frenar i quan accelerar. Llavors els dos tenim aquest hàndicap, molta gent jove i amb molt d'empenta per anar cap endavant, i nosaltres l'últim minut hem patit perquè anàvem 2-1 i seguíem volent anar cap endavant quan poder haguéssim hagut de frenar una mica. Però bueno, al final és el que té l'equip jove.
1: Moltes gràcies. Que vagi bé la Lliga. I bé, tanquem aquí el torn de les entrevistes.
0: Gràcies, Joan, gràcies a nois, a tot l'equip de les retransmissions del Futbol Sala, que són molts i els anireu coneixent a tots a mesura que vagin passant les setmanes. Aquest dissabte en tindrem més, en aquest cas aquí a Tordera contra el Fontcoberta. I nosaltres, que amb això, ens hem d'acomiadar del programa del dia d'avui.

Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dilluns més, per començar la setmana amb energia de la millor manera possible, malgrat que avui no haguem pogut explicar cap victòria dels equips tordarencs durant aquest cap de setmana, un cap de setmana marcat per les pluges, que fins i tot l'equip de taekwondo infantil havia d'anar a jugar, bueno, havia d'anar a competir en un campionat que es va anul·lar. A veure si aquest cap de setmana és molt millor, els dos conjunts tordarencs, tant el futbol sala com el futbol, sí que jugaran, encara haurem d'esperar una setmaneta més per veure el Club Petit Tordera en acció. Moltíssimes gràcies, com deia, per acompanyar-me durant aquest vespre, que acabeu de passar una molt bona nit i ens veiem demà més i millor. Que vagi molt bé!

0: Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

Thank you. Thank you.

Escolta, Espanya, la veu d'un fill que et parle en llengua no castellana. Parlo en la llengua que m'ha donat la terra aspra. En aquesta llengua pocs t'han parlat, en l'altra massa. T'han parlat massa dels saguntins i dels que per la pàtria moren. Les teves glòries i els teus records, records i glòries només de morts, has viscut trista. Jo vull parlar-te molt altrament. Per què vessar la sang inútil? Dins de les venes, vida és la sang, vida pels d'ara i pels que vindran. Vessada és morta. Massa pensaves en ton honor i massa poc en el teu viure. Tràgica, duies amor els fills, te satisfeies d'honres mortals i eren tes festes els funerals. Oh, trista Espanya! Jo he vist els barcos marxar replens dels fills que duies a que morissin. Somrients marxaven cap a l'atzar i tu cantaves vora del mar com una folla.

0: són els barcos? On són els fills? Pregunta-ho al Ponent i a l'Ona Brava. Tot ho perderes, no tens ningú. Espanya, Espanya, retorna amb tu. Arrenca el plor de mare. Salva't, oh, salva't de tant de mal, que el plor et torni fecund, alegre i vida. Pensa en la vida que tens entorn. Aixeca el front, somriu als set colors que hi ha els núvols. On ets, Espanya? No et veig enlloc. No sents la meva veu atronadora. No entens aquesta llengua que et parla entre perills. Has desaprès d'entendre en els teus fills. Adéu, Espanya.
1: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada.
2: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Veurem els propers dies com avança aquesta previsió. En tot cas, benvinguda sigui la pluja, però això sí, amb aquests límits, sobretot de respecte i de pluja sana. Esperem que les vostres cases, carrers, camins, accessos, doncs el mal hagi estat el menor possible i sobretot doncs que la normalitat sigui la més que present, això sí, amb la pluja benvinguda després de tantes setmanes de sequera, doncs és obvi que la cosa havia de refrescar, no potser amb aquest canvi tan brusc, però sí que, sobretot, amb aquestes ganes d'aigua i de rutina i de tardor, que ja la tenim aquí ben present. Res, nosaltres som la tornada, no som ni molt menys un temps o un programa meteorològic, però el que sí que som és un programa musical. Tenim a punt una nova llista musical, ja l'hem actualitzat com fem sempre cada 7 dies i aquí estem al vostre costat amb aquestes vies de so i locució, jo mateix un servidor, en Joan Martín.

0: I com és habitual, ja tornem a ser-hi un dia més al vostre costat i avui sí que ja tenim pregunta a través de les xarxes socials. És aquest fil directe de participació entre nosaltres i vosaltres, els que esteu a l'altre costat de l'aparell radiofònic on, bé, ens agrada llegir els vostres missatges, ens agrada que participeu, que digueu la vostra i sobretot doncs, que tingui referència amb el programa de la tornada. Com diem sempre, pregunta lliure. Avui no us presentem enquesta. Normalment el que farem és presentar-vos enquesta i és veritat que, per exemple, la setmana que ve és possible que us presentem, ja us ho avanço, una pregunta relacionada amb el grup musical d'Oques Grasses, que aquesta setmana seran més que protagonistes al Palau... Bé, el que és a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el Palau Sant Jordi, no, l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que, de fet, batran rècord, els Oques, amb quatre concerts de nivellant-ho, també igualant a la fita de Coldplay, visitant la ciutat de Barcelona. Doncs bé, la setmana que ve no cal que ens avancem, centrem-nos en el dia d'avui. Els dies de pluja, quin tipus de música t'agrada escoltar? És veritat que ha vingut això, temps de plujós, que va ser un dissabte, un diumenge, bé, amb pluja com a protagonista, avui dilluns, al matí. Doncs això, amb dies de pluja, quin tipus de música t'agrada escoltar? Recuperarem totes les respostes i, per què no, al llarg de la setmana que ve, doncs alguna o altra cançó que ens expliqueu també podrà sonar al llarg d'aquesta estona de programa. A mi m'agradaria molt que una de les cançons que ens proposeu doncs soni la setmana que ve. Això ho podreu fer gràcies a través de la pregunta que ja hem penjat a través de l'Instagram de Ràdio Tordera. Per tant, les històries que podreu deixar la vostra resposta amb la pregunta i els dies de pluja, quin tipus de música t'agrada escoltar? Doncs va, que la setmana que ve també ens ajudaràs a completar el programa. 8 minuts per sobre de les 9 del vespre, en repetició d'una a dues del migdia. Per tant, bon migdia als que ens estigueu escoltant també amb aquesta repetició. Rigorós directe, com hem dit abans, al vespre, els dilluns, de 9 a 10. Comencem ja sense més preàmbuls, sense aquesta presentació. Ja ens hem posat en context. Anem per la primera cançó d'avui, 5 d'octubre, d'aquest dilluns. Som-hi!
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Amb una mica dels Amics de les Arts, per obrir aquesta setmana d'octubre. Segurament t'estimo, el més nou de la banda. No crec...

0: senyal.
1: Amb aquest petit senyal i el títol Segurament t'estimo, el més nou que també ens ha acompanyat per arrencar aquest dilluns.
2: Els dilluns les cantem totes.
1: Com per exemple aquesta, que segur que cantaràs. I que ens acaben de dir el títol del senzill. És, evidentment, el tema d'Aitana. Exacte, Superestrella.
3: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Doncs l'Aitana, que també ha volgut colar-se entre les cançons de la nostra llista musical, recorda que la pots recuperar a través de Spotify.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

0: Doncs ara a la ràdio sonant aquest grup femení dels Estats Units anomenat Cat's Eye, format per 6 membres, la Sofia, la Daniela, la Lara, la Megan, la Manon i la Yonchae. I això es diu Animal, un animal que ha arribat per quedar-se a les llistes musicals. Ara només queda saber com arribaran al més alt de les llistes.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: Segur que les escoltarem més sovint a través de la tornada, com també aquesta que porta per títol Papa, Papi, posa-li el disc. Veus a les...

0: La Mamadusca, això es diu Papi, posa-la al disc, una cançó dedicada a l'altra filla d'en Joan Dausà, la Julieta, precisament. La teva germaneta.
1: Valentina, porta-nos
2: el tele. Els dilluns les cantem totes.
0: El més nou de Maluma, això sí, Déu-n'hi-do, quina col·laboració més que potent presenten Agua.

Doncs ja heu vist amb quina col·laboració Maluma presenta això que porta per títol Agua. És ni més ni menys que la Shakira, l'artista que precisament ha estat fent concerts últimament per Madrid. De fet, em sembla que encara n'està fent algun que altre. Doncs bé, aquí sonant també des de la tornada avui dilluns 5 d'octubre...

0: Encara ens queda per això molta música per endavant. Ja sabeu que fins a les 10 de la nit ens implantarem puntualment amb totes les cançons que tenim a punt en aquesta llista. Recorda, a través de Spotify busques La Tornada dins del perfil de Ràdio Tordera i cada 7 dies totes les cançons que sonen en aquesta estona també les podràs recuperar. En aquesta biblioteca, que no ho sé, pot servir, per exemple, per fer esport, per estar fent tasques de casa, arreglant el jardí, arreglant el pati o netejant el cotxe. Tant sabeu el que facis, o anant amb cotxe directament d'un costat a l'altre, doncs amb la nostra llista, més que polivalent i canviant, doncs t'ho posem molt i molt fàcil. A banda de també escoltar el programa, perquè ens pots escoltar quan vulguis, on vulguis, a través de www.radiotordera.cat, a l'espai de ràdio a la carta. Doncs també hi som, allà pots recuperar els programes i et farem companyia sempre que ho necessitis. Com també la pregunta que ja hem llançat a través de l'història d'Instagram de Ràdio Tordera i els dies de pluja: quina música t'agrada escoltar? Quina música t'agrada escoltar? Doncs ja ho saps, a través de l'Instagram de Ràdio Tordera, a través de la història, en allà també podràs escriure'ns la teva resposta, la música que t'agrada escoltar i, per què no, doncs ho hem dit abans, la setmana que ve podria sonar alguna de les cançons que també ens puguis recomanar. Doncs va, anem a tancar ja la primera part del programa i ho farem amb una noia que es diu Olivia Rodrigo, que la vàrem acabar de conèixer l'any passat perquè va ser una de les que va estar dins de les samarretes del Barça patrocinades precisament per Spotify. Doncs la Olivia Rodrigo va ser una de les artistes en un dels clàssics que ens va portar molta i molta sort perquè va acabar amb victòria. Però no parlem d'esports, no parlem del Barça, parlarem del seu últim senzill també. Molta música d'actualitat, la que sona avui 6 d'octubre, 5 d'octubre del 26. Això porta per títol Stupid Song, de, com us dèiem abans, l'Olivia Rodrigo.
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.

0: Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín. Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín.
1: Ja comença a fer-se...

0: Doncs vinga. Ens va bé, això, eh? Ens va bé, i més que siguem dilluns, i més amb la tornada, que els Catarres ens homenatgin amb aquesta cançó un diumenge sense drama.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Doncs aquí estem, hola, bona nit, què tal? Després d'escoltar els millors consells publicitaris des d'aquí, des de la ràdio, nosaltres que ja estem aquí de nou des de la tornada... Ara, ja sí, sense interrupcions, encarrem la recta final d'avui. Bé, la recta final, la segona part, encara ens queden molts minuts, eh? Vull dir que no patiu, perquè encara ens queda molta música, ens queda també el moment que farem un salt al temps. Avui marxarem cap a l'any 1989 amb una veu femenina i amb una cançó que coneixereu de sobres. I el que sí que també coneixeu ja és la pregunta que hem llançat a través de la història que trobareu a Instagram de Ràdio Tordera, avui preguntant-vos sobre la música que us agrada escoltar quan plou. I els dies de pluja, quina música t'agrada escoltar? És la pregunta, resposta lliure, ens pots dir la teva... I la setmana que ve, doncs, farem una mica també de recopilació de tots els missatges. I per què no, doncs, alguna altra cançó també sonarà. Esperem, això sí, que dilluns que ve encara no continuï plovent, que ja, doncs, hem anat complint. Aquesta setmana és veritat que les previsions encara apunten que algun altre dia pot caure més aigua, però vaja, que ja n'hem tingut plou... I nosaltres que seguim endavant a través de la tornada d'aquest dilluns, dia 5 d'octubre del 2026. Jo mateix, en Joan Martín, un servidor que us està acompanyant aquí a través de l'emissora que t'escolta. Això és Ràdio Tordera, al 107.1 de la FM, també a través d'internet a radiotordera.cat. Doncs vinga, dels Catarres marxem cap a la Lola Tuduri, és així com es diu aquesta artista, panorama amb música en castellà, i això es diu Pistoletazo de Salida. Ja ho hem fet abans nosaltres, a les 9:03 ja hem arrencat.
2: Dilluns les cantem totes.
0: Com sempre, puntualment a la cita, estem amb tots vosaltres i aquesta cançó també.

0: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
1: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'1 a 2 del migdia.

0: I aquesta setmana, dins del centre musical, tota l'atenció estarà a l'estadi olímpic Lluís Companys, a l'estadi de Barcelona, perquè precisament Oques Grasses havia d'arrencar avui dilluns, però l'han posposat per dijous. Aquests quatre concerts que havien de fer en aquest estadi, igualant també, com us dèiem, la fita de Coldplay amb el mateix número de concerts. Això sí, les graderies ben plenes. Es tracta del tancament de l'època d'Oques Grasses i, vaja, n'estem convençuts, serà una de les cançons que liderarà el repertori de música i de cançons que sonaran a l'estadi. A continuació també aquest homenatge des de la tornada, aquest senzill d'Oques Grasses amb Rita Payés, la gent que estimo.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín. Porto amb mi

0: fantàstica cançó de Oques Grasses, la gent que estimo, juntament amb la col·laboració de Rita Payés. És possible, que també estigui de convidada a l'Estadi Olímpic amb aquests últims concerts d'aquest grup, d'aquesta banda de la música en català. I aquests violins que ens tanquen la cançó, marxem cap a l'any 1989. És el moment de pujar el volum de la ràdio, el moment Remember. Obrim el calaix de temes musicals. Recuperem aquesta de Lisa Stansfield.
1: Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada.

0: també d'aquesta memòria amb Lisa Stanfield, el seu All Around the World. És un dels temes que també ens agraden recuperar i ens agraden recordar aquí a la tornada, perquè segur que més d'un, més d'una, que també ens esteu escoltant, us aporten records o feia temps que no l'escoltàveu i avui doncs també l'hem tornat a posar en el panorama. I ara sí, anem per l'última. Això sí, avui, de la mà de Taylor Swift, acabarem el programa de la tornada d'aquest 5 d'octubre. Amb el seu Opalite. Doncs vinga, acabem avui.
1: Els dilluns, de 9 a 10 del vespre, i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
0: Doncs amb aquesta pràcticament ja ens acomiadarem.

0: Doncs amb aquest bon rotllo, i no us volem tallar aquesta alegria de la Taylor Swift, nosaltres que tanquem el programa d'avui, ja pràcticament les 10, i hem de finalitzar ja aquí el temps del programa. Tornarem la setmana que ve, com sempre, el dilluns, amb molt bona música i sobretot amb moltes ganes, novament, d'acompanyar-vos aquí al 107.1. I sobretot, doncs, de que tingueu una molt bona setmana, és el més principal. Cuideu-vos molt i aneu amb molt de compte, si heu de fer desplaçaments, a la mobilitat i les previsions meteorològiques ben a dins. Vinga, una abraçada ben forta d'en Joan Martín. Que vagi molt bé. Adeu, bona nit.
1: En 107.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge Pablo Llarena ha aixecat les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional que aquest matí avala l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa pel malversació amb 7 vots a favor i 5 en contra. Escoltem Oriol Junqueras i Jordi Turull.
3: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
4: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
2: A l'espera de saber quines seran les primeres paraules de Puigdemont, que acompanyat de Toni Comín i Lluís Puig farà una declaració institucional aquesta tarda a les 6 des de Waterloo. I més temes. L'endemà denuncia l'avançament electoral, Pedro Sánchez ha defensat personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres. Ha demanat als partits que validin d'aquí un mes aquests anomenats decrets Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
5: El Consejo ha aprovado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días.
2: I atenció perquè arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. No ho seran com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no baixar la guàrdia. El Meteocat preveu una nova situació de perill amb l'entrada d'una perturbació atlàntica que avançarà d'est a oest. Mentre encara estem ressentint-nos de les darreres pluges, a Rodalies, per exemple, la R1, la R11, la R2, la R2 Nord, la R8 i la R3 concentren bona part de les incidències

0: Parlem de la vida nocturna al Maresme. Avui, dimarts 6 d'octubre de 2026, a l'Hora Maresme, parlem de la vida nocturna a la comarca, una oferta que ha canviat molt amb els anys i que genera opinions ben diferents. Hi ha qui considera que encara tenim opcions per sortir de festa i qui troba a faltar la nit d'altres èpoques. I és que el Maresme havia tingut discoteques i locals molt emblemàtics, especialment a municipis, per exemple, com Arenys de Mar o a Sant Vicenç de Montalt, que van marcar tota una generació. Avui recordem aquelles nits, aquells locals i aquelles històries, però també mirem el present per saber com sortim de festa avui al Maresme i com ha canviat la nit a la comarca.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
0: I comencem aquest recorregut per la vida nocturna a la comarca a Palafolls per saber quines opcions hi ha actualment i també com ha canviat la nit al municipi. Endavant, Jordi.
2: Sí, Gemma, doncs enfoquem una miqueta la situació. Avui que parlem de si és segur sortir al Maresme o com sortim els joves, o poder no tan joves, pel Maresme, avui volem posar el foco en aquesta primera entrevista en si és segur sortir de festa al Maresme. De fet, són molts els ajuntaments que organitzen diferents protocols o diferents accions perquè sí, sigui segur, per exemple, sortir una nit de barraques. Amb nosaltres, en Miquel i la Marta, que són dinamitzadors del local jove de Can Valla, d'aquí de Palafolls. Nois, bona tarda, benvinguts.
3: Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Gràcies per ser amb nosaltres. Us faig la pregunta. A nivell comarcal, creieu que és segur sortir de festa? No ho enfoquem tant als locals de nit, que després en parlarem, però sí, per exemple, en festes majors i diferents concerts que s'organitzen des d'un poble. Miquel.
3: Bé, doncs la percepció és que a la comarca del Maresme hi ha bastanta consciència, no?, des de les administracions. Prova d'això és que hi ha el servei compartit Rula. A través d'una reunió amb Rula, doncs, també va venir un representant de la Generalitat a explicar-nos als diferents municipis que hi estem adherits el que era el segell Q, que d'alguna manera intenta, doncs, garantir que aquests dispositius que fan que sigui més segur tant a dins com a fora dels esdeveniments de barraques, doncs, es puguin protocolitzar d'alguna manera, no?, i que quedin, doncs, reconeguts i que d'un any per l'altre, doncs, es puguin anar implementant.
2: En aquest sentit, Marta, entenc que des de Regidoria de Joventut, vosaltres que esteu en contacte cada tarda amb els joves, tardes i matins, però per acotar una miqueta, és important també les tasques que es fan, per exemple, des de Punts Liles, des de la conscienciació, des de el respecte de poder parlar de tu a tu, no?
4: Sí, és superimportant, com bé dius, no?, el tema de tenir Punts Liles o fins i tot el Punt Rula a les festes, no? Perquè al final, a més de ser un lloc d'actuació, o sigui, malauradament hi ha qualsevol incident durant les nits, són sobretot llocs de prevenció, llocs on poden explicar, on poden aprendre durant les nits fins i tot, no? De, ostres, doncs, mira, estic fent això, no, amb la meva relació, i es donen moltes situacions d'això, del que deies, de parlar del tu a tu, de la confiança. Per tant, és superimportant que hi siguin per fer aquesta tasca de prevenció durant les nits de festa.
2: Tot i això, s'han de lamentar diversos incidents encara. Vull dir, es fa molta tasca, però encara queda molt camí per recórrer. En un moment d'aquests, nois, com pot actuar, per exemple, un servei de joventut, un punt lila, per exemple? O sigui, parlo en el moment de que ja ha succeït el fet, no? Entenc que entendre a la persona agredida o a la víctima i intentar solucionar el conflicte. Miquel, o com funciona això?
3: Bé, hi ha protocols. De fet, doncs, depèn de quin protocol, doncs es pot parar la música com un acte, doncs, de dir, ostres, fins que no pari això, fins que la persona no estigui fora o l'espai no sigui segur. Per exemple, també hi hauria, doncs, si algú ha atès a la víctima, doncs, la possibilitat de que la pugui acompanyar i seguir-li fent acompanyament en el punt lila. Això serien tasques més in situ en aquell moment, doncs, per garantir que hi hagi aquesta seguretat, per garantir el recolzament i el suport, si s'ha d'acompanyar després la persona, en el cas de que sigui a nivell d'haver de fer una denúncia o el que sigui, de posar en coneixement a l'administració, de que per nosaltres puguem també després traslladar-ho a la resta de companys de l'Ajuntament i del cos de policia local, etc. No?
2: Clar, perquè molts de nosaltres podem pensar en una agressió com en un acte físic, però hi ha molts tipus d'agressions, Marta.
4: Sí, exacte. Les agressions poden ser físiques, poden ser verbals, poden ser simplement que hi hagi una persona que t'estigui seguint durant
2: assetjament, no?
4: Vull dir, hi ha moltíssims tipus d'agressions i, bueno, com bé deia en Miquel, no, crec que des de les àrees de joventut, des de les organitzacions d'aquests tipus d'esdeveniments

0: El més important és la coordinació entre els diferents agents que participen, no? La coordinació nosaltres com a organitzadors, potser amb el punt Lila, amb el punt Rula, amb el servei de seguretat, amb policia local i també amb les entitats que participen, no? Que al final no només som les persones que potser estem treballant, no? En aquest cas entès com algú remunerat en aquell esdeveniment, sinó totes les entitats que hi participen de manera voluntària, també és super important que estiguin implicades, que estiguin conscienciades i que estiguem supercoordinats, perquè al final la festa la fem entre totes.
1: I la importància, doncs, dels agents com vosaltres o de tots els factors que tenen a veure, per exemple, amb una festa major, amb un acte de festa, per intentar, com deia, me queda camí, però que això no passi. Miquel, Marta, gràcies avui per posar una miqueta de llum en el tema del dia d'avui. Gràcies per ser amb nosaltres.
2: A vosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.
3: I està clar que sortir de festa és una activitat divertida, però també pot tenir els seus riscos. Avui en Martí Capçada ens ve a donar els millors consells per poder sortir d'una forma segura. Endavant, Martí.
4: Doncs sí, Gemma, si una cosa tenim a la nostra comarca, al Maresme, és que quan arriba el cap de setmana, opcions per sortir no ens en falten. Des de locals i bars fins a sales de festa, concerts, festes majors i esdeveniments que es fan al llarg de tota la comarca. Tant si ets de sortir per Mataró, Vilassar, Premià, el Masnou, Arenys, Calella o qualsevol altre municipi, segurament sempre trobaràs algun pla que t'encaixi. Ara bé, sortir de festa és sinònim de passar-s'ho bé, trobar-se amb els amics, ballar, escoltar música i desconnectar. Però també implica prendre algunes decisions abans i durant la nit. I avui volem donar-vos alguns consells perquè la festa acabi tan bé com ha començat.

Doncs vinga, comencem pel més evident. Planificar la tornada. I és que abans de sortir, pensem com tornarem a casa. I això és especialment important si sabem que beurem una miqueta d'alcohol. El millor és tenir clar des del principi si tornarem amb transport públic, taxi, que ens vindrà a buscar algú, o bé si ens quedarem a dormir a prop de la festa. Perquè una cosa està clara, i és que si beus, sobretot, no condueixis. I això també serveix per motos, bicicletes i inclús patinets. Que el trajecte sigui curt no vol dir que sigui segur. L'alcohol i altres substàncies poden afectar la capacitat de reacció, l'equilibri i la percepció del risc. I un altre consell molt senzill és que no deixis tota la responsabilitat en mans d'una sola persona. I és que si anem amb un grup d'amics, és bona idea estar pendent els uns dels altres. Si algú, per exemple, es troba malament, està massa afectat per l'alcohol, o bé sembla una mica desorientat, no l'hem de deixar sol mai. I aquí entra també un altre aspecte important, saber reconèixer quan algú necessita realment ajuda. Si una persona perd el coneixement, té dificultats importants per respirar, pateix convulsions o presenta un estat greu, no hem d'esperar que se li passi. Cal avisar immediatament als serveis d'emergències i seguir les seves indicacions. També hem de parlar d'un tema que sovint passa més desapercebut, la hidratació i l'alimentació. Si sortim molt moltes hores, especialment en èpoques de calor, és important beure aigua regularment i no arribar a la nit sense haver menjat. I si consumim alcohol, que, insistim, no és recomanable i no cal sortir de festa amb alcohol, però si és el cas, cal recordar que no hi ha trucs màgics per eliminar-lo ràpidament. Ni el cafè, ni una dutxa freda, ni dormir una estona fan que l'alcohol desaparegui de cop. Per tant, si hem begut, la millor opció continua sent no conduir. Però sortir de festa de manera segura, perdoneu, no només té a veure amb l'alcohol, també té a veure amb respectar els demés. Una festa no és una carta blanca per fer qualsevol cosa. Hem de respectar els límits de les altres persones, evitar comportaments agressius i entendre que un no és un no en qualsevol circumstància. I si veiem una situació d'assetjament, agressió sexual o bé qualsevol comportament que ens preocupi, podem intervenir de manera segura o avisar el personal del local, els serveis de seguretat o les autoritats, si n'hi ha en aquell moment. També és important tenir cura dels nostres objectes personals, per exemple, el mòbil, cartera, les claus. Sé que sembla una obvietat, però és que enmig d'un local ple de gent és molt fàcil perdre'ls. I parlant del mòbil, pot ser molt útil tenir bateria suficient abans de sortir. No només per fer fotos o enviar missatges, sinó perquè el telèfon ens pot servir per contactar amb algú, consultar el transport de tornada o bé demanar ajuda si ho necessitem. I arriba ara una de les recomanacions més importants de totes, que és escoltar el nostre propi cos. No cal aguantar fins al final perquè la festa encara continua. I és que si estem cansats, ens trobem malament o simplement ja no ens ho estem passant bé, marxar sempre és una bona opció encara que ens pugui el famós FOMO. Perquè sortir de festa, recordem que no és una competició. No cal beure més que els altres, aguantar més hores que els altres, ni fer el que fa tothom. I sobretot no hem de deixar que la pressió del grup ens faci prendre decisions que no prendríem sols. Així que, si aquest cap de setmana sortiu pel qualsevol punt del Maresme, sobretot gaudiu-ne. Hi ha moltes opcions, molts ambients i molts plans diferents. Però abans de sortir de casa, penseu en tres coses molt senzilles. Com hi anirem, com tornarem i amb qui estarem. Si aquestes tres preguntes les tenim resoltes, ja tenim una bona part de la nit preparada. I la conclusió és molt fàcil. Sortir de festa és passar-nos-ho bé, però no posar-nos en risc.

0: I si parlem de la vida nocturna al Maresme, no podem deixar de mirar enrere i recordar què passava a Calella durant les dècades dels 60, 70 i 80, anys en què la ciutat va viure una època marcada pel turisme, les discoteques i les nits de festa. Avui en Sergi Ferrer ens proposa fer un viatge al passat per descobrir com era sortir a la nit a Calella en aquells anys. Si yo tuviera una escoba,
1: si yo tuviera una escoba. A Calella hi va haver una època en què sortir de nit era gairebé un recorregut per la ciutat. Pubs, discoteques, sales de festa i música en directe omplien els carrers, especialment durant els mesos d'estiu. Entre els anys 60 i 80, la ciutat es va convertir en un dels punts de referència de l'oci nocturn de la comarca, una oferta que atreia tant els veïns com els turistes que passaven les vacances a la costa. Avui recuperem aquella Calella de nit a través de les persones que la van viure. Els locals que recorden, la música que sonava i una manera de sortir que amb els anys ha anat canviant.

0: Als anys 60, a Calella no calia esperar que arribessin les discoteques per trobar música i ball. Sales com la Torre, la Guitarra, el Bergantín o el Iaia formaven part de l'oferta nocturna. Per aquells escenaris hi van passar grups com el Sirex, Los Bravos, Lone Star o Los Gatos Negros. La temporada turística també portava públic i activitat als locals, que programaven música en directe. Quim Botey recorda aquella primera etapa i el pas progressiu cap a les discoteques.
1: Crec que Calella va ser una mica la cuna de la vida nocturna del Maresme i potser de Catalunya. En aquella època, dels anys 60, a Calella estava ple de nightclubs. Nightclubs, a conseqüències del turisme que teníem, com la Guitarra, Los Naranjos i d'altres que hi havia, que hi havia la Xunga, la Cambòria, en Paret, tots aquests feien temporada aquí a Calella, amb el turisme. Després d'aquesta època, a finals dels 60, van començar a sortir les discoteques.
0: I entre aquells locals n'hi havia un amb una història molt particular. Les Cueves va obrir el 1966, però l'espai havia tingut abans una funció molt diferent. Havia estat el refugi antiaeri de la Granja, construït durant la Guerra Civil per protegir la població dels bombardejos. Un refugi que, dècades després, es convertiria en un dels espais de la nit calellenca.

0: Amb l'arribada dels 70 i els 80, les discoteques van anar guanyant protagonisme. N'hi havia de diferents dimensions i ambients, i sortir de festa podia significar passar per més d'un local durant la mateixa nit. Josep Villegas recorda especialment els anys 80, quan començava a sortir amb els companys de l'institut.
1: Després, més tard, als 80, que va ser ja la meva època, quan jo anava a l'institut que sortíem, doncs les discos, els meus referents, el High i el Memphis, i els grans pubs del carrer Jubara, i bars musicals per tot arreu, i doncs la millor època.
0: El carrer Jubara de Calella era un dels eixos d'aquesta activitat, però no tothom freqüentava els mateixos establiments. Hi havia locals que atreien públics diferents i cadascú tenia els seus llocs habituals. Carme Vilageliu recorda alguns d'aquells espais i també la manera com es vivia la nit.
2: El carrer Jubara anava com les Rambles de Barcelona, vull dir, a l'estiu, clar. I que hi havia locals, que era la León, el Delfín, el Chaplin, me sembla ja que hi era, i d'altres.

0: La dimensió d'aquella oferta nocturna també es pot explicar amb una xifra. En els anys de més activitat, Calella havia arribat a tenir una trentena de discoteques. La nit no es concentrava en un únic local. Després de sopar, es podia començar per un pub, continuar en un altre establiment i acabar ballant en una discoteca. Marc Moreno recorda aquella Calella amb una oferta d'oci molt més extensa que l'actual.
1: O sigui, tu anaves a sopar a qualsevol lloc a Calella, feies dos o tres pubs, Chaplins, este que di, perquè este que di, i molts altres llocs. I després també el de les discoteques, és igual, si anaves amb una o amb una altra, en teníem quatre o cinc voltant i totes eren xulíssimes, però no he de dir-te èpoques que hi havia 8 o 9.
0: I no tot era ballar. Les discoteques també organitzaven festes temàtiques. N'hi havia de l'escuma, del Far West o del sol. En alguns locals, la decoració transformava completament l'espai i ajudava a crear una festa diferent cada vegada. La música, la gent i l'ambient feien que cada local tingués la seva pròpia personalitat. Aquella concentració de locals no es va mantenir per sempre. Amb els anys, els canvis en el turisme, l'obertura de nous espais d'oci en altres municipis i les noves maneres de sortir van transformar el panorama nocturn. Però quan es parla d'aquells anys, sovint no es recorden només els noms de les discoteques. També apareixen les amistats, les primeres sortides, les nits d'estiu i les anècdotes que encara avui es comparteixen. Joan Jordi ens deixa el seu record d'aquella època.
2: Calella, als anys 60, 70 i 80, era un festival. Platja, dàncings, pollastres a l'ast, maduixes amb nata, pubs, discoteques, música, amics i nits de festa fins la matinada. Una època de joventut i llibertat difícil de superar i que mai s'oblidarà. I quiero
0: ser parte. Potser avui els carrers són diferents i les opcions per sortir també, però durant unes quantes dècades Calella va ser molt més que una destinació turística de sol i platja. Va ser una ciutat de sales de festa, de música en directe, de discoteques i de nits que s'allargaven fins a la matinada. I per qui les va viure, aquella Calella encara sona.

0: Avui parlem de la vida nocturna al Maresme. És inevitable preguntar-se què hi falta a la nostra comarca. Des d'Ona Malgrat i de la mà de la nostra companya, la Laura Espanyol, descobrim l'entitat Malalt Maresme Punk. Bona tarda, Laura.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, avui per parlar de la nocturnitat del Maresme ens hem volgut fixar en què hi falta i és per això que en parlarem amb en Xavier Puig, membre del Malalt Maresme Punk. Bona tarda, Xavier.
2: Bona tarda.
1: L'entitat Malalt Maresme Punk neix justament perquè detecteu aquesta necessitat d'un oci diferent a la comarca. En què consisteix la vostra proposta?
2: Clar, nosaltres partim d'una anàlisi general i llavors hi donem una resposta concreta, també una mica basada en els nostres interessos, que és un estil de música molt concret i una manera de fer, però... El que detectem en general a nivell contextual és que al Maresme, i no és una cosa exclusiva del Maresme, hi ha un enfoc de l'oci nocturn, sobretot des d'un prisma comercial o merament lúdic, però des d'un lúdic molt lligat a aquesta qüestió comercial, i s'oblida potser més la vessant cultural o comunitària de l'oci nocturn, que per nosaltres és la que ha de ser central. És a dir, que les propostes d'oci nocturn sobretot venen mediades per empreses privades que busquen el lucre, o en tot cas, si venen organitzades pels ajuntaments, molts cops es pensen exclusivament en un sentit lúdic i no tant com una aposta cultural o amb un projecte cultural al darrere o com una aposta de generar vincles comunitaris. I llavors, davant d'això, nosaltres, posant el nostre petit granet de sorra, perquè també som una entitat i no podem fer gran cosa, ens decidim a organitzar concerts pel nostre costat, i fent-ho topem també amb els límits d'aquesta concepció que hi ha de l'oci, que per tant, com a entitat que intentem organitzar concerts en espais públics, se'ns fa passar pel mateix prisma i amb les mateixes condicions moltes vegades que es fa passar a una empresa privada, perquè es passa tot per aquest mateix prisma de que l'oci nocturn és només una qüestió comercial, i en aquestes on estem nosaltres, una qüestió comercial també molt enfocada cap al turisme. Però no és només un problema, o entenem que no és només un problema que solucioni fent concerts, sinó que és un problema que ve més de fons, que és que no hi ha aquesta mirada cultural, en el nostre cas, cap a tot allò relacionat amb la música, no? Que hauria de començar per pensar de quina manera es pot cultivar aquest esperit o aquesta vocació cultural, donant més sortida a la gent jove a nivell de creació musical, de tenir espais per crear, de que les escoles de música s'enfoquin també més o tinguin els recursos per fer-ho, perquè a vegades els professors no tenen els recursos per fer-ho, més en crear grups o que els nens puguin tocar o que tinguin aquestes opcions de què fer després de quan surts, no? Hi ha una manca absoluta de bucs d'assaig, hi ha una manca absoluta de llocs on tocar per un públic més general, i per tant hi ha aquesta falta de pensar la nit com una qüestió cultural.
1: A grans trets aposteu per la cultura i també per la música de quilòmetre zero també.
2: Clar, nosaltres apostem per programar punk, perquè és el que ens agrada a la gent que formem part d'aquesta associació, i per tant el que intentem és organitzar concerts d'aquest estil de música amb un ventall més o menys ampli, però que s'encaixin dintre d'aquesta cultura, i fer-ho intentant tenir una mirada oberta cap a la diversitat de grups que portem, cap a la diversitat de persones dalt de l'escenari també que hi ha, i també intentant que si hi ha projectes que són del territori, que són de quilòmetre zero, que puguin tenir una prioritat a l'hora d'entrar. També ho fem intentant, dintre el que podem, pagar una mica en aquests grups, tot i que no sempre podem perquè les capacitats de finançament són limitades, però que la feina es vegi en certa manera agraïda, i intentem que s'envolti tot també d'una mica de perspectiva cultural, de tant necessitem un fanzine en aquest sentit, o bueno, intentem també que hi hagi tot un discurs al darrere, no, de vetllar perquè en els concerts no hi hagi actituds discriminatòries, racistes, masclistes, etc. Bueno, tota altra mena de coses que anem cuidant dintre les nostres possibilitats, perquè ja et dic, som els que som i tenim les mans que tenim i fem el que podem en els espais que podem.
1: I es podria dir que esteu intentant recuperar uns espais que havien existit anteriorment?
2: Clar, més que recuperar una cosa que havia existit anteriorment, que no sabem si és possible o no, o tampoc aquest anteriorment a vegades es dilueix en aquesta nostàlgia, no? El que intentem és crear nous espais on la gent que té ganes de gaudir de la música de la nit des d'un prisma més comunitari i des d'una música que no és l'habitual a les discoteques o a les festes majors, pugui accedir-hi. dins la, això. Tampoc no, no aspirem a grans canvis o no tenim les eines per fer-ho ara mateix, però vull dir que és una humil aportació.
1: Per acabar, el vostre àmbit d'actuació sol ser l'Alt Maresme. De fet, heu fet concerts a Palafolls i Malgrat, per exemple, però no sou l'única entitat de la comarca que aposta per aquesta tipologia de concerts, veritat?
2: No, d'entitats, per sort, i de col·lectius i fins i tot d'empreses que intenten fer coses fora de la norma, n'hi ha al llarg de la comarca, i també fora de l'àmbit de la música, no sé. Penso, per exemple, en a Pineda hi ha les Joventuts Màgiques, que creen un altre oci nocturn diferent, que és fer jocs de taula o dinamitzar partides de rol, que també és una manera de fer un oci nocturn comunitari i fora de l'àmbit comercial. Però a Blanes, que no és aquí el Maresme, però ho tenim al costat, també hi ha la Fossa, que és una entitat que muntra en concerts de hardcore. A Ocata, per exemple, al Baix Maresme hi ha l'Ocata Punk, que també munten coses. A Mataró hi ha la gent de les Santres, potser. A Sant Pol hi ha la gent de la Fira Alternativa de Sant Pol, que fa més de 30 anys que munta una fira amb xerrades i concerts de música i de temàtiques crítiques. Vull dir que de propostes no en falten, però si parles amb gent de totes aquestes propostes, el que et trobes en tots ells és que no hi ha suport, no hi ha aquest recolzament. I també veiem que cada cop hi ha menys sales o espais, llocs, bars on es pugui anar a tocar. Sí que n'hi ha alguns, però són comptats, i aquí l'Alt Maresme cada cop menys, també perquè hi ha molta pressió sobre aquests locals a nivell legal, i entenem que hi ha d'haver-hi formes que permetin el descans de la gent, però també hi ha d'haver-hi una manera que la música pugui tenir sortida, perquè si tens un grup i només estàs a casa teva tocant, tu sol, hi ha un moment que et canses i això es dilueix i perds una mica el sentit, perquè la música és per compartir-la.
1: D'acord, doncs esperem que s'aconsegueixi més recolzament per la música i aquests espais, que al final és cultura. Gràcies, Xavier, per acostar-nos la proposta de malaltmaresme.ca a l'Hora Maresme.
2: Moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs a continuació fem un cop d'ull al cel amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
3: Bon dia, comencem aquesta jornada de dimarts parlant de nous canvis en el temps. De fet, avui esperem precipitacions, no acabarem el dia sense veure ploure. Demà a la tarda tornaria a ploure i dijous sembla que al matí tornaríem a tenir més pluges aquí a la comarca. Ja tenim temps de parlar-ne. De moment avui hem començat el dia amb temps tranquil. Fins i tot esperem que aquest matí predomini el sol, però amb augment dels núvols que cap al migdia ja aniran tapant el cel. Aquesta tarda, primeres precipitacions de caràcter feble en un primer moment, però aquesta pròxima nit i matinada, sobretot al centre i sud del Maresme, no descartem alguns patacs d'aigua que poden ser intensos i poden acumular al voltant d'uns 30 litres per metre quadrat, mentre que cap al nord de la comarca les precipitacions serien menys importants. Els vents avui fluixos i variables, situació marítima encara en mar de fons i les temperatures que pugen lleugerament a les hores centrals del dia, després que les mínimes s'hagin mantingut sense canvis. De cara a demà, doncs, altre cop, nuvolositat variable, més sol al matí, a la tarda possibilitat de noves pluges, nous ruixats, irregulars, sembla que febles i poc importants, amb unes temperatures que demà baixaran una mica en relació a les d'avui.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: I tot seguit el que fem és fixar-nos en les xarxes socials amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja ho tenim a punt, ara ho repassem.
0: Molt bé, comencem com sempre, pel Maresme.
5: Doncs mira, del Maresme, avui ens fixem en Arenys de Mar, precisament, perquè torna a posar el calamar al centre de la taula. Justament avui s'han presentat les jornades gastronòmiques del Calamarenys. Es fan del 9 d'octubre al 8 de novembre i aquesta vila maresmenca celebra aquesta 31a edició del Calamarenys, una cita plenament consolidada en el calendari gastronòmic del Maresme. El protagonista és el calamar, pescat a la costa aranyenca, amb putera, apreciat per la seva qualitat i pel gust característic que li ha valgut el nom popular de calamar dolç. Al voltant d'aquest producte, el Calamarenys desplega durant un mes una combinació de gastronomia, de cultura marinera, divulgació, patrimoni i activitats familiars. La mostra gastronòmica es farà el dia 16 d'octubre, el sopar popular el dia 23 i la subhasta de peix ja és l'acte gairebé final i això serà el 7 de novembre.
0: Molt bé, en clau internacional, què destaquem avui?
5: Doncs ens fixem en França, amb les manifestacions que hi ha. De fet, una granada policial ha deixat sense la mà esquerra i en part de l'avantbraç amputat a un estudiant de 15 anys ahir mateix dilluns a Lens, al nord de França, en plena protesta contra la situació dels instituts públics. L'explosió s'ha produït davant d'un institut de formació professional durant els enfrontaments entre estudiants i forces policials. Les primeres informacions apunten que l'adolescent ha patit les ferides després de l'explosió d'una granada de dispersió llançada pels antidisturbis francesos, però les circumstàncies exactes dels fets són objecte de controvèrsia. Una font sindical policial, citada per diversos mitjans francesos, ha assegurat que el noi va voler recollir l'artefacte de terra amb la intenció de tornar-la a llançar contra els agents. Aquesta versió, però, és discutida per testimonis presents en el lloc dels fets. Una estudiant, que era al costat de l'adolescent malferit, diu que la granada li va impactar directament a la mà i que ell no la va recollir d'enlloc.
0: Molt bé, i el tema curiós del dia?
5: Doncs mira, el tema curiós és que ara fa 70 anys que en Floquet de Neu, aquell goril·la blanc del zoo de Barcelona, va ser capturat a Ikoundé, a Guinea Equatorial, i havia nascut feia just 2 anys, per tant, era un goril·la ben petit, quan un caçador va capturar una parella de goril·les i llavors va veure un petit goril·la albí, blanc, abraçat a la seva mare. Sí, és realment molt trist, però va anar així, el va capturar i el va vendre a un primatòleg català, Jordi Sabater Pi, per 20.000 pessetes. Llavors, Sabater, observant el precari estat de salut d'aquest goril·la, li va dir a aquest caçador que li pagaria si sobrevivia uns dies. El primatòleg treballava en un centre d'experimentació zoològica, depenent del zoo de Barcelona, i va tenir al seu càrrec aquest petit goril·la, domesticat 15 dies, però com que continuava bastant delicat de salut, només li va pagar 11.500 pessetes a aquest caçador. Després, el dia 1 de novembre del 66, va ser enviat a Barcelona, el va rebre l'alcalde Porcioles i va ser traslladat al zoo, convertint-se en el símbol més emblemàtic d'aquest parc. Va tenir 22 fills, déu-n'hi-do, però cap d'ells, ja ho sabem, va heretar la seva característica de ser blancs, de ser albins. Va morir amb 39 anys a conseqüència d'un càncer de pell. No sé si ho recorda, Gemma, el Floquet.
0: I tant, el vaig anar a veure quan era petita.
5: Sí, també, l'havia vist unes quantes vegades, sí.
0: Molt bé, Oriol, doncs ara anem a conèixer la pregunta del dia. Què estem preguntant?
5: Doncs mira, avui que el tema del dia era la vida nocturna al Maresme, doncs preguntem per on sortiu de festa a la nit, si encara sou de fer vida nocturna, o per on havíeu sortit quan éreu joves. Una mica recordar quins locals d'oci recordeu, sobretot dels que ja no hi són, una mica que avui n'hem parlat.
0: Molt bé, Oriol, gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.

0: I com cada dimarts a aquesta hora, recordem què va passar temps enrere amb l'any de la picor de la mà de l'Oriol Leo.
1: Doncs sí, Gemma, mira, tal any com el 1958, és el que repassarem avui. Què va passar aquell any? Doncs mira, ara ens ho expliquen la Montse Comí i el Jaume Casanovas. Bona tarda, companys.
2: Hola, Oriol i companyia, què tal? Com anem? Nosaltres disposats a donar una altra pinzellada de les coses que van passar el 1958, fa 68 anys, que es diu aviat.
3: Hola, molt bones, Oriol. Doncs el que ha dit, som-hi. Al setembre de 1958, Islàndia amplia a 12 milles nàutiques les seves aigües de pesca i prohibeix que hi pesquin flotes estrangeres. La Gran Bretanya no ho accepta i envia vaixells de la Royal Navy per protegir els seus pesquers. Comença així la primera de les anomenades Guerres del Bacallà, entre Islàndia i el Regne Unit.
2: No va ser una guerra convencional, però hi va haver persecucions, xarxes tallades, abordatges i enfrontaments entre vaixells. La primera etapa acaba el 1961 amb un acord pel qual els britànics reconeixen la zona de 12 milles i els conflictes tornaran als anys 70.
3: I el desenllaç final, el 1976, serà clarament favorable a les reivindicacions islandeses. El Regne Unit acabarà acceptant una zona pesquera islandesa molt més extensa. Per moltes comunitats pesqueres britàniques, el canvi tindrà conseqüències econòmiques molt importants.
2: I ara tornem a casa. El 1958 mor a Barcelona Ramir Busquets i Codina, vinculat a una de les grans cases d'indians de Canet de Mar, Vila Flora.
3: Ramir Busquets, descendents d'un americano enriquit a Cuba, havia fet construir la seva gran casa als terrenys de Can Busquets. L'arquitecte va ser Eduard Ferrés i Puig, que va començar el projecte el 1910 i va convertir la finca en tot un complex. Casa, masoveria, magatzems, cellers, jardins i fonts.
2: Ah, les fonts mereixen un capítol propi. El que es coneixia com el Pla de les Fonts, Ferrés hi va dissenyar 6 fonts al voltant d'una glorieta. Avui se'n conserven 5. La Sortidor Màgic, la Font del Bolet, la Font de les Columnes, la Font del Saltiró i la Font del Drac. També hi havia la Font de les Granotes, però avui ha desaparegut.
3: Amb el temps, la gran finca es va anar transformant. Avui, Vilaflora és municipal i acull diversos serveis de l'Ajuntament. I els elements del conjunt de les fonts han sobreviscut, alguns al seu emplaçament, i d'altres reubicats arran de les transformacions urbanístiques de la zona.
2: I acabem l'any amb música, una veu nascuda a Catalunya però convertida en una gran estrella de la cançó internacional, Gloria Lasso.
3: Nascuda Rosa Coscolín a Vilafranca del Penedès, Gloria Lasso va fer carrera sobretot a França, on va arribar a convertir-se en una de les grans figures de la cançó popular dels anys 50. I el 1958 es va casar amb Claude Pagliani, el seu perruquer, amb Meudon.
2: Gloria Lasso havia adoptat artísticament el cognom del seu primer marit, el músic Guillermo Lasso, i va conservar aquest nom durant tota la seva carrera.
3: Doncs sí, i a França va coincidir amb un altre gran nom de la música popular, Luis Mariano, el tenor basc francès que triomfava amb la seva veu i amb les seves operetes i cançons. Tots dos van compartir repertori i van enregistrar junts una cançó que avui ens serveix per tancar aquest recorregut per 1958.
2: Una cançó amb un títol que ja sembla tota una exclamació.
3: Canastos!
2: I amb Gloria Lasso i Luis Mariano
3: ens acomiadem de 1958.
2: Escoltem, doncs, Canastos.
4: Señorita, hace mucho que la espero soportando el aguacero por decirle que la quiero aunque usted no lo permita.

0: Canastos, cistelles, no sé com ho podríem dir això ara, però bé, en qualsevol cas aquest és el repàs a l'any 1958, una cançó que, mira, jo no la coneixia, no sé si tu ja me l'havies sentit mai.
1: No, tampoc. Totalment desconeguda per mi. Molt bé, Oriol, doncs com sempre, gràcies per una secció més de l'any de la Picó i ens tornem a escoltar el dimarts que ve.
0: Això mateix, fins ara.
1: I també, com cada dimarts, toca parlar de llibres amb la Mar Arenaza i avui ho fem aprofitant que parlem de la vida nocturna, de discoteques i d'aquelles nits que han quedat en la memòria de tota una generació. I quina millor manera de fer-ho que a través d'un llibre que recupera la història d'una de les discoteques més emblemàtiques de Catalunya. Sergi, endavant.
2: Bé, doncs tornem amb la secció de llibres amb la meva companya, la Mar Arenaza. Què tal, com estàs?
3: Bé, molt bé.
2: Molt bé.
3: Gràcies.
2: Després d'aquest cap de setmana mogudet,
3: sí.
2: Ha sigut complicat.
3: Humit.
2: Però bueno, va, sí, molt humit. Però vinga, va, anem per feina. Avui
3: sí.
2: El tema del dia és la vida nocturna.
3: Val.
2: Una vida que, bueno, a molta gent li entusiasma, a mi no especialment, però bueno, va. De quin llibre parlem avui?
3: Val, doncs d'un llibre que fa molta gràcia portar-lo, que el vaig descobrir de pura casualitat, de l'autor és en Francesc Canosa, i el seu títol és La Catalunya Discoteca.
2: Vale.
3: Val, subtítol, Big Ben, la conquesta de la nit. Big Ben és una llegendària i total discoteca molt gran. I que jo la veritat és que suposo, perquè tampoc no sóc de la zona i tal, i tampoc pues no, jo ho desconeixia, però que es va inaugurar el 1976.
2: Hòstia.
3: Val?
2: Bueno, en època daurada de la música, vaja.
3: Sí, però clar, no, és molt abans
2: de la,
3: no?
2: Disco.
3: De la disco que es donés aquí, és just, feia un any que havia mort Franco i
2: a més.
3: Sí. I clar, és, no sé, va ser un fenomen abans del bacallà, de les rutes d'aquestes, no?
2: Sí, la ruta del bacallà
3: aquesta
2: de...
3: zona.
2: De València, sí,
3: no?
2: Sí.
3: Exacte. I llavors, doncs, sí, està enmig de cap lloc, no? En el camí que va de Cervera a Fraga, o sigui, allà, en algun lloc d'allà. Uh-huh. I, bueno, pues, aquest llibre pues, és un relat, no?, de com es va crear, es va fundar, les seves principals vicissituds, i em sembla que és com molt curiós, no?, que en aquella època, en aquell lloc... I aquí és una de les discoteques més grans de tota Europa.
2: Un lloc apartat.
3: I que funcionés
2: parlant.
3: A tope, sí. Bueno, suposo que per tot el que sigui millor que estigués apartat,
2: sí,
3: no? Perquè tenir-ho
2: sí.
3: al costat de casa és com, pot ser una
2: sí,
3: miqueta agobiant,
2: sí.
3: No?
2: Parlem d'un llibre que no és ficció. Parlem
3: no,
2: de...
3: no, és una recopilació de...
2: De fets reals.
3: D'aquelles vicissituds, sí, sí. Amb... Uh-huh. Sí, sí, aquí veig amb Gigi D'Agostino i de més. Que... I que va durar, vull dir que...
2: Sé que parlem molt de... És interessant lo que... O sigui, parlar del llibre, perquè per això venim,
3: sí.
2: Però jo tinc una pregunta que t'he de fer, sí.
3: Va.
2: O sí. Te l'esperes, suposo,
3: bueno,
2: no?
3: Sí.
2: Què tal la vida nocturna, tu, Mar?
3: Bueno, jo últimament és molt reposada i...
2: No, però ara
3: i
2: no,
3: abans.
2: Vull dir, a veure...
3: Molt estable,
2: quan...
3: gràcies.
2: Quan som
3: sí.
2: joves, normalment, no?
3: Sí.
2: Sortim més, no? En el meu
3: sí.
2: cas, no. Però vull dir, en aquesta època dels 90-80, en el teu cas...
3: Bueno, sortia normal, eh? No exagerament. Vull dir, tampoc no tenia molts de diners i llavors, doncs, bueno, m'anava adaptant bastant a el que sorgís. El que sí que és cert és que aquí a Calella hi havia molts de locals i no s'havien de fer les excursions que es fan avui en dia, no? Que conec gent jove que se n'ha d'anar. Pues, amb el Gran, Mataró i de més, i sinó que aquí ens movíem molt més per aquí.
2: Sí, de fet,
3: era molt divertit.
2: N'hem parlat fa un
3: sí.
2: moment en un reportatge que hem passat sobre aquest tema, que abans a Calella, doncs, era un... Jo, clar, jo no ho he viscut, això. Els meus pares sí, no?
3: Sí.
2: Que em parlen del high, del iaia,
3: sí,
2: de discoteques i de pubs nocturns.
3: Sí.
2: Que, clar, aquella època Calella era un referent.
3: Sí.
2: Ara ja no, perquè, òbviament, doncs, passen el temps i doncs, es va perdent, no? Però
3: sí.
2: en aquest cas, hòstia, m'hauria agradat viure aquesta època.
3: Sí, és diferent. És... Mm. Sí. Sí, jo m'ho vaig passar bé. Va estar molt bé, hi havia molta... Podies triar molt i tot estava aquí mateix.
2: En el cas de... Tornem als llibres, eh? Perquè,
3: sí.
2: clar, no és un tema que sigui molt recurrent en els llibres, no entenc, la vida nocturna. Es troben
3: no.
2: masses llibres que parlen sobre fets de discoteques o tal?
3: No. Home, sé que hi ha llibres que estan situats, no?, o que passen, no?, en discoteques, en bars, no?, amb aquest ambient d'oci nocturn, no? Vull dir que, però és un escenari més. No és tant com un anàlisi sociològic com, per si, no? Tot i que a Barcelona sí que se n'han fet llocs que en aquella època eren com molt importants, no? I que tot el tema doncs, de l'Agost Divin i de més, i tot eren d'oci nocturn, no? D'aquestes discoteques.
2: Per acabar, parlem, com sempre, ja et faig la mateixa pregunta, però sempre és interessant, perquè al final la gent que ens escolta pot pensar, m'agradarà aquest llibre, sí o no? A qui li recomanes aquest llibre?
3: Ah, doncs per tothom que tingui curiositat sobre... Perquè sobre... jo no coneixia de res aquesta discoteca, no? I em sembla com... molt interessant i no sé, hi aprenc moltes coses noves que no coneixia. Curiositat, molta curiositat.
2: No, és curiós perquè jo pensava, clar, a mi no m'agrada la festa, no m'agrada la vida nocturna, diguéssim, fora, a discoteques, a casa sí. Clar, jo pensava, a mi poder no m'interessaria aquest llibre, però és diferent, perquè clar. No... Parla de fets històrics,
3: clar,
2: no?
3: Clar, és com un llibre d'història molt contemporània, no? I d'aquí... Saps? I d'una cosa que perquè no ho tenim al costat no, ho desconeixem totalment.
2: Molt bé, doncs Mar, merci per portar aquest llibre històric sobre una discoteca històrica i ens veiem a la propera.
3: Gràcies.
1: I ens anem acostant al final del programa d'avui, que hem dedicat bona estona a parlar de la vida nocturna al Maresme. Ara, l'última secció que ens queda per endavant són els tastets de llengua. Avui en Martí ens ve a explicar la història de l'himne de Catalunya, els Segadors. Martí, som-hi.
4: Doncs sí, Gemma, avui als tastets de llengua us proposem un viatge per la història de Catalunya a través d'una cançó que probablement tots hem sentit alguna vegada, Els Segadors. És l'himne oficial de Catalunya, però darrere d'aquesta melodia i d'aquesta lletra hi ha una història que es remunta a més de 3 segles enrere. Així que, abans de començar, escoltem-la.

Per entendre l'origen dels segadors, hem de viatjar fins al segle XVII, concretament fins l'any 1640, en plena Guerra dels Segadors. Catalunya formava part de la monarquia hispànica, governada en aquell moment per Felip IV. El país vivia una situació complicada, especialment per la presència de tropes reials i pels esforços de la monarquia per obtenir més recursos per les seves guerres. Les tensions entre les institucions catalanes i la monarquia van anar augmentant fins que l'any 1640 va esclatar una revolta. I aquí apareixen els protagonistes que donen nom a la cançó, els segadors. Eren pagesos que durant la temporada de sega es desplaçaven per diferents zones del territori per treballar als camps. Aquell any, molts d'ells van participar en els aixecaments contra els soldats reials. Un dels episodis més coneguts es va produir a Barcelona el 7 de juny del 1640, durant el que coneixem com el Corpus de Sang. I és que una multitud de segadors va entrar a la ciutat i es va produir una revolta que va acabar amb la mort del virrei de Catalunya, Dalmau de Queralt, comte de Santa Coloma. Aquells fets van marcar així l'inici de la Guerra dels Segadors. Però us preguntareu, i la cançó? Doncs aquí és on la història es torna especialment interessant. I és que durant els segles XVII i XVIII es va anar transmetent oralment una cançó popular relacionada amb aquella revolta. No era encara l'himne que coneixem avui, sinó una cançó tradicional que explicava els fets i que animava la revolta contra els soldats. La lletra parlava de la repressió, dels abusos i de la lluita dels pagesos. Amb el pas del temps, però, aquesta cançó tradicional va anar evolucionant. I així arribem al segle XIX, una època en què Catalunya creix amb força la recuperació de la llengua, la cultura i la història pròpies, en el marc que el coneixem com la Renaixença. En aquest context, quan el segador s'adquireix una nova dimensió. L'any 1892, el poeta i escriptor Emili Guanyavents va escriure una nova lletra per la cançó a partir de la tradició popular. És la lletra que, amb algunes modificacions posteriors, coneixem actualment. I aquí apareixen alguns dels versos més coneguts de l'himne, com per exemple, Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena. La nova versió va convertir la cançó tradicional en una peça amb un fort component simbòlic i reivindicatiu, però encara faltava un altre element, i és la música definitiva. La melodia que coneixem actualment també prové de la tradició popular i va ser harmonitzada i fixada musicalment al llarg del procés de recuperació de la cançó. A principis del segle XX, els segadors, ja s'havia convertit en una peça molt vinculada al catalanisme. I va ser quan, durant la Segona República, la cançó va guanyar encara més i més popularitat. I després de la Guerra Civil, durant la dictadura franquista, cantar els segadors podia convertir-se en un acte de reivindicació en la identitat catalana. La cançó va quedar estretament vinculada a la defensa de la llengua i la cultura catalana. Amb la recuperació de la democràcia i de les institucions catalanes, els segadors va començar a assumir oficialment el paper que té avui en dia. Finalment, l'any 1993, el Parlament de Catalunya va aprovar la cançó com a himne nacional de Catalunya. I des d'aleshores, la cançó acompanya els principals actes institucionals i solemnes del país. Però hi ha una curiositat important, i és que quan cantem avui els segadors, en realitat estem cantant una peça que és el resultat de diverses èpoques de la història catalana. La història original ens porta al segle XVII, amb la Guerra dels Segadors, la recuperació cultural del segle XIX, que es va transformar en lletra, i el catalanisme de finals del segle XIX i principis del XX, que la van convertir en un símbol. I finalment, com us he estat explicant, la Catalunya democràtica la va convertir oficialment en himne. Per això, Els Segadors no és simplement una cançó antiga, sinó que és una peça que ha anat canviant de significat segons el moment històric, però que ha mantingut sempre la idea central, que és la defensa de la llibertat i de la identitat col·lectiva. I potser per aquesta raó per la qual, més de 300 anys després dels fets que la van inspirar, encara avui en dia, quan sona la seva melodia, la reconeixem immediatament. Una cançó nascuda d'una revolta de pagesos del segle XVII que amb el pas dels segles va acabar convertint-se en l'himne de Catalunya.

0: Molt bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui. Demà tornarem amb un nou tema del dia. Que passeu una bona tarda. Adéu.
1: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: xarxes socials.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
4: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que tenim.
6: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i la del jutge del Suprem, Pablo Llarena, de deixar sense efecte les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig. En una compareixença a la Moncloa, Sánchez ha reivindicat la seva aposta pels indults i l'amnistia com a eines per afavorir la convivència entre catalans i la cohesió a Espanya.
9: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
8: I avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels darrers dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Plenuncat. És que part de les incidències i afectacions als aiguats han causat, recordem-ho, dues persones mortes i dues desaparegudes. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
10: Aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xàfecs i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
8: De fet, dues carreteres continuen entrant sellats al Vallès pels efectes de les pluges. Segons el Servei Català de Trànsit, es tracta de la C1415A a Castellà del Vallès, on hi ha perill d'esfondrament. A més, es fan senyalitzacions i la segona via afectada és la C352, que està tallat al trànsit al túnel de les Franqueses. I troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells ni indicis de criminalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia dos cossos al carrer Empordà a tocar del terme municipal. Les primeres indagacions conclouen que una persona és un home gran que mor per causes naturals i l'altra és una persona que s'hauria suïcidat. Darrer apunt, Love of Lesbian allarga el seu adeu amb l'anunci de 4 nous concerts abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública el passat mes de febrer. El grup liderat per Santi Balmés actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 a la Sala Apolo de Barcelona. Les entrades es posen a la venda demà a les 12.
0: Hola, Anna, i tot l'equip de Rambla 54. Doncs són les 9:30 de la nit. He arribat a casa a les 6 de la tarda. He començat.

0: Tempo de fer, vam fer la lectura, va ser molt emocionant, i també és molt emocionant perquè és el moment, no?, on tot el que vam anar treballant, per exemple, amb la coreògrafa, amb les reunions, amb l'escenografia, amb els actors que havien llegit el text, bueno, i la resta també, i les cançons, però diguéssim que tots compartim la idea de l'escenografia, quines idees tenim per això, per l'altre. Aleshores va ser molt emocionant. Vam regalar a tothom unes llibretetes per apuntar coses maques, idees brillants, i que això sigui un èxit. I la veritat és que estic molt, molt, molt, molt, molt, molt content, perquè tots ens vam emocionar amb aquesta primera lectura. Crec que és un equip preciós, on tothom treballa a la una i per un projecte, i això jo crec que és molt bonic. Doncs aquest és l'informe del primer dia. Una abraçada, gràcies.
1: Quin bon rotllo l'equip de Crash, no, Ivan?
2: Doncs sí.
1: Tu creus que l'equip del Rambla 54 en tenim tant de bon rotllo?
2: Sí, no? Portem un mes de programa i de moment tothom està molt entregat, i ens ho hem passat molt bé, no trobes?
1: Doncs sí, hem rigut força. Escolta, un mes, dius? Un mes fa ja, segur?
2: Sí, sí, sí, demà fem exactament un mes. Vam començar el programa el 7 de setembre.
1: Doncs, escolta'm, demà, per què no parlem de tot el que hem fet fins ara i que cadascú digui què li ha agradat més? Com ho veus?
2: Vinga.
1: Jo crec que ho tinc bastant clar.
2: Sí, i què seria?
1: Demà t'ho dic.
3: Que els faig, deixo respiració i els vaig fent una darrere l'altra, i després tu ja t'ho tallaràs. Rambla 5... No, aquest no m'ha agradat. Rambla 54, amb Anna Morgades i Valldossera. Valldossera. Ho he dit bé, eh? Si no hi torno, eh?
1: Quina és la flor més bonica que has tingut mai a les mans?
4: Ostres, depèn una mica... Clar, és que no et sabria dir una sola, perquè en realitat és segons la temporada, no? Hi ha algunes que m'agraden més o unes que potser no m'interessen tant. Aleshores, per exemple, ara et diria que les dàlies són una de les més boniques que he tingut a les mans ara.
1: I per què? Per què t'agraden especialment?
4: Bueno, m'agraden perquè per la geometria que tenen, la perfecció, perquè són com una bola quasi perfecta i sembla quasi com un experiment matemàtic, no? Estan com superben col·locats els pètals un darrere l'altre.
1: I és per això que per aquesta simetria, aquesta col·locació, aquest, tu ho apuntaves, un punt matemàtic de les sí. flors, que per nosaltres són símbol de la bellesa, perquè... les considerem la cosa més bonica i ja de petits, o sigui, tu agafes un nen i li dius dibuixa una cosa bonica i et dibuixa,
4: una flor, sí. Clar, en realitat tota la natura, no?, té com aquesta bellesa, no?, i és, té com una, en realitat aquesta bellesa és fruit de la sèrie aquesta Fibonacci famosa de la proporció àurea, que les flors es veu molt clar, però la natura la segueix tota, no?, i potser per això tendim a la flor és com una cosa molt simple i que de seguida veus, no?, que et reflecteix aquesta bellesa. Segurament serà per això.
1: I tu de petit ja les trobaves boniques o...?
4: Sí, sí, sí, la veritat és que a casa sempre m'ha estat relacionat amb les flors, i per exemple el meu pare era molt aficionat als segells i va començar una col·lecció de segells. Per la meva germana li va començar d'animals, però la meva era de flors, o sigui que era molt petit, perquè era molt petit col·leccionava segells de flors, sí. Sempre m'han interessat, sí.
1: Però tu sí que te'n vas anar cap als animals.
4: Bueno, no ben bé els animals, me'n vaig anar cap a la biologia, i dintre de biologia vaig estudiar microbiologia, o sigui, em va interessar, potser si és aquest món més matemàtic o més científic, no?, dels microorganismes i d'aquest tipus de coses.
1: Clar, sí. Jo em plantejava, perquè he llegit per internet això, que el pare doncs era...
4: El meu pare és enginyer agrònom.
1: Enginyer sí. agrònom, la mare tenia un negoci de flors.
4: Sí, sí, sí.
1: I m'imaginava, tots els nens quan són petits volen ser veterinaris o biòlegs.
4: Clar, també el tema potser una mica de com a casa era tan evident, potser és una mica fugir d'aquesta evidència i aquest punt de rebel·lia, dir, no, jo això, o sigui, m'agrada, però no vull fer això, jo vull fer una altra cosa, vull fer alguna cosa meu. I potser per això vaig fer biologia, em vaig especialitzar més en el que és microbiologia.
1: I com arribar un microbiòleg,
4: sí,
1: a mestre florista?
4: Bueno, vaig fer la carrera, vaig estar en pràctiques a l'Hospital de Can Ruti de Badalona durant un temps, però sí que és veritat que la meva mare tenia la floristeria.

0: en un altre lloc de Barcelona i per aquestes coses s'havia de canviar, havien de canviar local. Jo tenia una amiga que vivia sobre el local actual on estem ara i un dia venint a sopar vaig veure que havia aquest local buit i vaig dir, per què no ens canviem? I el local realment estava molt malament perquè havia estat ocupat, vam estar un any d'obres, un any i mig, i en el moment de posar-s'hi la meva mare com que no es va veure en cor ella sola. Llavors vaig vindre com a ajudar-la i venia com puntual i al final pues, em vaig quedar.
1: Però tu tenies una altra feina aleshores.
0: Bueno, aleshores ho compaginava, sí, ho compaginava una miqueta. Aleshores va arribar un punt que la meva mare se'n va desentendre, per dir d'alguna manera, i aleshores em vaig quedar jo aquí. Aquí, però, jo no era florista. Tenia nocions, però no era florista. I aleshores, a través d'un amic meu, la seva mare era professora de l'Escola Floral de Barcelona o de Catalunya, i em va dir, va vindre la seva mare un dia i em diu, Xavi, has d'estudiar, com si hagués d'estudiar, no pot ser que no tinguis els coneixements que es necessiten per això. Llavors em vaig apuntar a un nocturn, que van ser 3 anys, i va ser primer auxiliar florista, oficial florista, i el tercer any va ser mestre florista.
1: Jo no sabia que s'estudiava tant per fer un ram de flors.
0: Sí, bueno, de fet, és formació d'AFP que existeix aquí a Barcelona, ara no sé si existeix com a tal, però existeix a tota Europa. De fet, en molts llocs d'Europa necessites tenir aquesta formació per poder obrir una floristeria, i rebem molts estudiants d'Erasmus d'Alemanya o de França aquí a la floristeria per fer les pràctiques de tot el món floral.
1: I quines coses s'estudien? Bueno, perquè m'ho imagino molt, una mica, té un punt d'art, això, no?
0: Clar, té un punt d'art, estudies la teoria del color, estudies la teoria clàssica en el món de les flors, com han anat evolucionant, estudies la tècnica de fer estructures, de com enfilfar flors, bueno, aquest tipus de coses.
1: Clar, i estudies totes les flors, suposo, que n'hi ha moltes, no?
0: Sí, sí, hi ha un apartat de botànica, també, sí, sí, clar, tot això s'estudia en aquests mòduls d'FP.
1: I llavors tornes a la botiga, que aleshores ja es deia com es diu?
0: Sí, sempre s'ha dit igual.
1: Sempre s'ha dit igual, perquè quan la mare va obrir la botiga, ja aquí a Gràcia...
0: Sí, vam decidir un nom entre els dos, a ella li agradava molt aquesta flor, buscàvem un nom relacionat amb alguna de les inicials dels nostres cognoms, i Emma era una que ens va ressonar bastant, i per això es va acabar dient Muguet.
1: Muguet, Muguet és una flor.
0: És una flor.
1: No és gaire coneguda aquí.
0: No, no és gaire coneguda, és molt coneguda a França, i és una flor que s'utilitza molt en perfumeria, s'utilitza en gairebé tots els rams de les bodes reals a totes les cases europees en porten. És una flor que té molta simbologia. Es regala per donar bona sort, és una flor molt bonica.
1: I es regala en un dia concret. Jo ho vaig a descobrir amb vosaltres,
0: sí,
1: aquest any, això.
0: Es regala el dia 1 de maig, i llavors a França sí que és una festivitat super, super important, i es regala algú per... No, no cal que sigui la teva parella, és algun amic o algun familiar, simplement per desitjar-li bona sort.
1: Això ho fem sovint amb les flors, de regalar-les per dir-li a la gent que ens importa...
0: Sí.
1: Per demanar perdó.
0: Aquí, sí que és veritat que aquí a Barcelona o a Catalunya s'utilitza més com en una festivitat, no? O per un aniversari o per una data assenyalada. A Europa potser sí que és algo més com més habitual de comprar i regalar, doncs vas a un sopar i en comptes de portar una ampolla de vi o uns bombons portes flors, sí. Però és per desitjar algú bo, sempre, no? Normalment.
1: I ens les podem regalar també a nosaltres mateixos. Sí. No cal la cançó de la Miley Cyrus.
0: No, no cal això, i tampoc cal comprar un gran ram. Vull dir, potser amb dos o tres floretes per posar en un gerro a casa i ja en tens prou, no necessites un superram per casa.
1: I què ha de tenir un ram de flors perquè tu l'aprovis? Perquè el Xavi Montardit, que és mestre florista, digui, val, això està ben fet.
0: Ostres, clar, depèn, perquè aquí també entra una miqueta el gust de cadascú, no? O sigui, potser hi ha coses que estan molt ben fetes, però a mi potser no m'agrada per una combinació de colors o de formes, però per mi és important que tingui diferents textures, que es combini bé amb els verds, que les flors respirin, que no es toquin les unes amb les altres, i que els colors estiguin ben coordinats entre ells. Ja pot ser algú de contrastos o algú de... Saps? És igual, però que tingui un sentit, o sigui, que les coses estiguin fetes amb un sentit.
1: Perquè els colors, hi ha alguna cosa que diguis això ni en pintura? I nosaltres a casa, jo que sóc molt extravagant, la meva filla és molt clàssica, sí, i sempre em diu, mama, si no combina amb res, no és que combini amb tot.
0: Mira, no acabo d'estar d'acord, perquè sí que és veritat que abans hi havia com combinacions de colors que estaven super prohibides, no? Per exemple, el rosa amb el vermell no es col·locava mai, o el rosa amb el groc tampoc, però ara tot això, la veritat és que ha passat una mica a la història, i realment crec que totes les combinacions són bones, sempre i quan estiguin pensades, o sigui, que no sigui perquè ha sortit així perquè sí, sinó perquè realment tu has tingut una intenció a fer aquella combinació per provocar alguna cosa. Aleshores, per mi totes són bones.
1: I la col·locació també, em deies abans que respirin, que... Clar, és una mica, jo et deia abans, té un punt artístic, perquè és una mica com fer un quadre, no? O fer una foto. Si et poses tots els elements a la dreta, doncs segurament et grinyolarà perquè veuràs massa aire a l'esquerra.
0: Sí,
1: o...
0: clar, necessites repartir-ho bé en el ram o en la composició que estiguis fent, també necessites que les proporcions siguin correctes, que els colors lliguin de la manera que tu has pensat. Sí, sí, clar, ha d'haver-hi un perquè darrere del que estàs fent.
1: I hi ha flors més difícils de combinar que algunes altres? O...
0: sí, en general permet combinar. Hi ha algunes flors que tenen com estructura més de línia, com serien els anthuriums, els amarantos, que estan super de moda, o les cales, aquest tipus de flors que són com molt lineals, que a vegades en un buquet circular no ens acaben de quedar bé o encaixar bé, o és una mica més difícil d'encaixar-les. I moltes vegades les treballem més de forma lineal.
1: I els colors, perquè ara hi ha flors, estem aquí al davant amb tot de flors, de tots colors, que dius, això no sé si ho trobo a la natura. I m'ho imagino una mica com la cuina, saps?
0: Sí,
1: una mica
0: sí, com... potser la tendència a menor escala, però potser sí, perquè sí que és veritat que treballem molt amb colors naturals, però sí que últimament hi ha una tendència com a tenyir les flors, però d'una manera una miqueta més... no tan invasiva com es feia abans, que simplement es feia un spray a l'aigua i ja està, sinó que es fiquen colorants en l'aigua i ho absorbint la flor. Llavors li dona un aspecte molt més natural a la flor, tot i que acabes veient algo que no et quadra perquè no ho veus en la natura, no? Però a l'hora de fer composicions ens ajuda molt també i li dona com un toc una mica extravagant a vegades.
1: Quina mena de gent ve a Muguet a buscar un ram de flors? O sigui, per què t'encarreguen a tu un ram de flors normalment? Jo pensava, pues, potser núvies o...
0: Bueno, la veritat és que ve públic de tota classe. Sí, que, sí, òbviament venen núvies o en ocasions més especials, però el que deies, ve molta gent que vol tenir flors a casa simplement o vol regalar flors perquè va a sopar simplement. Jo entenc que venen pues, perquè els agrada una mica el... com treballem i el tipus de flor que tenim, la gran varietat que acostumem a tenir i sobretot que m'agrada treballar molt amb estacionalitat, o sigui, amb les flors que toquen a cada mes.
1: O sigui, flors, potser no quilòmetre zero, però sí amb el concepte
0: exacte
1: de quan toca, no la mateixa, o sigui, no tot l'any.
0: No, quilòmetre zero és molt difícil perquè per les circumstàncies d'avui en dia el Maresme ha perdut molt de pes i ja tot ve bastant d'Europa, tot i que procurem quan pot ser utilitzar quilòmetre zero, però sí que, per exemple, doncs, comprar els tulipans quan toquen, que toquen doncs, al gener, al febrer i no comprar-los ara, o les peònies al maig, juny. I això és important perquè aquesta flor existeix, però aquesta flor sí que encara ve molt de més lluny, no? Per exemple, les peònies, si les vols comprar fora de temporada, en comptes de vindre d'Holanda o del Maresme, et vindran de Xile, no? Llavors, em sembla realment innecessari.
1: Parlàvem de les núvies. Quin mercat més complicat, no?
0: És un mercat... bueno, sí, complicat, però... és complicat, però potser s'ha facilitat una mica també avui en dia amb tot el tema de xarxes i Instagram. O sigui, és com una dualitat. Sí que el tema de xarxes ens ha ajudat molt perquè ja et venen amb una idea molt preconcebuda el que volen i aleshores és més fàcil saber el que volen, però això també a vegades et calla una miqueta les ales a nivell creatiu i també a vegades et porten coses, el que et deia, doncs, porta un ram de peònies al mes de setembre, saps? A vegades et porten coses una miqueta difícils. Però sí que t'ajuda a estirar una miqueta el fil del que voldrà la núvia. No parteixes de zero com abans.
1: I es fan proves, com al restaurant, no? Els nuvis que van a tastar el menú i tal, la núvia fa proves amb el ram o no? O vas a... directe?
0: No s'acostuma a fer. El que sí que procurem és portar-li o ensenyar-li la flor... com tenim bastanta flor i bastanta rotació de flor aquí a la botiga, doncs sí, portar-li una flor que s'assembli o algo que utilitzarà en el seu dia perquè vegi aquella flor en si. El que sí que ensenyem són fotos d'altres rams que hem fet o de les xarxes que tenim. Però proves com a tal poques vegades en fem.
1: I heu arribat a fer també arranjaments, n'he de dir arranjaments,
0: sí.
1: O tu com en dius?
0: No, arranjaments.
1: Arranjaments per una peli.
0: Sí, treballem bastant per productores, ja sigui a nivell d'anuncis o a nivell de pel·lícules, i en aquest cas era una producció americana o canadenca, ara no recordo, que passava a Canadà, però era una producció americana, però per motius de costos ho rodaven tot aquí a Catalunya. Llavors van rodant al Montseny, van rodant al Pallars, i els interiors els rodaven aquí a Barcelona. I simulava un casament, i aleshores ens van encarregar tot el que és la flor del casament, i era realment com un casament, o sigui, vam interpretar-ho com a tal.
1: I aquestes flors s'han de tractar d'alguna manera? Ho dic perquè un rodatge, la gent s'imagina que arriben allà, graven i ja està, però són hores i hores i hores.
0: No, en aquest cas, clar, per exemple, quan imagina't que ens demanen un ram de núvia. Per un anunci, realment hem de fer dos o tres rams de núvia. I els van utilitzant a mesura que van passant els dies. Sí que ha de ser exactament igual, i aleshores que fem, els guardem les rèpliques en càmera i ens les anem donant a mesura que ens els demanen. En aquest cas, la pel·lícula es va rodar durant dos dies, la flor anava superhidratada i vam anar a muntar-ho i després vam anar a revisar-ho el dia del rodatge. O sigui que necessita una cura especial. No és com un casament que dura una nit i ja està. Segurament són dos o tres dies.
1: Aprofito per preguntar-te, com hem de cuidar un ram de flors?
0: Superimportant que l'aigua del gerro estigui neta, o sigui, l'hauríem d'anar canviant regularment.
1: De l'aixeta o...?
0: De l'aixeta està bé. Quan més fresqueta estigui, millor. Tallar les tiges regularment, posar-ho lluny de fonts de calor, posar-ho lluny de la fruita també, perquè la fruita despèn un gas que és etilè i el que fa és que madurin abans les flors, i poca cosa més.
1: I allò que diuen les àvies, de posa-hi una aspirina.
0: Bueno, això simplement és perquè l'aigua no s'espatlli. En floristeries normalment donem un sobret, que és un conservant, que evita que l'aigua s'espatlli. Li pots posar aquest sobret i també hi ha l'opció d'anar canviant l'aigua regularment, que per mi és la millor manera, canviar l'aigua.
2: Mama, què et ve al cap si et dic Rambla 54?
3: Rambla 54 és el meu lloc al món.
4: Avui, al Rambla 54, us ensenyarem a identificar el cant dels ocells.

0: exactament aquest cant, eh? La veritat és que aquesta melodia de Pau Casals és fàcil de reconèixer ja amb aquestes primeres notes, eh? Ens referim a cants d'ocells. Exacte, ocells com aquests, eh? Ara tots sabem que efectivament estem escoltant ocells, eh? Ocells que canten. Però quins són aquests ocells? Pot ser un morgot de matinada o és un rossinyol? Tal vegada és la murga rítmica, eh? D'una tórtora turca o el parrup d'un d'aquests coloms de ciutat. Els sentim i els notem diferents, però els reconeixem? Doncs mira, hi ha un mètode per saber-ho fer i fer-ho fàcil. És un mètode que l'ha dissenyat Joan Manel Riera, que és coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, que ha plantejat una sèrie de preguntes per descriure el cant i acabar dibuixant-ne una caricatura, el que vindria a ser una mena de partitura, un sonograma de traç gruixut. N'aprendrem amb un dels deixebles de Riera, consultor ambiental i aranyenc. És Pere Alsina, l'escoltem.
1: Un mètode molt innovador que va dissenyar en Joan Manel Riera de l'Escola de Natura del Corredor, el coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, gràcies al qual aprenem a descriure, a identificar, però sobretot a dibuixar els cants dels ocells. I gràcies als dibuixos dels cants, que no dels ocells, dels cants, és una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical, és una eina que et permet reforçar la memorització del cant.
0: Aquest mètode s'explica en sessions i tallers de natura, eh?, que es fan al territori al llarg de l'any a través de preguntes com, per exemple, és un cant variat o repetitiu? Repeteix alguna nota o alguna estrofa? S'accelera o es desaccelera? És rítmic o melòdic? Infon alegria o tristesa? Bé, s'arriba a fer-ne un dibuix, una caricatura, i allà es veu clar que es poden diferenciar. Val a dir i remarcar que l'objectiu dels tallers no és el d'aprendre a identificar els cants en unes poques hores, sinó el de saber fer-se les preguntes adequades per descriure els cants, per dibuixar-los i, sobretot, per memoritzar-los. Vaja, intentar sortir del curs clàssic on, després d'escoltar un enfilall de cants diferents, la gent ja no recorda els primers cants. El dibuix del cant, la caricatura del cant, és la peça clau per convertir una cosa etèria en quelcom visual més fàcil de recordar.
1: Molta gent diu, jo no sé diferenciar els cants, no? No, diferenciar sí, perquè si te'n poso dos o tres de diferents, saps que són diferents. El que no sap la gent és que un cop dius, si el primer és A, el segon és B i el tercer C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
0: L'activitat s'enriqueix amb una mostra de materials pedagògics. Hi ha jocs interactius, hi ha guies d'identificació, pàgines webs, també materials literaris com contes, poemaris, bestiaris, novel·les, elements mitològics, hi ha llibres de llegendes, mites també associats al món dels ocells, i també mètodes científics com llibres de sonogrames de cant dels ocells, hi ha monografies d'espècies, etc.
1: Porto dues caixes de materials literaris, lúdics, científics, mitològics, musicals, que vincula el món dels ocells amb la nostra cultura, des de el llibre de Verdaguer que diuen els ocells, fins a llibres de mites i llegendes vocals d'ocells, CDs de compositors que dediquen cançons o òperes senceres a algun ocell determinat i tot això.
0: La sessió es tanca amb una passejada de descoberta per posar en pràctica els coneixements adquirits i esmolant la nostra oïda poder identificar les espècies d'ocells més comunes dels nostres boscos, dels camps, de les pastures, dels pobles i ciutats.
1: Sentir la tortura turca, no? Pu, pu, pu, aquest despertador natural, aquesta murga, que cada dia em desperta al 5 del matí. Pu, pu, pu, pu, pu, pu, no? La tortura turca, el tudó, que és com la tortura turca, però amb 5 cops. Pu, pu, pu, pu, pu. La merla. Pardal, que fa com un petonet a la galta. Puput, potser, trisilàbic, però la mateixa nota, diferent. Pu, pu, pu. Pu-pu-pu. I la garça, que fa com unes maraques, el gavià argentat. Palma. I altres, i a veure, d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava, i rossinyol també, aquest dia és més difícil.
0: Els tallers que es fan d'aquesta tècnica es poden fer a l'interior, sobretot per entendre bé la part teòrica, però evidentment és imprescindible fer sobre el terreny una activitat d'escolta i també de dibuix.
1: Abans, sempre, abans de Covid era sempre, ara és de post-Covid, és sovint. Ho fem amb aula, la part teòrica. L'espai obert és més incòmode per l'hora de treballar, de dibuixar, d'escriure i tot això, però en canvi té de maco que quan imites els cants venen. Els ocells, clar, si em poso a fer allà, doncs la mallarenga carbonera, que està en una alzinada allà, s'acosta a parlar amb nosaltres.
0: El taller s'ha realitzat per a col·lectius molt diversos, per naturalistes experts, per aficionats, per monitors del món del llibre i de l'esplai, també a parcs naturals, com per exemple el Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici, o dels Aiguamolls de l'Empordà, també del Cadí-Moixeró, i també per famílies, per estudiants de música, fins i tot, per col·lectius d'invidents, per mestres, per professors, per guardes forestals o d'altres associacions. Bé, seria qüestió de posar-ho en pràctica i un dia començar a dibuixar el cant dels ocells.

0: David Benito, a punt per passejar, tornar a passejar pel Rambla 54?
1: Bona tarda, doncs sí, ja molt a punt d'estar a esta Rambla 54, que ja és casa meua també.
0: I tant. David, avui parlem d'arracades, però no d'arracades tipus la perla de la Rosalia, no, d'arracades de les orelles, de les de veritat. Bé, en sí. realitat parlem d'arracades i de totes les joies artesanes que fa la teva convidada. Ens la presentes?
1: I tant, avui us presento a la Laia Altadill. Ella té un petit projecte molt bonic que ja fa temps que camina sol. Herde és molt més que un lloc on trobar joies. És un espai de peces fetes per una jove artesana que hi posa cor i ànima. Avui la anem a conèixer una miqueta més.
0: Doncs Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, com ens deia el David, joies artesanals i, per tant, joies úniques, oi?
2: Exacte, exacte. Bueno, és una mica el sentit de les joies que faig.
1: Laia, d'on neix el projecte d'Er de Joies i com arribes tu al món de l'orfebreria?
2: Ui, bé, això és una història una mica llarga i graciosa que la resumiré en una jove Laia que va marxar a Alemanya fa molts anys, 22 anyets, a buscar futur, i per inconvenients una mica de l'idioma se va acabar apuntant a una cosa que ella no pensava que seria una carrera. Però es va enamorar tan profundament d'aquell ofici que va dir: si tinc que aprendre l'alemà i tinc que fer 4 anys de carrera, els faré, perquè necessitava jo seguir enamorada d'aquell ofici. I així va ser una mica el resum. I Herde realment va néixer després de molts anys de treballar i de moltes pràctiques, i seguir enamorant-me d'aquest ofici va ser un projecte post-pandèmia de voler com seguir, començar un camí nou sola i a veure on portava això.
0: Un camí com a orfebre, no? Que no sé si orfebre i joier són sinònims, hi ha alguna diferència, alguna cosa que un faci i l'altre no?
2: Hi ha una petita diferència, és simplement que pues, un joier és qui ven les joies i un orfebre és qui les fa. Un orfebre pot ser un joier, però hi ha molts pocs joiers que siguen orfebres. Al final l'orfebre és aquell que pot treballar el metall.
1: Aquí la Laia, en este programa Rambla 54, parlem en molts d'artesans. La majoria són gent gran i mos diuen que falta allò del relleu generacional, no?
2: Falta.
1: En el teu cas seria este cas d'esperança, no? Esta gent que ja han passat per aquí i es queixen d'això, series este relleu d'esperança, de continuïtat d'un ofici, no?
2: Sí, i tota la raó, perquè és molt difícil, i jo ara que estic en una mica modo a intentar ensenyar o passar també aquest ofici, veig que els joves, jo simplement penso que és que no es coneixen aquests oficis, perquè qui sap que es poden fer joies a mà amb el món que estem vivint ara, que entres a qualsevol joieria o qualsevol pàgina web i està tot fet. Jo penso que és desconèixer que existeixen segons quins tipus d'oficis, i és el que jo sempre lluito una mica d'ensenyar i mostrar a la gent que les coses fetes a mà tenen alma i són diferents.
0: Exacte, però si ja que no hi ha dues coses iguals, no? Com tu deies, no entrem en una pàgina web on el mateix anell l'han fet 50 vegades, sinó que cadascun dels teus té una ànima perquè és diferent.
2: Exacte. Òbviament, sí que intento fer algun, sí que hi ha joies que sé que funcionen, intento sempre tindre alguna proposta pareguda, però jo sempre dic que és com la varita elige el mago, una mica igual. O sigui, la joia t'ha de triar tu, perquè has d'entrar, t'has d'enamorar aquella peça, i jo vull que aquella peça només sigui per a una persona.
0: Laia, i també hi ha la part d'emprendre, que no és fàcil. Tu no has obert un cafè d'especialitat o un branch d'aquests, un establiment d'aquests que està de moda, tu has decidit emprendre amb un ofici, com dèiem, artesanal, que vol temps per fer peces úniques i que, per tant, implica més risc, suposo, a l'hora de vendre. Sí. Tu no pots vendre barat, perquè tu poses allà molt de temps.
2: Clar, és complicat. Entrem al món dels preus i l'artesania, i crec que és el problema que té absolutament qualsevol artesà, perquè al final tot el que està fet a mà no es pot pagar. Sí que has de ficar un preu, i has de ficar un preu just, òbviament. Jo, per exemple, jo sóc molt conscient que no estic vivint a una gran ciutat, no vic a Barcelona, no vic a Madrid, no vic a Mallorca o a Alemanya, que ja he estat treballant en aquests llocs, i els preus són diferents, o sigui, són molt, molt més competitius. Al final t'has d'ajustar una mica a, si vols viure i vols seguir vivint d'això, has d'adaptar-te a la qualitat de vida d'on ets, per a poder anar creixent i poder anar fent les coses. Sí que has de ser just, però sí que sempre acaba sent injust.
1: i de vegades costa també, no?, explicar-li això als clients, però jo crec que també tens unes xarxes socials on sí. expliques molt bé aquest tipus de preguntes que et fan, i això perquè és tan car, no? Fas també una mica de didàctica a les teves xarxes socials.
2: Exacte, o sigui, la gent que em coneix una mica sap que tiro molt de l'humor i d'explicar les coses justament, però amb humor, i penso que les coses s'han de dir, i que és una superfalta d'educació que vingui una persona et digui que car ho trobo. Bueno, no penso que sigui car, és que igual ara mateix no et va bé gastar-te aquests diners amb aquesta peça, o és que no la necessites, però car no és.
1: I també més enllà d'això que estem parlant ara, a part de poder trobar la joia que tu vols, també una persona pot vindre i crear la seva pròpia joia, sí. a Herde. Explica'ns una mica en què funciona aquest projecte i què aporta aquesta experiència.
2: Val, o sigui, jo tinc com a diverses rames, però sí que dono l'oportunitat de que la persona pugui vindre i viure què és fer una joia. Jo, com he dit, estic molt enamorada del meu ofici i m'agrada ensenyar per què val la pena enamorar-se d'aquest ofici i conèixer-la. Llavors, jo penso que el simple fet de poder vindre, a part de fer alguna cosa amb les teves mans, però de crear una joia que al final passa amb el temps i que sigui única, igual que les parelles, els nòvios, que puguem vindre a fer-se les aliances. I jo sempre dono l'opció de poder portar material familiar. O sigui, si tu tens coses del teu avi, del teu pare que ja no està, d'algú especial, pots utilitzar aquest material. O sigui, és que el poder fer algo que no existeix, que és irrepetible al món, i viure l'experiència i el procés des de zero, òbviament tot té un preu, però al final quin preu tu li fiques en això? És que jo penso que és una experiència única i màgica.
0: I crear-ho amb les teves pròpies mans, no? Que d'alguna manera estàs regalant, si sobretot si ho fas per un altre, no? Estàs regalant la joia, però també estàs regalant el teu temps.
2: Clar, abans és el que parlàvem de que ara mateix, o sigui, estem a un punt de la vida que l'únic que tenim, que no tenim, i l'únic que no podem comprar realment és el temps, al final, o sigui, el poder parar de les nostres rutines, el poder estar concentrats en algo, el crear, el que sortiga una mica l'ànima de cadascú i que quede impregnat en aquella peça, és quin preu té.
1: I tant, sí, sí.
0: Laia, el David aquest matí m'ha xivat que fa pocs dies que s'ha estrenat un taller de creació.
1: Sí, sí,
0: explica'ns una mica.
2: Sí, sí, perquè qui no té feina, el gat t'entina, i com he dit, estic a un moment que vull créixer o intentar que la gent s'enamore també d'aquest ofici i que pugui aprendre una mica, i efectivament m'he obert una escola, però també és un espai per a tots aquests artesans que estan començant, que no poden permetre's un lloc on pugui ensenyar, on pugui fer classes, on pugui començar els seus inicis, pues també és un espai on jo el puc alquilar i que tinguin un espai per a que comencen a donar els seus primers passos.
1: I a més, Anna, t'explicaré una cosa, perquè aquí ja saps que per les entrevistes que hem fet i el que t'he anat explicant en reportatges és que som molt territorials i que ens estimem molt les coses d'aquí.
0: Sí, sí, i està bé que sigui així, i està bé que sigui així.
1: I inclús també ho fem en la tomba de les joies, ho fa en este cas Laia, perquè treballa en una cosa que un dia ja et podré explicar, que són les estrelletes de mig camí, que són molt típiques, i també pedra de la cinta. Són uns elements molt propis del nostre territori i que també sumen, no, Laia, en este projecte?
2: Sí, clar, sobretot jo penso que l'èxit una mica de Tortosa ha sigut sobretot el treballar este producte tant d'aquí, o sigui, perquè són peces que no s'havien treballat abans, perquè requereixen d'una feina molt artesanal. Al final, la pedra de la cinta és un marbre, és una roca que per a poder aconseguir una joia s'ha de treballar moltíssim, i les estrelletes de mig camí, tu saps, o sigui, són molt difícils de trobar, se troben de fa milions d'anys perquè és un fòssil que va conviure amb els dinosaurios, i això a mi em sembla fantàstic.
1: I tant, sí.
2: I és com algo que jo penso que tot tortosí ho porta al cor i que presumim moltíssim, i s'ha de presumir perquè és algo únic, només està aquí.
0: O sigui, que heu d'anar al camp a buscar la matèria prima per fer aquestes joies, és una mica
2: exacte.
0: Això.
2: Exacte.
1: Sí, has d'anar a l'ermita de mig camí.
2: Exacte.
1: Per això t'he dit, Anna, que un dia, si vols, parlem de les estrelletes de mig camí, perquè, com deia ella, és una cosa molt curiosa que tenim estos fòssils de fa milions d'anys a un lloc que és una ermita.
2: Exacte.
0: Doncs ja ens estàs preparant un reportatge o alguna cosa.
1: Vinga, va, t'ho anoto i ens hi posem.
0: Aquestes joies, Laia, una darrera pregunta. Amb aquestes peces tan especials, tan territorials, m'imagino que pels tortosins això és com mel, no? Però a la gent de fora de Tortosa o a la gent de més enllà de les Terres de l'Ebre ens crida l'atenció? Tens demanda d'aquestes coses fora de la territorialitat?
2: Pues la veritat és que sí, perquè al final, o sigui, pues, a veure, com a tot arreu, pues, els tortosins pues, viatgem per tot el món, i al final és una joia que surt moltíssim per a regalar a gent de fora, perquè sobretot les estrelletes de mig camí sí que tenen este com símbol de, pues, de quan trobes una estrelleta diuen que et porta sort, que et protegís, és una mica això, llavors la gent ho utilitza moltíssim per a regalar. Pues és que els meus joves poden estar tranquil·lament a Canadà, Nova York, Alemanya, Itàlia, perquè la gent, no sé, ho troben com algo molt bonic de regalar de Tortosa.
1: De doncs, Tortosa al món, diríem.
0: Exacte, exacte, sou internacionals. Laia, David, ha estat un plaer, de veritat, descobrir aquestes joies tan i tan especials, tan tortosines. Una abraçada molt forta a tots dos. David apunta que volem que ens expliquis aquesta història de les estrelletes de mig camí. I fins Vinga. Aviat, una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Una abraçada, Anna.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
0: Doncs abans ho dèiem amb l'Ivan, demà Rambla 54 fem un mes i en aquest temps hem fet unes quantes voltes per Catalunya. Ja tenim clar, ara ja sí, que a cada comarca, si no a cada poble, doncs hi ha la seva pròpia manera de parlar. A Tortosa, per exemple, ara venim d'allà, un bacallà és un abadejo i a Calella, una rosella, es diu un quicaracó. Avui, però, el nostre escenari lingüístic és Solsona, on el solsoní no és només un gentilici, sinó també la seva manera de parlar. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: A veure, Jordi, abans de saber què fa especial aquest parlar vostre de Solsona, m'ubiques una mica? Per què teniu vosaltres una variant característica?
6: Sí, primer comencem situant Solsona i també el solsonès al mapa. Per tots aquells que vagin un pèl perduts en geografia, trobaran el solsonès a la Catalunya central, entre el Bages, Berguedà-Segarra, la Noguera i el nord i té l'Urgell. Fa una mica de pont, podríem dir, no, entre les comarques del Prepirineu i de la plana de Lleida i la plana central. I aquí què hi passa? Doncs que és el punt on conflueixen dos dialectes, perquè ens entenguem, el central d'una banda i el lleidatà de l'altra. Perquè ens ho expliqui d'una manera més precisa i més tècnica, he parlat amb l'Eugeni Berniol. Ell, a banda de solsoní, és catedràtic i professor de llengua catalana i literatura i també escriptor.
7: El solsoní és una variant del català central que té característiques del català nord-occidental. Per tant, podríem dir que és de transició entre el central i el nord-occidental. Bàsicament, són característiques fonètiques que tenim del central compartides amb nosaltres i també del nord-occidental, que nosaltres les compartim.
0: Vaja, que sou una mica de tot arreu. I ara que ja estem ubicats en aquest territori de transició, algun exemple de com sona aquest solsoní?
6: Sí, de fet, cada tall que escoltem de l'Eugeni podria ser un exemple de com sona aquest solsoní, però a vegades les coses entren millor amb una mica de música. Per això he anat a buscar un altre veí il·lustre, el Roger Mas, que amb qualsevol de les seves cançons podrem apreciar algunes de les particularitats del solsoní.
8: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia en un sac. Totes les flors.
0: Quina senyora veu, el Roger Mas, eh?
6: Sí, déu-n'hi-do, eh? A banda de la veu que escoltem atentament, si escoltem què diu aquesta veu, vaja, en aquest fragment ja d'entrada hem pogut detectar que hi diu "hi havia una vegada". Amb aquestes quatre paraules ja detectem aquests dos dialectes que ens explicava l'Eugeni. Un central, com jo, per exemple, diria "hi havia una vegada", tot neutre, i ell ha començat dient "hi havia". I a partir d'aquí, un lleidatà continuaria dient "una vegada", i aquí ell ho canta en neutre, una vegada.
0: Per tant, d'alguna manera agafa el millor de cada casa o el que més li convé.
6: Exacte, és més aviat el que més li convé. És ben bé una barreja d'aquests dos dialectes que junts donen vida a aquest solsoní que és tan característic com peculiar. I que no es queda aquí, perquè hi ha tot un seguit de casos concrets en què s'agafa aquesta variant lleidatana. L'Eugeni ens ho explica i ens posa alguns exemples.
7: Què tenim d'occidental? Que les as finals, de vegades les pronunciem e, i quan són terminacions en ista, un ciclista, un pianista, un dentista, i això no és propi del central. També la tercera persona del present indicatiu, que el fem amb una e tancada. Ell menja, ell agafa, ell escolta, és a dir, que la vocal neutra, que és del central, aquí la fem a Solsona amb una e tancada.
0: Jordi, hem de desmentir un mite perquè molta gent relaciona o fins i tot confon aquest solsoní amb el xipella, que també és un subdialecte de transició, no?
6: Doncs sí, és important matisar-ho perquè jo mateix pensava que era el mateix. De fet, s'hi assembla força, però l'Eugeni ja em va deixar claríssim que res a veure. El xipella ens l'hem d'imaginar com una frontera vertical lingüística, òbviament, que travessa pràcticament el país de nord a sud i que separa el bloc oriental, el català central, i el nord-occidental. El trobem sobretot des de l'Alt Urgell fins la Conca de Barberà, passant per la Segarra, però segons l'Eugeni, per molt que la comarca del Solsonès es trobi en aquesta frontera, l'hem de desmarcar del xipella.
0: Doncs apuntat. I una darrera pregunta, Jordi. Quin futur té aquesta variant de la parla?
6: Doncs això mateix li vaig preguntar a l'Eugeni. Ell em va dir que mentre es mantingui el català a Solsona es continuarà parlant solsoní, perquè és la variant que s'utilitza tothom que és de Solsona. Ara bé, no és tan optimista pel que fa a mantenir algunes paraules que preveu que amb el temps sí que es deixaran de fer servir.
7: Hi haurà una simplificació de vocabulari. No sabrem què vol dir un cudadell. La gent ja diu còdol, una pedra de riu. És a dir, les paraules es perdran perquè no hi ha el contingut. Per què? Perquè la gent anem perdent aquests estris o ens anem morint i la gent gran no escampa el seu vocabulari. És normal que el vocabulari es vagi perdent perquè els usos també s'estan perdent.
0: Doncs començarem a fer una llista de lèxic i paraules úniques d'arreu del territori per incorporar-les o intentar-ho al nostre dia a dia i així intentar evitar que desapareguin. Jordi, perquè ha dit un cudadell, oi?
6: Sí, un cudadell és la típica pedra així arrodonida sense cantos, vaja, que hi ha a la llera del riu.
0: Sí.
6: Doncs és un còdol. Molta gent en diu còdol. A Solsonès i part del Bages en diem cudadell.
0: Doncs apuntat aquest cudadell al costat d'aquell bacallà que dèiem, aquell abadejo de Tortosa, o el quicaracoc. Cap al diccionari, tots aquests termes del Rambla 54. Jordi, moltíssimes gràcies per introduir-nos al solsoní, tant la variant lingüística com l'Eugeni, que ha estat un veritable luxe, i fins a la propera.
6: Fins a la propera, gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.

El món està ple d'històries. N'hi ha que comencen amb una peça de roba, però d'altres comencen molt abans. Abans de la màquina de cosir, abans del fil. Algunes comencen amb una flor.

0: Precisament, aquesta és la història de la Pilar Girbe. És una història que comença amb una planta de cotó que li van regalar l'any 2016.
1: I el 2016 un veí em va regalar una flor. Bueno, i allò va ser... Els ulls em van brillar, no? I ja anava de fires amb ma germana, que venia amb motxilles, i vaig veure una roda de filar, una rueca, aquestes que tinc ara. I havia vist filar llana, però no sabia com funcionava. Per casualitat, m'acaben de regalar la flor. I a la setmana vaig a una fira i vaig la rueca, aquesta, la roda. I mirant com funcionava la roda de filar, com se filava la llana, vaig veure que el cotó es filava.
0: Aquella planta va despertar la seva curiositat. La Pilar volia entendre d'on venia el cotó, com es cultivava i com acabava convertint-se en el fil que coneixem. Volia entendre com d'una planta es podia fer tot aquest procés i, sobretot, explicar-lo, especialment perquè havia passat desapercebut durant tota la vida.
1: Clar, llavors jo vaig dir, hosti, pues, d'esta flor s'he filat, vull dir que roba de cotó, i havia vist les plantes i no relacionava que la roba sortia d'allí. I vaig començar a mirar vídeos perquè no hi ha ningú que fila el cotó. Vull dir, que treballen les llanes que filen. De cotó no treballa ningú, no? I vaig començar a fer-me els usos per a filar, per a fer el fil, no? I del primer moment que el que vaig voler fer era explicar-ho, perquè feia com pot ser que ningú m'ho hagi explicat. Vull dir, tots sabem que la llana surt de l'ovella i ja està, i aquí s'acaba. Ells agafen els coneixements de la roba, és que la llana surt de l'ovella.
0: Però per explicar-ho, primer Pilar ho havia d'entendre, i així és com va començar a cultivar cotó, a separar-ne les llavors i aprendre a filar-lo manualment. El projecte va créixer a mesura que ella mateixa descobria el cultiu, i avui el que fa la Pilar és convertir este procés en una experiència. Veure la planta, collir el cotó i descobrir què passa després.
1: Després vaig descobrir el cotó de colors i les plantes, que són molt boniques, no? I vaig començar a cultivar, vull dir, el meu, un sobre que ja m'havia cultivat, i el meu home aquí a l'hort este que tinc, que això era l'hort de casa, i vam començar, però vam tindre que aprendre des de zero, perquè clar, no sabíem ni la mida de les plantes, per això plantes, plantacions de cotó, les plantes menudetes perquè hi haguen més plantes, les plantes més juntes. Aquí el primer any es van plantar totes juntetes i van fer, pues, clar, se'n van fer de la mitat d'ara, de 2 o 3 metres, i va ser un bosc de plantes, no? Ens vam aprendre, pues, a fer-les les llavors de 1,5 metres a 2 metres per planta. Hem tingut que anar aprenent com aguantar-les per a quan fa vent, posant unes varilles. Ara fa uns 3 anys així vam posar el recagoteo. Hem tingut que aprendre com se cullen, quan. Ha sigut un aprenentatge que al mateix temps que ho he anat aprenent, ho he anat tirant totes les xarxes socials. Em va sobtar tant que no us haguéssim ensenyat que vaig tenir la necessitat d'explicar-ho.
0: Perquè entendre d'on surt una peça de roba, al final, també és una manera de donar-li valor.
1: Que un crió, menut, t'agraïsque i que doni valor a un fil que l'he fet de pulsera, no? Perquè ha vist com ho he fet, és per pensar els grans, de dir, les escoles, sí, és que, bueno, les escoles mestres tampoc no tenen tallosa, però vull dir, per a pensar i dir, ensenyem-ho del principi.
0: Però també és una forma d'entendre, de recuperar la història i de recordar que un dia el cotó també va formar part del paisatge del Delta de l'Ebre. Un fet que algunes persones, com la Pilar, encara recorden.
1: I aquí al Delta s'hi va cultivar durant l'any 55 al 68, se va cultivar molt de cotó. No sé si ho has sentit dir, se va cultivar molt, vale? Jo el recordo, però no el vaig tocar mai.
0: Durant bona part del segle XX, el cultiu del cotó va formar part de l'activitat agrícola de la zona, però amb el temps va desaparèixer. Per això la Pilar explica que quan va començar pràcticament ho va aprendre tot des de zero i també va haver de fer una mica de recerca.
1: A banda de recuperar el cultiu, he recuperat fotos, alguna que n'hi ha. Alguna que n'hi ha de Deltebre, del llibre d'abans, que hi ha un Deltebre a la biblioteca. Una que hi ha de gent collint cotó aquí al poble, que hi ha una dona que surt a la foto i encara viu. Vull dir que se va acabar el 68, no fa tants d'anys, eh? Després tinc un document, l'únic document que hi ha, perquè hi ha molt poca escrita, cosa escrita de cotó, i documents apenes hi ha de cultiu del cotó aquí al Delta. I vaig trobar, després que ja estava tot això, vam trobar un paper al de ma sogra, de l'iaio del meu home, del primer cotó que havia cultivat, un tiquet del llavors que li van donar en aquella època per a cultivar, i els quilos, un full a mà, no costant de dia tants quilos. i crec que és, doncs, diria que pot ser l'únic document que hi ha del cultiu del cotó aquí al Delta, perquè vaig estar buscant i no hi ha res. En vez que de l'arròs ja hi ha tanta cosa escrita i fotos, i l'arròs ja estava abans del cotó. Això va començar el 55, l'arròs ja feia molts anys que anava.
0: I és així com a poc aquella curiositat inicial s'ha anat convertint en una manera de treballar que avui també comparteix amb qui visita el seu hort. Quan fa els tallers, la Pilar aprofita per parlar també de les diferents fibres que podem trobar en una peça de roba i també de la importància de saber què és el que estem comprant i què és el que ens estem posant a sobre.
1: Aquí tinc mostres de fibres vegetals, t'ensenyo d'on surt la roba de les plantes, tinc mostres de fibres de bambú, de pinya, de plàtan, no? T'ensenyo d'on surt la viscosa, tinc mostres i fotos, hi ha les fibres vegetals, les fibres animals.
0: I estos tallers interessen especialment als infants, que una de les coses que més els agrada és poder veure amb els seus propis ulls tot el que hi ha darrere d'un objecte que habitualment ja veuen acabat. És una idea molt senzilla quan coneixes el procés, explica Pilar, també canvia el valor que donem a les coses. En qualsevol cas, recuperar una pràctica no sempre vol dir recuperar també l'ofici, perquè el coneixement queda documentat, pot quedar explicat i també reproduït, però perquè un ofici continuï cal que algú el vulgui aprendre i mantenir.
1: Però trobar algú que estigui disposat en això, no sé. Jo, per mi, si algú vol fer-ho, encantada d'ensenyar tot el que tinc, no? I donar, vull dir, el que tinc, perquè això no faré res tampoc. Llavors, i tot el que tinc no faré res, però jo veig molt difícil que algú m'agarri. Jo i tots els oficis, eh? I si vas a una fira d'oficis, estem tots ja a punt de jubilar-nos.
0: La continuïtat és, per tant, una de les preocupacions principals de la Pilar, no només pel cotó, sinó pel que fa a l'artesania en general. Però, malgrat això, ella continua plantant, recollint, filant i continua obrint les seves portes perquè altres persones puguin veure un procés que per a molts havia quedat amagat darrere d'una peça de roba.
1: Que sigui el que a mi el cor m'ha dit, no? I les noves creències de la roba, de la importància de portar roba natural, i ja està, avui m'he fet l'empresa a la mida meua. El camí m'ha anat de cara i ja està, no penses en... Sí que vinc d'això, no? Però m'agrada el que faig i seguir fins que em jubile. Espero seguir, estar on tens, però me sap mal que després d'això s'acabarà.
0: La història de la Pilar és una que va començar amb una flor i 10 anys després encara continua donant fil. No només fil de cotó, sinó un fil que uneix l'agricultura, artesania i memòria, i que mentre la Pilar continuï estirant i mantenint viva una part d'aquesta història del Delta es mantindrà.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, ramblers i rambleres. A veure, avui us explicaria que avui dissabte tenia un dinar, una trobada amb gent de la meva quinta, del 1963. I ha estat una trobada espectacular. Hem anat a fer un dinar i com no podia ser d'altra manera, han vingut gairebé tots. Ens hem passat ideal, superbé, superbé. I la veritat és que, ostres, amb això de la novel·la, la majoria m'han estat a preguntar moltíssimes coses de la novel·la i, bueno, de totes les rodes de premsa, diaris i tot això. I, bueno, m'ha fet il·lusió poder-los explicar una mica a tots com havia anat tota aquesta aventura que porto de la novel·la La llibreria de les hores mortes. Bueno, a part d'això, us volia explicar que som de la quinta del 1963 i hem fet 63 anys. I vas veient com ens anem fent grans, però molt dignament. Tan dignament que hem dit, mira, a la tarda ens anirem aquí a fer un tardeo, anar a ballar una mica, a veure si ballem a música de la nostra època. Però què ha passat? Què ha passat? Que l'alarma per pluges ens ha, bueno, s'ha malbaratat el plan que teníem, no? Que era anar a ballar una mica i ens hem quedat una mica amb les ganes. O sigui que, bé, és una cosa de la que m'ha passat avui, que ha estat un dissabte genial. Vale? Vinga, que vagi molt bé i passeu-ho bé malgrat la pluja, eh? Cuideu-vos.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
6: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
7: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Escolta. Bona tarda. Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dimecres 7 d'octubre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. L'Ajuntament de Tordera arregla els camins després de les fortes pluges. Segon titular. També des de l'Ajuntament començaran aviat noves obres per millorar espais del poble. I tercer titular. L'estació de tren de Tordera es farà més gran i serà més accessible per a tothom. Ara desenvoluparem les notícies. Notícia 1. La situació a Tordera ja està més tranquil·la després de les pluges intenses d'aquests dies. Els treballadors municipals arreglen els camins fets malbé i revisen els murs que han caigut a causa de l'aigua. Tot i que el temps ha millorat, l'alcaldessa demana vigilar molt perquè aquesta propera nit podria tornar a ploure. Notícia 2. Seguim parlant de l'Ajuntament perquè farà millores importants durant els propers mesos a diferents espais del poble. S'arreglaran els vestidors de la pista esportiva de l'Amistat. Es posarà terra nou als carrers de Tordera Park i Terra Brava. I a més, es millorarà el polígon de Can Verdalet i es crearà un local nou a Sant Daniel perquè els veïns i veïnes puguin reunir-se. Notícia 3. L'estació de tren de Tordera es farà més gran i més accessible per a tothom. L'empresa responsable dels trens prepara obres per afegir una segona via a l'estació de Tordera. Això permetrà que els trens puguin creuar-se i arribin amb més puntualitat i menys retards. A més, s'arreglaran les andanes i els passos perquè les persones amb cadira de rodes o dificultats per caminar puguin pujar al tren fàcilment i sense barreres. Tot i així, encara s'està dissenyant el projecte abans de començar la construcció. I ara recordem els titulars del dia. Primer, l'Ajuntament de Tordera arregla els camins després de les fortes pluges. Segon, també l'Ajuntament començarà aviat noves obres per millorar diverses zones del poble. I tercer titular, l'estació de Tordera es farà més gran i més accessible per a tothom. I això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.

0: Ràdio Tordera, repetim cada migdia els programes de la nit passada.
1: Em diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
2: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
1: Hola, què tal? Bona tarda, bona nit, depèn del dia i l'hora que ens esteu escoltant. Això són Minuts Musicals. Aquests Minuts Musicals, que és el número 310. Nosaltres ja sabeu que tenim aquesta

Doncs bé, comencem amb un paradís. El nostre confident ens diu així. El títol, el guardabosc. I ens diu, vaig créixer amb els pares que vivien en una casa de guardabosc, d'una finca molt gran, d'uns senyors molt rics. Allà només venien gent de l'aristocràcia, amb grans carruatges de cavalls. Era com si estéssim visquent dintre d'una pel·lícula.

Ens diu el confident que era com si estiguéssim visquent dintre d'una pel·lícula. Diu, la finca era molt gran. Venien gens de per tot arreu, convidats. Feien passejades a cavalls, per als camins del bosc. Havien prats, un llac, reserva de caça. I és que no hi faltava de res.

Diu que no hi faltava de res. Diu el pare feia de guardabosc. Recorria la finca a cavall, sempre. Mirava les neteges dels camins, el bosc, la tala d'arbres que es tenien que fer aclarida, pelar els suros, ocupar-se del ramat que mantenia net el

Gamer. Bé, seguim amb el confident d'avui, de què? Diu que es cuidava també del ramat que netejava els boscos. Diu i ocupar-se del refugi de caça, que no hi faltés res, ja que els convidats, quan venien a caçar, s'hi passaven allà un parell de dies. No podia faltar-hi res per ells ni per als cavalls. Menjar, begudes, roba neta...

Diu que no podia faltar res en el refugi, begudes i sobretot també la roba neta. Diu, jo vaig anar creixent i aprenent tota la feina del pare. Anava amb ell amb un cavall i portant provisions al refugi, perquè allà era un entrar i sortir de visites, igual com a la casa gran, quan es feien trobades per anar a caçar a la reserva.

Doncs que hi havia molta gent quan feien aquestes trobades de caça a la reserva. Diu també es tenia que repassar cada dia les barques del llac, perquè les visites també venien a fer passejades en barca. Alguns van sols, els més atrevits, i altres els teníem que acompanyar.

0: ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, ja estem aquí en aquesta segona part de Minuts Musicals i ara, doncs, si algú s'incorpora, farem una repassadeta en la vivència del confident d'avui. I si ens escolteu per primera vegada, doncs, si ens seguiu, bé, ja sabeu una mica de què va tot. L'ha titulat la vivència al guardabosc i ens diu així. Diu, vaig créixer amb els pares que vivien en una casa de guardabosc, d'una finca molt gran, d'uns senyors molt rics. Allà només venien gent de l'aristocràcia, amb grans carruatges de cavalls. Era com si estiguessin visquent dintre d'una pel·lícula. La finca era molt gran. Venien gents de per tot arreu. Convidats feien passejades a cavalls, per els camins del bosc. Havien prats, un llac, reserva de caça. No hi faltava de res. El pare feia de guardabosc, recorria la finca a cavall, sempre mirava les neteges dels camins, el bosc, la tala dels arbres quan es tenia que fer, aclarida, pelar els suros, ocupar-se del ramat que mantenia net els boscos i ocupar-se del refugi de caça, que no hi faltés res, ja que els convidats, quan venien a caçar, s'hi passaven allà un parell de dies. No podia faltar-hi res per ells ni per als cavalls. Menjar, begudes, roba neta. Jo vaig anar creixent i aprenent tota la feina del pare. Anava amb ell amb un cavall i portant provisions al refugi, perquè allà era un entrar i sortir de visites, igual com eren a la casa gran, quan es feien trobades de caça a la reserva. També es tenia que repassar cada dia les barques del llac, perquè a les visites també feien passejades en barca. Alguns anaven sols, els més atrevits, i altres els teníem que acompanyar. Doncs bé, fins aquí aquesta primera part i nosaltres doncs seguirem amb la vivència d'aquest confident. Déu-n'hi-do, confident, moltes coses, no? I molt a la natura. Seguim. Diu, jo estava molt content amb aquell treball. Em sentia molt afortunat de conèixer a tanta gent important. Uns dels joves que venien a muntar a cavall, unes de les noies, diu que eren de sang blava. I jo les vaig acompanyar tots els dies que varen estar allà.

Doncs bé, el nostre confident que diu que els va acompanyar tots els dies que estaven allà. Diu, els hi tenia que explicar coses de la finca. No parlaven el nostre idioma, però jo m'hi vaig esforçar i al final ens enteníem. Vàrem arribar al llac i volien anar en barca. Una es mostrava molt simpàtica amb mi i jo vaig deixar volar la imaginació pensant si ens podríem veure després de sopar.

Doncs bé, diu el nostre confident que va deixar volar la imaginació pensant a veure si ens podríem veure després de sopar. Diu, i ves per on ella va venir a veure'm a la quadra dels cavalls. I allà, al mig de la palla, va ser la primera vegada. Ella només deia, oh, mamma mia, si la condessa no es ve. Aquestes trobades es varen repetir tots els dies que els contes varen estar a la casa gran.

Bé, el nostre confident aquest diu que es va repetir aquella experiència a la quadra tots els dies mentre els contes van estar a la casa gran. Diu, jo durant el dia feia el meu treball. No volia que passessin els dies perquè se m'acabaria la gran experiència viscuda a l'estable amb la jove de sang blava. Però va arribar el dia i ella va voler fer una galopada a cavall final.

Diu, ella va voler fer una galopada final a cavall. Diu, quan ens vàrem allunyar de la casa, vàrem fer el nostre comiat entre revolcada, petons i més coses a l'herba. Allà repetia ella, oh, oh, si la condessa no es ve...

Doncs bé, el nostre confident acaba dient que li van fer el comiat, aquella revolcada allà a l'herba, i ella, que només deia: oh, oh, si la condessa no es ve. Diu: em vaig quedar sol, recordant la jove, els seus cabells enredats amb la palla i les seves paraules: si la condessa no es ve. Però jo no podia somiar res. Era el guardabosc, al servei de la finca i dels seus visitants, fossin del llinatge que fossin, de sang blava o sang vermella.

0: Doncs bé, amb aquesta experiència del nostre jove guardabosc, nosaltres acomiadem aquests minuts musicals. Gràcies, gràcies per ser-hi. Gràcies per deixar-vos acompanyar. Us ha parlat Maria Dolors Oliveres. Fins a la propera setmana. A veure què tindrem a la propera setmana. Adéu-siau.
1: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble recupera la calma després de les pluges intenses dels darrers dies. L'alcaldessa Elisabet Mejías assegura que la situació està estabilitzada i que les tasques se centren ara a avaluar els danys i arranjar els camins afectats.
2: Les tasques s'han centrat bàsicament en la restitució de danys, en continuar l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles i també en elaborar els informes tècnics d'aquestes caigudes de murs que es varen produir durant el dia d'ahir i també durant el dia d'avui en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions.
1: La Regidoria d'Obres i Serveis preveu iniciar en breu les obres dels vestidors de l'Amistat, del local de Sant Daniel i també l'asfaltatge de Tordera Park. Bàrbara Vergés, titular de l'àrea, detalla els projectes que començaran aviat després d'un any de feina tècnica i finançament.
3: Com a mínim, de totes aquelles obres que teníem sobre la taula, el projecte estarà fet, definitivament aprovat, la licitació d'alguns ja ha avançat, d'altres potser estarem en redacció a licitar, i el finançament atorgat a cadascuna d'elles. Aquest últim trimestre de l'any i al principi del següent, la majoria haurien d'estar engegades o ja quasi tot lligat perquè es puguin engegar.
1: Servei alternatiu per carretera Rodalies entre Arenys de Mar, Tordera i Maçanet de la Selva. Després de les intenses tempestes registrades durant la jornada d'ahir, la línia R1 del Maresme recupera gradualment la circulació ferroviària. No deixem parlant de trens perquè Adif impulsa la remodelació de l'estació de Tordera per duplicar la capacitat de la línia R1. El projecte en fase de redacció preveu crear una segona via d'apartat i millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. L'Associació d'Espectadors del Teatre Clavé organitza dijous una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals, obra de teatre que podrem veure el 16 d'octubre i que gira entorn a les crisis personals. Josep Navarro és director del teatre.
4: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà, evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra, és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
1: Tordera consolida l'esport saludable amb l'arrencada de la nova edició del MouFit. El programa totalment gratuït ofereix entrenaments funcionals i calistènia per a joves amb l'objectiu de fomentar hàbits de vida activa. Faran sessions de prova demà dimecres. Ens ho explica el regidor d'Educació, Pere García.
5: Tracta d'un projecte que posa en valor doncs, els hàbits saludables, una vida activa, la cohesió també i la participació doncs, de joves doncs, que habitualment no practiquen esport i per tant doncs, promou doncs, que puguin adquirir uns bons hàbits per llarg de la seva vida. No?
1: Previsió del temps per les properes hores, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Comencem aquesta jornada de dimarts parlant de nous canvis en el temps. De fet, avui esperem precipitacions, no acabarem el dia sense veure ploure. Demà a la tarda tornaria a ploure i dijous sembla que al matí tornaríem a tenir més pluges aquí a la comarca. Ja tenim temps de parlar-ne. De moment, avui hem començat el dia amb temps tranquil. Fins i tot esperem que aquest matí predomini el sol, però amb augment dels núvols que cap al migdia ja aniran tapant el cel. Aquesta tarda, primeres precipitacions de caràcter feble en un primer moment, però aquesta pròxima nit i matinada, sobretot al centre i sud del Maresme, no descartem alguns patacs d'aigua que poden ser intensos i poden acumular al voltant d'uns 30 litres per metre quadrat, mentre que cap al nord de la comarca, les precipitacions serien menys importants.
1: Ho deixem aquí actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele. Amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
0: Molt bé, contents d'escoltar-te, com sempre.
2: Molt contenta.
0: Què ens expliques avui, a veure?
2: Mira, he anat buscant, per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
0: Sí.
2: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
0: Ai, sí.
2: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que deia, nena, tu vales mucho.
0: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
2: Doncs això era de l'any 84.
0: Fixa't.
2: També hi havia aquest any La bola de cristal.
0: Ai, La bola de cristal, Assumpta.
2: Amb Alaska i Javier Gurruchaga, que triomfaron en televisió presentant un programa infantil con un toque diferente.
0: Mira, escoltem la sintonia, què et sembla?
2: Em sembla molt bonic.
0: Vinga.
1: La Caixa Tonta.

0: que tiene esa bola que todo el mundo le mola.
1: Todo el mundo le mola.
0: Molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84 una cosa molt trista que fa molt de temps, la muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, i pobre home, eh?
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo, eh?
1: I la Pantoja que deia, quiten les imatges, ho va prohibir.
0: Sí, sí, sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, pues mira, el 84.
0: Mare meva, sí, sí, déu-n'hi-do, eh? 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí, sí.
1: Després ja, al mateix temps, com Pedro por su casa...
0: Ai, com Pedro por su casa...
1: El Pedrito, mira. Ruiz...
0: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos, eh?
1: Que fa uns vídeos molt xulos, eh? L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no m'acuerdo
0: sí,
1: de nada.
0: No m'acuerdo de
1: Soy
0: nada.
1: Soy Pedro, me llamo Pedro, me llamo como, como... És graciós, eh? És molt,
0: molt
1: bo,
0: molt,
1: eh?
0: Molt, molt bo.
1: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
0: Ai, sí, que ho va comentar.
1: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael, eh?
0: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant, eh?
1: Que
0: com
1: maco,
0: un campeón,
1: que
0: eh?
1: Maco. Ai, Déu meu, que li duri, no?
0: I tant, que duri molt.
1: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
0: Oi, el Falcon Crest, assumpte.
1: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
0: Mira.
1: A veure què passava.
0: Escoltem la sintonia. Falcon Crest.

0: explica l'assumpte?
1: Jo no sé què penses, però... A veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
0: Això segur, Assumpta. Eh? Sí, sí,
1: sents
0: sí.
1: Les sintonies i dius... Ai, això m'ha arribat a l'ànima. I dius, de què era? Ai, no sé,
0: ai,
1: no sé.
0: Ai, mare meva.
1: A què sí?
0: I tant, tens raó, Assumpta.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
0: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso...

0: y la ibicenca Concha García Campoy, pobre Concha, pobreta, simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por Alan Rick Sopena. Mare meva. El Sopena.
1: El Sopena,
0: jo vaig conèixer molt. Era molt dur,
1: Sí, sí,
0: molt atent i molt dur, Molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant el Sopena.
1: Era molt, molt seu.
0: Sí, tenia la seva història.
1: I tant.
0: També hi ha Turno de Oficio.
1: Apa, Turno de Oficio. Explica una mica del Turno de Oficio.
0: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Que mono era el Galiardo.
1: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia, també. Turno de Oficio.

0: L'any 86, año de plebiscitos y elecciones e ingreso en la Comunidad Europea, pues aquí, que trae bastantes escándalos a Televisión Española.
1: ¡Mapa, mara meva!
0: Pero el brillo de luz de luna y el buen humor de media naranja endulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ya, asunta.
0: A veure, també vaya que és sempre, història,
1: I sempre hi han hagut coses d'aquestes,
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist,
0: És que la vida és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisión Española en la campaña del referéndum.
1: Apa, aquí.
0: Això a l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: Y al nombramiento de la Pilar Miró.
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a hablar por su cuenta y a deshacer todo o casi todo lo hecho por su polémico predecessor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do,
0: És molt forte, no?
1: És forte, Sempre hi han hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí, el que passa és que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscar.
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.
1: Ai, el viaje con nosotros, Assumpta.
0: Que guai, no, també...
1: I tant, i tant.
0: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
1: Ay, ay, ay.
0: Això, sí, sí, sortia un enano que era muy parecido a Felipe.
1: Mare meva.
0: Jo no me'n recordava de res.
1: Tampoc.
0: I aquí hi ha la fotografia,
1: Mare meva.
0: O sigui, que no ens inventem,
1: No ens inventem, està aquí diu, escrit.
0: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto, si la vols penjar a la xarxa.
1: Mira, la penjarem.
0: Home, home.
1: Home, sisplau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos, es deia Waldo de los Ríos.
1: Sí, sí.
0: I el Miguel Ríos,
1: sí,
0: el van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot,
1: Tot, al final...
0: I,
1: ja
0: bueno, ell es va suïcidar, el Waldo de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot. Però era un triomfador,
1: Totalment.
0: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
1: Sí, sí.
0: Molt
1: bé, doncs escolta, la vida, Assumpta.
0: Molts comentaris, no?
1: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
0: És xula, escolta'm, no?
1: Ha
0: home, avui no tenim
1: fantàstica.
0: A la Nora,
1: no passa
0: que
1: res.
0: També ens posa present una mica.
1: Una miqueta, però ja un altre dia ja vindrà.
0: I tant que sí,
1: escolta'm.
0: Sí.
1: Molt
0: doncs bé,
1: doncs
0: estat...
1: mira...
0: Aquí
1: hem comentat
0: fins a l'any 87.
1: Una mica de tot. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més
0: coses. Si volen,
1: coses.
0: Sí. Mira,
1: I tant que sí.
0: És maco sentir les músiques, Joan.
1: Que sí? Doncs mira,
0: m'encanta.
1: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurruchaga, que
0: molt
1: ens animi
0: bé,
1: una miqueta.
0: Molt bé, que sempre dona vida,
1: Vinga, doncs, viatjant, seguim amb el programa.
0: Olé.

0: Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda, com no, per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques d'Iberofon i Zafiro. El 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon. I el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, L'arbre, Bésame mucho, Com el vent, L'emigrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, O esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem no. Ja perquè té,
1: bueno,
0: un currículum,
1: és que té un currículum, jo la
0: impressionant,
1: conec.
0: I encara en queda, que ara en parlarem amb ella perquè això és llarguíssim,
1: Sí, sí, de fa tants anys, i és una persona com molt, molt entranyable, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre programa que es fes hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també érem molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem i no sé, eren com molt rebeldes, no, tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran aprecio.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Cantats.
2: Però el que m'anava a ser l'any 63,
0: Ah, 63. Sí. Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, sí, i el festival aquest de València, no sé quin festival era. Era el festival de Venècia, no de València.
0: De Venècia. Ah. Venècia, tens raó, de Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí, ja dic jo, que a València no faig temps.
0: No, és veritat, és veritat, el festival de Venècia, tens raó tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu, nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt, i a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió, i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor, i que va ser una de les presentadores, i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat, pas desapercebuda, ja t'ho dic jo.
2: No m'hi he entretingut fent encaix de boixets, no.
1: Jo recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que vaig anar al teatre a veure també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia res.
1: Jo recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans sí, sí. No feia res, jo em dedicava a estudiar i després del Se'n va anar vaig continuar estudiant, clar. Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar.
0: No et deixava cantar?
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar, i a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar, que no em deixés cantar. Ai, que no, jo no, tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que si, ell em va dir, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat, i no, i bé, ens vam entendre molt bé. Les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo per exemple que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quin quins avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com ha canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podries explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini, si recordeu.
1: Ara, sí senyora.
2: Amb l'Audet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tots. I el que passa és que les cases de discos de tant en tant feien algun còctel, alguna trobada, així amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè perquè... era més... era tot molt més pla i més clar i estàvem, i nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra, que nosaltres si no cobràvem a l'hora de treballar.
0: Exacte, deixa'm escoltar, sí, què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta. Vale. Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
2: Quin pito.
1: Quina veu més de veritat.
0: Oh, com ha canviat tot.
1: És que es veu
2: que no, ha canviat la manera de fer les coses. Però els cantants no han canviat.
0: Però aquestes cançons han quedat de per vida. Aquestes
2: cançons... I no les pot explotar.
1: No.
2: No les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Mm. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom... sembla que neixi ensenyat i si una cosa no van sobre segur no volen saber res i així s'estan perdent molts valors perquè hi ha gent molt vàlida avui en dia, també
0: hi ha molta cosa prefabricada, això
1: molt.
0: Sí,
1: mira,
0: sí,
1: bueno, dia...
2: sí, però jo he sentit de gent he sentit gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha moltes,
0: n'hi ha que en sí, sí. Però n'hi ha que
2: sí, però jo he sentit gent molt vàlida que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No,
0: segurament.
2: Però és allò, saps? Facint de Benavente, los intereses creados.
1: Sí, senyora.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que tenen les veus molt precioses.
0: Escolta'm,
2: però això és que els enganxi algú que cregui en ells. Que, és a dir, que cregui en el cantant, no a fer negoci.
1: Exacte,
2: perquè ara, avui en dia, els cantants semblen clínics, usar i tirar.
0: Aquí està.
1: Sí.
0: Operació Triunfo mateix, per
1: exemple.
0: Jo
1: no sé qui era l'altre dia que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala que t'estiu.
2: No, però hi ha gent de campanetes i ui, tots aquests que totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data de i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de 6 gales, 10, quan nosaltres en fèiem, allò que dèiem doblete. Acabar de treballar en un poble i anar a un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant.
2: Però clar, tot ha canviat també, clar, és que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser, allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor la qualitat de so també.
2: Sí,
1: que ha perdut.
0: Home,
1: déu-n'hi-do,
0: la qualitat que hi havia,
1: La qualitat, perquè per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc d'això de vinil. A 30 cèntims, i em vaig parar
0: a
1: com
0: 30
1: un respecte,
0: cèntims, mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims, i jo em vaig parar i vaig dir, oiga, què passa con estos discos? Dice, bueno, va la gente, los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos.
2: No,
1: nosotros los cogemos y los vendemos a travesera.
2: No sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira,
2: i trobar, el que passa és que, bueno, potser hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes fortunes.
0: Joies, no?
1: Sí, senyor. Jo també els tinc guardats tots,
2: Sí,
1: tinc com,
2: però no meus, no.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, ja tinc tota una col·lecció de la Barbra Streisand,
1: sí,
2: i tota una col·lecció del Frank Sinatra,
1: sí.
2: I tota una col·lecció del Tony Bennett, ja, escolta,
0: Tony
2: ja,
0: Bennett.
2: I tinc un
1: Michael Jackson té tots els vinils, la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això. El dia que vulguis fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, o jo tornaré perquè és que hi havia discs de veritat que valien la pena, Però molt,
2: sí.
1: Molt.
2: Mm.
1: Hi havia com una habitació plena. Jo dic,
2: sí, bueno, mira, no.
1: No, és que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs, sí. Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival d'Eurovisió, portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió.
2: Que això... Està fa tant gràcia, quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit?
2: Eh?
1: De quin color era el vestit?
0: Blu.
2: Blau,
0: no?
2: Blau, o sigui, com... turquesa, clar.
1: Escolta'm,
0: jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit podria ser que estava dissenyat per el Pertegaz,
2: sí,
0: Manuel Pertegaz, sí. I pesava 14 quilos.
2: Sí, no pesava, no pesa.
0: Pesa 14 pesa. Quilos. Mm. I sí, estava sí. Compost per uns canutillos, no, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No,
0: eh?
2: És un turquesa clar.
0: Turquesa clar i tres collars.
2: Sí, portava tres collarets, es veu que no en van tindre prou i ala.
0: I escolta, i pesaven un quilo, d'un
2: sí,
0: quilo, cada collaret.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm.
2: Sí, bueno, però
0: I atenció, vas cantar El Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No, no, no. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès,
2: sí.
0: I serbo-croata.
2: Serbo-croata, sí.
0: Sí, que déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. És que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, ja va ser un moment de bogeria.
0: De bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però, escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant. Allò va ser
2: un terrabastall.
1: Clar, llavors era molt impressionant.
0: Hi havia, en aquell any, hi van participar artistes com, per exemple, Lulu, del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara, de França,
2: sí.
0: I Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I, escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no?, de mans de la Maciel.
1: Què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure en una revista.
0: Sí.
2: I les revistes, i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré sí. quina revista és, perquè tampoc no...
1: Les revistes de los dentistes, que quan
2: no vas... No li vull fer publicitat.
1: No.
2: Aquestes revistes, sí. que si no es claven amb la gent. I llavors
0: no
2: posaven, i posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí. Uh-huh.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Qué dios.
1: Qué alegre, qué bonito.
2: Y llavors, pues, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, qué burros.
2: Y escolta, ara, la Maciel
0: burros. Està... Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues clar, escolta, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burros?
0: Per favor.
1: I a part, que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillar, maquillada, depèn del pla, no, de la forma.
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que sigui està... molt ben conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima, Salomé.
2: Sí, bueno, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic la trauré d'aquí. Però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra. Pues no,
2: sí, com ja veig aquella foto que jo devia tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per l'amor de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem, perquè canviem tot.
0: Clar.
2: I tothom ens fem grans, i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es
0: home,
2: fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí.
1: Sí.
2: Però és la mala idea que hi ha.
1: Hi ha molt mala idea.
0: La mala fe aquesta, hi ha molt mala fe.
2: Sí, hi ha mal estil, mala idea, van a fer mal.
0: Van a fer mal.
2: I no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado, i clar, estava ara, ella, sí, que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar,
2: estava ella amb un barret i tot, de vestir d'aquella manera que va ella, que sembla que porti crap i coses d'aquestes.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Però bueno, ella va com li dóna la gana.
0: Clar,
2: i després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: Tempos passats jo perquè no sé qui són els que ho ha fet, però penso bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
0: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat molt tot, i moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
2: Pues escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
0: És que ha canviat.
2: No m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
0: sí.
2: un festival de sonats,
0: sí,
2: un festival de coreografies, a
0: sí.
2: veure allà qui la fa més grossa.
0: És que aquí
2: no
0: està, aquí està.
2: No
0: aquí està, aquí està, perquè
2: però,
0: ara premia el show, premia el show a la cançó.
2: Sí,
0: sí, no es
2: però, busca. Però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que la paga i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus. Si no vols, fora.
1: Bueno, també com ahir els Premis Max, que tothom parlava de l'IVA, i és clar, cada any parlen del mateix, i clar, la gent també n'està una mica cansada, el públic.
2: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
0: Hombre, Déu-n'hi-do,
2: eh? És una cabronada aquest IVA tan gran.
1: Però és que jo no sé què tenia.
0: Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els hi va fer una botifarra.
1: Ja.
2: Jo no sé què els hi va fer,
1: però potser és la que té menys dret a queixar-se.
2: Tampoc hi ha que arribar a l'ordineria.
0: No, tampoc.
1: Clar, tampoc té tant dret a queixar-se, vull dir, hi ha gent que sí que es podria.
2: Però
1: avui
2: dia l'espectacle està molt
0: castigat,
2: molt
0: eh? Està castigat,
2: I si continuen matxacant-lo d'aquesta manera, encara ho estarà més de malament.
0: I
2: de l'espectacle viu molta gent. No viu només el que dona la cara. cara. Clar. A darrere dels que donen la cara hi ha molta gent.
1: Home. Moltes
2: hi ha
1: famílies.
2: Músics, hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
0: I tant.
2: I s'està acabant perquè, escolta, aquest IVA tan alt, coi, perquè no el posen a l'IVA, jo què sé, anava a dir un disbarat.
1: Sí,
0: ja
1: t'hem entès.
0: Ja t'hem entès.
1: T'hem entès perfectament.
0: Sí, perquè és que realment que és una... Bueno, és denigrant, perquè certament la gent que és molta, que es pensa que són quatre gats, que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
2: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
0: Molta gent, molta.
2: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva,
0: mira,
2: té un 21%.
0: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals, m'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
2: I et foten una clatellada, sí, que et deixa, sí, tremolant.
0: Tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o el meu pare, o qui sigui. Va, anem als quatre, mira, ja són 100 euros.
2: No, és privatiu.
0: No pots.
2: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè és, no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista. Que és el... Com se diu aquest noi? Ai, aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
0: Ah,
1: Alberto.
0: No, que fa imitació.
1: El Dani Rovira, Alberto.
2: No, que estava de jurat a Tocara Me Suena.
0: A Tocara Me Suena.
2: Ah,
0: sí. Pot ser... Ah, sí, el Carlos Latre.
2: El Carlos Latre,
0: és boníssim.
2: Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
0: Sí.
2: Doncs, escolta, una butaca val 34... Sí. Euros.
0: Sí, sí. Ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
2: 34 euros, una.
1: Sí, sí.
2: Només que vagin quatre persones...
0: Compte.
2: A rap estira cabells, doncs.
0: Compte amb això.
2: No, clar, escolta, hi ha molta gent, doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot. Mm. Doncs, coi, deixeu-vos estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
0: Això.
2: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
0: Ah.
2: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
0: Sens dubte.
1: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
2: Sí,
1: una a Sant Cugat, l'altra no sé on...
0: Clar, perquè és
1: perquè,
0: que en part
1: clar,
0: és això.
1: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
0: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
1: Que no val la pena.
0: I jo de què visc?
1: Clar.
2: Sí. No, està tot molt tronat, També s'ha de dir que la vida ha canviat molt,
0: sí,
2: i els gustos també han canviat.
0: També.
2: Però, de totes maneres, hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan. I quan es fan, la gent no hi va perquè és massa car.
1: Sí, tens raó.
0: I tant. I de la televisió, què me'n dius, Salomé? Perquè avui dia la televisió, poca cosa.
2: Mira, nen, jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
1: Clar.
2: Ja està, perquè, escolta, hi ha gent que es baralla. Gent que...
1: Ui, tot el dia, aquesta tarda.
2: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir mai ni una paraulota.
1: I sempre,
2: la gent es tirava de cul per terra.
1: I sempre deien que lo important no era posar-te amb les persones, sinó fer imitacions. O sigui, el que parlava ell,
2: si no es posen amb aquest, amb l'altre, que si un és geperut, que si l'altre és tartamut,
0: no es ven,
2: que si l'altre ja no fan gràcies.
1: No.
0: I a més, aquests programes, tot està manyat, tot és una pantomima.
2: Sí.
0: Tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
1: Home, jo està ple, però tiradíssim,
0: Tots.
2: Jo, és que no, si no són o pel·lícules o sèries, però sèries que comencen i acaben, Aquestes que duren una botifarra...
0: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
2: Tampoc m'interessen.
1: No.
2: Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula, o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula, si m'interessa, i després et dic una altra cosa. Et fan... que jo també ho comprenc, escolta. Les privades viuen de la publicitat, per tant, tenen que posar publicitat.
1: Sí.
2: Però estàs veient una pel·lícula i t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora. I tot un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres! Quan torna la pel·lícula ja no saps de què va.
1: Sí.
2: Però jo, per això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat, i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però, clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
1: O agafar un vídeo que tens tu, una pel·lícula que t'encanta, i te la poses i ja està.
0: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns, ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
2: Moltíssim.
0: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de Over the Rainbow, que, bueno, a mi m'encanta.
2: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, Salomé.
2: Cuida't
0: molt.
2: Igualment, un petó per tot.
0: Fins demà.

0: La gent el critica, li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Yo sé que me critica. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels Encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc Antoni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa, doncs hi han coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt, molt, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també soc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohouse. L'afrohouse té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohouse, què significa?
2: Afrohouse és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva canció, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser.
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O
2: sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà, ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí, sí.
1: La gran Shakira.
2: La gran Shakira. Sí, sí, he treballat dos cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt. I com a ballarina professional, doncs tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, sí. I bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, i sí. Què més?
2: Sí, bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més. Si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això perquè és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no, no, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant, i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs vés de preparar pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, Welcome. El seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons. Doncs
1: pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala. Bueno, doncs pues vés a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, però és que no calla, la xerra, què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, però és que no calla, la xerra, què xerres? De què xerres?
3: Dices, Toni, que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
3: Ah, no.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud, nada.
1: La caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes? Ah, però hi ha el David. Hola, David. Hola. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslón.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient.
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: El canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, perquè ja volen... La xarxa de televisions locals.
1: No, però no, les xarxes, com van les xarxes? Tu porto
5: molt
1: les xarxes.
5: Bé, molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però ojo, quina caixa, eh? És una caixa ben grossa, això és un...
1: L'important és que posin monedes. Perquè
5: molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls al becari que em prepari la informació, bueno, que els hi he demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Ah. Bueno... Qui és?
1: La burbuja precedent.
6: Sos el tapón codorni o el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, pero qué mariquita que va.
6: Pero qué haces, Toni, qué haces, qué es una charcha. Me estaba vuelvo loco. Una charcha no es esa que se pone a cuatro patas en una casa, una charcha.
1: Pero vas todo dorado.
6: De burbuja Freixenet, Toni.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
6: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja... El chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco. Pluma gay o cuál es el otro de tus...
6: Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
6: La canción fa... Agente, deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro. A ver.
6: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja... Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, eh?
1: Pluma gay.
6: Marica tú, marica yo, marica quién, marica...
1: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
7: La Alba Moreno.
1: Qui és Alba Moreno?
7: Pues una cantant molt, molt important.
1: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
7: La Vega
1: sí que ho sé. Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
7: No sé què li passa a la Vega.
1: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
7: No, no.
1: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
7: Sí, sí, m'ho ha dit. Però a mi m'agrada, no?
1: Ara que ha marxat ella, t'has quedat penat.
7: això no ho puja a la ràdio.
1: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
7: Sí.
1: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
7: Claro.
1: Ah, tu em pots seguir somiant. Estàs trist.
7: Uf, molt, molt.
1: Mira, en vez d'estar molt preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
7: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
1: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
2: Sí, l'he preparada.
1: De qui?
2: D'Alba Moreno.
1: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
2: Ah, ostres.
1: Que no m'ho preparat el noi que ve. Pues si tinc com a tu l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me doncs sortir de la vostra finestra.
0: A tu, Toni.
1: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
0: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu. Pluma, gai, pluma, pluma, pluma, gai.
8: Marica, qui és? Marica, tu.
9: El racó de Toni Rovira.
8: Marica,
10: hola a todos, soy Ricky García de Yotele, os mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes, por supuesto a Joan, a Asunción y a todos los que estéis escuchando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
9: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.

0: Vamos a ver quién me amonó.
1: Porque cuando me miras es agua a la boca. Calma mi sed.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i envio una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, a reveure.

0: FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar.
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble recupera la calma després de les pluges intenses dels darrers dies. L'alcaldessa Elisabet Mejías assegura que la situació està estabilitzada i que les tasques se centren ara a avaluar els danys i a arranjar els camins afectats.
5: Les tasques s'han centrat bàsicament en la restitució de danys, en continuar l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles i també en elaborar els informes tècnics d'aquestes caigudes de murs que es varen produir durant el dia d'ahir i també durant el dia d'avui en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions.
4: Dimarts 6 d'octubre de 2026, la Regidoria d'Obres i Serveis preveu iniciar en breu les obres dels vestidors de la pista de l'Amistat del local de Sant Daniel i l'asfaltatge de Tordera Park. Bàrbara Vergés, titular de l'àrea, detalla els projectes que començaran aviat després d'un any de feina tècnica i també finançament.
6: Com a mínim, de totes aquelles obres que teníem sobre la taula, el projecte estarà fet, definitivament aprovat, la licitació d'alguns ja ha avançat, d'altres potser estarem redacció a licitar i el finançament atorgat a cadascuna d'elles. Aquest últim trimestre de l'any i al principi del següent la majoria haurien d'estar engegades o ja quasi tot lligat perquè es puguin engegar.
4: Servei alternatiu de per carretera a Rodalies entre Arenys, Tordera i Maçanet de la Selva. Després de les intenses tempestes registrades durant la jornada d'ahir, la línia R1 del Maresme recupera gradualment la circulació ferroviària. I Adif impulsa la remodelació de l'estació de Tordera per duplicar la capacitat de la línia. El projecte en fase de redacció preveu crear una segona via d'apartat i millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. L'Associació d'Espectadors del Teatre Claver organitza dijous una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals. L'obra de teatre serà el 16 d'octubre i gira entorn a les crisis personals. Josep Navarro és director del teatre.
7: Bueno, amb Les coses excepcionals hi haurà, evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra... és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
4: Tordera consolida l'esport saludable amb l'arrencada de la nova edició del Mou Fit. El programa totalment gratuït ofereix entrenaments funcionals i calistènia per a joves amb l'objectiu de fomentar hàbits de vida activa. Farà una sessió de prova demà dimecres. Ens en parla Pere García, regidor d'Educació.
8: Tracta d'un projecte que posa en valor doncs, els hàbits saludables, una vida activa, la cohesió també i la participació doncs, de joves doncs, que habitualment no practiquen esport i, per tant, doncs, promou doncs, que puguin adquirir uns bons hàbits per llarg de la seva vida. No?
4: A punt, pel que fa el temps, amb en Joaquim Serra.
9: Bon dia, comencem aquesta jornada de dimarts parlant de nous canvis en el temps. De fet, avui esperem precipitacions, no acabarem el dia sense veure ploure. Demà a la tarda tornaria a ploure i dijous sembla que al matí tornaríem a tenir més pluges aquí a la comarca. Ja tenim temps de parlar-ne. De moment, avui hem començat el dia amb temps tranquil. Fins i tot esperem que aquest matí predomini el sol, però amb moment dels núvols que cap al migdia ja aniran tapant el cel. Aquesta tarda, primeres precipitacions, de caràcter feble en un primer moment, però aquesta pròxima nit i matinada, sobretot al centre i sud del Maresme, no descartem alguns patacs d'aigua que poden ser intensos i poden acumular al voltant d'uns 30 litres per metre quadrat, mentre que cap al nord de la comarca, les precipitacions serien menys importants.
4: Informatiu de Ràdio Tordera que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada amb el Tordera en directe i avui amb les píndoles de salut en col·laboració amb els professionals del CAP Tordera i de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva. Tot plegat en aquesta edició de l'informatiu d'aquest dimarts 6 d'octubre. Comencem.
3: serveis informatius de Ràdio Tordera.

L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha fet balanç de la situació al municipi després de les fortes pluges de les últimes hores. Segons ha declarat, a hores d'ara, la situació està estabilitzada després dels forts aiguats de diumenge i dilluns, on es van recollir uns 200 litres per metre quadrat. Mejías ha explicat que les tasques s'han centrat bàsicament en l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles

0: el temps que pot fer demà a la nit, que segons ens informava la nit de dimarts a dimecres també podem tenir ruixats importants.
1: Durant la jornada d'ahir, els tècnics municipals van estar revisant l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsavinyà, Vall de Maria i Gelpí. Un episodi de pluges que ens deixa el balanç tràgic d'una persona morta a Tordera a causa d'una caiguda de mur al caravaning Costa Brava el passat diumenge. La regidora d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Tordera, Bàrbara Vergés, ha anunciat l'inici imminent d'una nova temporada d'obres al municipi després d'un any de treball intens en la redacció de projectes, aprovacions i finançament. Un dels projectes que ja s'havia avançat i que començarà en breu és la reforma dels vestidors de la pista de l'Amistat. Segons la regidora, es tracta d'unes instal·lacions molt antigues i que necessitaven un canvi de cara.
2: Un rentat de cara en el sentit de que és una instal·lació antiga, té molt de rodatge, molt d'ús, i per al finançament que teníem doncs vam decidir doncs m'esport doncs una de les ubicacions a actuar o executar és els vestidors de l'Amistat.
1: Pel que fa a obres d'asfaltatge, Vergés ha confirmat que aquest és el tercer any que la Diputació de Barcelona atorga una subvenció nominativa per a via pública. Enguany, les actuacions se centraran bàsicament a Tordera Park i en algun punt a Terra Brava. La regidora ha justificat la necessitat d'aquestes obres perquè es tracta de zones organitzades de fa molts anys amb un ferro molt desgastat.
2: Vull dir, hi ha moltes zones que hauríem de fer, eh? Ja que no acabaríem perquè quan... acabem per aquí, s'hauria de començar per allà perquè ja té el seu desgast, però bé, intentem de tot el que tenim amb els tècnics doncs mirar els amidaments i prioritzar el que està pitjor i també una mica també anar repartint per zones, no sempre fer per exemple sempre les mateixes zones, sinó repartint tot el municipi les necessitats que hi ha, doncs prioritzar-les i anar diguéssim tatxant d'aquesta llista que necessitem doncs renovar aquest asfalt.
1: El polígon de Can Verdalet també rebrà una actuació destacada marcada en la línia de subvencions per a la millora de polígons. Segons Vergés, es tracta d'una zona també amb molts anys d'antiguitat que tocava una actuació.
2: I aquí aprofitem l'asfaltatge d'una part amb el canvi de canonada, perquè ja que havíem de tocar doncs, el ferm, doncs, també canviant canonada, que també hi havia també algunes fuites considerades doncs, importants, i també doncs, reparar-les.
1: Un altre dels projectes que està a punt de començar és el local social de Sant Daniel, una proposta sorgida dels partits que demanaven un espai per a la població. El projecte preveu fer-hi una sala polivalent perquè els veïns puguin tenir un lloc de trobada per a les seves activitats. Vergés ha recordat que recentment ja es va retirar la coberta de l'antic edifici i ara falta executar la part del local.
2: Sí que tenen la zona d'equipament, que hi ha el parc infantil, la zona esportiva, i allà mateix antigament i ja hi havia, bueno, ja l'edifici, però aquest està molt vell, està en desús i el projecte va en línia doncs a fer una sala doncs polivalent i que puguin tenir un lloc de sessió per quan facin activitats i també vam retirar ara no fa gaire la coberta d'amiant i ara hem d'executar doncs la part del local.
1: El consistori confia que la majoria d'obres tindran el projecte fet, l'aprovació definitiva i el finançament atorgat i que en aquest últim trimestre de l'any i principis del següent la majoria haurien d'estar engegades. La regidora ha destacat el paper fonamental dels diners provenents d'altres administracions com la Generalitat i la Diputació per poder tirar endavant tots aquests projectes.

Després de les intenses tempestes registrades durant la jornada d'ahir, la línia R1 del Maresme recupera gradualment la circulació ferroviària, tot i que ho farà amb diverses disfuncions i afectacions significatives en el servei habitual. Segons ha informat Renfe, s'ha establert un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram comprès entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes i que afectarà els usuaris de l'estació de Tordera. D'aquesta manera, l'operativa ferroviària de la línia R1 queda dividida de la següent manera. Servei en tren en el trajecte complès entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar i servei alternatiu per autobús en el tram entre Arenys de Mar, Tordera i Maçanet-Massanes. Es recomana a tots els usuaris

0: i viatgers de Tordera i de la comarca consultar l'estat actualitzat dels horaris i preveure més temps de trajecte a causa dels transbordaments necessaris per completar els recorreguts. Hem de recordar que Adif ha posat en marxa el projecte de remodelació funcional de l'estació de tren de Tordera, la línia R1, una actuació que té com a objectiu principal augmentar la capacitat de l'infraestructura passant d'una a dues vies mitjançant la construcció d'una nova via d'apartat. Aquesta mesura busca millorar l'operativitat, l'encreuament i la regularitat dels trens en un tram de via única que actualment limita el servei. Segons la informació facilitada, el projecte també inclou millores integrals d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, amb l'adaptació d'andanes i passos per garantir la mobilitat universal i l'accés sense barreres arquitectòniques al tren. L'actuació forma part dels projectes de millora de la xarxa ferroviària catalana, impulsada per Adif per modernitzar instal·lacions. Actualment, el projecte es troba en fase de redacció. Adif ja va executar el contracte de consultoria tècnica per definir exactament la solució constructiva. En tractar-se d'una actuació marcada en el programa Transformem Rodalies, encara no s'ha concretat ni el pressupost total ni la data d'inici de les obres sobre el terreny. El tram nord de la línia R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes funciona actualment en via única. Això provoca que si un tren arriba tard, l'altre hagi d'esperar obligatòriament en una de les poques estacions amb encreuament. La nova via d'apartat a Tordera permetrà que dos trens es creuin, cosa que augmentarà la regularitat del servei en cas de retards generals. L'estat d'aquest tram està sota el focus de la Generalitat, que manté converses d'acord amb el traspàs complet amb l'infraestructura R1, incloent-hi també les vies de la Sagrera i Maçanet. Aquest fet podria alterar o accelerar el finançament d'actuacions com aquesta de Tordera. Amb aquesta intervenció, Adif reafirma la seva aposta per modernitzar la xarxa de rodalies i millorar l'experiència dels usuaris. I en el marc de la programació de tardor del Teatre Claver, l'Associació d'Espectadors organitza aquest proper dijous, 8 d'octubre a les 7 de la tarda, una lectura dramatitzada de l'obra Les coses excepcionals, com a activitat complementària a la funció que tindrà lloc el 16 d'octubre. La proposta vol oferir un espai compartit per apropar-se a l'univers de l'obra i aprofundir en les qüestions que planteja. Les lectures dramatitzades són una de les activitats que impulsa l'Associació d'Espectadors amb l'objectiu de enriquir l'experiència dels espectadors i espectadores i afavorir la reflexió i el debat al voltant de les propostes escèniques. Les coses excepcionals de Sixto Paz Produccions és una comèdia lluminosa sobre les crisis personals que aborda, amb sensibilitat i sentit de l'humor, qüestions com la depressió, els vincles familiars i allò que estem disposats a fer per les persones que estimem. Ens parlava de la lectura i també de l'obra el director del Teatre Claver, Josep Navarro.
1: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà, evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra, és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses. Pots passar un rato entretingut, reflexiu i divertit.
0: La lectura està dissenyada i coordinada per Quimaro i tindrà lloc al Teatre Claver. L'activitat està oberta a les persones interessades a compartir una estona de lectura i reflexió al voltant de l'espectacle. La lectura serà, recordem-ho, dijous a les 7 de la tarda i la obra de teatre, la funció de les coses excepcionals, serà el divendres, 16 d'octubre a les 8 al Teatre Claver. Una lectura dramatitzada que es podrà seguir en directe per aquí, per Ràdio Tordera, pel nostre canal de YouTube.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'Ajuntament de Tordera, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn, ha donat el tret de sortida a la nova edició del projecte MouFit, una activitat esportiva extraescolar dissenyada per allunyar-se de la competitivitat tradicional i centrar-se en la salut i la diversió. Després del bon acolliment de les primeres experiències, el municipi recupera aquesta iniciativa gratuïta que s'allargarà des del mes d'octubre fins al desembre. El programa s'adreça específicament a joves nascuts entre els anys 2012 i 2014, amb una mirada posada especialment en aquells nois i noies que habitualment no estan vinculats a cap pràctica física regular. Dues tardes a la setmana els inscrits participaran en sessions energètiques que combinen rutines de treball funcional, circuits per estacions, calistènia i dinàmiques de grup. L'objectiu, subratllen des de l'organització, és fomentar tant el desenvolupament físic com el personal, prioritzant la constància i la participació activa per sobre dels resultats. El regidor d'Educació, Pere García, explica la importància d'aquesta proposta.
2: Tracta d'un projecte que posa en valor els hàbits saludables, una vida activa, la cohesió també i la participació de joves que habitualment no practiquen esport i, per tant, promou que puguin adquirir uns bons hàbits per llarg de la seva vida, no? Perquè creiem que això els pot ajudar a tenir una millor salut física i emocional, perquè evidentment reforça l'autoestima, la confiança, el fet de poder-se superar, i valorem també aquesta cultura de l'esforç, de la constància que l'esport també genera.
1: Més enllà de l'exercici, el projecte MouFit té una clara vocació integradora amb l'entorn. L'activitat busca dinamitzar els espais i equipaments municipals a l'aire lliure, com la pista del pavelló o el parc de calistènia. D'aquesta manera, es pretén que els joves descobreixin i facin seus aquests entorns, convertint-los en espais positius per la convivència. El proper dimecres, 7 d'octubre, hi haurà la primera sessió de prova oberta a tothom a 5:45 a la pista exterior del pavelló dels Països Catalans, per tal que els joves poguessin tenir un primer contacte amb la dinàmica dels entrenaments. Actualment el període d'inscripció continua obert, però les places són limitades i s'acabaran tan bon punt s'omplin tots els grups.

0: Les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb un rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit la inauguració del nou curs, marcat pel repte de garantir el relleu generacional i per les incerteses, també, del futur del sector. Ens ho explica en la següent crònica Noelia Burgos.
1: Les escoles agràries de Catalunya comencen el curs amb rècord d'alumnat. 770 estudiants, un 9% més que l'any passat. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat el paper de la formació per garantir el relleu generacional.
2: Que som el primer sector de l'economia, però que necessitem persones formades, necessitem joves que entrin a l'activitat, que vegin que es poden guanyar la vida, i sobretot també necessitem generar inversió necessària per ser competitius en un món que ha canviat, molt difícil, pel canvi climàtic, pels moviments geopolítics.
1: Tot i això, els alumnes alerten de les dificultats del sector condicionat pels preus i l'acord amb Mercosur. Ho explica Saúl Culler, estudiant del grau superior de ramaderia i sanitat animal.
3: Ara diuen, té futur, però aviam, mateix, què vols que tingui futur? Si ara volen que tot Mercosur ve tot cap aquí, que algun dia no cardem. Ja, si volem futur, si voleu que la pagesia d'aquí es guanyi la vida i s'hi pugui guanyar bé, doncs... Que ens ajudin a nosaltres, no que ajudi la gent de fora.
1: La formació agrària busca així preparar nous professionals i facilitar la incorporació de joves al sector.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya qualifica d'històric l'episodi de pluges de les darreres hores amb valors mai vistos. Les àrees del Barcelonès, Vallès Oriental i el Maresme han estat les més perjudicades pel creixement de rius i rieres i les més afectades per l'episodi de pluges que encara no ha acabat. Sarai Sarroca és directora del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Doncs aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya. És una situació que ha tingut una repercussió important en moltes estacions meteorològiques que anem monitoritzant.
0: Davant les recomanacions d'evitar desplaçaments en alertes com les rebudes els darrers dies, l'Estatut dels Treballadors dona cobertura legal quan es declaren restriccions de mobilitat o confinaments. Es prioritza el teletreball, però si no és possible, segons l'Estatut dels Treballadors, aquell dia poden absentar-se de la feina sense perdre la part proporcional del salari. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha insistit que l'Estatut dels Treballadors dona plena cobertura.
5: Per tant, hem d'afavorir una interpretació, quan hi ha moments com aquests, doncs flexible d'aplicació d'aquest article. Sí, la resposta és sí. Quan hi ha riscos pels treballadors, doncs evidentment opera aquest article.
0: Previsió del temps per aquest dimarts i per les properes hores. Tots els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Comencem aquest dimarts amb una situació meteorològica marcada per un nou canvi de temps que ens arribarà al llarg d'aquesta tarda, sobretot aquesta pròxima nit. De moment, aquest matí hem començat el dia i també aquesta nit sense precipitacions. Esperem que el matí domini el sol fins a mig matí aproximadament. Després augmentarà la nuvolositat i aquesta tarda tindrem el cel força ennuvolat a tot el Maresme. Com dèiem, amb precipitacions que ja durant la tarda començarien a arribar aquí a la comarca. En un primer moment de caràcter feble i poc important, però aquesta pròxima nit i matinada podem tenir nous xàfecs localment de caire tempestuós que sobretot es concentraran al centre i sud del Maresme. Localment es podrien superar els 30 litres per metre quadrat. Cap al nord de la comarca sembla que les precipitacions serien menys destacables. De cara a demà encara quedarien força núvols, fins i tot a la tarda tornaríem a tenir alguns ruixats, sembla que poc importants, i atenció perquè tot apunta que de cara a la matinada, primeres hores del matí de dijous, tornaríem a tenir noves tempestes, en aquest cas més probables cap a l'àrea del Maresme Nord. Ho haurem d'anar seguint. Avui amb temperatures que les mínimes s'han mantingut pràcticament sense canvis, les màximes pugen una mica, els vents bufaran fluixos, giren cap a sud-sud-oest aquesta tarda i la situació marítima que continua dominada per la mar de fons. De cara a demà, esperem vents més variables amb unes temperatures que en conjunt han d'experimentar pocs canvis, baixarien una mica però poca cosa, i de cara a dijous aquest descens serà una mica més marcat per arribar a un divendres en el qual les temperatures nocturnes sobretot seran clarament més baixes.

0: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals per al 29 de novembre, la qual cosa, vist el context de crispació i rancúnia caïnita, fins i tot histèria col·lectiva que destila el frontisme de PP i Vox contra el progressisme, contra Catalunya i contra els tres pilars bàsics de les polítiques socials, sanitat, educació i pensions, ens posa per davant la necessitat d'una participació massiva a fi efecte d'apuntalar les polítiques que fan la vida una mica més fàcil davant el capitalisme salvatge, sobretot tenint en compte votar amb seny partits que no odien Catalunya com PP i Vox. Cal un mandat clar i transparent en favor d'una societat oberta i plural on la rancúnia no tingui cabuda. Escoltem totes les opcions polítiques, catalanistes, i votem en conseqüència. Participem en massa versus l'opressió. No passaran.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1 FM.
4: Tordera en directe, allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
5: Les últimes setmanes es parla molt de la nova normativa de la DGT que permetrà a les motocicletes circular pel voral en cas de retencions a la via. Per entendre com afectarà els conductors, estem aquí a Tordera en directe amb l'Òscar Caimel, propietari de l'autoescola L'Òscar. Òscar, què tal? I bon dia, gràcies per atendre'ns.
6: Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
5: Bé, primer de tot, just hi ha hagut uns aiguats aquest cap de setmana. Per tant, pregunta que creiem obligada amb els aiguats que ja han succeït durant aquests dies o fins i tot dilluns al matí. De quina manera s'ha de conduir en cas de pluja? Perquè hi ha molta gent que de vegades no ho sap o el cotxe li gira.
6: Bueno, jo sempre dic el mateix, que hi havia doncs, el típic examinador que te diu per aquí, per allà, i després nosaltres amb l'alumne li hem d'anar dient, escolta'm, si a la calçada hi ha molta marca vial o els passos de vianants estan pintats, sempre anticipa't, frena, sempre molt més aviat. Intenta sempre passar per on no hi ha la pintura. Però ara es veu que està de moda pintar passos de vianants i passos de ciclistes i pot ser de colors molt millor. Aleshores, bueno, jo el que recomano als meus alumnes és, si plou, jo no agafaria la moto. I crec que hauria d'estar prohibit, però això no es farà, anar de nit amb moto. Hi ha gent que diu, home, però jo per anar a treballar necessito la moto, ja, però és de nit. Quin problema tenim? Que per la zona on estem hi ha molt de força, clar. Automàticament jo, fa anys enrere, venia amb la família de Malgrat cap a Tordera i aquí a, bueno, l'altre restaurant, no és igual. I jo anava a 90 i em va sortir un port senglar de sota les barreres de protecció. Clar, en aquell moment tens dues opcions, o anar contra ell o fer un cop de volant. Anar a 90 i fer un cop de volant volques el vehicle. Per tant, jo crec que anar amb moto de nit hauria d'estar prohibit, però clar, tot això no depèn de nosaltres, i bueno, de la política, la legislació, bueno, tot una miqueta.
5: I tornant amb el tema això de la política o legislació, ara com bé dèiem a l'inici de l'entrevista, aquesta nova normativa, no, que sortirà, o més, més ben dir que ja sortí, que permet aquesta circulació pel voral dret en retencions per un màxim de 30 quilòmetres, que bé, que hi ha matisos, no? Com a professional, Òscar, trobes que aquesta velocitat i condicions que imposa DGT són realistes per les motocicletes?
6: Jo, saps què passa? Que fa tants anys que treballem amb la DGT que jo s'inventen unes normes i unes lleis que jo a vegades tampoc no comparteixo. Aquesta llei que han aplicat des del dia 1 d'octubre resulta que només és aplicable fora de Catalunya. És a dir, que si hi ha circulació saturada, el motorista anirà a 30 com a màxim per l'arcent. Bé, però per fer aquesta operació resulta que hi ha d'haver una senyal que digui que pots anar-hi. I el Servei Català de Trànsit, com altres comunitats, han dit, jo no vull poner la senyal.
5: És que pot confondre, a més a més.
6: Clar, ara vindrà una persona que ve de, què sé, de Navarra o ve de Madrid, clar, que vol anar a la platja i sap que hi ha circulació saturada, que en el seu poble o ciutat li deixen anar, ara vindrà aquí a Catalunya i el multaran. L'altre dia jo vaig parlar amb un mosso de trànsit i tampoc no els hi entra al cap que perquè aquesta diferència, si és una llei que ve de la DGT, que és de Madrid, per què ara a Catalunya no s'aplica? No s'entén. Que entenc que hi haurà algun perill, per descomptat, perquè anar una moto per l'Arcent, allà es poden trobar vianants, es poden trobar vehicles que poder veuen un vehicle de servei d'emergència i se'n van cap a l'Arcent de cop, cap al voral. Bueno, segurament també pot ser perillós, però jo prefereixo que vagin per l'Arcent a 30 i a poc, que no vagin fent la zigazaga i pel mig a la via.
5: Per tant, tu sí que ho aplicaries també aquí a Catalunya.
6: Jo, i tant. Si s'aplica, s'ha d'aplicar una llei a tot Espanya. El que no pot ser ara, que com que el Servei Català de Trànsit i la competència de les carreteres digui no, nosaltres entenem aquesta llei, però pel motiu que sigui no posarem la senyal. Clar, si no hi ha la senyal, vol dir que no, estan dient que no. Llavors aquesta diferència d'Espanya a Catalunya, que ja en tenim prou, que ja en tenim prou amb el tema de la política, ara entrem ja en normativa, i això no pot ser. Si s'aplica és a tot Espanya, serà més perillós o menys perillós, però jo aquesta diferència pels professionals no l'entenem. Igual que el calçat, que deien també que serà obligatori un calçat tapat i que tapi el turmell. Clar, això nosaltres com a autoescola, els nostres alumnes han d'examinar amb un calçat que els hi tapi el turmell. I des de fa ja molt de temps. I clar, no ha de ser que tapi el turmell. Resulta que no. Ha de ser un calçat que tapi el peu però que no sigui la xancla. I ja està, no passa res. Però vull dir que aquí la gent diu una mica la seva i no sé. Jo aquesta diferència d'Espanya a Catalunya no, sincerament no l'entenc. Si ho apliques, s'aplica a tot arreu.
5: I just ara estaves comentant el tema de les xancletes o protegir el turmell. Si poguessis canviar, justament ho afegir, una sola norma, i que, mira, s'aplica demà mateix per reduir, òbviament, el tema dels accidents a la carretera, quina seria?
6: Clar, jo, ojalà, tingués una vareta màgica que pogués dir, a partir d'aquí, demà reduirem dràsticament els accidents. Això és impossible, no és que ja surts de casa i ja hi ha un perill. Jo l'únic que demanaria a la gent, als conductors, conductores, és que hi hagi mica més d'empatia, que hi hagi una mica més de simpatia, que hi hagi una mica més d'entendiment. El que no pot ser és que vas amb un cotxe d'autoescola, que ja portem senyalitzat amb les plaques i amb el cartell de l'escola, en aquest cas Òscar, i dius, bueno, i aquest conductor que va darrere meu, per què va tan enganxat? Per què a l'hora d'adelantar-los ens piten, ens miren amb mala cara, quan resulta que nosaltres estem anant a la norma? Una altra cosa que jo tampoc entenc és per què s'ha d'anar a 30 en el poble. Aquest carrer que tenim aquí de baixada hauríem d'anar a 20, perquè és sentit únic, perquè no hi ha cera marcada. 20. Qualsevol carrer d'aquí Tordera hem d'anar a 30. Si anem amb una travessia hauríem d'anar a 50. Bueno, tota la vida ha sigut 50 i tampoc ha passat tantes coses. Ara resulta que anar a 20 o anar a 30, jo sé que estem obstaculitzant el trànsit, però és que a sobre, amb el tema de la mecànica, si tenim un dièsel, que hi ha la vàlvula GR, filtre de partícules, etc., no ajuda la mecànica. Al contrari, se'ns espatllen els cotxes molt més aviat. Hi ha examinadors que inclús ens diuen, escolti'm, si hi ha un 30, aneu a 33 o 35, cap problema, eh? I has d'anar a dir a l'alumne, escolta'm, corri una mica més. Ah, és que hi ha un 30, que no passa res si anem una mica més. Vull dir que hi ha coses que no... Jo, el 30, tampoc no m'entra al cap. A mi me'n dius, mira, el 50 era perillós i disminuïm una miqueta. Bueno, doncs posa'm un 40, però no posem un 20 i un 30, perquè el que fem és obstaculitzar. Amb això que ens trobem? Que anem a la norma Anem a la norma i ens diuen de tot. Se'ns enganxen, ens piten, ens insulten.
5: És curiós perquè tothom ha passat per clar, el moment de treure's el carrer.
6: La gent en el moment que ja va amb un vehicle que té el sostre, que sembla que allò ja puc ser agressiu, ja puc insultar, ja puc fer el que vulgui. Per tant, la vareta màgica seria que la gent tingués una mica més d'entendiment en general, perquè falta molta educació, falta de tot. I aleshores, bueno, vas a la carretera i cada dos per tres t'has d'anar discutint amb la gent. Ha arribat un moment que com menys se discuteixi és millor. Quan jo veig una persona que ve agressiva per darrere, li dic a l'alumne, anem a la dreta, anem a l'esquerra, sortim de la via i callem, perquè al final tindrem problemes.
5: I evitar els problemes. D'altra banda, sobre els patinets, que cada vegada n'hi ha més, trobes que caldria també exigir, per exemple, un permís bàsic teòric de circulació o una edat mínima, per exemple?
6: L'edat mínima ara és de 15, bueno, el patinet, doncs, bueno, màxim a 25, que ja veiem per aquí Tordera que no van a 25, que estan els motors trucats. Jo demanaria, sí, una llicència, però és que ja se'ls està demanant bastant, però ara aquesta canalla que viene aquí fora, els hi pregunto, què, com esteu de tema de patinet? Oh, jo no tinc nada. No sé, el patinet ha sigut un vehicle que s'ha introduït a la circulació, s'han donat compte que s'ha donat molts de problemes, i ara hem de legislar i fer la normativa, quan hi ha hagut morts, quan hi ha hagut ferits greus, quan hi ha hagut de tot. Abans de fer-ho, jo crec que la norma hi hauria d'estar ja feta, i a partir d'aquí traiem el vehicle al carrer. Te trobes que venen en sentit contrari, van a unes velocitats que no toca, han d'anar un en el patinet. Moltes vegades jo veig dues persones en el patinet, van sense senyalitzar, van en sentit contrari, no sé, van una mica a la seva. Per tant, jo crec que el patinet s'hauria de ser més rigorós, i si al final necessiten una llicència, doncs que se la treguin. Ja sé que ara la gent dirà, ah, va, a favor de l'autoescola. No, si ho fem bé, no cal, però clar, si ho fem malament, potser sí que cal fer un carnet, una llicència. Amb el tema de moto, un alumne que es treu el carnet A2, el de moto, una, per exemple, una 500, durant dos anys ha d'anar amb una moto limitada, dos anys.
5: Sí.
6: I al cap de dos anys ha de fer un curs de 9 hores, obligatori i possibles inspeccions. O sigui, una persona que ja té carnet de conduir de cotxe, que poder té el de 125, que passa a les 500 i ara vol una moto més grossa i ha de fer un curs obligatori de 9 hores. Però escolta, amb aquest curs el traiem i aquesta canalla que puja amb el patinet donar-li doncs, una formació de... I d'aquí 2-3 anys venen uns canvis brutals, eh? Tots els cotxes de l'autoescola seran elèctrics, híbrids o automàtics.
5: I això pot condicionar, creus, els conductors?
6: Bueno, i llavors, a l'hora d'ensenyar, per nosaltres serà molt més fàcil. El cotxe clar, no escala, canviarà, reduirà, perfecte, molt bé. Però clar, després hi ha gent que dirà, ja, però és que jo a casa tinc un cotxe manual. Doncs ara s'han inventat un altre curs que l'alumne haurà de passar per l'autoescola i haurà de fer 7 hores amb un cotxe manual, i llavors tindrà els dos carnets polivalents. Podrà portar l'automàtic i manual. I jo et diré, bueno, si sou trempats, doncs en 7 hores ja t'ho treus. Però aquella persona que li costa la vida, que porta 90 a 100 hores, en 7 hores el deixarem ara anar pel carrer amb un manual? No sé.
5: Una mica contradictori.
6: Jo veig que hi ha coses que no avancem, i a mi el que me faltaria és més examinadors i no tanta legislació, que hi ha coses que no... Com a professional no m'agrada.
5: Aquest és l'últim, i amb això acabem, tema d'examinadors, a Catalunya no n'hi ha.
6: Sí que n'hi ha. El que passa que a la que poden, marxen.
5: Per què?
6: Per què? Doncs perquè molts venen d'altres províncies o ciutats, i a la que estan 3 o 4 anys aquí, decideixen fer el canvi. Per exemple, avui l'examinador que m'ha tocat me diu, bueno, encantat de conèixer't, però jo me'n vaig. Ostres, on te vas? No, me'n vaig a Barcelona. És que jo sóc de Barcelona. Llavors, què passa? Que Girona tira molt també d'interí. Clar, estan una temporada ajudant una mica per treure l'embut i quan se'ls acaba el contracte, se'n van. Ens faltarien examinadors, però examinadors fixes.
5: Clar.
6: A mi no m'interessa que vingui una persona de Gran Canària com ha vingut un tal Toni, trempadíssim. Ha marxat. Per què? Perquè té la família molt lluny.
5: Clar.
6: I Girona és cara. Aleshores...
5: Sí, més
6: faltaria més gent d'aquí i donar més facilitats que la gent pugui fer-ho. Correcte. Però nosaltres sempre estem patint aquesta alçades i baixades i al final no te pots organitzar bé i faltant examinadors una altra vegada. Hem anat 7 o 8 mesos, perfecte, superbé. Per què? Perquè hi havia 13, 14 o 15 examinadors. Ara ja ens en treuen 5 o 6 ja està, ja t'ho anem a anar malament. I després hi ha l'alumne que ho entén molt bé, la família que ho entén molt bé, però com sempre hi ha alumnes o pares que no entenen aquesta situació, perquè jo en mi època jo hi va a examen cada setmana. Sí, en su època. Antes no estava el Covid i vino el Covid. Què vols que te digui? Jo vaig explicant el que hi ha. I la gent ha de ser conscient, el que deia abans, que per ser bons conductors hem d'entendre el contrari. I anar per la via més tranquil, si no anar tan estressats. I jo crec que reduiríem molt el tema del mòbil. T'atreuen 6 punts per manipular el mòbil. I el dia d'avui vas per la carretera i te troba gent manipulant el mòbil. I t'entreuen 6, és com si anessis drogat o begut. O sigui, és una sanció alta. 6 punts menys fan mal, eh? Però la gent continua manipulant. I molts dels accidents frontals és per manipulació del mòbil.
5: No sé. Òscar Caimel, moltíssimes gràcies. Molt interessant tot el que has dit i crec que s'hauria de fer una reflexió perquè hi ha moltes contradiccions i moltes coses a millorar. Gràcies per atendre'ns.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
7: Encetem una nova píndola d'opinió i anem a parlar de la febre, que és un element, no sé si habitual. Estem amb la doctora Amael Dilai del CAP de Tordera, ella és metge del CAP, i no sé si és una cosa recurrent en el nombre de consultes o és un fet que potser fa que la gent s'acosti a la consulta o no.
8: Sí, ara que s'acosta l'hivern, estem a la tardor i s'acosta l'hivern, un dels motius de consulta més freqüents que podem veure quan consulten a urgències és tinc febre i vinc al metge.
7: I realment la gent que et diu que té febre realment? La gent ho té més o menys clar quan té febre i quan no té febre?
8: D'això és el que intentaré donar quatre consells, quatre pincellades, perquè moltes vegades no és així. No és el mateix posar-me la mà al cap i sentir-me calent i dir tinc febre a tenir la febre realment com mana. Vale?
7: Què és la febre?
8: La febre és un símptoma i és un... sempre ho explico amb el símil d'un cotxe. Vale? És un símptoma del nostre cos quan s'escalfa per un procés. Un procés infecciós, pot ser viral o pot ser bacterià. No sempre que tinc febre necessito antibiòtic. Mai. Vale? Hi ha alguns petits casos que sí que amb la febre doncs hi ha una infecció que és bacteriana i que necessitaríem antibiòtic. Però el tractament de la febre quan és una febre és simptomàtic del símptoma, que és molt diferent.
7: I entenc, per tant, que hi poden haver-hi multiplicitat de símptomes que acabin tenint febre. Per tant, la febre és un senyal que, com deies, fa bé a la gent, no?, de venir en principi a la consulta quan sospita que té febre?
8: Amb matisos. Vinga. Vale? La febre és com quan tu tens un cotxe i la comences a arrencar i s'escalfa massa. Pot ser perquè li estàs apretant més, pot ser perquè hi ha algun fallo, o pot ser perquè ha estat al sol i toques el cotxe i està calent. El mateix passa amb el nostre cos. Vale? No sempre que tinguem febre hem de venir. El primer és, quan ens notem calents, vale? Algo em passa en el cos i em noto calent, el primer és posar-se un termòmetre. Vale? Abans de posar-se el termòmetre, veure que no estiguem abrigats. No és el mateix que porti quatre capes de roba, estic calent, estic al costat de l'estufa, em poso el termòmetre, ai, em noto calent, no. Vale? Llavors, primer, posem el termòmetre, em trobo malament, i em poso el termòmetre, si tinc una febre de 38, 38 i mig, tinc febre, però no haig de córrer al metge, vale? o a l'infermera, o sigui, al CAP. No? Primer, haig de fer coses per baixar aquesta febre.
7: Val, abans d'arribar a aquest punt, hi ha alguns símptomes, algunes sensacions que ens hagin d'indicar que ens hem de posar el termòmetre perquè possiblement tenim febre, o en general la gent adulta ja sap, sí, o es coneix a si mateixa com per dir, potser que et posis el termòmetre que potser tens febre. Sí. Quin seria el més habitual, no?, d'indicadors que ens haurien de dir, escolta, em poses el termòmetre perquè potser tens alguna cosa?
8: Generalment, si em noto una mica calent, em fa mal als ossos, em fan les articulacions, totes les parts de les articulacions, tinc mal de cap, em trobo molt xafat, poso el termòmetre, vale? Tot conjunt, no només una cosa. Moltes vegades, si em noto molt calent, em fa mal el cap, i llavors poso el termòmetre, vale? Però mirar-me amb la mà o dir, crec que tinc, ja està? No, primer comprovem-ho.
7: Febrícula, que potser va més associat a nens i no tant a adults, i febre. Són diferents coses?
8: Sí, són la mateixa cosa, però és com l'antesala i la sala, no? La febrícula és quan comença, no? Aquesta temperatura de 37, 37 i mig, fins i tot 38, però que va baixant i entrant, és que hi ha un procés infecciós, generalment viral, en el nostre cos, que no necessita més allà que baixar això, no? És una reacció del cos que està treballant, està lluitant el nostre cos contra unes defenses, com unes defenses contra un atac. Llavors està treballant i, per suposat, s'escalfa. És un motor que s'està escalfant perquè està treballant. ¿Vale? La febre és quan ja està establerta, són 38, 38 i mig, ¿vale? Que també és a l'escalfament en més, però no vol dir que ja immediatament. Haig de baixar-la i l'haig de baixar amb un antitèrmic.
7: Una febrícula acaba sempre amb febre o no necessàriament?
8: No. Generalment, moltes vegades una febrícula no acaba amb febre. A vegades sí, però no tota febrícula vol dir que acabarà amb febre. Moltes vegades, i fins i tot amb mesures físiques, sense necessitat de tractament farmacològic, aquesta febrícula baixa. Retorna. És com he dit, és el cos que està lluitant i, pues, amb el descans moltes vegades baixa aquesta febrícula i no necessita res més. Vale.
7: Prendre la temperatura. Quins termòmetres hi ha al mercat? Quins termòmetres recomanem? Quina fiabilitat tenen aquests aparells que comprem? Com podem saber si el nostre termòmetre funciona?
8: Sobretot, els termòmetres que hem fet servir des de fa molts anys, els digitals que posem a sota axilar, tenen una fiabilitat molt alta, per no dir del 100%, però del 99-98%. Són els termòmetres que hem de fer servir. Hi ha termòmetres que són més externs, no? Aquests que van amb pistola, o la seva sensibilitat és molt elevada, però la seva especificitat és una mica més baixa, o sigui, al haver-hi una distància tampoc tenen el 100%, però bueno, per nens, a vegades, moltes vegades fem servir aquests amb nens que s'agiten i ho vas mirant i si estan agitats si puja, no? Hi ha una pujada, els més fiables són els axilars.
7: Molt bé, un cop tenim febre o febrícula, què hem de fer?
8: Un cop que tenim febre o febrícula, si anem massa abrigats, no tenim, a vegades va associat amb tenir teritones i necessitem abrigar-nos, però si no és així, si ja hem de destapar. Hem de destapar, no tapar-nos amb quatre mantes, sinó que portar una roba perquè suarem. I aquesta suor, que és l'escalfament del cos i és la termorregulació pròpia del cos, que és molt intel·ligent, i ella està dient, escolta, estic treballant, lluitant, suo per refredar el meu cos. Llavors, treure'm aquesta roba que pot estar molla, ¿vale? Si veiem que no ens baixa, podem fer un antitèrmic. ¿Vale? Un antitèrmic tipus paracetamol. ¿Vale? Això és el primer, i esperar. I donar hores que actuï, i que treballi, i que vagi fent efecte. I no és només amb un, i cap a les 6-8 hores dir, ai, m'ha tornat a pujar, això no va bé, no. Hem de reiterar-ho per la vida del fàrmac, perquè baixa, i el cos continua lluitant, l'hem d'ajudar quan necessitem un tractament.
7: Quan ens s'ha de venir en el cap, o quan recomanes, això, més enllà d'aquest tractament inicial, fer altres coses?
8: Sí, quan s'acompanya, perquè normalment tot és associat a una infecció, a un procés d'infeccions. Quan veiem que hem passat les primeres 48 hores fent l'antitèrmic cada 6-8 hores com toca, no ha baixat, s'acompanya de més símptomes, mal de cap que no em cedeix, no em deixa descansar, o ja no és una pèrdua, però està com més somnolent, no respon bé, i hem de venir, no esperarem 24 hores, no? Quan tinc una tos amb un dolor, un dolor que cada cop ve més, amb dificultat respiratòria, davant el dubte, consultem, sí. Però havent fet, sempre recomanem haver fet les mesures inicials i per veure si va millorant, vol dir que aquest procés va millorant i no necessito res més, estic fent bé. Quan veig que no millora, que se m'està complicant, m'estan sortint clíniques més associades, consulteu.
7: Entenc que hi ha diferents col·lectius que potser han d'anticipar aquesta vinguda en el CAP o la consulta. Quines recomanacions hi hauria o quins casos concrets tu creus que valdria la pena destacar, com per dir, escolta'm, a la mínima que tinguis febre, vés al CAP?
8: Malalts que siguin immunodeprimits, sobretot. Els immunodeprimits és el col·lectiu que sempre davant una febre de 38 amb un focus, de dir, tinc tos amb molts amocs que estic traient, mal de cap, o en una infecció d'orina i tinc febre. Aquests col·lectius, que a més que estan immunodeprimits o bé per un tractament o per alguna malaltia que estan fent quimio, aquests consulteu, ¿vale? Consulteu al cap perquè hem pres el paracetamol, però és que a més estic fent aquest tractament per nosaltres valorar. Aquest sí que és una línia vermella i sempre els hi recomanem.
7: Vale? Molt bé, quan reps tu a la visita aquí al CAP un quadre de febre, quin és el més habitual de dir, doncs mira, tens febre perquè tens, no sé, una bronquitis, i quin és el més estrany que potser t'hagis pogut trobar aquí, Tordera, que t'hagi fet exprema tot el teu coneixement per poder entendre què coi estava passant?
8: Moltes vegades depèn. Aquestes febres, sí, febres, hi ha febres d'aquestes que són de no de dies, perquè hi hagi un procés o bé respiratori, urinari, una febre urinària, no, ja si tinc símptomes urinaris i m'ha aparegut febre, sempre diem, és diferent, hem de venir, no és com el respiratori. Però el que més a mi m'amoïna és aquesta febre que apareix molt a les nits, que porta molt de temps i que no trobes el què i no hi ha una infecció. Aquesta sí, perquè hi ha altres processos, vale, que són més crònics o oncològics, o que poden donar això, o malalties, infeccions rares. I bueno, jo tinc especial record amb un cas que encara ens trastoca i que a vegades perquè va fent febres i busquem el què, i per sort no hi ha res greu, però deixa com què passa aquí.
7: I el més habitual, ara bé, són constipats, són refredats, què és el que tenim
8: sí,
7: més?
8: El més habitual són els refredats. Els refredats amb febrícules, no amb febres com a tal. Puntualment un dia no pugen aquesta febre de 38, però baixa. I el més habitual que veiem a consulta és això, aquestes febrícules, ara ve l'època del refredat, i és el més habitual, que ho hem tingut una mica durant tot l'estiu, però que ara començarà.
7: Què recomanes per prevenir aquests quadres de febre més habituals ara que s'acosta aquest temps?
8: Sobretot un estat d'alimentació correcte, descansar, i davant de començar amb aquestes febres fer un tractament. Aviat comença la campanya de la vacunació. Recordem, és molt important protegir-nos i protegir els demés. Potser, si no em vacuno, penso, no vull perquè jo no he passat mai la grip, però puc encomanar al meu avi, al meu veí, alguna persona vulnerable. Llavors, vacunació, alimentar-nos bé, cuidar-nos bé, cuidar totes les meves malalties, no les nostres malalties, que estiguin controlades, la tensió, la diabetes, fer servir la mascareta, que ens ha protegit molt i ha protegit els altres. Davant del mínim símptoma, si venim al CAP, posem-nos primer la mascareta, perquè així evitem contagiar els altres i ens evitem contagiar, sobretot això, abans de venir al CAP. I prendre un antitèrmic abans de venir, provar amb això. Seguit.
7: Molt bé, doctora, moltes gràcies per atendre'ns.
8: De res. Benvinguts. Gràcies.
2: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Protecció Civil ha enviat un nou alerta als telèfons mòbils situats al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf, al Gironès, al Maresme i la Selva, amb la previsió de pluges torrencials fins a les 2 de la matinada. Es demana extremar les precaucions. Hem de dir que hi ha 11 comarques en aquest moment que estan en perill de pluges torrencials i estem pendents d'una compareixença d'Interior per veure com està la situació, perquè a més els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua al municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C-12 aquesta tarda. Els serveis s'han produït després, precisament, que Protecció Civil hagués enviat un SLR per l'alertar de pluges localment molt intenses en aquesta comarca i també al Baix Camp, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En total, el cos d'emergències ha fet una vintena de serveis fins a 6:45 per acumulació d'aigua. La majoria, com us dèiem, a Xerta, però també a Jesús, Roquetes, Benifallet, Alfara de Carles i Aldover. Atenció, perquè a hores d'ara hi ha tallades la C-12 a Xerta, la A-7 a Miami Platja, en sentit sud, la T-302 a Benifallet, la TV-3422 a Regués, la C-352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades la C-43 a Benifallet. Dir també que aquestes pluges dels darrers dies, no solament les d'ahir, no solament les d'avui i les del cap de setmana, han deixat al descobert les costures, podríem dir, del territori, en especial a rius, carreteres i vies fèrries. A la xarxa hem parlat amb el secretari del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Norberto Larriba, que ha dit que hi ha zones en què s'ha construït durant anys que hauran de prendre hores d'ara decisions.
3: També hem de ser conscients que durant molts anys i algunes dècades, podríem dir, hem urbanitzat zones que avui en dia no ens donaríem per urbanitzar. I aquí tenim unes situacions que seran complicades de gestionar. Haurem de fer reserves d'espais que siguin de sacrifici, hi hauran urbanitzacions que hagin quedat malmeses que no es podran refer.
2: Estarem molt atents a veure com evoluciona les properes hores. Dir-vos que ja tenim dates per l'accés a la Universitat a les Pau, les properes, l'any vinent, 1, 2 i 3 de juny, mentre que l'extraordinària serà el 6, el 7 i el 8 de juliol. Recordem que l'any vinent ja no es faran al mes de setembre, sinó que es faran al mes de juliol. I el Design Hub reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Asunción Batista en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà una altra fita amb aquest centre que treballa per renovar-se.
0: A Ràdio Tordera.
4: A Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Molt bon vespre, són les 8 i 3 minuts d'avui dimarts 6 d'octubre. Anem a començar aquest dimarts amb molta energia per aportar-vos tota l'actualitat avui d'àmbit general. Benvinguts i benvingudes, com esteu, com esteu? Espero que estigueu bé i estigueu preparats per repassar tot el que hagi passat en aquesta última setmana, perquè avui, si recordeu, els dimarts toca repàs de l'esport en àmbit general, mentre us cuinem algunes novetats que s'aniran proposant i anireu descobrint durant les properes setmanes. Tot això i poc a poc i bona lletra per començar el programa del dia d'avui. Vinga, va, anem a entrar en sumari per explicar-vos el millor del que passarà avui dimarts.

com us deia, cada dimarts doncs, tenim amb nosaltres en Pau Serrano. En Pau Serrano, que ens porta tota l'actualitat en l'àmbit general. En aquestes últimes setmanes sí que és veritat que, clar, no hi ha tanta temari, perquè estem a aquesta aturada de seleccions, però molta calma, perquè aquest diumenge, bueno, aquest cap de setmana, ja torna a la competició lliguera. Una competició que ara sí que tardarà en aturar-se, perquè aquestes dues, tres setmanetes que ha estat d'aturada de selecció és perquè ajuntaven la de setembre i la d'octubre, si no m'equivoco, les han ajuntat les dues per fer que la competició després de Lliguera i la Champions sigui més curteta. Els equips que ja tornen a competir amb els seus clubs, ja cada jugador ja va tornant als seus respectius clubs doncs, per entrenar-se, mentre alguns també acaben d'estar amb les seves seleccions i repassarem totes les novetats avui aquí amb en Pau Serrano. Comença la Lliga, bueno, torna a la Lliga i també torna a la Champions, perquè la setmana que ve ja tenim partits de la màxima competició.

0: Anem a Tordera perquè el municipi consolida l'esport saludable amb l'arrencada d'una nova edició del MouFit. El programa totalment gratuït ofereix entrenaments funcionals i calistènia per a joves amb l'objectiu de fomentar els hàbits de la vida activa i farà una sessió de prova a demà dimecres. L'Ajuntament de Tordera, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn, ha donat el tret de sortida a una nova edició del projecte MouFit, una activitat esportiva extraescolar dissenyada per allunyar-se de la competitivitat tradicional i centrar-se en la salut i la diversió, sobretot. Després del bon acolliment de les primeres experiències, el municipi torna a aquesta iniciativa gratuïta que s'allargarà des d'aquest mes d'octubre fins a finals del mes de desembre. El programa s'adreça específicament a joves nascuts entre els anys 2012 i 2014, amb una mirada posada especialment en aquells nois i noies que habitualment no estan vinculats a cap pràctica física regular. Dues tardes a la setmana, els inscrits participaran en sessions energètiques que combinen rutines de treball funcional, circuits per a estacions, calistènia i dinàmiques de grup. L'objectiu, que diuen des de l'organització, és fomentar tant el desenvolupament físic com el personal, prioritzant la constància i la participació activa per sobre dels resultats. I el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Tordera, Pere García, explica la importància que té aquesta proposta. Escoltem-lo.
1: Tracta d'un projecte que posa en valor doncs, els hàbits saludables, una vida activa, la cohesió també i la participació doncs, de joves doncs, que habitualment no practiquen esport i, per tant, doncs, promou doncs, que puguin adquirir uns bons hàbits per llarg de la seva vida, no? Perquè creiem doncs, que això els pot ajudar doncs, a tenir una millor salut física i emocional, perquè evidentment reforça l'autoestima, la confiança, el fet de poder-se superar i valorem també doncs, aquesta cultura de l'esforç, de la constància que l'esport també genera.
0: Més enllà de l'exercici, el projecte MouFit té una clara vocació integradora amb l'entorn. L'activitat busca dinamitzar els espais i equipaments municipals a l'aire lliure com la pista del pavelló dels Països Catalans o el parc de Calistènia. D'aquesta manera, pretén que els joves descobreixin i facin seus aquests entorns, convertir-los en espais positius per la convivència. I és que demà, dia 7 d'octubre, hi haurà la primera sessió de prova oberta a tothom a 5:45 a la pista exterior del pavelló dels Països Catalans, per tal que els joves puguin tenir el primer contacte amb aquesta dinàmica d'entrenaments. Actualment, el període d'inscripcions ja és obert, però les places són limitades i s'acaben tan bon punt s'omplin els grups. Per tant, qui estigui interessat o si conegueu algú que pugui estar interessat, informeu-li d'aquests terminis perquè, si no, s'ompliran i acabareu anant tard. Vinga, va, nosaltres anem a passar a l'actualitat d'àmbit general.

I és que avui toca parlar de bàsquet i en les últimes setmanes us havíem comentat que bé, s'estava estudiant que l'NBA podria fer una proposta a Europa per tal d'establir el mateix model de negoci i és que ja es va fer aquesta reunió i l'Eurolliga l'ha rebutjat. De moment aquesta oferta de l'NBA i accelera el seu propi pla de franquícies. Els propietaris de l'Eurolliga aposten per mantenir el control del projecte i definir el futur de la competició des de la seva pròpia estructura, malgrat l'interès creixent de l'NBA en entrada ple en el bàsquet europeu. Tretze clubs propietaris de l'Eurolliga, entre els quals hi ha el Barça, han acordat avançar cap a un model de franquícies permanent i continuar treballant en l'ampliació de la competició després de la reunió celebrada a Itàlia en les últimes setmanes. La decisió arriba en un moment clau per al futur del bàsquet europeu. Amb l'NBA i la FIBA explorant la creació d'una nova competició continental. Segons diverses informacions publicades després de la reunió,

Els clubs accionistes han rebutjat la proposta presentada per l'NBA en les condicions actuals, tot i que han deixat la porta mig oberta per estudiar-ne una de nova, si encara l'NBA vol reformular-la. L'acord més important de la trobada ha estat continuar el procés per convertir les llicències actuals de 10 anys dels 13 accionistes en franquícies permanents. La mesura afecta a l'Anadolu Efes, a Baskonia, al CSKA de Moscou, l'Olimpia de Milà, al Futbol Club Barcelona, al Bayern de Múnich, al Fenerbahçe, al l'Asvel, al Maccabi de Tel Aviv, l'Olympiakos, al Panathinaikos, al Real Madrid i al Žalgiris Kaunas. Per part del Barça, el mateix president Joan Laporta ha estat present en aquesta trobada. Els clubs han rectificat la voluntat d'ampliar la competició. Tot i això, no s'ha pres cap decisió definitiva sobre quins seran els nou membres permanents de l'Eurolliga. El Consell d'Administració continuarà analitzant les candidatures i presentarà una proposta a final de les properes setmanes. Per tant, haurem d'estar també una mica actualitzat en termes de bàsquets, perquè veurem si acaba arribant aquesta proposta i cap a quin model anem cap al bàsquet europeu.

I és que aquestes són les notícies que us portem en el dia d'avui, un espai a l'inici d'aquest programa per actualitzar-nos al local com d'àmbit general, però ara sí que és torn de presentar en Pau Serrano. Per tant, vinga, va, anem a introduir-lo, anem a presentar-lo i a veure què ens porten el dia d'avui.

0: Vinga, va, Pau, anem a començar, sí que sí, aquesta secció. Anem a entrar en temaris. Explica'ns primer què ens portes en el dia d'avui per saber una mica cap on anirem.
1: Bé, bàsicament, com sempre, alguns partits, repassarem aquest parón de seleccions, algunes curiositats i un joc dinàmic.
0: Aquest joc dinàmic, no me l'esperava avui, clar. Ostres, amb aquest paró de seleccions, amb aquesta aturada, se t'ha fet llarga o no? Perquè, clar, era de més setmanes, eh?
1: Sí, ha estat molt, molt llarga i molt pesada, se m'ha fet.
0: Tens tres partits, no?
1: Tres, i avui acabaran de jugar el quart, entre avui i el dijous, em sembla.
0: Sí? Tenen un altre encara?
1: Sí.
0: I aquest cap de setmana ja comença la competició?
1: Sí,
0: exacte. Déu-n'hi-do. Doncs amb això parlarem, després acabarem amb el joc, eh? Mira, Pau, ara sí que sí, comencem. Endavant, tot teu.
1: Comencem, doncs, amb el Barça femení. No parlem de les seleccions, i parlem del Barça femení, que goleja 7-0 el Clàssic, guanya 7-0 el Madrid. I bé, un partit que no sé si el vas veure, però va ser un escàndol, un espectacle.
0: La primera part em va enganxar fora de casa, la segona sí. Vaig mirar el marcador, anaven pel minut 38, 4-0 ja.
1: Sí.
0: Espectacular. Sí. Ostres, és una autèntica barbaritat, i més, ho vam comentar aquí el dilluns, que va ser la notícia de... Bueno, ahir, que va ser la notícia d'actualitat general. Ostres, que Pere Romeu havia dit que aquest clàssic seria molt competit, que costaria molt que aquest Madrid donaria molt a parlar.
1: Déu-n'hi-do.
0: Un 7-0... òbviament una altra vegada superiors.
1: Dóna molt a parlar, eh?
0: No, i tant. Però, a més, Pere Romeu ho va dir després també, que li sobta aquest resultat amb aquest de Madrid, que ha fitxat molt bé, que està molt ben dirigit, i que creu que donarà molt a parlar a aquesta temporada. Per tant, veurem. Ja amb 6 jornades el Barça li treu 5 punts i veurem com queda tot. Que com a curiositat, Pau, ho vaig comentar ahir, però per qui no ho hagi escoltat, a Real Madrid Televisió no es va dir absolutament res.
1: No?
0: No.
1: Quina casualitat.
0: No es va dir res del Barça, bueno, de futbol femení, no es va dir res. Es va parlar dels equips base, de bàsquet, del primer equip masculí, òbviament del cas Negreira.
1: Òbviament, home, no pot faltar.
0: Vam parlar tot menys del Barça femení, sí, va ser...
1: Que raro.
0: No, va sobtar. Jo pensava que, mira, en parlarien, no?
1: Home, sí, et marquen 7 gols. És complicat que parlin, però bueno, continuem amb Espanya, que guanya 3-1 a Txèquia amb una gran exhibició de Lamine Yamal, que ell diu que segueix optant per la pilota d'or.
0: Ostres, un altre partit marcant a l'inici, no?
1: Sí, en el minut 6, si no m'equivoco, un golaç.
0: Porta 3 partits consecutius fent el mateix, és a dir, marcant en menys de 10 minuts.
1: 4 gols en 3 partits.
0: Espectacular. Espectacular aquest inici de molt amb la selecció. Veurem si ara quan arribi al Barça també és el mateix, que sempre a vegades passa, que un cop t'aturen el ritme de club i vas amb la selecció i tornes a anar al club, el ritme baixa, no rendir, però el ritme baixa.
1: Sí.
0: Potser el Barça no juga tan bé, potser el Madrid juga millor.
1: Clar,
0: trenca una mica les dinàmiques, no?, aquestes aturades.
1: Sí, esperem que no sigui aquest cas i que el Barça segueixi golesant.
0: Tant de bo.
1: Continuem amb Portugal, que guanya 2-1 a Noruega amb gol de Joao Cancelo. La veritat, un partit que no el vaig veure, no m'interessava gaire. I bé, poc a comentar.
0: Vas veure el gol?
1: No.
0: Ja.
1: Va ser un golaç?
0: Bo.
1: Sí.
0: Te'n recordes d'aquells dos gols de Cancelo que va marcar en l'últim partit, crec que abans d'anar a les aturades?
1: Perfectament.
0: Vale, doncs exactament el mateix.
1: Puf.
0: Exactament el mateix, però en
1: el vaig cantó buscar,
0: perquè jugava de lateral dret. Però... Ostres, en Portugal hi ha hagut molt de rebombori amb lo de Cristiano.
1: Sí.
0: No sé si estàs al cas.
1: Estic una mica al cas, sí.
0: Per qui no ho sàpiga, l'entrenador va fer sortir escalfar 30 minuts a Cristiano Ronaldo, que després no va jugar. La roda de premsa després va dir que havia parlat amb Cristiano i no jugaria cap dels partits. I Cristiano va agafar, sense dir res, i va marxar de la concentració.
1: Com un nen petit.
0: I ara tots s'han volcat a favor de Cristiano. Veurem. Sembla que està el seleccionador recollint una mica de cable, que està dient que pot tornar, que va ser un malentès, que tot es pot arreglar.
1: Bueno.
0: Però ja s'ha vist jugadors posicionant-se a favor de Cristiano, ja s'ha vist molta gent que potser no té ni res a veure amb la selecció portuguesa, però també s'ha postulat a favor de Cristiano. Sí que és veritat, jo crec que entenc una mica les dues bandes, no? Al final l'entrenador decideix si vol jugar o no.
1: Sí.
0: Un nom no significa que hagi de jugar sempre. Si no rendeix, no ha de jugar.
1: Exacte.
0: I al Portugal li estava passant exactament això. Portugal sense Cristiano està jugant molt bé, està guanyant. Portugal amb Cristiano no feia el mateix. Sí que és veritat que acomiadar-lo d'aquesta manera no hauria de ser la correcta.
1: Yeah.
0: Crec que una llegenda com Cristiano doncs, hauria d'haver sigut diferent, o les paraules del seleccionador potser haurien d'haver estat unes altres. Veurem què passa, si torna, si va dir que Cristiano aniria destapant coses i tot sortiria a la llum. Ostres, sembla que hi ha un rerefons de tot això, sembla que només hem vist la punta de l'iceberg i sí. A sota del mar hi ha una bola molt gran.
1: Sí.
0: Per tant, haurem d'estar també atents a veure què passa aquí, no?, amb Cristiano i la selecció.
1: Ja ho descobrirem, però de moment sembla que res, que ja ho han solucionat. Continuem amb Alemanya, que va empatar 0 contra Grècia. La veritat.
0: Mira, no vaig a... Bueno, aquest partit sí que no ha estat molt atent, però diuen que és una altra generació d'or de Grècia. L'última Grècia...
1: No et puc dir res.
0: L'última Grècia, mira, fins i tot, diria que l'últim campionat que va guanyar Grècia va ser l'Eurocopa...
1: Del 2004.
0: De l'any que jo vaig néixer, 2004.
1: Ah, sí?
0: Me'n recordo per això. Sí. Per tant, ostres, a veure si torna a haver-hi aquesta generació, que sempre es fa raro, no?, que una selecció que mai havies vist triomfar, i més nosaltres, no?, que ara torni a sortir una altra generació...
1: Exacte.
0: Que pot tirar més. Però sí que és veritat que l'Alemanya de Klopp li està costant molt arrencar.
1: Sí.
0: Li està costant molt.
1: Sí, amb la talla de nivell d'entrenador que és Klopp i el plantell que tenen, o sigui, tenen un equipàs, no pot ser que et deixis punts.
0: Mm-hmm. Bueno, i el que sí que li està funcionant és Xavi,
1: sí.
0: amb Holanda,
1: que,
0: Països Baixos.
1: Exactament, va guanyar 2-1 i sembla que ha descobert el seu nou amulet, el seu nou jugador preferit, que ara no recordo el seu nom, si vols te'l busco.
0: Ostres, ara no sé d'aquí per res, perquè sí que és veritat que, sí que no, aquests partits no els veig, tot m'informo per xarxes. D'aquí estem parlant, l'hem mimat de Xavi a la selecció holandesa.
1: Doncs diuen que és Gikre. Gikre, no sé com es pronuncia. Gikre, sí.
0: No ho sabia. El que sí, un altre que està molt bé és Zinedine Zidane, en
1: sí.
0: França. Que anava empatant a un, si no m'equivoco, amb Bèlgica, va fer uns canvis espectaculars que li van funcionar.
1: I acaben guanyant 4-1.
0: I acaben guanyant 4-1 amb gols de gent que havia sortit de la banqueta.
1: Sí.
0: Sí que és veritat que França té una banqueta espectacular.
1: Exacte.
0: Espectacular. Per tant, ostres, anirem a veure aquestes seleccions perquè totes d'aquí a Europa, amb aquesta Nations League, a les fases finals es posarà ben interessant amb enfrontaments directes.
1: Això esperem. Continuem amb Argentina, que guanya 7-0 a Burkina Faso, això el partit de la setmana passada, i si no m'equivoco, si van jugar... Ahir van guanyar 6-0, potser?
0: O m'ho estic
1: inventant, no ho sé.
0: Ara em fas dubtar.
1: Anem a confirmar-ho. No sé si van jugar, no sé si vaig mirar una publicació de fa uns dies. Confirma-m'ho, sisplau.
0: Mira, aquesta matinada jugarà contra Benin, que a banda és l'últim partit de Messi.
1: L'últim partit de Messi
0: jugarà avui a la 1 de la matinada. Per tant, serà l'últim partit contra Benin, que a veure quin musell li fan, com serà l'acomiadament. El primer amistós el van jugar el dijous 1, va guanyar 4-0 contra Bolívia.
1: Ah, mira.
0: I el diumenge el 4 va guanyar 7-0 contra Burkina Faso.
1: Ara sí.
0: I a veure qui serà el nou 10 de la selecció.
1: Diuen que podia ser Paulo Dybala.
0: Sí?
1: Sí.
0: Encara s'hagués convocat, Paulo Dybala?
1: Em sembla que no, però abans d'aquest... Bueno, abans del Mundial era el número 10.
0: Sí, però no sé jo si ho acabaran fent o no.
1: De fet, jo crec que el 10 el deixaran lliure, o sigui que ningú el podrà utilitzar.
0: Tu creus això?
1: Sí, o sigui, pel 10 han passat Messi i Maradona. No es pot tornar a utilitzar, jo crec. O sigui, jugadors d'aquestes talles...
0: Ostres, sí, però no crec que ho facin,
1: No, és que...
0: Jo crec, no van retirar cap dorsal amb Maradona, ni amb Riquelme, són jugadors que, ostres, a la seva època també ha marcat molt. Sí que Messi, ostres, crec que està en un altre nivell.
1: Però és que Messi és Messi, que és el problema.
0: Però, no sé jo si ho trauran. Jo crec que si ni el Barça ho va fer per treure el 10, Argentina... L'han criticat mil vegades quan no podia guanyar res i ara l'adoren perquè va guanyar el Mundial i ha arribat a la final i els va donar la Copa Amèrica. Però per aquests últims anys, però abans l'estaven rajant, Messi va dir que fins i tot es retirava de la selecció però aquí es va tornar. Vull dir, hòstia, l'Argentina crec que...
1: Fa 10 anys, ho va dir.
0: No l'ha tractat gaire bé. És a dir, Déu-n'hi-do.
1: Continuem, doncs, amb Anglaterra, que també guanya 0-7, en aquest cas, a Croàcia, amb un gol i una assistència d'Anthony Gordon, jugador del Futbol Club Barcelona.
0: espectacular, aquest 7-0, a més, sí, contra Croàcia, com deies, que no té mal equip, i Modric va dir que això era, era lamentable,
1: sí,
0: era vergonyós que perdessin així i que s'havien de prendre mesures que això no podia, no podien així.
1: Normal. Continuem amb França, que en el, com ens hem comentat, va guanyar,
0: sí,
1: 4-1, però en el partit anterior a aquest que van jugar van empatar 1-1 contra Itàlia.
0: Mira, una Itàlia de Mancini, també, sí, nou seleccionador.
1: Nou seleccionador, sí, sí.
0: Ostres, estem allà a Europa que moltes seleccions comença, o sigui, tenen nous seleccionadors, eh? Que
1: sí.
0: Nova era a Europa en clau seleccions.
1: Sí, la veritat, veiem si això podrà revolucionar el futbol. Continuem.
0: Què més, Pau?
1: Passem a les curiositats, i és que Rafinha ha estat seleccionat millor jugador del mes de setembre. Crec que aquí ningú podria debatir i no hi ha cap dubte.
0: No, i a més, espectacular. Un premi al mes, que el gol també se l'ha portat Cancelo.
1: Sí, és veritat.
0: Amb aquell golaç, sí, sí.
1: Continuem amb el Golden Boy, que del Barça estan nominats Pau Cubarsí, Marc Bernal i Xavi Espart. I si no m'equivoco, també està nominat Yann Diomandé, que per cert, el Golden Boy no es pot confondre amb el Trofeu Copa, que el Trofeu Copa és el que entreguen a la gala de la Pilota d'Or, i el Golden Boy l'entreguen a part.
0: Sí, exacte. Un és France Football, no?
1: Sí. I l'altre és...
0: I l'altre és Tuttosport? Diria que un és italià. Diria que el Trofeu Copa és el que entrega France Football amb la Pilota d'Or, i el trofeu i el Golden Boy crec que és de Tuttosport. Després t'ho buscarem. Anem a seguir i ara t'ho busco.
1: Seguim. Doncs bé, Fabrizio Romano ja ha donat per tancat dos fitxatges, com són el de Joselu, el Ai Sailia, i el de Dani Carvajal, el Getafe, que es tancarà en breus, ho confirmarà en breus l'equip.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, un fitxatge molt inesperat, aquest de Carvajal.
0: Sí, mira, perdó, el de Golden Boy, Tuttosport,
1: sí,
0: el diari esportiu italià.
1: Dit.
0: Sí. Deies, perdó, Pau, que estava...
1: Això, el fitxatge de
0: sí, sí,
1: Dani Carvajal.
0: El de Dani Carvajal. Em va sortir també que no parava de rebre trucades de Bordalàs a Carvajal. Té un joc que encaixarien en el Getafe.
1: Ja ens entenem.
0: I tothom sabem del que estem parlant. A veure si s'acaba donant. Ara mateix està sense equip, però sí que és veritat que, ostres, va tenir una lesió del genoll molt dura.
1: Sí.
0: Molt dura. I
1: que
0: això,
1: va fer baixar el rendiment i...
0: Tornar a rendir el mateix nivell, sí, és complicat.
1: Molt.
0: Ja comença a tenir una certa edat, però sí que és veritat que, ostres, retirar-se ara que no té equip, així seria una mica fred.
1: Sí.
0: És una temporada, no?, amb algun club que acabi.
1: Exacte.
0: Bé.
1: Doncs continuem, doncs, amb un joc.
0: Ara anem a pel joc, ostres. Esplau, explica'ns una mica de què tractarà aquest joc, que jo crec que tothom el coneix, pel que m'has estat comentant abans.
1: Sí, farem bàsicament un rànquing, una tier list, sobre els equips de la Lliga i com creiem que quedaran. És a dir, farem el campió, el top 3, els de... Bé, top 3 Champions, els que lluiten per Europa League, els que lluiten per Conference, els que lluiten per entrar a Europa, mitja taula, els que intenten evitar el descens i els que baixen.
0: Pau, si et sembla, anem a començar aquesta llista, que vosaltres ets a casa també ens podeu dir la vostra. Anem a començar, jo crec que per baix.
1: Val.
0: Els tres equips que creiem que baixaran. Aquesta temporada han pujat al Depor, al Racing i al Màlaga.
1: Sí.
0: No sé si algú d'aquests creus que anirà cap a baix.
1: Jo crec que serà el Màlaga.
0: Jo també ho crec. No ha començat gaire bé, li està costant molt. Crec que serà un de baixar. Crec que dels altres dos es salvaran, eh?
1: Sí.
0: Jo crec que el Racing i el Depor es salven.
1: Sí.
0: Jo crec que sí.
1: S'ha de confiar, sí.
0: El que sí que crec que ho té malament és el Levante.
1: El Levante, sí. Aquesta
0: crec
1: temporada no està rendint com tocava. Ja t'ho dic jo, va 17è a Lliga.
0: Sí, no?
1: Va deixar
0: Lliga. Està per sota.
1: Exacte.
0: Mira, de moment està Elche, València i Màlaga com a cues de la classificació. Jo ficaria també el Levante.
1: Fica'm.
0: I l'altre...
1: L'altre, difícil triar.
0: Jo, si t'hagués de dir, crec que l'Elche.
1: És el, que, és el primer que havia pensat, però
0: crec
1: és que...
0: Crec que l'Elche, perquè el no València sé, eh? Crec que ha canviat l'entrenador, ara ja no em sortirà el nom, però aquell mexicà que...
1: Ah, sí.
0: Que és mític, és mitiquíssim el mexicà. Ostres, no em sortirà el nom, ara.
1: Ara t'ho dic.
0: Però crec que tothom sabem de qui estem parlant. Jo crec que el València es salvarà i baixaran aquests tres...
1: Javier Aguirre.
0: Això, Javier Aguirre.
1: El Vasco Aguirre.
0: I de fet crec que serà Elche... Levante, Màlaga,
1: Sí, t'ho compro.
0: Crec que anirà per aquest ordre,
1: Vale.
0: Anem a posar ara per la part de dalt, deixem la vital descens mitja taula i lluita per Europa per més tard, que crec que se'n serà més fàcil. Qui creus, Pau, que serà el campió d'aquesta Lliga?
1: Campió de la Lliga crec que serà el Futbol Club Barcelona.
0: No t'ho has hagut de pensar gaire, no?
1: No, gens.
0: Jo crec que, ostres, ha començat molt bé, pot mantenir ritme, jo crec que també és candidat, jo crec que podrà repetir de nou el títol.
1: Esperem.
0: Segon classificats.
1: Uf, aquí et diré el Real Madrid.
0: Real Madrid, Tires de la mateixa...
1: D'experiència, sí.
0: Tires d'experiència i anirem pel Real Madrid segon. Hem de ficar el tercer classificat.
1: Tercer classificat. Aquí et tiraré per l'Atleti, bàsicament, com sempre. Els
0: tiraràs a l'Atleti.
1: Tres primers classificats.
0: El quart.
1: Quart, aquí em quedaré amb el Betis.
0: Jo t'anava a dir el mateix, pensava que m'anaves a ficar un Villarreal a algun d'aquests. De moment el Betis, bueno, el Betis va tercer, el Madrid va quart, per això, jo crec que hi ha l'Atlètic segon, però bueno, jo crec que això anirà canviant a mesura que vagi passant, Sí, jo crec que sí, Betis quart i cinquè, ens falta un cinquè.
1: Cinquè, el Villarreal.
0: Villarreal,
1: Villarreal, sí.
0: Creus que el Villarreal arribarà a cinquè? Més a dalt que l'Atlètic i el Sevilla, no?
1: Sí. No estan a un gran nivell aquesta temporada.
0: Bueno, aquesta temporada el Sevilla està...
1: Bueno, el Sevilla potser sí, però...
0: Va a cinquè, a 13 punts... Ostres, va bastant bé,
1: L'Atlètic Club, mitja diferents. Taula.
0: L'Atlètic Club, sí, ha baixat bastant. Ens falta un últim segon, tercer, quart, cinc... Ah, no, anem a per la...
1: Europa League.
0: Quedaria classificat per l'Europa League.
1: Aquí.
0: Han d'haver-hi dos equips classificats per l'Europa League.
1: Val, el 6 i el 7. Doncs mira, et ficaré al Sevilla.
0: Sevilla, torna a Europa, vale.
1: Sí. I... El Depor.
0: El Depor?
1: El Depor, sí. Jo confio.
0: Sí?
1: Sí.
0: Mira, jo te l'estic deixant fer. Jo, mira, de moment hem estat d'acord, jo canviaria el Depor per la Real Societat.
1: És que jo crec que la Real es queda en Conference.
0: Sí? Posaries, per tant, el Villarreal a Conference League, el posaries
1: sí.
0: Octau.
1: Exacte.
0: El Depor setè.
1: Sí, Déu-n'hi-do, jo confio en el Depor. Confio en Pierre-Emerick Aubameyang.
0: Crec que és que ha de passar per quiròfan,
1: Ah, sí?
0: Ha de passar per quiròfan.
1: Mira,
0: sí,
1: no ho havia vist.
0: Va lesionar. Conference a la Real Societat. Qui lluitaria per estar a Europa?
1: Et ficaré a Osasuna.
0: Osasuna?
1: Osasuna. A Rayo Vallecano.
0: Ostres. Ostres, m'estàs sorprenent,
1: Jo tinc molta fe en els equips. I... Uf, complicat, Deportivo Alavés, que va molt bé.
0: Alavés,
1: No, Alavés no. O sigui, va bé, però no és com comença, és com acaba.
0: Clar, estem parlant de que seria el nové desè i onzè lloc, per dir-ho així sí. d'una manera, i entrar una mica a la meitat de taula, Sí que és veritat que, mira, deixarem primer a un equip només en aquest lloc, vale? Deixarem a l'Osasuna i el Rayo, en aquest ordre.
1: Val, perfecte. Vale?
0: De nové i desè. L'onzè lloc, ja que jo crec que ja seria mitja taula.
1: Atlètic Club.
0: Atlètic Club, onzè.
1: Val. Després et ficaria... A l'Espanyol.
0: Espanyol 12.
1: Sí. O potser, mira, l'Espanyol per davant de l'Atlètic Club.
0: Vale. Espanyol 11, Atlètic Club 12.
1: Aquí crec que pot entrar el Celta.
0: El Celta 13.
1: L'Alavés.
0: L'Alavés. I qui evitaria el descens? Queden tres equips. Queda el Getafe, el Racing de Santander i el València.
1: Doncs el Racing l'evitaria.
0: Quedaria, o sigui, quedaria no, davant de tots tres,
1: No, perdó, quedaria... Ho tenia massa clar. Quedaria per darrere. Després... Uf, complicat, El València.
0: El València i el Getafe.
1: I el Getafe.
0: Per damunt del València.
1: Sí.
0: Ostres, jo aquí hagués canviat cosetes, eh? Perquè sí, crec que el València amb Aguirre, el Getafe, jo crec que poden... O sigui, són equips que, ostres, rasquen molts de punts. Jo crec que rascarà molts de punts, es ficaria més a dalt, i crec que el Celta i a la vez els hagués baixat.
1: Sí.
0: Per mi, jo canviaria aquests dos. I el Depor el baixaria una mica, pujaria al Villarreal. I... Mira, t'he de dir que, ostres, Getafe per la lluita per Europa.
1: Getafe per la lluita per Europa. Sí, sí, jo sí. No confio gaire, eh?
0: Sí, sí, sí. Jo crec que, ostres, bueno, però Pau, anem a veure com ha quedat la teva, vale?
1: Val.
0: Campió el Barça, segon el Real Madrid, tercer l'Atlètic de Madrid, quart el Betis, cinquè el Villarreal, sisè l'Europa League, el Sevilla i el Depor, setè, també a Europa League. A Conference League aniria la Real Societat, novè i dotzè l'Osasuna i el Rayo Vallecano, respectivament. A la mitja taula, amb aquest ordre, Espanyol, Atlètic de Bilbao, Celta i Alavés, evitarien el descens amb aquest ordre Getafe, València i Racing, i el descens el marcaria, amb aquest ordre també, Elche, Levante i Màlaga.
1: Jo ho veig bé.
0: Vale. Queda't amb aquesta perquè més endavant ho anirem traient, eh? Anirem a veure com ha anat quedant tot. Però deies que portaves un altre, anem a veure com anem bé de temps per fer l'altre tierris que ens portaves, que és de la Champions.
1: Correctament. Farem els top 3 primers, del 3 al número 8, del 9 al 22, que són els que fan el playoff, i llavors del 23 cap a baix, del 23 fins al 36.
0: Per on vols començar?
1: Comencem pels eliminats.
0: Comencem pels eliminats.
1: Val, cal un ordre?
0: Mira, de moment no.
1: Val.
0: De moment no.
1: Doncs et ficaré el Bodo Glimt.
0: El Bodo Glimt eliminat.
1: El Atenas, em sembla que és.
0: Sí. L'Atenas.
1: El Fenerbahçe.
0: Sí?
1: El Fenerbahçe, sí.
0: Però has vist la plantilla que tenen?
1: És que jo crec que quedaran d'eliminats els primers, saps? O sigui, lluitant per entrar a play-off.
0: Ostres, jo sí. Aquí el seguiria play-off segur, eh?
1: Jo no estic tan segur. Ja ho veurem. El Saba, òbviament.
0: El Saba.
1: Aviam...
0: Bueno, hi ha aquí Viking, FK...
1: Aquests.
0: Ostres, aviam. A veure, anem a repassar aquí. Hi ha el Lask, l'Eslàvia,
1: sí.
0: L'Estrella Roja...
1: L'Eslàvia Bratislava queda eliminat, també. El Lask, també. Aviam, quants s'havien d'eliminar? Del 23 al 36 són uns quants.
0: Sí, sí, sí, són molts, són moltíssims. Clar, ostres, hi ha més dels que ens pensem. Si vols, anem a començar pel top 3 i així anem descartant més equips. Anem a començar. Això, endavant, manes tu, Pau.
1: Val, top 3 ficaria el Bayern.
0: Bayern quedaria primer, eh?
1: No, o sigui, top 3.
0: Vale, top 3, vale. Sense ordre.
1: Top 2. Bueno, top 3, em refereixo. Bayern, Paris Saint-Germain.
0: Sí.
1: I Futbol Club Barcelona.
0: L'Arsenal no, eh?
1: No, l'Arsenal entra en el quart lloc.
0: Vale. Posem l'Arsenal ja com a quart.
1: Després et fico al Madrid cinquè, perquè el Madrid de Champions és el Madrid.
0: L'última temporada ha hagut de fer play-off, eh?
1: Però és el Madrid. I té bon equip. Bueno, té bona plantilla. Equip ja no ho sé.
0: Qui més?
1: Aviam, qui més et podem ficar? Doncs, mira, et fico el Liverpool, sisè.
0: Liverpool... Hi ha molts equips, eh? Hi ha el Manchester City, l'United, l'Aston Villa, el Villarreal, sí. L'Atlètic de Madrid, el Betis... L'Inter de Milán, vale?
1: L'Inter. L'Inter, que serà seguit...
0: Et queda un últim, aquí.
1: Val, doncs serà seguit del... Borussia de Dortmund.
0: Borussia Dortmund?
1: Sí.
0: Ostres!
1: Confio molt.
0: Vale. M'està agradant perquè t'estàs deixant... Ostres, estàs siguent... Et deixes, per exemple, Manchester City, l'United fora, l'Atlètic de Madrid fora... Ostres, molts equips clàssics. Anem a passar del 9 al 22.
1: És a dir, els que faran play-offs.
0: Sí.
1: Val, ficaré com a primer d'aquesta categoria Manchester City.
0: Vale. 9è.
1: Després et ficaria el Como.
0: Opa, desè.
1: Després, el Manchester United.
0: 11è.
1: A l'Aston Villa.
0: A l'Aston Villa, 12è.
1: A l'Atleti.
0: L'Atlètic, 13è. Uf, en el lloc 14.
1: Que es complica.
0: El 14.
1: El 14 et ficaria el Napoli.
0: El Nàpols, 15. Home, hi ha l'Sporting de Portugal, el Porto, el Betis...
1: Va, l'Sporting de Portugal.
0: L'Sporting de Portugal.
1: I era l'Oporto.
0: L'Oporto.
1: Aquí el Betis, va. Betis, jo confio.
0: Betis. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Anem pel 18.
1: 18, Leipzig.
0: Leipzig, 18. 19. Home, s'estàs deixant... Ostres, Galatas...
1: 19, Galatasaray, va.
0: Mira.
1: Tenen molt bon... plantell, però veurem si poden encaixar les coses.
0: Proper rival de Champions al Barça, de fet.
1: Sí, d'aquí uns dies.
0: Uh-huh. Va. Home, hi ha el Lille, que...
1: Aquest fico la Roma.
0: La Roma.
1: La Roma. I queda un últim lloc, potser.
0: El Lens, que va quedar segon a la Lliga Francesa, va... Ostres, va, posaria les coses difícils al Paris Saint-Germain la temporada passada.
1: Però el Villarreal és el Villarreal, o sigui que deixa'm ficar aquest.
0: Sí, vale.
1: Sí. Quins
0: I amb aquests els completaríem, eh?
1: Sí. I després, com a primer eliminat, ficaria el Lens.
0: El Lens.
1: Després, el Stuttgart.
0: Stuttgart.
1: El Lille. PSV.
0: Feyenoord.
1: Shakhtar el ficaria entre mig dels eliminats.
0: També. I el Bruges i l'Estrella Roja.
1: Estrella Roja també el ficaria pel final dels eliminats. I el Bruges el ficaria, doncs, pel mig dels eliminats, també.
0: Jo, mirant aquesta... Bueno, quedaria més o menys així, eh? En el top 3, el Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Barça.
1: Val.
0: Del 4, el 8è, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milà,
1: sí,
0: i Borussia Dortmund. El que aniria a playoff, Manchester City, el Como, Manchester United, Aston Villa, Atlètic de Madrid, Nàpols, Sporting de Portugal, Oporto, Betis, Leipzig, Galatasaray, Roma i Villarreal. I eliminats, així com per destacar, el Lens, el Stuttgart, el Lille, el PSV, el Bruges, el Feyenoord, Galatasaray, Shakhtar, Fenerbahce... Jo crec, ostres, crec que el Fenerbahce té un equipàs. Té un equipàs que crec que estarà a play-off segur, eh?
1: Ja ho veurem. Ja ho veurem, perquè els rivals que té tampoc són fàcils.
0: Ja, això també és un altre, eh? No he mirat tampoc enfrontaments,
1: ja,
0: i tot.
1: Ara t'ho confirmo.
0: Que clar, també fica les coses molt apretadetes. Pau, alguna coseta més? No sé si tens els horaris també d'aquest cap de setmana, tot i que quedi algun partit de selecció, però comença la competició.
1: Sí. Bé, bàsicament partits... Els de la Lliga, que seria, podríem veure perfectament un Barça-Getafe, que el juguen a les
0: 6:30.
1: A les 6:30. Vale, gràcies. I també Real Madrid-Villarreal, que sempre és un partidàs, un dissabte a les 9. Una molt bona hora.
0: A l'Espanyol, que juga divendres. Juga aquest divendres.
1: L'Espanyol, que juga divendres, exactament, contra el Màlaga a les 9, també. Sí. Un bon horari de partit.
0: I d'aquí poc ja comença... Bueno, la Champions és entre setmana,
1: sí,
0: d'aquí una setmaneta.
1: La setmana que ve, sí.
0: Però això serà la prèvia pel calendari infernal que libera el Barça, que ja ho comentarem més endavant la setmana vinent, si vols. Però té el Betis, té PSG, té Madrid...
1: I després del Madrid entreguen la pilota d'or.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, el mes d'octubre que se li ve al Futbol Club Barcelona i que nosaltres també estarem aquí per xerrar-ne. Pau, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem a la propera. Moltes gràcies.
1: A tu, Jordi, ens veiem.

Doncs amb en Pau arribem al final del programa del dia avui i comentar-vos abans d'acomiadar-me doncs aquestes properes setmanetes tindreu una mica per xarxes socials totes les novetats també. Intentarem activar també aquests comptes del show dels esports amb més continguts, amb highlights del partit tant del Club Futbol Tordera com de l'Atlètic Club Tordera. També els podreu veure a les xarxes socials i haurem d'estar també pendents perquè dijous arriba la tertúlia amb moltes coses a comentar, divendres les prèvies i demà doncs que podreu escoltar un altre episodi del podcast d'Enganxa't als Pedals que produïm aquí a Ràdio Tordera conjuntament amb altres ràdios de Catalunya amb la col·laboració de la xarxa mèdia. Per tant, nosaltres, vinga va, ara sí que és hora d'acomiadar-nos del programa del dia d'avui. Vinga va, anem enllestir-ho.

Vinga, va, com us deia, ho deixem aquí ja, avui aquest show diari, el show dels esports d'avui dimarts 6 d'octubre. No m'equivoco avui, no m'equivoco, Plàcides, 6 d'octubre. Esperem que us hagueu divertit també amb en Pau Serrano amb tota l'actualitat que ha passat durant aquesta última setmana. Sí que és veritat que, clar, hi ha l'aturada de seleccions, el contingut ja no és tan abundant com quan ja tenim les competicions, hi ha més partits i els podem veure i podem gaudir de més cosetes. A partir de la setmana vinent sí que ho serà, perquè comença la Champions, ja hi hauran jugat partits de Lliga i ho tindrem tot per repassar-ho aquí, en el show dels esports. Moltíssimes gràcies a en Pau i gràcies també a tots vosaltres per acompanyar-me un vespre més aquí, a Ràdio Tordera, a la 107.1 de l'FM. Nosaltres que ens acomiadem per veure'ns demà amb més i millor. Que vagi molt bé, molt bona nit!

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major? O aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
1: Sí, sí.
0: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Tots els temes d'actualitat de l'Ajuntament de Tordera a l'entrevista amb els polítics dels serveis informatius. Cada setmana els regidors dels grups municipals repassen i exposen el seu punt de vista polític del dia a dia del consistori torderenc. Els dimecres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Protecció Civil enviarà un SOS a Granollers per la previsió de pluges torrencials fins a les 2 de la matinada en zones molt afectades per les darreres precipitacions. El missatge es demana que s'extremin les precaucions en la mobilitat i que la ciutadania no s'acosti a zones inundables. Avui l'Ajuntament ja ha tancat equipaments municipals i ha suspès activitats culturals i esportives per l'alerta de noves pluges. I és que hi ha 11 comarques afectades, tot el litoral català fins a Girona, a més del Pirineu i Prepirineu. Les properes 6 o 8 hores hem d'estar atents perquè poden haver pluges intenses o torrencials. Ho ha explicat el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà.
3: El primer missatge és que durant les pròximes 6-8 hores, fins al voltant de la mitjanit, s'ha d'estar pendent de la zona de litoral i prelitoral i també la zona de Pirineu i Prepirineu Occidental. En aquestes zones, especialment les més properes a la costa, que és on veiem que quan arriben aquests sistemes tempestuosos doncs adquireixen unes característiques bàsicament de tropicalitat, amb molts aiguats molt intensos, per tant han d'anar movent-se de sud cap a nord durant les immediates hores i mica en mica aniran arribant cap a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona.
2: I la consellera Núria Parlon ha explicat que el temporal pot durar fins passar la mitjanit i ha demanat a la població evitar les zones inundables i avançar la seva mobilitat en cas del que sigui possible, justificant les alertes a bona part de comarques del litoral, insistint que hi ha previsió de pluges intenses. A més, ha dit que a partir de demà plourà, però que ja no serà pluja torrencial.
4: De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Inuncat activat en fase d'emergència.
2: Els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua a la sortida del municipi de Xerta, al Baix Ebre, la carretera C12. Aquesta tarda els serveis s'han produït després de que Protecció Civil hagi enviat un SOS per alertar de pluges localment intenses en aquesta comarca i al Baix Camp, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El cos d'emergències ha fet una vintena de serveis fins a 6:45 amb Xerta, com us dèiem, a Jesús, a Roquetes, a Benifallet, al Fara de Carles i al Dubai. A hores d'ara hi ha tallades la C12 a Xerta, la 7 a Miami Platja en sentit sud, la T302 a Benifallet, la TV-3422 a Regués, la C352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades també la C43 a Benifallet. Molt atents al cel i a la previsió de pluges.
5: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
6: Bona nit, sóc Toni López, comencem el programa La Particel·la i ho fem des de llarga durada a Tordera Sardanes de la Cobla Montgrins amb una sardana dedicada el que va ser la colla antaviana de la nostra dansa. Ara sabeu que hi ha una associació que es diu Colla Antaviana, que també intenta portar els valors de la sardana al més lluny possible i que han aconseguit alguns èxits com guanyar el campionat de punts lliures. Jaume Cristau i Brunet va composar aquesta sardana antaviana.

Des del llarga durada Crit de la Terra, la Cobla Barcelona enregistrà una sardana del mestre Saderra, Maria de les Trenes.

Des de llarga durada, la sardana uneix, un llarga durada que es va compaginar i es va fer entre moltes emissores. Hi havia l'emissora de Lloret de Mar, la de Blanes, la de Malgrat, la de Santa Susanna, la de Pineda, la de Calella i la de Tordera. I en representació de Pineda, que també hi era, Lluís Carretero i Basar va posar aquesta sardana, que va ser interpretada per la Copla Montgrins en el concert de, com ho diríem, d'estrena d'aquest llarga durada. Escoltem La Flor de Catalunya.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.

Sunset på Nu FM. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre. Ràdio Tordera.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Des de la llarga durada de sardanes de Josep Antoni López, escoltem la Copla Sa Palomera interpretar-nos el nostre mestre.

Aquest que hem escoltat, que escoltarem ara i hem escoltat en la primera part, és el primer disc d'or de la sardana, que el va enregistrar a la Cobla Barcelona. En ell hi ha una sardana dedicada a Sabadell, d'Agustí Borgunyo. Agustí Borgunyo ens porta El meu Sabadell.

Tot seguit ens visita un compositor que a la nostra vila és molt nostrat, atès que va fer la sardana Records de Gelpí i a Can Nassos. Es tracta de Josep Maria Tarrides, que en una segona etapa de la seva vida va arribar a fer fins i tot pasodobles com Islas Canàries. Escoltarem des del llarga durada Un americà a Begur, la principal de la Bisbal, enfilar aquesta sardana que porta per títol Begur i que és de Josep Maria Tarrides.

Bé, això és de l'època en què els americans i Hollywood va descobrir la Costa Brava. Marxem ja d'aquesta particel·la que tant ens agrada, a mi almenys m'agrada molt, amb personatges i contrades de la cobla Els Mongrins, amb una sardana de Cífric Galbany, La Font de Can Genís. Avui hem començat amb Antaviana per fer homenatge, retrohomenatge a aquesta associació Colla Antaviana, que doncs està perseguint endinsar el nostre poble més en el món de la sardana. A vegades hem començat amb alguna sardana dedicada a la nostra dansa. Hem seguit amb la Colla dels 24, Maria de les Trenes, Malgrat Aprec de Plecs, Joc d'Infants, Besalú Ara i Sempre, La Flor de Catalunya, Amor i Sardanes, que l'havia escoltada i crec que pagava la pena d'escoltar, tot i que buscaré més informació, El Nostre Mestre, El Meu Sabadell, Begú i ara La Font de Can Genís. Soc Toni López, és un plaer ser aquí. A reveure, una forta encaixada.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera.
2: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Albert Sabater. Alerta per pluges torrencials que afecta fins a 11 comarques, tot el litoral català fins a Girona, a més del Pirineu i Prepirineu. Les properes 6 o 8 hores hem d'estar atents perquè poden haver pluges intenses o torrencials. Ho ha explicat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
3: El primer missatge és que durant les pròximes 6-8 hores, fins al voltant de la mitjanit, s'ha d'estar pendent de la zona de litoral i prelitoral i també la zona de Pirineu i Prepirineu Occidental. En aquestes zones, especialment les més properes a la costa, que és on veiem que quan arriben aquests sistemes tempestuosos, doncs adquireixen unes característiques bàsicament de tropicalitat, amb molts aiguats molt intensos. Per tant, han d'anar movent-se de sud cap a nord durant les immediates hores i mica en mica aniran arribant cap a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona.
2: La consellera Núria Parlon ha explicat que el temporal pot durar fins passada la mitjanit i ha demanat a la població evitar zones inundables i avançar la seva mobilitat en el cas que sigui possible. Parlon ha explicat que a partir de demà ha de continuar la pluja, però ja no serà pluja torrencial.
4: De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Inuncat activat en fase d'emergència.
2: A hores d'ara hi ha tallades la C-12 a Xerta, la A-7 a Miami Platja en sentit sud, la T-302 a Benifallet, la TV-3422 al Regués, la C-352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades la C-43 a Benifallet. Els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua a la sortida del municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C-12 durant aquesta tarda. L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat el sentit polític del seu retorn a Catalunya. Ho ha dit en una declaració institucional des de la Casa de la República a Waterloo i després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat l'aplicació de l'amnistia i se li hagi aixecat l'ordre de detenció. Puigdemont considera que amb la sentència s'ha acabat el marge per manipular i retorça l'aplicació de l'amnistia. L'expresident ha assegurat que no va marxar a l'exili per defensar els partits polítics, sinó els drets de Catalunya, i el seu retorn serà de la mateixa manera. I els sindicats laborals preparen la vaga general pels salaris i l'habitatge anunciada aquest dilluns després de l'onada de protestes arran del cas Mari Carmen. I fins aquí el Notícies en Xarxa. Gràcies per la seva atenció. Bona nit.

No totes les filosofies són malvades, encara que massa d'elles sí que ho són, particularment en la història moderna.

en l'assoliment d'un home que va viure fa més de 2.000 anys. Estem parlant de l'Aristòtil.

Aristòtil és el pare de l'individualisme i també de la lògica, el primer i el més gran racionalista. Jo sóc un aristotèlic.

durant diverses generacions, la destrucció de la raó s'ha realitzat encobertament i en nom de la raó. Aquest és el mètode utilitzat.

Suposis que vostè es troba amb un home jove, retorçat i atormentat, i tracta d'entendre el seu comportament, i descobreix que està criat per un monstre que odia la humanitat i que ha treballat sistemàticament per a paralitzar la seva ment, destruir el seu acte confiança, cegar la seva capacitat de gaudir i bloquejar tot intent d'escapatòria. Com...

Llavors vostè s'adonaria que gens podria fer-se amb aquest home o per aquest home, i que gens podria esperar-se d'ell fins que se li hagués apartat de la influència del monstre del que parlàvem.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

La civilització occidental està en la posició d'aquest home. El mostre és Immanuel Kant. He esmentat en diversos articles que Kant és el principal destructor del món modern.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: La meva preocupació primària, no obstant, no és l'embullar-me en polèmiques, sinó a presentar una aproximació racional a la filosofia.

Una aproximació racional a la filosofia i neta de qualsevol influència kantiana, això és el que vull, i també indicar la connexió amb la vida de l'home aquí en la Terra, una connexió que Kant ha tallat.

És inútil l'estar contra ningú, llevat que un conegui a favor de qui està. Un no pot començar amb o construir sobre un negatiu.

Solament establint el que és perfectament positiu, es podrà saber què és el que és malvat i també per què.

tots els retorciments irracionals de la filosofia contemporània són kantianians, en el seu origen, és clar. El resultat últim és el present estat del món.

Sempre des de Kant, el mètode dominant dels filòsofs moderns ha estat el lluitar els assumptes no mitjançant la presentació intel·lectual oberta, sinó la corrupció. La corrupció en el seu oposat de tot aquell concepte que no s'atreveixen a exposar explícitament.

El mateix que Kant corromp el concepte de raó per donar-li el significat d'una facultat mística que tracta amb una altra extrema dimensió.

Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM. You can see Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 6 d'octubre. Les tres paraules del dia són calma, carretera, dramatitzada. Calma. Tordera recupera la calma després de les pluges intenses. L'alcaldessa assegura que la situació està estabilitzada i la regidoria d'Obres i Serveis preveu iniciar en breu les obres dels vestidors de l'Amistat del local de Sant Daniel i l'asfaltatge de Tordera Park. Carretera. Servei alternatiu per carretera a Rodalies entre Arenys de Mar, Tordera i Maçanet. Després de les intenses tempestes, la línia R1 del Maresme recupera gradualment la circulació ferroviària. I Adif impulsa la remodelació de l'estació de Tordera per duplicar la capacitat de la línia R1. El projecte en fase de redacció preveu crear una segona via d'apartat i millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Dramatitzada. L'Associació d'Espectadors del Teatre Clavé organitza dijous una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals, i Tordera consolida l'esport saludable amb l'arrencada de la nova edició del MouFit. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha fet balanç de la situació al municipi després de les fortes pluges de les últimes hores. Segons ha declarat, a hores d'ara la situació està estabilitzada després dels forts aiguats de diumenge i dilluns, on es van recollir uns 200 litres per metre quadrat. Ella mateixa explica les principals tasques realitzades les darreres hores.
2: Les tasques s'han centrat bàsicament en la restitució de danys, en continuar l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles, i també en elaborar els informes tècnics d'aquestes caigudes de murs que es varen produir durant el dia d'ahir i també durant el dia d'avui en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions.
1: Avui se celebra el Dia Internacional de la Geodiversitat. Avui és Sant Bru. Falten 19 dies per al canvi d'hora. Entrarem a l'horari d'hivern el 25 d'octubre. Falten 6 dies per al proper festiu, la Festa Nacional d'Espanya. Avui dimarts esperem un dia encara amb núvols residuals, cert descans després dels episodis de pluja. No es descarta, però, precipitacions a la part final del dia. De cara a demà dimecres començarem el dia amb cel clar, però amb precipitacions també al llarg de la jornada. La dita d'octubre a la fi, la taronja al jardí i el most a la bota. A l'hort és un moment ideal per plantar alls, cebes, espinacs i també enciams d'hivern i faves, i recollir les últimes mongetes tendres, carbassons i les primeres carbasses de la temporada. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el veïnat de Sant Pere. El riu continua baixant amb forta intensitat, 73 centímetres i d'alçada i 17 metres cúbics d'aigua. Fa un any explicàvem que protegien colònies de bruc vermell a Tordera. Fa 5 anys s'obria convocatòria per subvencions del programa Suport a Obertura de Comerços, i fa 10 anys els ajuntaments de Tordera, Blanes, Malgrat i Palafolls demanaven ajuda a la Unió Europea per poder fer un estudi sobre l'estat del riu Tordera. Finalment, l'àudio recomanat avui a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar la cronologia detallada de l'abast del temporal al nostre municipi.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Amics, amigues, oients, oientes de Ràdio Tordera. Són pràcticament les 11, però a nosaltres sempre ens agrada trepitjar els punts horaris i en passen uns quants minuts. Tenim per davant dues hores per compartir, per conversar, per descobrir coses noves i sobretot per començar aquest dimarts en bona companyia. Això és a Ràdio Aquí. Avui, 6 d'octubre, una data que forma part de la nostra història i que ens recorda que hi ha moments que encara que passin els anys val la pena conèixer-la i recordar. Però avui també volem mirar cap al nostre entorn més proper. Som l'octubre, la tardor ja ens fa notar, el camp també ens parla, és temps de preparar la terra, de recollir alguns fruits, de pensar les properes collites i de continuar cuidant un patrimoni que va més enllà de l'agricultura. La terra té memòria, i nosaltres també. Avui farem una mica de tot, actualitat, història, cultura, tradicions i curiositats, música i converses, i ho farem amb aquella mirada que ens agrada tant, mirar el que passa al món, però sense perdre de vista el que tenim aquí al costat. Perquè les grans històries són importants, sí, però moltes vegades les petites històries de la nostra gent són les que més ens ensenyen. Així que, doncs, si esteu treballant, conduint, fent feina, per cas o simplement gaudit d'aquest matí, quedeu-vos a nosaltres. Petita història, molt propera a Tordera, que diu així. Avui us vull proposar aquesta petita història. Pensem en aquella persona, un avi, un avi, un pare, una mare, que durant anys ha tingut cura d'un petit hort. Saps quan s'ha de plantar? Quan convé esperar? Quan la terra demana aigua? I quan és millor no tocar-la? La Pilar Pota, bon dia, Pilar.
1: Bon dia.
0: Això sembla bé que tu ho saps,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, i tant que sí. Aquest any el planter no me sortia per la calor.
0: I moltes vegades ho ha après mirant el cel, observant la terra i escoltant els consells d'aquell que hi havia abans que ell. Avui parlem molt de sostenibilitat, de cuidar el medi ambient i de recuperar maneres més respectuoses a treballar la terra, però potser algunes d'aquestes lliçons ja les teníem a casa, i aquesta és la que jo he fet a la Pilar, doncs a l'àvia, a una persona gran de la família que encara avui continua fent. T'ho van ensenyar ells?
1: Bé, la veritat és que jo sempre mirava, jo directament de l'hort no me'n cuidava pas, el meu home el portava com un jardí. I llavors, faltava el meu home, el que sí que faig és faig els planters de les coses, però llavors el meu fill ja es cuida d'ell, de regar-ho i tot això.
0: Però els teus avis t'animaven a anar-hi?
1: Tota la vida anàvem a l'hort, l'hora de, no sé, la meva mare, l'hort no el teníem al costat de casa, i la mare em deia, vés a buscar, fas els tendres, vés a buscar tomàquets, jo agafava la bicicleta i anava a l'hort a collir el que hi havia.
0: Potser també d'una manera de cuinar ens ensenyaven, com dèiem, de treballar la terra, una tradició, una paraula, una recepta o simplement una manera d'entendre la vida. Són pràcticament ara ja 6 minuts que es passen de les 11 i comença l'àrea

0: Doncs bé, ni més ni menys hem entrat doncs, amb aquesta dècada de la bona música, la dècada dels 80, i que nosaltres és moment de fer aquest repàs de les temperatures, i que en aquest cas doncs, també nosaltres volem explicar-los alguna cosa sobre la història del termòmetre. La saben? Arseni, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Cristina, bon dia.
2: No, no. Ah, bon dia, sí.
0: En Jordi Arratés, bon dia. Ara de seguida en Martí el posarà en contacte. Sabeu que el termòmetre que tenim avui a casa va començar sent un aparell que no mesurava realment la temperatura? A finals del segle XVI, Galileo Galilei va desenvolupar el coneixement com a termoscopi. Era un tub de vidre amb aire i líquid que permetia observar si la temperatura augmentava o disminuïa. El problema, no tenia números, per tant, no podien dir si feia 18, 25 o 30 graus. Amb els anys, altres científics van anar perfeccionant l'instrument i van aparèixer les escales de temperatura. I aquí tenen un nom que segur que sona, Anders Celsius, que al segle XVIII va proposar l'escala que avui utilitzem habitualment. Així que la propera vegada que mireu el termòmetre i veieu 22 graus, penseu que darrere d'aquest número hi ha segles d'història, experiments i molta curiositat. Vosaltres sou els que mireu el termòmetre abans de sortir de casa, obriu la finestra i dieu, avui fa fred. Seri,
3: jo, sí.
4: Jo també, tinc a fora un aparell.
3: Jo
4: parell,
3: tinc dos o tres a la casa.
4: Dono la temperatura a dintre i jo, com veig a fora, estem a tal.
0: És dir, mireu el termòmetre.
3: Sí. Ah, jo, quan surto de casa, ho he mirat a dalt, a baix i aquí.
0: Què
3: allà.
0: Dius ara? Jo
3: soc molt fredoluc.
4: Tenim una parella fora que ens porta la temperatura a dintre i jo me l'aparato a dintre i veig, mira, estem a tant, avui fa fred a fora.
2: Jo no tinc aquest costum, veus?
0: Jo tampoc, Cristina. Jo surto i després dic que fa fred, però ara me l'aguanto per recular.
2: Quin remei, ara em va prendre.
0: Molt bé, saludem la Paquita Albertí, que ens aposta per explicar-nos les temperatures que van tindre aquí a Tordera, també la pluja. Paquita Albertí, carrer Sant Jordi, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Vinga, endavant, amb aquestes temperatures.

0: temperatures?
1: Mira, les temperatures són... ahir la màxima va ser de 23 graus i 2 dècimes.
0: Uh-huh.
1: I a la mínima d'aquest dematí... Un moment.
0: Aquí tens algú que fa de fuster, eh? Sento uns cops, espero que no te'ls adongui a tu, eh? Perquè, escolta, sento pim-pam. Dic, escolta, a veure si haurem de cridar els bombers perquè vagin a salvar el Paquita.
2: No digues aquestes coses.
0: amb el Pere, que té tan eixerit, desdubto, vol que fer-la. Paquita, endavant.
1: D'acord. O sigui, la màxima va ser de 23 graus i 2 dècimes.
0: Sí.
1: Aquest dematí, 15 graus i 3 dècimes.
0: Uh-huh.
1: Ara, aquest moment, estem a 18 graus.
0: Sí.
1: Un 72% d'humitat.
0: Molt bé.
1: Marca núvols i pluja.
0: Oh, que bé! Ja la dibuixo ben dibuixada, mira.
1: Estic però Déu-n'hi-do, eh? Que bé, però que ens està fent.
0: Quanta aigua ha caigut, Paquita?
1: Mira, avui, ahir, 52 litres.
2: Déu-n'hi-do,
1: Va ploure molt, eh? Sí, molt.
0: Sembla mentida que per això d'un punt a l'altre de la Tordera plou més o plou menys. Nosaltres vam tindre 40 litres, veus? Carrer Sant Lluís, carrer Sant Jordi, ben diferent de, doncs, dels litres que van caure.
1: És que canvia segons el lloc,
0: Canvia
1: molt la diferència d'un de l'altre.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per
1: explicar-nos. I el diumenge, la que va ploure, o sigui, no vaig dir-ho perquè no hi estava a casa, 115 litres.
0: Déu-n'hi-do, el diumenge va fer bona feina. Molt bé, Paquita, gràcies per explicar-nos-ho. Que te facin bona feina els teus col·legues, que estan molt trempats i amb molt ganes de treballar. I nosaltres demà ens tornem a trobar. Bon dia.
1: Molt bé, un bon dia per tots.
0: Ens anem a saludar amb Joan González demà reixat. Joan, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Vinga, com anà la pluja, la temperatura, com està en aquests moments?
3: Home, la pluja anés força bé per ara.
0: Sí, sembla que sí.
3: El problema és que estan traient la pols.
0: Que no s'animi massa, que no s'animi massa perquè anem malament, eh?
3: Sí, bueno, mentre no faci mal, pot anar plovent.
0: Sí, a veure.
3: Mira, la temperatura màxima que tindré ahir són de 21 graus, 2 dècimes.
0: Molt bé.
3: I la mínima ha sigut de 15 graus, 4 dècimes. Ara, aquest moment, estem a 18 graus, 3 dècimes. L'humitat, com ahir, un 100% d'humitat.
0: Déu-n'hi-do.
3: El sol no hi ha sol, no escalfa.
0: Sí.
3: L'humitat que tenim a sobre... És normal que hi hagi el 100%. Això representa una temperatura de sensació de 19 graus.
0: 19 graus.
3: I el màxim de vent d'ahir té 25,7 km hora.
0: Molt bé, vent va conservant, doncs, la seva dinàmica, eh? Molt bé, Joan.
3: La pluja d'ahir...
0: Ui tant.
3: La pluja són 27 litres i 8 dècimes.
2: I diumenge?
3: El que portem de tot aquest mes, és a dir, del 10 fins ara, són 196 litres i 6 dècimes.
0: Bueno, això està portant una miqueta bé ara ja, eh?
3: Sí, clar, l'any passat va ploure que hi havia res.
0: Molt bé.
3: N'estic pensant una amb l'altra.
0: Molt bé, Joan, doncs gràcies per explicar-nos-ho. Demà ens tornem a trobar. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Ens anem a l'estació meteorològica Fibra Color, que la temperatura que teníem, doncs, la temperatura que vam tindre ahir va ser de... A veure, que avui no tinc el gran aparell de moda, que és el mòbil, de 21,3 graus, mínima 15,5, ara no funciona. I la pluja què? Ho diuen o no, més o menys? 4?
4: 54.
0: Ah, 54. Tosa Maria, arregla't una mica les orelles també perquè convença amb l'avui. Molt bé, doncs gràcies també per aquesta participació, col·laboració d'aquests tres punts de Tordera, carrer Sant Jordi, Mar Reixac i també estació meteorològica Fibra Color. Aquestes notícies que no estan a primera plana, però sempre són interessants. Cultura i periodisme. El Col·legi de Periodistes de Catalunya presenta aquest dimarts una nova temporada del vídeo podcast Periodistes converses sobre l'ofici. I bé, aquí hi ha una pregunta interessant: com està canviant la manera de fer periodisme i sobretot la manera com nosaltres consumim les notícies. La pagesia i les tradicions aquests dies de tardor són també temps de fires i activitats vinculades al món rural, a les que, per exemple, el 6 d'octubre hi ha una fira amb bestiar, artesania i tradició pirinenques. Els serveis socials, és el sector social català, té convocada una mobilització per aquest dimecres 7 d'octubre relacionada amb les condicions laborals i l'equiparació salarial. Quan parlem de cuidar les persones, també hauríem de parlar de cuidar les persones que treballen cuidant-les. Això va ser un tema que vam tratar la setmana passada.
5: És el que jo volia aprofundir.
0: I en aquest cas, doncs sí que nosaltres també vam fer la nostra opinió sobre aquesta temàtica. Sí. D'Espanya explicarem. Aquest dimarts es presenta un informe que estudia com es pot mesurar la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible. El calendari laboral del 2026 manté 9 festius comuns a tot l'Estat. El canvi climàtic i les temperatures al setembre de 2026 ha estat especialment càlid a Catalunya, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Ens estem acostumant massa ràpid a considerar normals temperatures que abans ens eren semblants excepcionals? Ens estem acostumant, sí o no?
2: Per força.
6: Per força els maten, no?
5: Sí, sí, a la força els maten, pengen. Diuen.
2: Però això sí que no podem dominar-ho nosaltres, eh?
0: Més mal, eh? Més mal.
2: Nosaltres ens refereixo a l'humanitat, eh?
0: Sí, és veritat. Tecnologia, la intel·ligència artificial ens està ajudant a viure millor o simplement ens està fent anar més de pressa? Millor o més de pressa? Va, vinga. Millor o més de pressa? Va, digueu.
2: Intel·ligència, diguem la pregunta, no t'entens gaire bé.
0: La intel·ligència artificial ens està ajudant a viure millor, simplement ens està fent anar més de pressa.
5: Jo 50-50. Sí.
2: A mi me sembla que estaríem molt bé sense intel·ligència artificial. De veritat, estem esclaus de la intel·ligència artificial.
6: La intel·ligència artificial no és el que és ara, és el que ha de venir.
2: Fa una mica de por i tot plegat.
6: Per tant, la que coneixem ara no té res a veure amb el que ens ve.
0: Què podem fer nosaltres des de casa davant d'uns fenòmens meteorològics cada vegada més extrems? En un món que va tan ràpid, estem perdent la capacitat d'escoltar-nos els uns als altres? Digueu el que vulgueu.
6: Jo escolto. A mi m'agrada
5: moltíssim escoltar, perquè de tot el que escoltes aprens, no? Si sí. Més no, per qüestionar. El problema és que cada vegada escoltem menys.
2: Tens raó, Cristina, cada vegada escoltem menys i llavors els mitjans de comunicació, telèfons i d'aquestes coses ens treuen molta...
6: Bueno, això cansa.
2: Molta...
0: Veus... Ens fa temps, eh?
2: Molta
0: temps,
2: perquè veus una taula de persones i sempre n'hi hauran dos o tres que estaran amb el telèfon.
5: Sí.
2: Això no és depriment, això. El bo és poder parlar de lo que sigui, però... Parlar,
5: en els restaurants, famílies senceres.
2: Sí, amb el telèfon.
5: L'altre dia anàvem amb el meu net, que és petitet, de 3 anys, en Biel, i jo i en Joan, i vèiem dos taules just davant nostra i totes dues, tota la família.
2: Sembla que ara ja hi ha la consciència de que les criatures els hi perjudica això.
5: Bueno, el però meu, sí que, bueno, el meu
2: però
5: net
2: sí que
5: no...
2: Però
0: com estan en un lloc els interessos, els pares, avis i cristians?
5: Nosaltres no.
0: Estiguin calladets i tal, els hi posaran molt davant,
2: Això és desastrós.
0: No, això és veritat,
5: Això ho fan, però és el pitjor.
2: Però cada vegada hi ha més consciència de que això és perjudicial. No,
5: home, tu saps que les persones que realment van inventar totes aquestes coses tenen prohibit que les mainaderes, les persones...
2: Mira,
5: que, inclús... Que no. Ni tan sols els ordinadors, eh?
2: Sí, sí.
5: O sigui, és una... Clar, per alguna cosa, serà, no...
0: Doncs bé, en aquest món tan ràpid, deixem aquest suggeriment. Estem perdent la capacitat d'escoltar-nos els uns als altres? Pensem-hi. I abans de continuar, una recomanació important per aquest dimarts: si heu de circular especialment persones properes darrere, torrents o punts que han quedat afectats per les pluges, molta precaució. No us refieu només perquè ara el cel estigui més tranquil. Consulteu sempre els avisos meteorològics, les indicacions de protecció civil. I a més, després d'un episodi de pluja important, la prudència no s'acaba quan deixa de ploure. Al tanto.
7: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
8: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: I com és habitual, és el que toca, doncs anem a parlar i anem a opinar d'aquesta notícia local, una notícia que ens arriba des dels informatius d'aquesta casa. I la notícia diu: Adif impulsa la remodelació de l'estació de Tordera, que no s'ha tingut que tirar a terra, això ho feia jo, per duplicar la capacitat de la línia R1. El projecte en fase de redacció preveu crear una segona via d'apartat i millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Doncs bé, sí que sobre aquesta notícia, doncs jo us preguntaria què pot suposar per al futur de Tordera aquesta remodelació de l'estació, sobretot aquesta duplicació de la capacitat, i bé, parlem només d'una millora ferroviària per acabar transformant la mobilitat i les oportunitats del municipi. Què en dieu de tot això?
1: Mira, jo no sé quin cap pensant ha fet això de fer dues vies a Tordera. El que convé a Tordera és que hi haguessin dues vies d'aquí fins a Barcelona, d'anar i tornar. Mentre això no s'arregli bé, hi ha de ser una inversió monumental. Tordera, esclar, Tordera, a més, a part d'això de que ens queda l'estació tan lluny, vull dir, és el tren, no sé què faran de que hi puguin anar amb cadira de rodes. Quan, per sort, tenim el contrapès del bus.
2: Més mal.
1: Perquè tenim encara busos bo que surten de Blanes, Tordera, Barcelona, sí, directe, i de Barcelona, Tordera, Blanes. I aquests busos, ja ho dic perquè la meva família els utilitzen,
2: sí,
1: i s'obliden del tren perquè és un servei nefast. Jo de que facin l'estació més o menys adaptada o que facin dues vies no em serveix per res, per la bona connexió del tren amb Barcelona.
0: Més aviat remarquem l'accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda, que no sé si arriba tard ja, això, no sé, a veure.
1: És que la necessitat prioritària no és aquesta. Jo crec que n'hi ha moltes.
2: No, estem molt lluny de l'estació nosaltres, o sigui, jo crec que primer, bueno, n'hi ha aquests busos que t'aporten, sí, no? Però aquests busos tenen preparat per la mobilitat reduïda, aquests busos que tenim.
1: En teoria, sí.
2: Sí?
0: En teoria.
2: No ho sé perquè no, ara mateix és, teoria, no ho sé, teoria, és una pregunta, sí, que em, sí, faig, eh?
1: En teoria hauria de
2: tenir-ho, sí. Vale, llavors, bueno, la mobilitat reduïda, jo per mi que es fa més propaganda del que realment, vull dir, som conscients de que aquestes persones realment ho necessiten conviure. És que si no és impossible, m'entens? Però és que realment això que diem de l'estació, jo estic al 100% amb el que ha dit la Pilar, que per aquí no es comença. Uh-huh. És una inversió tremenda el que s'ha de fer. Per fer-ho fem fet. Uh-huh. Per tant, és com dir, bueno, vaig a fer una mica de chapucilla, ara que venen les eleccions, aviam si també les coses funcionen d'una altra.
1: No sé quin cap.
2: Jo no sé per què, no sé qui ho ha pensat. Jo per mi no.
0: Què esperem nosaltres? Més usuaris del tren? Més puntualitat, totes dues coses.
2: Que funcioni.
1: Que funcioni.
2: Jo, per exemple, ara mateix, els meus fills normalment van tots dos a Barcelona, els grans que treballen allà, i van amb cotxe. Però si realment fos el transport com Déu mana, els meus fills agafarien el transport públic perquè jo els he educat així. La meva filla va a Girona encara a la universitat, vale? Bueno, la majoria de vegades ha d'anar en cotxe, perquè és que no arriba a l'hora de les classes. I quan ha de tornar diu: mare, m'emporto una entrepà per si de cas no sé si arribaré a l'hora de dinar. Això és a diari.
1: Sí, sí.
2: A diari.
0: S'arriba.
3: Bé, aquest és un altre capítol que n'hem parlat moltíssimes vegades, de que el gran absurd de la Renfe és que depengui del govern central. Ja seria hora. Ara diu que estan negociant, però jo quan llegeixo la notícia penso, ja pots comptar. S'ha fet el govern central, hi ha coses que fan des d'allà, es fan coses inconcebibles. A Correus, m'explicava el que tenia el local de Correus, que li varen dir: mira, deixem el Correus aquí i ens n'anem. I van estar dos o tres anys pagant els dos locals, el que havien llogat i el que...
0: Opa, aquí.
3: I tot el que està fet des de Madrid està fet així. Fer l'estació nova, una estació com la que teníem, que es van gastar els diners en una estació que... I el que deies tu, quan nosaltres érem joves anàvem a Barcelona en una hora. i ara resulta que hi van en una hora i mitja o quasi bé dues hores.
1: És que estava més ben organitzat que ara, les coses allà. O sigui, d'aquí a Mataró anàvem de dret.
3: D'aquí anàvem parant i de Mataró a Barcelona anàvem directe.
1: Però això era ben pensat. Però és
3: ara que... això, com que els de Mataró a Barcelona van protestar, doncs ara es para a cada estació. Això és absurd. I bueno, hi ha tantes coses absurdes perquè està portat des de baix.
0: Què hauríem de tenir, segons vosaltres, una estació moderna?
1: Bueno, jo crec que el principal és que hi hagin dues vies. Una sigui perquè es pugui parar estació per estació i l'altra trens que vagin... Jo dic,
3: sí, però ja em diràs amb aquest litoral, tocant el mar i els problemes que tenim...
1: Que facin una via...
3: A dintre de Calella, com poses una altra via?
1: És complicat, això. La solució seria posar una via elevada, com van posar a Girona. Jo veig una solució, o sí, això, sí, sí. O decantar les vies cap allà on te passen les autopistes, però llavors quedaria molt apartat del poble, també no és...
3: El que deia fa un moment la Cristina, de que l'estació, quan està allunyada de la població, no se sent integrada. No.
1: Però, a veure, jo no sé si una via sobre l'altra, com a Girona. A Girona bé passen els trens
3: sí.
1: Bueno, i si vas a Dubai... Tot el tren està passant
3: l'aire. I el Japó.
2: El Japó també.
1: Tots els trens passen l'aire.
0: A veure, si Tordera tenim l'altra cosa de fer el telefònic, que en Jordi Ratés, bon dia.
4: Bon dia, aquí estem esperant.
0: Què tal? Tu no tens pas problema de mobilitat ni tema de trens que... Bueno, el que estem comentant nosaltres aquí a l'estació que tenim a Tordera, com ho teniu vosaltres? I tu com tens que moure en tren? Com, de quina manera doncs ho feu?
4: Jo si alguna vegada m'he de moure en tren també de quan en quan tinc algun problema perquè tinc el meu fill gran amb les netes que viuen a Arenys. I llavors, doncs ja hi som, no? Ja tenim el problema aquí creat d'alguna manera, a vegades, no tots els dies. Però és tot el que jo tinc, perquè no tinc ningú més a fora, com a jubilat ja no tinc que anar amunt i avall, o sigui, però sí. El problema d'Arenys, sí, jo. No en tinc cap més. Mm.
0: Si Tordera creix, està creixent, i cada vegada hi ha més persones... que necessita desplaçar-se, el que és l'estació està preparada per al futur, creieu? O aquesta remodelació arriba perquè hi anàvem massa tard?
1: En què li preguntes?
0: No, contesteu el que vulgui.
3: Tu estàs per preguntar-nos contínuament per l'estació. I l'estació a mi la crec que no té importància, me la bufa. El que és important és la doble via,
1: exacte,
3: és la rapidesa, és escurçar distàncies,
2: més que l'infraestructura,
3: temps.
2: Més que l'infraestructura.
3: Aquesta és la prioritat.
2: És la mobilitat.
3: L'estació, si avui dia hi ha una màquina que hi posen el dit allà i el dia ja està.
2: Sí.
1: No, l'important és que...
3: Mentre la gent no es mulli el dia que plogui, ja n'hi ha prou.
1: Aquesta inversió seria tan gran, jo crec que el que s'està fent i cada vegada es farà més serà un servei de bus.
2: Sí,
1: i llavors deixar un carril pel
0: bus,
1: i acabarem així perquè no hi ha inversió en Renfe i ja veiem com funciona Renfe.
2: I és una
3: ara
2: llàstima.
3: Estan negociant, diuen, d'una manera molt sèria, aviam què passarà.
1: Saps què passa? Ara diuen que la Generalitat tindrà part a l'organització de DIFO, de Renfe. Com hi hagi una cosa malament, se la carrega la Generalitat. Encara no sé per què, el que han de fer és que funcioni. És molt complicat tot.
2: És molt difícil.
1: Perquè hi ha inclús maquinistes de Renfe que no volen venir aquí a Catalunya a portar els trens. Inclús a vegades donen la sensació que fan una mica de boicot en els trens de Catalunya. Algunes vegades que hi ha hagut vagues i aquestes coses. La veritat és que...
2: En les altres ciutats no passa això? O sigui, és aquí a Catalunya.
1: Que, aquí hi ha molta població, aquí, Cristina. Hi ha molta població i tota molt al voltant de Barcelona.
2: És que amb això estic desinformada. Sé com funciona aquí, però no tinc
0: el
2: preu,
0: suposo, de com funcionen. Un bitllet de tren o el bus deu ser diferent,
3: mira,
0: no?
3: Aquí,
1: donen moltes facilitats en el jovent. Fins a 30 anys tenen descomptes.
3: El bus també. Aquí tenim un problema, i és el que he dit abans, de que no s'ha ajustat des de Madrid el servei a la capacitat que hauria de tenir. Jo poder fa, perquè fa anys que no he agafat un tren, poder fa 3, 4, 5 anys, no me'n recordo. Vaig fer d'anar a Barcelona i vaig pensar, saps què? Agafo el tren perquè allà on anava el tren. Vaig quedar acollonit. Dret, amarat, la gent segur de terra, jo dret tot el viatge, Ningú em va dir que em seiés.
0: Horrorós.
3: Però,
2: és horrible.
3: Per què? Perquè diuen de que fora d'aquí, sobretot a les perifèries, els trens van buits. Però és que aquí estan, bueno, estan superocupats.
1: És el que deia, hi ha molta massificació de gent.
3: I algú s'ha ocupat de procurar que la gent vagi asseguda i vagi bé perquè hi ha prou servei per tothom?
0: Oh, no. Però quan van decidir treure tots...
3: Aquest és el problema, no l'estació. Aquest és el problema.
1: Vaig llegir que havien d'arribar molts trens nous i després vaig llegir més tard, de cap de dos o tres dies, que se retrasava la vinguda d'aquests trens nous. Perquè sembla ser que no hi ha prou trens. Com va haver-hi l'eclipsi, no sé si us ho recordeu, les autoritats varen dir, agafeu el tren per anar a veure l'eclipsi, perquè no carreguem les carreteres. I resulta que gent va estar dins el tren pensant-se que miraria l'eclipsi. Però llavors varen dir, és que hi havia pocs trens. Home, preveneu, així. No doneu consells a la gent, clar, si no teniu prou trens.
2: No doneu aquesta informació, bé, perquè llavors...
0: Ens quedem amb aquesta pregunta que ens enviaven des d'informatius, que ve una segona via d'apartar per significar menys incidències i més freqüència de trens pels usuaris de Tordera, però ja veurem com es farà.
1: És una inversió gegant, per fer això no ho farem.
0: Vinga, uns minuts que passen de 2:15, moment que avui canvien radicalment de tema, Jordi. L'Arseni ha vingut directament aquí, doncs, ja amb el cap així, amb Pere Solat, pobre home. Jo no sé si dirà pobre home o no. Doncs vinga, es posa'ns-ho, Arseni, i després en Jordi ja entrarà de seguida a dir-te la contrarresta.
3: Em disculpareu, però us faré un preàmbul una mica allà. Tingueu una mica de paciència i us ho demano, per favor. Tots tenim amics, familiars, els que parlem de política o parlem de situacions o parlem d'aquí que allà. Em vaig trobar el dia abans de les votacions a la Càmera del tema aquest de la vivenda i em diu, jo dic, no sé per què demà no sortirà, la vivenda no sortirà demà. I em diu, el meu interlocutor em diu, espera demà, ja ho veuràs. Diu, Junts no votarà aquesta modificació. I, bueno, no va votar. I l'endemà es van tornar a trobar, jo no li deia res, però ell sí que ho va dir. Sí, Junts va votar, no va votar, I li vaig explicar. Dic, és que no és perquè jo sigui més intel·ligent que ningú. És perquè és incompatible. Era absolutament incompatible la ideologia de Junts amb votar aquesta llei.
1: Hi havia propostes, aquesta modificació. Hi ha propostes descabellades amb aquesta.
3: Quan és incompatible, és incompatible. I li vaig dir... I llavors què farà? Perquè com en Sánchez ha de convocar les coses, dic, aquí em perdo. Perquè això és un tema molt personal i no sé en Sánchez quines... Però ara sí que ho he descobert. O sigui, en Sánchez va provocar... Si jo sabia, un pobre ignorant com jo, sabia que Junts no votaria això, imagineu-vos si ho sabia en Sánchez. En Sánchez ho sabia de sobres, que no es votaria. Però ell va insistir en presentar-ho.
1: Perquè en Junts li va proposar unes modificacions... que no sé si és que...
3: En Sánchez li interessava que això no s'aprovés. Yeah. I ell sabia que no s'aprovaria tal com estava plantejat. Aquesta era la situació. Per què? Perquè l'extrema esquerra està tan dividida a buscar caps de... Està tan... No saben hasta el nom que li han de posar... El votant no vol canvis de nom. El votant vol votar sempre els mateixos que ell creu que són els seus. A més, estan matant-se entre ells per veure qui serà el cap davanter de la propera i nova coalició que es pugui formar. Tot això en Sánchez ho sap. I sap que tots els vots que es puguin perdre a extrema esquerra els agafarà ell. I va pensar que aquesta era la millor situació que podia convocar eleccions de cara aquí. Per tant, us faig aquest preàmbul per dir-vos de que en Sánchez, des de fa ja dies, sabia que convocaria eleccions. Primer, va utilitzar el tema de l'aprovació en el Congrés d'aquesta nova normativa, llei, o el que vulgueu, modificació de la llei de l'habitatge, sapiguent que no s'aprovaria i que seria el moment de... Mireu la reacció d'en Sánchez, que no s'aprova la llei de l'habitatge, i al cap de 24 hores ja surten notícies de que en Sánchez convocarà eleccions. Mireu si la cosa anava ràpida. Fins aquí el preàmbul que us he demanat, i perdoneu. Ara, a partir d'aquí, enquestes. Enquestes totes apunten a que pujarà les extremes dretes, que pujarà molt Vox, que baixarà el PP, però que Vox i PP sumant podria sumar el 50%.
1: Vols dir?
3: Jo et dic el que diuen les enquestes. Jo no et dic el que passarà perquè no ho sé.
1: Aquí a Catalunya no.
3: No, home, no, per favor, aquí no. Estic parlant d'Espanya. Estem parlant d'Espanya.
0: General, general.
3: Estem parlant
2: d'Espanya. És que no pot ser aquí a Catalunya, impossible.
1: Jo no sé el que passarà aquí.
3: Després Pilar, però ara estem parlant d'Espanya. I Espanya sembla ser que podria ser, hi ha moltes enquestes que ho corroboren, de que Vox i PP sumin el 50%.
1: Jo espero, amb tot el cor, espero, i encara que amb els meus fills encara ho comentàvem, que els hi falti uns vots, tant si són uns com els altres, que necessitin els vots dels catalans, perquè si no, els catalans ens tocarà més el rebre del que ens...
3: Això ja vindrà després, ja ho explicarà. Deixi'm acabar el d'allò i llavors ho expliques tu la teva manera. Aquest 50% es aconseguiria baixant molt el PP i pujant molt Vox. O sigui que no serà com les xifres que tenen ara, que PP pugi una mica per aconseguir que... No, es aconseguiria aquest 50% per la pujada de Vox i una mica de davallada del PP, una mica força davallada del PP. Això per una banda. Per l'altra banda, sembla ser que en Sánchez guanyarà amb el Feijó. És a dir, en Sánchez podria guanyar el PP. El PSOE podria quedar per sobre del PP. Però li serà moltíssim difícil fer govern.
1: Formar govern, sí. Com l'altra vegada també li va passar, perquè...
3: Sí, ja ha tingut ara un govern...
0: I l'Aliança Popular, què?
3: El govern...
1: És el PP.
2: Sí.
3: El Feijó...
2: És allò que parlàvem de que han canviat els noms, però són els mateixos.
3: El Feijó només pot governar Vox. I Vox li menjarà molts descons. O sigui, si Vox, ara jo no em faig dir perquè no tinc res apuntat, si ara té Vox en té, diem, 20, Vox en tindrà 30 i el Feijó en baixarà, perquè d'allà on es xuparà Vox serà de PP.
1: És l'únic pas que pot xupar.
3: Però esclar, que guanyarà. El PP es quedarà per sobre de Vox, això sí.
1: No sé com... Jo no ho veig tan així com ho veus tu. Espero que els espanyols, no parlo dels catalans perquè aquí és un punto y aparte...
3: Després, si vols, parlarem de Catalunya.
1: És diferent.
3: Però hem de parlar de què pot passar a Madrid.
1: No comparteixo la teva previsió que Vox tingui més.
0: A veure, deixem entrar amb en Jordi, ja ho has acabat d'exposar, sí. Arseni, el que volies dir, sí, si no acaba.
3: Ja ficaria cullerada si convé.
0: Va, vinga, doncs així.
1: S'enfala i tot.
0: Endavant, Jordi, no te tenim oblidat del tot. Endavant.
4: Moltes gràcies, Rosa Maria. Sí, bueno, jo crec que a última hora el Sánchez s'ha equivocat de convocar eleccions tan tard. Ho tenia que haver fet, estic parlant en benefici d'ell, en aquest cas, de que ho tenia que haver fet abans, perquè a última hora aquesta convocatòria d'eleccions des del punt de vista del PSOE jo crec que es pot definir com allò que es diu del mal el menys. O sigui, perquè verdaderament, claro, la cosa ha vingut esclatat, sobretot, jo diria que més que per Ceuta, sinó que per la vivenda, que és el que verdaderament preocupa. Però és que el problema de la vivenda, indiscutiblement, clar que és culpa d'ell, però és que és culpa dels que manaven abans que ell, també. Perquè la història està en que ningú ha fet absolutament res per arreglar-ho. I no sols l'únic que han fet per arreglar-ho, a la meva manera de veure, és permetre i fomentar amb la seva inacció lo dels ocupes. Però, clar, cada vivenda ocupada per gent d'aquesta, doncs és un problema menys que té el polític. M'entens? I dia que passa any que empeny. Aquesta és la posició de tot aquest cony de polítics que tenim, que l'únic que foten és anar passant el dia al dia de la millor manera que poden, i el que vingui darrere que arregli, que és el que passarà ara, perquè els que vinguin ara tampoc arreglaran la vivenda, perquè amb l'enorme quantitat de pisos que falten no ho faran en 4 dies, però hi ha problemes afegits. I els problemes, mira, aquest matí a TV3 ja estan mirant que han entrevistat el Niño Becerra, aquell economista, el Niño Becerra, que et sembla que és un home que té bastant de seny, i llavors pues, aquest home ha pintat un panorama de l'evolució econòmica d'Espanya en general, pues, francament, molt dolent. I amb això ja no hi podem sumar. Per tant, aquí, claro que faran coses, però d'aquí a que això se resolgui, jo crec que no ho veuran ni els meus nets, i em sap greu parlar d'aquesta manera. Sí, ara, i crec, també crec una altra cosa, també tinc el meu punt d'esperança i d'il·lusió, i és que jo, com a independentista de pedra picada que soc des de Xamac abans de néixer, confio en que d'aquí al 2030 hagin passat tantes coses al món que ens permetin regir-nos per nosaltres mateixos, i a partir d'aquí, i amb molt de temps per endavant, començar a arreglar moltes coses. No totes, ni tot serà perfecte, però tampoc costarà massa fer-ho millor. O sigui, aquesta és la meva idea, és que això, continuant amb aquest país, amb les perspectives que hi ha i tot el que anem arrastrant, això no té solució. I em sap greu, perquè jo no sóc pessimista de mena, tot el contrari, però no, i és que la realitat de vegades és crua, eh? Uh-huh. Aquesta és la meva opinió.
1: S'ha de ser molt optimista per pensar que l'any 30 serem independents. Molt optimista, t'admiro, de veritat, perquè jo no, també sóc independentista, sí.
2: Total,
1: i
2: jo també.
1: Ho veig bastant negre. A més, si som independentistes, segons quin govern tinguem a Catalunya, Déu ens agafi confessats, també.
4: Ja, jo tinc que dir que les meves motivacions se'n van una mica a les de la gent normal. Compte que jo, per afició, de fa 40 anys que la meva passió i el meu hobby, que diuen, és l'astrologia, i em baso en una sèrie de dades que em fa pensar de que d'una manera o una altra, d'una manera o altra, això arribarà. Ja m'agradaria un dia pujar ojalà, aquí dalt a Tordera.
2: Ojalà.
4: Ja m'agradaria. Ja, dic que ja m'agradaria. Ja. Rosa Maria, apunta't això.
0: Ja m'apunto,
4: pujar un dia a Tordera a explicar-vos això presencialment.
2: Oh, perquè a mi m'encanta
4: perquè
2: això.
4: Per Ràdio Tordera explicar tota aquesta argumentació, que no és una, són vàries, no toca. Això toca venir aquí i tenir un, anar fent un cafè i anar xerrant.
0: Vinga.
4: Jo m'hi ofereixo per fer-ho.
0: Vinga, fet. Vinga. Tant de bo. Què més teniu que dir, Pilar?
1: No, que tant de bo els astres d'en Jordi tinguin raó. Tant de bo tinguin raó.
4: A veure, sí.
3: Jordi.
4: Sí.
3: No podries consultar els teus astròlegs?
0: Ai, ara això no va.
3: No podries consultar a veure si hi ha alguna possibilitat de que Esquerra Republicana i Junts algun dia s'entenguin
2: sí.
3: I vagin primer
2: ai,
3: per això
2: sí.
3: Que per tot l'altre?
0: De veritat.
2: Ja fa anys, sí.
1: És això el que
2: passat.
1: Jo volia dir.
3: Perquè, esclar, home, si els dos partits independentistes per antonomàcia estan a matar, com podem, com podem aconseguir la independència? Hi haurà els teus planetes es creuen algun moment perquè aquests dos s'entenguin?
2: És que és...
4: Jo crec que això és impossible mentre l'Oriol Junqueras es vagui moment la cua per aquí i per allà, perquè ja ho veieu. És un no parar. La seva història és fàcil. Si vas a l'hemeroteca, veuràs que quan venen eleccions sempre parla d'independència i no sé quantes coses, i promet no sé quantes més. I després l'únic que fot sempre és posar-se de genoll davant del Sánchez. És el que ha fet aquests últims anys aquest individu. I que amb un individu així i tota la gent que el segueix, perquè, clar, aquests són els... Jo els dic els paguetes cadiretes, doncs aquí no arribarem a lloc.
3: Mira que aquella rufia...
1: Déu-n'hi-do, vaja, quin altre,
4: bueno,
1: també.
4: Clar, tota aquesta colla, però el jefe és aquest, home.
1: És que es nota tant que van només per la cadira, com la Colau.
2: Totalment.
1: Se li veu tant que van només per la cadira.
4: És veritat.
2: I tant.
1: Se li veu tant, dius... Caram, també, quina mena de polític. Un polític ha de pensar en servir el país, no
0: sí,
1: pas servir-se del país.
0: Fins ara, pobreta, no ha tingut un habitatge, doncs.
2: Ai, per favor.
0: Mare meva, per favor, com va sortir la notícia aquesta. Mira, ganda, ja.
2: Val més que... Mira, bueno, jo poso que... malalta, jo val més que calli. Sí. Perquè no, és que sortiria de polleguera. Jo no, jo mal que... Jo, ui... M'estimo més callar.
0: Quan
2: me parlen d'aquesta persona és que no. No, perquè...
3: S'està postulant per liderar les esquerres.
1: Sí, però per què? Ah, per la cadira.
2: Totalment. És que es veu tant...
1: S'ha patejat el sou que tenia, que s'havia d'haver administrat de ser alcalde de Barcelona i ara no té ni per un pis. Dius,
0: I nosaltres ens ho creiem, això? Segur que deu tenir una torre...
1: No, aquesta no té res.
4: Aquesta és la reina dels matats. Per això. La reina dels matats.
2: Més mal que ja en Jordi va dient el que jo penso. Ja ho va dient en Jordi, així no dic res, Jordi.
0: En Jordi, com que està lluny, ja?
2: Tu ja està lluny, ell ho diu de lluny.
0: No,
2: és que jo amb aquestes persones és el que diu la Pilar. Una persona que simplement el que vol és un lideratge per tenir una cadira simple. No, jo...
1: Una cadira i un sou, perquè cobra un sou,
2: I un sueldazo, llavors no té res. O sigui, jo tampoc entenc que no tingui ni un duro.
1: Quina mena de polític senyor.
0: Jo no m'ho crec.
2: És que no. Jo ho veig tot molt...
0: Barceny, vinga.
3: Jo li voldria fer una altra pregunta a en Jordi, que el veig molt entrat d'aquest tema.
0: Deixa't els astres.
3: Jo sempre m'ha decepcionat, el que vulguis, de que Junts i Esquerra Republicana siguin incapaços de seure's en una taula.
1: En temps d'Oliver Barrera es varen entendre, Perquè, si recorda, l'Oliver Barrera va ser president del Parlament.
3: Així es va acabar l'Oliver.
0: Sí.
1: Ja.
0: Sí.
1: Ja.
3: I aquesta és la meva pregunta, Jordi. Jo no el conec gens, Esquerra Republicana. No hi he aprofundit mai tant com per poder... Però per què prefereix... O sigui, a l'hora de prendre una decisió, sempre decideix que és més important l'esquerra que l'independentisme.
1: Totalment.
4: Bueno, perquè l'esquerra és el que... Sí, però l'esquerra és el que els hi dona les cadiretes a tota la colla de la cort i aquesta carrastra. Aquesta és l'història. Llavors fa costat a Madrid de manera indiscutible, sempre, i llavors aquí van caient els càrrecs. I s'ha acabat a broqui, a més. Perquè a última hora la política només són diners.
0: Això
4: no ens equivoquem, Només són diners.
0: Diners del
4: poble. I com
0: poble.
4: Que només són... Exactament. I llavors, doncs aquí hi ha una sèrie de gent que fa molts anys, a més que està vivint força bé, de tot aquest cuento, i s'ha acabat el bròquil. No n'hi ha més.
3: I ara ve la pregunta del millor. Què ha de fer Junts per pujar a les enquestes?
0: Oi, escolta'm, ara sí que...
3: Segons les enquestes es fotrà una bufetada?
0: No, què dius ara, les dius?
1: No, en aquestes generals no. Arseni, en aquestes generals
3: fa venir pell de gallina la bufetada que li
1: aquestes generals no, i saps per què? L'Acció Catalana no es presenta a les generals. L'Aliança Catalana, Acció Catalana. L'Aliança Catalana no es presenta. I com no es presenta, els vots catalans de l'Aliança Catalana n'hi ha nou junts. En els generals no farà la patacada tan forta junts. Ja veuràs com no.
3: Li pronostiquen una davallada.
1: Sí, però no han comptat.
0: Junts?
1: En Catalunya diria, però ara en aquests moments...
3: Ara aquestes que venen...
1: L'Aliança Catalana...
3: Aquestes que venen en el novembre, li pronostiquen una bufetada molt forta.
1: Els vots que es veia, es preveia.
3: I puja Esquerra Republicana.
2: Però és una mica...
3: Això són les enquestes. Jordi, què dius?
2: És una mica contradictori, eh?
4: Bueno, jo tinc que reconèixer que encara no m'hi he ficat, no he ficat el nas amb aquestes coses de cara al 29, però amb l'única cosa que he ensumat una mica és que estic d'acord amb el que tu dius, de que Junts verdaderament es fotrà una bona clatellada. Jo crec honestament que sí.
0: Va ser per motiu d'ara aquestes votacions, que potser Junts ha decebut molta gent?
3: Aquesta és la pregunta que me formulo i això, i m'agradaria que algú me la pogués aclarir.
4: Junts
3: perquè tingui aquesta davallada tan forta.
1: A veure, té el seu president a l'exili. No poden treballar bé junts amb un president que fa 9 anys que no hi és.
3: Però que el canviïn, que posin un altre aquí.
1: Mentre el
0: president... I per què no ho fan?
1: Perquè està a l'exili, ho han d'aguantar. Vull dir que no.
0: Que el
3: posin de president honorífic i aquí que hi hagi... Aquí que hi hagi un CEO...
1: Mira, veient com reben els polítics, no hi ha massa gent que es vulgui posar en política. L'altre dia ho deia. Qui es posa...
3: Sí, però necessitem junts aquest país.
1: Sí,
3: nosaltres som... Quan he dit abans el preàmbul que he plantejat abans, per què jo deia que Junts no votaria mai aquesta llei de l'habitatge? Perquè Junts sempre ha sigut el protector... el partit de la classe mitjana catalana,
1: de la
3: petit empresari, del botiguer d'aquí del costat. I la classe mitjana catalana està desapareixent a marxes forçades, això ho sabem tots. La gran indústria se'ls menja, el gran aquí i allà. Però Junts hauria de trobar el camí per tornar a recuperar aquesta ideologia que ha mantingut Catalunya tants anys al capdavant del món.
1: Jo no soc tan pessimista amb Junts.
3: La classe mitja, la classe treballadora, i quan dic treballadora, de muntar el negoci, de lluitar, de començar a les 8 del matí i acabar a les 9 del vespre. Sí.
2: És que és això.
1: Jo no soc tan pessimista com tu, perquè hi ha moltes alcaldies que són de Junts i varen votar Junts. Hi ha moltes, moltes.
3: La nostra
1: i d'altres, moltes. N'hi ha moltes alcaldies a Catalunya que són de Junts. És més, en Collboni, perquè sigui alcalde, va agafar un vot del PP per ser alcalde. Vull dir que igualment la Colau va agafar els vots d'aquell, no sé com se deia...
0: Sí, que una cadena d'estat francès,
3: poques vegades vist en Trias tan enfadat, eh?
1: És que tenia tota
3: tenia tota la raó.
1: Guanyes a les eleccions i llavors aquell partit d'esquerres s'agafa vots dels que són antagonistes en política per poder agafar la cadira, tant en el cas de la Clau com en el cas de l'Illa, són persones que no es mereixen estar allà on estan, perquè no han tingut els vots per ser-hi, i s'aguanta. Jo no sóc tan pessimista amb Junts com sou vosaltres.
0: Jordi, no sé
1: deixa'm dir una cosa.
0: Sí, no pensava que estava.
1: Jo, el que en Pedro Sánchez, el que sí que admiro és la seva intel·ligència. És un home
3: és
1: un home molt intel·ligent, un home preparat, parla idiomes, ens sap fer quedar bé com... les seves idees, però xapó amb la intel·ligència del president.
2: I de la manera que presenta les coses. El veus en allà i s'ho creu.
1: Tingut mai cap president que fos...
3: Per mi ha sigut, en aquest aspecte, el millor.
1: El millor. Haig de dir-ho perquè sí que no sóc pas de la seva corda, però haig de reconèixer que és un home molt intel·ligent.
3: Ja ha tingut l'oposició més salvatge que ningú mai.
2: Això no sé com ho ha aguantat.
1: Ha anat per la seva família com però sí.
0: I sempre s'ha vist segur en tot el que han anat fent.
1: Tant ell com la seva dona.
0: Carles, a veure, digues el que volies comentar, que anem acabant ja directament. Carles?
3: Se li ha tallat.
0: Ai, Jordi, mare meva, ara perquè he dit Carles. Jo deia, no, és que és clar, a veure.
4: El Carles no hi és.
0: Vinga, què volies dir, Jordi?
4: Sí, bueno, jo em sembla que ja em queda poc que dir, tota aquesta història. Jo vindran aquestes eleccions, honestament crec que jo tinc que el PSOE quedi davant del PP, que ja m'hi dedicaré i ja m'arribaré a mullar-me, que no em fa res a mi això de fer-ho, però crec que al final no sortiran tota aquesta gent. Bueno, i entraran pues, aquesta dreta que està de moda a tot arreu, passa una cosa molt important, i és que espero que els que sou més joves us en recordeu del que us diré ara, que no és perquè ho digui jo sol, això, per l'amor de Déu. És que d'aquí al 2044 aquest món li hauran canviat tots els paradigmes, i quan dic tots, dic tots. Llavors estem vivint a l'inici, i això ja ho veiem, no? L'inici d'un canvi tan profund a la societat que en aquest moment tampoc podem ser capaços de dir-ho, més que les grans multinacionals i els poders verdaderament, els que verdament tenen la pasta, que no són els bancs ni res de tot això, sinó bàsicament els multinacionals, seran les que acabaran dictant el que passarà amb aquest món.
0: I la intel·ligència.
1: No cal que miris els astres per saber-ho, perquè això només mirant les coses com van.
4: És veritat. Sí, bueno, però
1: ja es veu que anem per aquest camí, per desgràcia.
4: Els canvis que això comportarà potser sí que cal mirar-ho, perquè possiblement, sí, possiblement això pot acabar amb un pan i circo dels romans de molt de cuidar.
0: Arseni, algú més per tancar?
3: Si les enquestes i els pronòstics es compleixen, prepareu-vos per tenir ministres de molt alt nivell, no de carteres de pa sugat amb oli, carteres importants a mans de Vox.
0: Vinga, són les 12. Gràcies.
1: Jo soc més no soc
0: més prudent. Tu ets més prudent, no? I tu, Cristina, què?
2: Jo m'estimo més esperar una mica i veure com va tot,
0: Tu, Cristina, t'has agafat la taula ja des que hem parlat de la Colau i ja t'has quedat aquí. Vinga, Pilar, gràcies per estar aquí. Bon dia.
1: Gràcies a tothom.
0: Alceri, gràcies pel tema.
3: Ha sigut un plaer.
0: Hem canviat així, però està molt bé, perquè és l'actualitat, Cristina. Gràcies per estar aquí.
2: Gràcies, bonica, tu, sempre.
0: I bé, Jordi, també gràcies per les teves opinions, que sempre són molt interessants. El cafè queda pendent, ja t'esperem.
4: Molt bé,
0: gràcies. Adéu, bon dia.
5: Infopodcast a Ràdio Tordera. Repetim de matinada els programes de tot el dia.
6: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, nosaltres que anem seguint dins aquest magazín, l'àrea aquí, esperem doncs que hagin estat ben atents amb aquestes opinions que estraiem dels nostres apreciats contertulians, i que bé que sempre doncs tractem des de ja fa ara uns quants dies, des que hem començat aquesta programació especial amb les notícies d'actualitat des de les 8 del matí, doncs nosaltres sempre repassem també un d'aquests temes que ens marquen una pregunta que va fixada amb Tordera. Els contertulians diuen el que consideren i nosaltres deixem perquè vostès també a casa seva acabin de fer la tertúlia. Però ara és moment de caminar. Caminar per també per Tordera, per això. I amb tot aquest tema tenim a dues persones que realment s'hi han posat de ple. L'Assumpció Jiménez, bon dia.
1: Bon dia, Tordera.
0: I també tenim la Isabel Cuadrado, bon dia, Isabel.
2: Bon dia a tothom.
0: I benvingudes, i nosaltres anem a caminar doncs de la mà d'elles dues. Vinga, per què comencem, Assumpció?
1: Doncs comencem. A veure, Tordera, el primer poble del Maresme i de la província de Barcelona. El seu terme municipal és de 84,6 quilòmetres quadrats. Tordera té dos parts de muntanya i una de plana. Però no sempre ha tingut tant de terme. No. L'any 1930, els municipis independents d'Orsa-Vinyà, Vallmanya i Sant Pere de Riu varen decidir ajuntar els seus termes municipals, clar, amb Tordera. A partir d'aquí, Tordera es converteix en el municipi més gran del Maresme i també de la província de Barcelona, amb 84,6 quilòmetres quadrats. L'església de Sant Pere de Riu, on pertany? A Tordera. Antigament era del municipi independent d'Orsa-Vinyà, sí. Quan varen ajuntar els termes, va passar a ser de Tordera. Aquesta església està documentada de l'any 1177. Sí, que la gestiona és l'església de Santa Maria de Pineda per la seva proximitat. Estudi fet per en Jordi Romaguera i la Mercè Torrelles.
0: Molt bé, sempre en Jordi, un home doncs estudiós de la nostra vila i que ha fet uns grans llibres, vull dir, l'hem de felicitar, Jordi. Gràcies també que l'Assumpció ens ha reflectit el que tu vas escriure. Més cosetes.
1: I ara, aquí, que és preciós també, ja ho veureu, que segurament que molts som els tordarencs i molts no ens en havíem enterat. Aquesta feina està feta per en Joan Bou Illa i l'Helena Serra.
0: Molt bé.
1: Bombolles de xampany, producció local. A Tordera trobem dues caves, les quals es poden considerar les primeres del Maresme. Pere Ros, pare de la senyora Emília de Cal Ros, que més o menys recordem i hem conegut, és qui funda la primera cava a l'any 1890. Durant un temps s'associa amb Esteve Adroer. Més tard es trenca aquesta societat i el senyor Adroer funda la segona cava a Tordera. El cas és que Pere Ros estudia per capellà en el seminari de Girona, però l'acompanya una falera per fer xampany. I sabeu què va fer? Va començar a construir la primera cava junt amb el mosso de casa seva, en Pau Carbonell. Però al mateix temps va abandonar la vocació religiosa. Més tard, en Pere forma una societat que s'anomena Ros i Companyia, amb en Marià Pons, capellà, i que més tard també va penjar la sotana per dedicar-se al xampany. De fet, el que fossin dos religiosos els que inicien la producció de xampany es va prestar acudits fàcils. Un diumenge al matí, tot esmorzant a Can Més, un vinataire de Pineda li va proposar a en Pere Ros de tirar endavant la cava i comercialitzar el xampany. La cava d'en Pere segueix mètodes heterodoxes, sí. Per seguir la producció, posen un parell d'ampolles al sol i quan rebenten vol dir que el vi ha fermentat. I aleshores baixen la resta de les ampolles cap a la cava. Ells no necessiten de mestres xampanyers. S'explica que el mateix general Primo de Rivera es trobava a Tordera fent maniobres just al Pla de la Mollera. I en Pere Ros li va baixar una ampolla. El va tastar el general i li va agradar molt, molt, el xampany d'en Pere.
0: Molt bé, no? Déu-n'hi-do. Escolta, sí, ara com sí. Has dit això d'aquests acudits, tindries que buscar-ho per la propera setmana, aquests acudits va, que van sortir per motiu de penjar la sotana i dedicar-se... Sí, a... sí.

0: Sí, l'esperava ell, eh? I el senyor Reventós de Codorniu li va reconèixer el mèrit. Li va comentar que el xampany que feia era massa bo, de massa qualitat. I li va dir, a cau d'orella, el senyor Reventós, en Pere Ros, li va dir: hi ha més bevedors que entenedors. Aquestes són les paraules del senyor Reventós. Ha escrit aquest treball de recerca portat per en Joan Bou Illa i l'Helena Serra. De totes maneres, Rosa Maria, us n'adonareu que, Tordera, que estem parlant de xampany, xampany, xampany. Sí, perquè fins l'any 1986, de manera oficial, França va demanar que se li donés la denominació xampany amb ell.
1: Molt bé. Moltes coses que són sempre, doncs, curiositat, i dintre d'aquí el que has explicat, sí, hi ha alguna que no la coneixem, eh?
0: Sí.
1: Vull dir,
0: sí,
1: que sempre són molt, sí, puntuals i molt ben buscades.
0: Ens estan ajudant molt, molt la bé. Mercè, el Cercle d'Història, l'Arxiu, ens estan ajudant moltíssim. Ajudant a Ràdio Tordera,
1: sí,
0: perquè nosaltres ho puguem llegir, i per Tordera.
1: I per la cosa de Tordera. Hem fet de fer una memòria amb en Joan Bou,
0: Sí,
1: malauradament no el tenim a nosaltres, i també va ser un bon estudiós de coses de Tordera.
0: Gràcies,
1: maca. Vinga, Isabel, posem-s'hi ara.
2: Molt bé. Doncs jo segueixo amb el recull de velles costums. I avui toca els carboners. Quan comença la primavera, és el moment oportú pels carboners, que agafen el seu fato i les eines necessàries i fan camí cap al bosc, on hi passaran una temporada. En anys secs, la feina del carboner sol començava a ple hivern. O a vegades, els carboners eren gent que venia de lluny, amb tota la família, i es posaven a la feina després d'haver fet tractes amb l'amo del bosc. Però la majoria eren tordarencs, com en Pep Carreter, en Fontrodona, en Pinatelli, en Mascaró, l'hostaler i l'hostaler d'Orsavinyà, que passen una temporada en el bosc on tenen cura de les seves piles. Com que és una feina que un cop començada no es pot deixar, el carboner fa vida en el bosc. En primer lloc, es fa una cabana amb troncs forcats sobre els que carreguen el brigatge, i tot cobert amb branques de pi o feixina de bruc, tant les parets com el sostre.
1: Tot un art, eh? Tot un art. Vinga, vinga. I ells, escolta'm, fora de casa, sí, una pila, sí, de dies, no? Fins
2: molts,
1: que devien,
2: sí, sí, sí,
1: tenir,
2: sí,
1: el carbó fet.
2: Per sortida de fum, es deixava un forat sobre el parador. Per dormir, es preparaven una màrfega amb fulles d'alzina o amb palla, que fora de jaç. Perdó. Perquè la llenya es convertís en carbó, cal que la pila cremi sense aire, i s'ha de vigilar que no es faci cap forat, ja que llavors, en agafar aire, en poca estona es cremaria tot i es convertiria en cendra. En un moment de distracció es pot perdre tot. Quan el fum blanc és blavós, és senyal que el carbó ja està a punt. Això sol passar entre els 10 i 15 dies d'encesa la pila, i és el moment d'escampar el carbó. Perquè es refredi, un cop fred, es posa amb sàrries i es carreguen al damunt d'una mula. I es baixa per els camins, a un lloc pla, on es carrega en carros per la seva distribució. Un dels que es dedicaven a comercialitzar el carbó era en Tonisco, que s'encarregava de fer-lo arribar als pobles veïns, o bé l'enviava en tren cap a Barcelona i Girona. Una altra feina dels carboners era preparar el carbonet que serveix per encendre els fogons.
1: Està molt bé, també, eh? Els carboners, Déu-n'hi-do, era una feina...
0: Una bona feina, i tant, sí.
1: Realment, bueno, sí, artesanal, eh? Artesanal, sí, vull dir que molt interessant, molt interessant.
0: Sí.
1: I jo m'imagino també com els veies, devies veure tots tan negres, pobres,
0: sí,
1: gent, i tot,
0: pobre,
1: això.
0: Sí. Feina, ai, molt, sí, dura,
1: mare meva,
0: i sí, molt fora de casa, sí, sí, sí, i, sí, molt, sí, aïllats, sí, sí, eh?
1: Què més hi ha?
2: El suro.
1: Doncs vinga, va.
2: Seguim. Durant els mesos de calor, és el temps de pelar el suro de l'alzina surera. Aquest arbre, tan abundant a Tordera, ha estat durant molt de temps la base de la indústria tapera, que va ser prou important com per marcar tota una època i a una forma de viure de la població. arribant a ser nombrosos els establiments i les persones que tenien ocupació en els tallers de pers.

0: Entre juny i setembre, els bosquerols, reunits en colles, es dedicaven a aquesta feina. Quan l'arbre té un gruix suficient, se les pelegrina ben sent la primera pela d'escorça, arrugada, la qual no serveix per altra cosa que per ser triturada i prensada per fer-ne aglomerat. La segona pela es fa a partir dels 15 anys, que és el que tarda l'escorça en fer-se suro aprofitable pel seu gruix. Els peladors fan servir la destral per separar el suro de la fusta. Primer fan un tall al voltant del tronc amb l'ajut de la destral per fer palanca. Treuen el suro, que si el pelador és distre, un ofici, surt tot en escruix i queda l'arbre pelat, d'un color argilós, que amb el temps s'esfosqueix. El suro, un cop tallat, s'amuntega en una clariana del bosc, prop del camí, fins que passa el negociant amb el que s'ha fet el tracte, que decidirà cap on té que trametre's cada quantitat de suro extret.
1: Molt bé, són productes d'aquí de la terra,
2: sí,
1: perquè sí, aquí sí, hi havia sí, moltes... No sé si n'hi ha tantes de sureres ara,
2: no
1: ja.
2: No sé, ara, no em sé.
1: Sembla que no n'hi ha tantes,
2: no sé.
1: Vull dir que molt bé, doncs, de la manera que el tractaven i que... Déu-n'hi-do la feina, era molt feixuga tota aquesta feina.
3: El pare, no, l'avi de la Carme Barceló, que li deia el senyor Barceló, aquell era una, i el pare d'Antonisco també, era una de les persones de confiança de Can Burgada.
1: Sí.
3: I mira tu, si en sabien que només entraven al bosc, miraven i deien aquí tantes tones de suro poden sortir.
1: Ah, ja s'hi ve, ja tenia
3: només
1: calculat.
3: Només la mirada, ja va. Sí, sí.
1: Molt bé. Hem d'anar acabant. És molt llarg el que vols comentar, Isabel.
2: Sí, una miqueta.
1: Ho deixem pel proper dia, d'acord?
2: Sí.
1: Moltes tant. Gràcies a totes dues. Hem caminat per Tordera, hem vist tradicions i més que tot també hem recordat temes històrics de la nostra vila. Gràcies a totes dues, Isabel.
3: Gràcies
1: Assumpció,
3: a vosaltres.
1: Jo, Isabel,
3: i continuarem anat caminant per Tordera.
1: Gràcies, adéu-siau.
2: A vosaltres. Adéu.
4: Ara i aquí.
5: Ràdio Tordera.
4: Tots els temes d'actualitat de l'Ajuntament de Tordera a l'entrevista amb els polítics dels serveis informatius. Cada setmana els regidors dels grups municipals repassen i exposen el seu punt de vista polític del dia a dia del consistori torderenc. Els dimecres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda. Ara i aquí.

0: Doncs bé, una sintonia que realment es marca que amb el Lluís Josep, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Sense parar, nosaltres hem parlat de Tordera, hem explicat coses de Tordera, però el Lluís Josep sempre ens parla d'anar a indrets que són preciosos i desconeguts. Vinga, cap on tens a portes?
1: Bueno, avui ens anirem cap a la província de Sòria a visitar un poble que més aviat és per la seva història, que és Calatañazor. És un poble doncs, que havia tingut a la seva època d'esplendor uns 900 habitants, però ara en aquest moment només en té 45. O sigui, és un poble quasi fantasma. Està situat a 1.065 metres sobre el nivell del mar. És un poble doncs, que encara es conserva una part de la muralla que tenia. Hi ha tota una altra zona del poble doncs, que hi passa el riu Milano, en allà doncs, ja no van fer muralla, perquè és molt escarpat. Bueno, aquí aquesta zona sembla ser que els visigodos ja hi van estar i van fer-hi algun poble o en allà mateix o al costat, perquè a la vora del castell, que està a la part alta de Calatañazor, s'hi han trobat tombes fetes per ells en les roques excavades, i bueno, per això doncs, se sap que en aquella zona els visigodos hi havien estat bastant de temps.
0: Diria de tota aquesta gent dels països nòrdics del que van avançar, no?
1: Sí, exacte.
0: Que van anar, que
1: sí,
0: desesperat,
1: sí. Bueno, el poble aquest de Calatañazor es va fer famós per la gran batalla que hi va haver-hi, que va tenir lloc a les rodalies, que va ser una batalla contra els àrabs. Tot això va passar a l'estiu del 1002.
0: Ui, mare meva.
1: Quan el general Almanzor, que era el jefe de l'exèrcit del califato de Còrdoba, que en aquell moment a Còrdoba hi havia un que es deia Isam II, i bueno, aquest era el general més famós i el que es dedicava doncs, a conquerir part del territori espanyol.
0: No era musulmà aquest, per aquest nom?
1: El?
0: No era musulmà, amb aquest nom?
1: Sí, no, tots aquests són musulmans.
0: Tots aquests són musulmans.
1: I bueno, com que més aviat era quan feien les batalles o anaven a conquistar territori, això ho feien als estius.
0: Uh-huh.
1: Als estius, de cara al bon temps, llavors és com tots els soldats doncs, s'anaven a conquerir, doncs, per exemple, aquesta vegada, el 1902, la part nord d'Espanya, però bueno, el nord feien des de Santiago de Compostela fins a Barcelona, o sigui que anaven agafant territori. Però aquell any, quan van tornar de les batalles cap a Andalusia, sempre victoriosos perquè els guanyaven totes, però el general aquest, Almanzor, ja estava malalt, havia envellit bastant i es van parar doncs, aquí a Calatañazor a descansar doncs, uh-huh. tota la seva tropa, doncs es van quedant aquí, perquè esclar, l'exèrcit estava format per milers de soldats i aquí, en aquesta zona, van parar. Llavors, en aquell temps, un tal Sancho García, que era el comte de Castilla, va aprofitar doncs, aquest descans i que semblava doncs, que les tropes estaven així una miqueta cansades i que ell no es trobava gaire bé, va aprofitar doncs, l'ocasió per atacar-los. La batalla va ser un èxit i la va guanyar, doncs, el general aquest, en Sancho García.
0: Bons estrategues, també, vull dir. Eren bons estrategues,
1: sí,
0: tot calculat.
1: Ell va guanyar la batalla i aquest Almanzor es va morir. En aquesta batalla, doncs, ell va morir. Llavors el van enterrar en un poble, doncs, a prop d'on hi va haver la batalla, que es diu Medinaceli.
0: Bueno,
1: aquí va ser allà on el van enterrar. I en la seva tomba els cristians li van posar un escrit que deia: en Calatañazor Almanzor perdió el tambor.
0: Està bé, no? Aquesta
1: d'aquí està doncs,
0: sí,
1: en la tomba d'aquest de l'Almanzor, uh-huh. que diu que va perdre el tambor. Això vol dir que va perdre en aquesta batalla el seu talismán de com a home invencible.
0: Llavors, es pot visitar encara? La tomba es pot visitar?
1: La tomba jo no l'he vista, no sé exactament on deu ser. Van dir que estava a la vora de Medinaceli, però el punt exacte no sé si encara avui dia es conserva.
0: Va.
1: Però bueno, jo aquí hi havia aquesta inscripció.
0: Uh-huh.
1: en aquest poble de Calatanyazori hem viscut doncs gent molt important, l'hem visitat molta gent important, com per exemple Alfonso X el Sabio, en Sancho IV, aquí vivia Maria de Padilla, després un tal Enrique IV també doncs, va estar-hi una estància allà, però aquí el que es va fer més conegut i més així va ser un de la família Padilla, en Martín, que aquest doncs, va néixer doncs, aquí a Calatañazor i va participar en la batalla de Lepanto, aquella batalla doncs, contra els turcs i així, i en allà doncs, va aconseguir el títol de capità general de les galeres espanyoles.
0: Ah, aquest. Molt bé. Un bon navegant, així,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exactament. Llavors, en el segle XVII, el poble, que fins en aquell moment els Padilla eren els que havien governat i havien viscut molts anys, aquell poble, no sé el per què, aquell poble va passar a mans dels duques de Medinaceli. I, bueno, ara actualment, com he dit, és un poble quasi abandonat, però bueno, està bastant deteriorat. Els carrers encara conserven el seu empedrat. Les cases són d'aquestes fetes, les cases populars, fetes d'argila i palla.
0: Que li barreja, no? Li barreja.
1: I llavors aixecaven doncs, unes fustes, i entre fusta i fusta hi posaven la palla aquesta amb l'argila. Però llavors també hi havia algunes cases senyorials, o sigui que, a part de les cases aquestes de la gent normal, hi havia la casa dels rics, que estan fetes de pedra.
0: Ah, aquestes ja les feien, com deies,
1: feien ben fetes. D'aquestes encara en queden alguna, i bueno, també queden restes encara de les muralles, restes del castell, perquè el castell, bueno, el que queda ara és la torre aquesta de l'homenatge, que són aquestes torres normalment quadrades o rectangulars que veiem que sobresurten de les muralles, doncs aquesta torre deu ser de les úniques coses que han restaurat que encara doncs, es pot visitar. Després hi ha una església doncs, bastant moderna, és la Nuestra Senyora del Castillo, que és una església que és del segle XVIII, o sigui que és bastant moderna, però bueno, en el seu interior trobarem una pila bautismal, allà on feien batejant els nens, que era del segle XI, o sigui, és molt antiga. Després també hi ha una talla de fusta del segle XV.
0: Déu-n'hi-do.
1: A darrere de l'altar hi ha un retable, són aquelles coses de fusta que es posen a darrere de l'altar, que són del segle XVII. I si sortim a fora, allà fora hi ha un museu que el podem visitar, que aquí doncs, s'hi guarden peces d'interès històric i artístic, i una de les coses principals que es guarden allà són uns pergamins, que són uns pergamins de privilegis, o sigui, que alguns reis, en la gent d'aquí de Calatañazor, no sé el per què, doncs els hi van otorgar alguns privilegis de o no pagar tants impostos o aconseguir una sèrie de coses.
0: Sí.
1: I aquests doncs, que els hi van concedir doncs, aquests pergamins, per exemple, n'hi ha uns que és d'Enrique IV, del 1456, un altre que és dels Reis Catòlics, que també els hi van concedir un privilegi.
0: I segurament devien anar-hi en aquest poble,
1: clar. El més recent és un que era d'en Carlos V del 1530, que és també un pergamí doncs, que els otorgava privilegis a tota la gent del poble.
0: Sembla estrany que s'hagi quedat en tants de privilegis en tan pocs habitants,
1: Sí, perquè la gent, al no haver-hi gaire feina, doncs s'anaven els pobles veïns, perquè hem de tenir en compte que aquest poble està... No estan a la carretera, però està a 2 o 3 quilòmetres de la carretera general que va de Valladolid a Sòria, però de Sòria només hi ha uns 30 quilòmetres, o sigui que la gent acostuma a anar molt a Sòria.
0: Clar, i aquí passa
1: de llarg. I de cara a la feina, doncs, la gent se'n va cap a Sòria.
0: Bé, però a veure, que ara el que estem veient cada vegada més que hi ha alcaldes que doncs, demanen a la gent que vagin a aquests pobles, que hi ha poques persones, aquí també seria un bon lloc, per
1: aquí, anar-hi. Aquí sí, és un poble, passa que està bastant deteriorat. Les pedres, el tipus de pedra que hi ha allà, no són com les d'aquí, que són molt fortes, són pedres que amb el vent i la pluja se deteriora molt fàcilment. Llavors, esclar, les façanes dels edificis que havien sigut en el seu temps importants es noten molt deteriorades i molt gastades.
0: Clar.
1: Veig que hi ha molt de gasto a fer i com que suposo que hi ha aquí a Espanya altres coses més importants, doncs allà on invertir, en aquí aquests pobles van quedant allà arrenconats i en mica en mica s'estan deteriorant, però a veure què hi farem. I bueno, amb tot això doncs ja hem explicat una miqueta doncs el poble aquest de Calatanyazor, que ja dic, el més important i rellevant va ser la famosa batalla contra els àrabs a la Reconquista, que va ser, es pot dir, quasi la primera, si no, no la primera no, perquè va ser la d'en Pelayo allà a Covadonga, però bueno, una de les més importants guanyades pels cristians en els àrabs.
0: Molt bé, sembla una mentida que sembla que les batalles i les guerres doncs estiguin només ara al plat del dia, però veiem
1: però
0: que
1: ja,
0: tota la vida...
1: ja això estava...
0: tota la vida n'hi ha hagut. Sí. Josep, sempre doncs, és un plaer escoltar aquests pobles que tenen, caram, molta importància històrica, tot el que hem explicat.
1: Sí, hem passat una història, el que passa que feia fa molts anys, i bueno, si se'n va parlant, doncs la gent ho va recordant, perquè si no s'oblidarien aviat.
0: A dintre l'església mateix, no sé tot el que has explicat.
1: A l'església val la pena doncs, entrar-hi, encara que no és massa gran, així, però fer una entrar-hi a dintre o anar a veure el museu val la pena.
0: Té molta valor històric. Gràcies per explicar-nos-ho. Està fins la propera.
1: Fins la pròxima.
0: Adéu, gràcies.
1: Adéu.
2: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.
3: Ràdio Tordera.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí,

0: I bé, amics oients, fins aquí arribem al magazín. Esperem que tot el que els hi hem aportat fins a aquest punt horari hagi estat doncs, agradable, del seu interès, que hagin, doncs, en aquest cas, escoltat i hagin dit, ostres, doncs això no ho acabava de celebre, o com si més no, que s'hagin sentit acompanyat per totes aquestes persones que amb aquestes dues horetes passen per aquest magazín. És un plaer, per la meva part, doncs, ser-hi amb el nostre company contrarrelació Martí Miret, i bé, esperem que demà doncs, tornin a estar puntuals aquesta cita. Una abraçada, que sigueu ben feliços. Adéu-siau.
1: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble recupera la calma després de les pluges intenses dels darrers dies. L'alcaldessa Elisabet Mejías assegura que la situació està estabilitzada i que les tasques se centren ara a avaluar els danys i a arranjar els camins afectats.
2: Les tasques s'han centrat bàsicament en la restitució de danys, en continuar l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles i també en elaborar els informes tècnics d'aquestes caigudes de murs que es varen produir durant el dia d'ahir i també durant el dia d'avui en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions.
1: Dimarts 6 d'octubre de 2026, la Regidoria d'Obres i Serveis preveu iniciar en breu les obres dels vestidors de la pista de l'Amistat del local de Sant Daniel i l'asfaltatge de Tordera Park. Bàrbara Vergés, titular de l'àrea, detalla els projectes que començaran aviat després d'un any de feina tècnica i també finançament.
3: Com a mínim, de totes aquelles obres que teníem sobre la taula, el projecte estarà fet, definitivament aprovat, la licitació d'alguns ja avançada, d'altres potser estarem redacció a licitar, i el finançament atorgat a cadascuna d'elles. Aquest últim trimestre de l'any i al principi del següent, la majoria haurien d'estar engegades o ja quasi tot lligat perquè es puguin engegar.
1: Servei alternatiu de per carretera a Rodalies entre Arenys, Tordera i Maçanet de la Selva. Després de les intenses tempestes registrades durant la jornada d'ahir, la línia R1 del Maresme recupera gradualment la circulació ferroviària. Adif impulsa la remodelació de l'estació de Tordera per duplicar la capacitat de la línia. El projecte en fase de redacció preveu crear una segona via d'apartat i millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. L'Associació d'Espectadors del Teatre Claver organitza dijous una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals. L'obra de teatre serà el 16 d'octubre i gira entorn a les crisis personals. Josep Navarro és director del teatre.
4: Bueno, amb Les coses excepcionals hi haurà, evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra, és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
1: Tordera consolida l'esport saludable amb l'arrencada de la nova edició del Mou Fit. El programa totalment gratuït ofereix entrenaments funcionals i calistènia per a joves amb l'objectiu de fomentar hàbits de vida activa. Farà una sessió de prova demà dimecres. Ens en parla Pere García, regidor d'Educació.
5: Tracta d'un projecte que posa en valor doncs, els hàbits saludables, una vida activa, la cohesió també i la participació doncs, de joves doncs, que habitualment no practiquen esport i per tant doncs, promou doncs, que puguin adquirir uns bons hàbits per llarg de la seva vida. No?
1: A punt pel que fa al temps, amb en Joaquim Serra.
6: Bon dia, comencem aquesta jornada de dimarts parlant de nous canvis en el temps. De fet, avui esperem precipitacions, no acabarem el dia sense veure ploure. Demà a la tarda tornaria a ploure i dijous sembla que al matí tornaríem a tenir més pluges aquí a la comarca. Ja tenim temps de parlar-ne. De moment, avui hem començat el dia amb temps tranquil. Fins i tot esperem que aquest matí predomini el sol, però amb augment dels núvols que cap al migdia ja aniran tapant el cel. Aquesta tarda, primeres precipitacions de caràcter feble en un primer moment, però aquesta pròxima nit i matinada, sobretot al centre i sud del Maresme, no descartem alguns patacs d'aigua que poden ser intensos i poden acumular al voltant d'uns 30 litres per metre quadrat, mentre que cap al nord de la comarca les precipitacions serien menys importants.
1: Informatiu de Ràdio Tordera que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada amb el Tordera en directe i avui amb les píndoles de salut amb col·laboració amb els professionals del CAP Tordera i de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva. Tot plegat en aquesta edició de l'informatiu d'aquest dimarts 6 d'octubre. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha fet balanç de la situació al municipi després de les fortes pluges de les últimes hores. Segons ha declarat, a hores d'ara, la situació està estabilitzada després dels forts aiguats de diumenge i dilluns, on es van recollir uns 200 litres per metre quadrat. Mejías ha explicat que les tasques s'han centrat bàsicament en l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles i també en elaborar els informes tècnics de caigudes de murs que es van produir en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions. Tot i la millora, l'alcaldessa ha subratllat que cal mantenir la vigilància.
1: Les tasques s'han centrat bàsicament en l'institució de danys, en continuar l'arranjament dels camins perquè fossin accessibles i també en elaborar els informes tècnics d'aquestes caigudes de murs que es varen produir durant el dia d'ahir i també durant el dia d'avui en diferents vivendes particulars a les urbanitzacions. Per altra banda, evidentment, hem de seguir atents a l'evolució d'aquestes pluges fins a les 8 del vespre i també estar molt pendents del temps que pot fer demà a la nit, que segons ens informaven la nit de dimarts a dimecres també podem tenir ruixats importants.
0: Durant la jornada d'ahir, els tècnics municipals van estar revisant l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsavinyà, Vall de Maria i Gelpí, un episodi de pluges que ens deixa el balanç tràgic d'una persona morta a Tordera a causa d'una caiguda de mur al caravan en Costa Brava el passat diumenge. La regidora d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Tordera, Bàrbara Vergés, ha anunciat l'inici imminent d'una nova temporada d'obres al municipi després d'un any de treball intens en la redacció de projectes, aprovacions i finançament. Un dels projectes que ja s'havia avançat i que començarà en breu és la reforma dels vestidors de la Pista de l'Amistat. Segons la regidora, es tracta d'unes instal·lacions molt antigues i que necessitaven un canvi de cara.
2: Un rentat de cara en el sentit de que és una instal·lació antiga, té molt de rodatge, molt d'ús, i per al finançament que teníem doncs vam decidir amb esport doncs una de les ubicacions a actuar o executar és els vestidors de l'Amistat.
0: Pel que fa a obres d'asfaltatge, Vergés ha confirmat que aquest és el tercer any que la Diputació de Barcelona atorga una subvenció nominativa per a via pública. Enguany, les actuacions se centraran bàsicament a Tordera Park i en algun punt a Terra Brava. La regidora ha justificat la necessitat d'aquestes obres perquè es tracta de zones organitzades de fa molts anys amb un ferro molt desgastat.
2: Vull dir, hi ha moltes zones que hauríem de fer, No, ja que no acabaríem perquè que quan... Acabem per aquí, s'hauria de començar per allà perquè ja té el seu desgast. Però bé, intentem de tot el que tenim amb els tècnics doncs mirar els amidaments i prioritzar el que està pitjor i també una mica també anar repartint per zones, no sempre fer, per exemple, sempre les mateixes zones, sinó repartint tot el municipi les necessitats que hi ha, doncs prioritzar-les i anar diguéssim, tatxant d'aquesta llista que necessitem doncs renovar aquest asfalt.
0: El polígon de Can Verdalet també rebrà una actuació destacada marcada en la línia de subvencions per a la millora de polígons. Segons Vergés, es tracta d'una zona també amb molts anys d'antiguitat que tocava una actuació.
2: I aquí aprofitem l'asfaltatge d'una part amb el canvi de canonada, perquè ja que havíem de tocar doncs, el ferm, doncs, també canviant canonada, que també hi havia també algunes fuites considerades doncs, importants, i també doncs, reparar-les.
0: Un altre dels projectes que està a punt de començar és el local social de Sant Daniel, una proposta sorgida dels partits que demanaven un espai per a la població. El projecte preveu fer-hi una sala polivalent perquè els veïns puguin tenir un lloc de trobada per a les seves activitats. Vergés ha recordat que recentment ja es va retirar la coberta de l'antic edifici i ara falta executar la part del local.
2: Sí que tenen la zona d'equipament, que hi ha el parc infantil, la zona esportiva, i allà mateix antigament

0: Després de les intenses tempestes registrades durant la jornada d'ahir, la línia R1 del Maresme recupera gradualment la circulació ferroviària, tot i que ho farà amb diverses disfuncions i afectacions significatives en el servei habitual. Segons ha informat Renfe, s'ha establert un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram comprès entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes i que afectarà els usuaris de l'estació de Tordera. D'aquesta manera, l'operativa ferroviària de la línia R1 queda dividida de la següent manera. Servei en tren en el trajecte complès entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar i servei alternatiu per autobús en el tram entre Arenys de Mar, Tordera i Maçanet-Massanes. Es recomana a tots els usuaris i viatgers de Tordera i de la comarca consultar l'estat actualitzat dels horaris i preveure més temps de trajecte a causa dels transbordaments necessaris per completar els recorreguts. Hem de recordar que Adif ha posat en marxa el projecte de remodelació funcional de l'estació de tren de Tordera, la línia R1, una actuació que té com a objectiu principal augmentar la capacitat de l'infraestructura passant d'una a dues vies mitjançant la construcció d'una nova via d'apartat. Aquesta mesura busca millorar l'operativitat, l'encreuament i la regularitat dels trens en un tram de via única que actualment limita el servei. Segons la informació facilitada, el projecte també inclou millores integrals d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, amb l'adaptació d'andanes i passos per garantir la mobilitat universal i l'accés sense barreres arquitectòniques al tren. L'actuació forma part dels projectes de millora de la xarxa ferroviària catalana, impulsada per Adif per modernitzar instal·lacions. Actualment, el projecte es troba en fase de redacció. Adif ja va executar el contracte de consultoria tècnica per definir exactament la solució constructiva. En tractar-se d'una actuació marcada en el programa Transformem Rodalies, encara no s'ha concretat ni el pressupost total ni la data d'inici de les obres sobre el terreny. El tram nord de la línia R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes funciona actualment en via única. Això provoca que si un tren arriba tard, l'altre hagi d'esperar obligatòriament en una de les poques estacions amb encreuament. La nova via d'apartat a Tordera permetrà que dos trens es creuin, cosa que augmentarà la regularitat del servei en cas de retards generals. L'estat d'aquest tram està sota el focus de la Generalitat, que manté converses d'acord amb el traspàs complet amb l'infraestructura R1, incloent-hi també les vies de la Sagrera i Maçanet. Aquest fet podria alterar o accelerar el finançament d'actuacions com aquesta de Tordera. Amb aquesta intervenció, Adif reafirma la seva aposta per modernitzar la xarxa de rodalies i millorar l'experiència dels usuaris. I en el marc de la programació de tardor del Teatre Clavé, l'Associació d'Espectadors organitza aquest proper dijous, 8 d'octubre a les 7 de la tarda, una lectura dramatitzada de l'obra Les coses excepcionals, com a activitat complementària a la funció que tindrà lloc el 16 d'octubre. La proposta vol oferir un espai compartit per apropar-se a l'univers de l'obra i aprofundir en les qüestions que planteja. Les lectures dramatitzades són una de les activitats que impulsa l'Associació d'Espectadors amb l'objectiu de enriquir l'experiència dels espectadors i espectadores i afavorir la reflexió i el debat al voltant de les propostes escèniques. Les coses excepcionals de Sixto Paz Produccions és una comèdia lluminosa sobre les crisis personals que aborda, amb sensibilitat i sentit de l'humor, qüestions com la depressió, els vincles familiars i allò que estem disposats a fer per les persones que estimem. Ens parlava de la lectura i també de l'obra el director del Teatre Clavé, Josep Navarro.
1: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà... Evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que tant que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra, és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg

0: que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses, pots passar un rato entretingut, reflexiu i divertit.
1: La lectura està dissenyada i coordinada per Kimaru i tindrà lloc al Teatre Claver. L'activitat està oberta a les persones interessades a compartir una estona de lectura i reflexió al voltant de l'espectacle. La lectura serà, recordem-ho, dijous a les 7 de la tarda i la obra de teatre, La funció de les coses excepcionals, serà el divendres, 16 d'octubre a les 8 al Teatre Claver, una lectura dramatitzada que es podrà seguir en directe per aquí, per Ràdio Tordera, pel nostre canal de YouTube.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'Ajuntament de Tordera, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn, ha donat el tret de sortida a la nova edició del projecte MouFit, una activitat esportiva extraescolar dissenyada per allunyar-se de la competitivitat tradicional i centrar-se en la salut i la diversió. Després del bon acolliment de les primeres experiències, el municipi recupera aquesta iniciativa gratuïta que s'allargarà des del mes d'octubre fins al desembre. El programa s'adreça específicament a joves nascuts entre els anys 2012 i 2014, amb una mirada posada especialment en aquells nois i noies que habitualment no estan vinculats a cap pràctica física regular. Dues tardes a la setmana els inscrits participaran en sessions energètiques que combinen rutines de treball funcional, circuits per estacions, calistènia i dinàmiques de grup. L'objectiu, subratllen des de l'organització, és fomentar tant el desenvolupament físic com el personal, prioritzant la constància i la participació activa per sobre dels resultats. El regidor d'Educació, Pere García, explica la importància d'aquesta proposta.
2: Tracta d'un projecte que posa en valor doncs, els hàbits saludables, una vida activa, la cohesió també i la participació doncs, de joves doncs, que habitualment no practiquen esport i, per tant, doncs, promou doncs, que puguin adquirir uns bons hàbits per llarg de la seva vida, no? Perquè creiem doncs, que això els pot ajudar doncs, a tenir una millor salut física i emocional, perquè evidentment reforça l'autoestima, la confiança, el fet de poder-se superar, i valorem també doncs, aquesta cultura de l'esforç, de la constància que l'esport també genera.
1: Més enllà de l'exercici, el projecte MouFit té una clara vocació integradora amb l'entorn. L'activitat busca dinamitzar els espais i equipaments municipals a l'aire lliure, com la pista del pavelló o el parc de calistènia. D'aquesta manera, es pretén que els joves descobreixin i facin seus aquests entorns, convertint-los en espais positius per la convivència. El proper dimecres, 7 d'octubre, hi haurà la primera sessió de prova oberta a tothom a 6:15 a la pista exterior del pavelló dels Països Catalans per tal que els joves poguessin tenir un primer contacte amb la dinàmica dels entrenaments. Actualment el període d'inscripció continua obert, però les places són limitades i s'acabaran tan bon punt s'omplin tots els grups.

0: Les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb un rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit la inauguració del nou curs, marcat pel repte de garantir el relleu generacional i per les incerteses, també, del futur del sector. Ens ho explica en la següent crònica Noelia Burgos.
1: Les escoles agràries de Catalunya comencen el curs amb rècord d'alumnat. 770 estudiants, un 9% més que l'any passat. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat el paper de la formació per garantir el relleu generacional.
2: Que som el primer sector de l'economia, però que necessitem persones formades, necessitem joves que entrin a l'activitat, que vegin que es poden guanyar la vida, i sobretot també necessitem generar inversió necessària per ser competitius en un món que ha canviat, molt difícil, pel canvi climàtic, pels moviments geopolítics.
1: Tot i això, els alumnes alerten de les dificultats del sector condicionat pels preus i l'acord amb Mercosur. Ho explica Saúl Culler, estudiant del Grau Superior de Ramaderia i Sanitat Animal.
3: Ara diuen, té futur, però aviam, mateix, què vols que tingui futur? Si ara volen que tot Mercosur ve tot cap aquí, que algun dia no cardem. Ja, si volem futur, si voleu que la pagesia d'aquí es guanyi la vida i s'hi pugui guanyar bé, doncs... Que ens ajudin a nosaltres, no que ajudi la gent de fora.
1: La formació agrària busca així preparar nous professionals i facilitar la incorporació de joves al sector.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya qualifica d'històric l'episodi de pluges de les darreres hores amb valors mai vistos. Les àrees del Barcelonès, Vallès Oriental i el Maresme han estat les més perjudicades pel creixement de rius i rieres i les més afectades per l'episodi de pluges que encara no ha acabat. Sarai Sarroca és directora del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Doncs aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya. És una situació que ha tingut una repercussió important en moltes estacions meteorològiques que anem monitoritzant.
0: Davant les recomanacions d'evitar desplaçaments en alertes com les rebudes els darrers dies, l'Estatut dels Treballadors dona cobertura legal quan es declaren restriccions de mobilitat o confinaments. Es prioritza el teletreball, però si no és possible, segons l'Estatut dels Treballadors, aquell dia poden absentar-se de la feina sense perdre la part proporcional del salari. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha insistit que l'Estatut dels Treballadors dona plena cobertura.
5: Per tant, hem d'afavorir una interpretació, quan hi ha moments com aquests, doncs flexible d'aplicació d'aquest article. Sí, la resposta és sí. Quan hi ha riscos pels treballadors, doncs evidentment opera aquest article.
0: Previsió del temps per aquest dimarts i per les properes hores. Tots els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Comencem aquest dimarts amb una situació meteorològica marcada per un nou canvi de temps que ens arribarà al llarg d'aquesta tarda, sobretot aquesta pròxima nit. De moment, aquest matí hem començat el dia i també aquesta nit sense precipitacions. Esperem que el matí domini el sol fins a mig matí aproximadament. Després augmentarà la nuvolositat i aquesta tarda tindrem el cel força ennuvolat a tot el Maresme. Com dèiem, en precipitacions que ja durant la tarda començarien a arribar aquí a la comarca. En un primer moment de caràcter feble i poc important, però aquesta pròxima nit i matinada podem tenir nous xàfecs localment de caire tempestuós que sobretot es concentraran al centre i sud del Maresme. Localment es podrien superar els 30 litres per metre quadrat. Cap al nord de la comarca sembla que les precipitacions serien menys destacables. De cara a demà encara quedarien força núvols, fins i tot a la tarda tornaríem a tenir alguns ruixats, sembla que poc importants, i atenció perquè tot apunta que de cara a la matinada, primeres hores del matí de dijous, tornaríem a tenir noves tempestes, en aquest cas més probables cap a l'àrea del Maresme Nord. Ho haurem d'anar seguint. Avui amb temperatures que les mínimes s'han mantingut pràcticament sense canvis, les màximes pugen una mica, els vents bufaran fluixos, giren cap a sud-sud-oest aquesta tarda i la situació marítima que continua dominada per la mar de fons. De cara a demà, esperem vents més variables amb unes temperatures que en conjunt han d'experimentar pocs canvis, baixarien una mica però poca cosa, i de cara a dijous aquest descens serà una mica més marcat per arribar a un divendres en el qual les temperatures nocturnes sobretot seran clarament més baixes.

0: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals per al 29 de novembre, la qual cosa, vist el context de crispació i rancúnia caïnita, fins i tot histèria col·lectiva que destila el frontisme de PP i Vox contra el progressisme, contra Catalunya i contra els tres pilars bàsics de les polítiques socials, sanitat, educació i pensions, ens posa per davant la necessitat d'una participació massiva a fi efecte d'apuntalar les polítiques que fan la vida una mica més fàcil davant el capitalisme salvatge. Sobretot tenint en compte votar amb seny partits que no odien Catalunya com PP i Vox. Cal un mandat clar i transparent en favor d'una societat oberta i plural on la rancúnia no tingui cabuda. Escoltem totes les opcions polítiques, catalanistes, i votem en conseqüència. Participem en massa versus l'opressió. No passaran.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Les últimes setmanes es parla molt de la nova normativa de la DGT que permetrà a les motocicletes circular pel voral en cas de retencions a la via. Per entendre com afectarà els conductors, estem aquí a Tordera en directe amb l'Òscar Caimel, propietari de l'autoescola L'Òscar. Òscar, què tal? I molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
2: Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
1: Bé, primer de tot, just hi ha hagut uns aiguats aquest cap de setmana, per tant, pregunta que creiem obligada amb els aiguats que ja han succeït durant aquests dies o fins i tot dilluns al matí. De quina manera s'ha de conduir en cas de pluja? Perquè hi ha molta gent que de vegades no ho sap o el cotxe li gira.
2: Bueno, jo sempre dic el mateix, que hi havia doncs el típic examinador que te diu per aquí, per allà, i després nosaltres amb l'alumne li hem d'anar dient, escolta'm, si a la calçada hi ha molta marca vial o els passos de vianants estan pintats, sempre anticipa't, frena sempre molt més aviat, intenta sempre passar per on no hi ha la pintura. Però ara es veu que està de moda pintar passos de vianants i passos de ciclistes, i pot ser de colors molt millor. Aleshores, bueno, jo el que recomano als meus alumnes és, si plou, jo no agafaria la moto. I crec que hauria d'estar prohibit, però això no es farà, anar de nit amb moto. Hi ha gent que diu, home, però jo per anar a treballar necessito la moto. Ja, però és de nit. Quin problema tenim? Que per la zona on estem hi ha molt de força, clar. Automàticament jo, fa anys enrere, venia amb la família de Malgrat cap a Tordera, i aquí a, bueno, Cal Coix, l'altre restaurant, m'és igual. I jo anava a 90 i em va sortir un porc senglar de sota les barreres de protecció. Clar, en aquell moment tens dues opcions, o anar contra ell o fer un cop de volant. Anar a 90 i fer un cop de volant volques el vehicle. Per tant, jo crec que anar amb moto de nit hauria d'estar prohibit, però clar, tot això no depèn de nosaltres, i bueno, de la política, la legislació, bueno, tot una miqueta.
1: I tornant amb el tema això de la política o legislació, ara com bé dèiem a l'inici de l'entrevista, aquesta nova normativa, no, que sortirà, o que, més ben dir que ja ha sortit, que permet aquesta circulació pel voral dret amb retencions per un màxim de 30 quilòmetres, que bé, que hi ha matisos, no? Com a professional, Òscar, trobes que aquesta velocitat i condicions que imposa DGT són realistes per les motocicletes?
2: Jo, saps què passa? Que fa tants anys que treballem amb la DGT que jo s'inventen unes normes i unes lleis que jo a vegades tampoc no comparteixo. Aquesta llei que han aplicat des del dia 1 d'octubre resulta que només és aplicable fora de Catalunya. És a dir, que si hi ha circulació saturada, el motorista anirà a 30 com a màxim per l'arcent. Bé, però per fer aquesta operació resulta que hi ha d'haver una senyal que digui que pots anar-hi. I el Servei Català de Trànsit, com altres comunitats, han dit, jo no vull poner la senyal.
1: És que pot confondre, a més a més.
2: Clar, ara vindrà una persona que ve de, que sé, de Navarra o ve de Madrid, clar, que vol anar a la platja i sap que hi ha circulació saturada, que en el seu poble o ciutat li deixen anar, ara vindrà aquí a Catalunya i el multaran. L'altre dia jo vaig parlar amb un mosso de trànsit i tampoc no els hi entra al cap que per què aquesta diferència. Si és una llei que ve de la DGT, que és de Madrid, per què ara a Catalunya no s'aplica? No s'entén. Que entenc que hi haurà algun perill, per descomptat, perquè anar una moto per l'Arcent, allà es poden trobar vianants, es poden trobar vehicles que poder veuen un vehicle de servei d'emergència i se'n van cap a l'Arcent de cop, cap al voral. Bueno, segurament també pot ser perillós, però jo prefereixo que vagin per l'Arcent a 30 i a poc, que no vagin fent la zica-zaca i pel mig a la via.
1: Per tant, tu sí que ho aplicaries també aquí a Catalunya.
2: Jo, i tant. Si s'aplica, s'ha d'aplicar una llei a tot Espanya. El que no pot ser ara, que com que el Servei Català de Trànsit té la competència de les carreteres, digui, no, nosaltres entenem aquesta llei, però pel motiu que sigui no posarem la senyal. Clar, si no hi ha la senyal, vol dir que no, estan dient que no. Llavors aquesta diferència d'Espanya a Catalunya, que ja en tenim prou, que ja en tenim prou amb el tema de la política, ara entrem ja amb normativa. I això no pot ser. Si s'aplica és a tot Espanya. Serà més perillós o menys perillós, però jo aquesta diferència pels professionals no l'entenem. Igual que el calçat, que deien també que serà obligatori un calçat tapat i que tapi el turmell. Clar, això nosaltres com a autoescola, els nostres alumnes han d'examinar amb un calçat que els hi tapi el turmell. I des de fa ja molt de temps. I clar, no, ha de ser que tapi el turmell. Resulta que no, ha de ser un calçat que tapi el peu però que no sigui la xancla. I ja està, no passa res. Però vull dir que aquí la gent diu una mica la seva i no sé. Jo aquesta diferència d'Espanya a Catalunya no, sincerament no l'entenc. Si ho apliques, s'aplica a tot arreu.
1: I just ara estaves comentant el tema de les xancletes o protegir el turmell. Si poguessis canviar, justament o afegir una sola norma i que, mira, s'aplica demà mateix per reduir, òbviament, el tema dels accidents a la carretera, quina seria?
2: Clar, jo, ojalà, tingués una vareta màgica que pogués dir, a partir d'aquí, demà reduirem dràsticament els accidents. Això és impossible. No és que ja surts de casa i ja hi ha un perill. Jo l'únic que demanaria a la gent, als conductors, conductores, és que hi hagi una mica més d'empatia, que hi hagi una mica més de simpatia, que hi hagi una mica més d'entendiment. El que no pot ser és que vas amb un cotxe d'autoescola, que ja portem senyalitzat amb les plaques i amb el cartell de l'escola, en aquest cas Òscar, i dius, bueno, i aquest conductor que ve darrere meu, per què va tan enganxat? Per què a l'hora d'adelantar-los ens piten, ens miren amb mala cara, quan resulta que nosaltres estem anant a la norma? Una altra cosa que jo tampoc entenc és per què s'ha d'anar a 30 en el poble. Aquest carrer que tenim aquí de baixada hauríem d'anar a 20, perquè és sentit únic, perquè no hi ha cera marcada. 20. Qualsevol carrer d'aquí a Tordera hem d'anar a 30. Si anem amb una travessia hauríem d'anar a 50. Bueno, tota la vida ha sigut 50 i tampoc ha passat tantes coses. Ara resulta que anar a 20 o anar a 30, jo sé que estem obstaculitzant el trànsit, però és que a sobre, amb el tema de la mecànica, si tenim un dièsel, que hi ha la vàlvula GR, filtre de partícules, etc., no ajuda la mecànica. Al contrari, se'ns espatllen els cotxes molt més aviat. Hi ha examinadors que inclús es diuen, escolti'm, si hi ha un 30 i aneu a 33 o 35, cap problema, eh? I has d'anar a dir a l'alumne, escolta'm, corri una mica més. Ah, és que hi ha un 30, que no passa res si anem una mica més. Vull dir que hi ha coses que no... Jo, el 30, tampoc no m'entra al cap. A mi me dius, mira, el 50 era perillós i disminuïm una miqueta, bueno, doncs posa'm un 40, però no posem un 20 i un 30, perquè el que fem és obstaculitzar. Amb això que ens trobem? Que anem a la norma, anem a la norma i ens diuen de tot. Se'ns enganxen, ens piten, ens insulten.
1: És curiós perquè tothom ha passat per clar, el moment de treure's el carrer.
2: Doncs la gent en el moment que ja va amb un vehicle que té el sostre, que sembla que allò ja puc ser agressiu, ja puc insultar, ja puc fer el que vulgui. Per tant, la vareta màgica seria que la gent tingués una mica més d'entendiment en general, perquè falta molta educació, falta de tot. I aleshores, bueno, vas a la carretera i cada dos per tres t'has d'anar discutint amb la gent. Ha arribat un moment que com menys se discuteixis, millor. Quan jo veig una persona que ve agressiva per darrere, li dic a l'alumne, anem a la dreta, anem a l'esquerra, sortim de la via i callem, perquè al final tindrem problemes.
1: I evita els problemes. D'altra banda, sobre els patinets, que cada vegada n'hi ha més, trobes que caldria també exigir, per exemple, un permís bàsic amb teòrica de circulació o una edat mínima, per exemple?
2: L'edat mínima ara és de 15, bueno, el patinet, doncs, bueno, màxim a 25, que ja veiem per aquí a Tordera que no van a 25, que estan els motors trucats. Jo demanaria, sí, una llicència, però és que ja se'ls està demanant bastant, però ara aquesta canalla que hi havia aquí fora, els hi pregunto, què, com esteu de tema de patinet? Oh, jo no tinc nada. No sé, el patinet ha sigut un vehicle que s'ha introduït a la circulació, s'han donat compte que està donant molts de problemes i ara hem de legislar i fer la normativa. Quan hi ha hagut morts, quan hi ha hagut ferits greus, quan hi ha hagut de tot. Abans de fer-ho, jo crec que la norma hi hauria d'estar ja feta i a partir d'aquí traiem el vehicle al carrer. Te trobes que venen en sentit contrari, van a unes velocitats que no toca, han d'anar un en el patinet. Moltes vegades jo veig dues persones en el patinet, van sense senyalitzar, van en sentit contrari, no sé, van una mica a la seva. Per tant, jo crec que el patinet s'hauria de ser més rigorós i si al final necessiten una llicència, doncs que se la treguin. Ja sé que ara la gent dirà, ah, va, a favor de l'autoescola. No, si ho fem bé, no cal, però clar, si ho fem malament, potser sí que cal fer un carnet, una llicència. Amb el tema de moto, un alumne que es treu el carnet A2, el de moto, una, per exemple, una 500, durant dos anys ha d'anar amb una moto limitada, dos anys.
1: Sí.
2: I al cap de dos anys ha de fer un curs de 9 hores, obligatori, possibles inspeccions. O sigui, una persona que ja té carnet de conduir de cotxe, que poder té el de 125, que passa a les 500 i ara vol una moto més grossa i ha de fer un curs obligatori de 9 hores. Però escolta, amb aquest curs el traiem i aquesta canalla que puja amb el patinet, donar-li doncs, una formació de... I d'aquí 2-3 anys venen uns canvis brutals, eh? Tots els cotxes de l'autoescola seran elèctrics, híbrids o automàtics.
1: I això pot condicionar, creus, els nous conductors?
2: Bueno, llavors, a l'hora d'ensenyar, per nosaltres serà molt més fàcil. El cotxe no escala, canviarà, reduirà, perfecte, molt bé. Però clar, després hi ha gent que dirà, ja, però és que jo a casa tinc un cotxe manual. Doncs ara s'han inventat un altre curs que l'alumne haurà de passar per l'autoescola i haurà de fer 7 hores amb un cotxe manual i llavors tindrà els dos carnets polivalents. Podrà portar l'automàtic i manual. I jo et diré, bueno, si sou trempats, doncs en 7 hores ja t'ho treus. Però aquella persona que li costa la vida, que porta 90 a 100 hores, en 7 hores el deixarem ara anar pel carrer amb un manual? No sé.
1: Una mica contradictori.
2: Jo veig que hi ha coses que no avancem i a mi el que me faltaria és més examinadors i no tanta legislació, que hi ha coses que no... Com a professional no, no m'agrada.
1: Aquest és l'últim, i amb això acabem, tema d'examinadors, a Catalunya no n'hi ha.
2: Sí que n'hi ha. El que passa que a la que poden, marxen.
1: Per què?
2: Per què? Doncs perquè molts venen d'altres províncies o ciutats i a la que estan 3 o 4 anys aquí decideixen fer el canvi. Per exemple, avui l'examinador que m'ha tocat me diu, bueno, encantat de conèixer't, però jo me'n vaig. Ostres, on te vas? No, me'n vaig a Barcelona. És que jo sóc de Barcelona. Llavors, què passa? Que Girona tira molt també d'interí. Clar, estan una temporada ajudant una mica per treure l'embut i quan se'ls acaba el contracte, se'n van. Ens faltarien examinadors, però examinadors fixes. A mi no m'interessa que vingui una persona de Gran Canària com ha vingut un tal Toni, trempadíssim. Ha marxat. Per què? Perquè té la família molt lluny. I Girona és cara. Aleshores,
1: sí, no sé si
2: faltaria més gent d'aquí i donar més facilitats
1: i
2: que la gent pugui fer-ho.
1: I el mateix volum de gent que es vol treure.
2: Correcte, correcte. Però nosaltres sempre estem patint aquestes alçades i baixades i al final no te pots organitzar bé i faltant examinadors una altra vegada. Hem anat 7 o 8 mesos, perfecte, superbé. Per què? Perquè hi havia 13, 14 o 15 examinadors. Ara ja ens en treuen 5 o 6 i ja està, ja t'ho demana malament. I després hi ha l'alumne que ho entén molt bé, la família que ho entén molt bé, però com sempre hi ha alumnes o pares que no entenen aquesta situació, perquè jo en mi època jo hi va a examen cada setmana.
1: Sí,
2: sí, en su època. Antes no estava el Covid i vino el Covid. Què vols que t'hi digui? Jo vaig explicant el que hi ha. I la gent ha de ser conscient, el que deia abans, que per ser bons conductors hem d'entendre el contrari. I anar per la via més tranquil, si no anar tan estressats. I jo crec que reduiríem molt el tema del mòbil. Te treuen 6 punts per manipular el mòbil. I el dia d'avui vas per la carretera i te troba gent manipulant el mòbil. I te'n treuen 6. És com si anessis drogat o begut. O sigui, és una sensació alta. 6 punts menys fan mal, eh? Però la gent continua manipulant. I molts dels accidents frontals és per manipulació del mòbil.
1: No sé. Òscar Caimel, moltíssimes gràcies. Molt interessant tot el que has dit i crec que s'hauria de fer una reflexió perquè hi ha moltes contradiccions i moltes coses a millorar. Gràcies per atendre'ns.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
4: Encetem una nova píndola d'opinió i anem a parlar de la febre, que és un element, no sé si habitual. Estem amb la doctora Amael Dilai del CAP de Tordera, ella és metge del CAP, i no sé si és una cosa recurrent en el nombre de consultes o és un fet que potser fa que la gent s'acosti a la consulta o no.
5: Sí, ara que s'acosta l'hivern, estem a la tardor i s'acosta l'hivern, un dels motius de consulta més freqüents que podem veure quan consulten a urgències és tinc febre i vinc al metge.
4: I realment la gent que et diu que té febre realment? La gent ho té més o menys clar quan té febre i quan no té febre?
5: D'això és el que intentaré donar quatre consells, quatre pincellades, perquè moltes vegades no és així. No és el mateix posar-me la mà al cap i sentir-me calent i dir tinc febre a tenir la febre realment com mal. Vale?
4: Què és la febre?
5: La febre és un símptoma i és un... sempre ho explico amb el símil d'un cotxe. ¿Vale? És un símptoma del nostre cos quan s'escalfa per un procés. Un procés infecciós, pot ser viral o pot ser bacterià. No sempre que tinc febre necessito antibiòtic. Mai. Vale? Hi ha alguns petits casos que sí que amb la febre doncs hi ha una infecció que és bacteriana i que necessitaríem antibiòtic, però el tractament de la febre quan és una febre és simptomàtic del símptoma, que és molt diferent.
4: I entenc, per tant, que hi poden haver-hi multiplicitat de símptomes que acabin tenint febre. Per tant, la febre és un senyal que, com deies, fa bé a la gent, no?, de venir en principi a la consulta quan sospita que té febre.
5: Amb matisos.
4: Vinga. Vale?
5: La febre és com quan tu tens un cotxe i la comences a arrencar i s'escalfa massa. Pot ser perquè li estàs apretant més, pot ser perquè hi ha algun fallo, o pot ser perquè ha estat al sol i toques el cotxe i està calent. El mateix passa amb el nostre cos. Vale? No sempre que tinguem febre hem de venir. El primer és, quan ens notem calents, vale? Algo em passa en el cos i em noto calent, el primer és posar-se un termòmetre. Vale? Abans de posar-se el termòmetre, veure que no estiguem abrigats. No és el mateix que porti quatre capes de roba, estic calent, estic al costat de l'estufa, em poso el termòmetre, ai, em noto calent, no. Vale? Llavors, primer, posem el termòmetre, em trobo malament, i poso el termòmetre, si tinc una febre de 38, 38 i mig, tinc febre, però no haig de córrer al metge, vale? o a l'infermera, o sigui, al CAP, no? Primer, haig de fer coses per baixar aquesta febre.
4: Val, abans d'arribar a aquest punt, hi ha alguns símptomes, algunes sensacions que ens hagin d'indicar que ens hem de posar el termòmetre perquè possiblement tenim febre, o en general la gent adulta ja sap,
5: sí,
4: o es coneix a si mateixa, com per dir, potser que et posis el termòmetre que potser tens febre.
5: Sí.
4: Quin seria el més habitual, no?, d'indicadors que ens haurien de dir, escolta, em poses el termòmetre perquè potser tens alguna cosa?
5: Generalment, si em noto una mica calent, em fa mal als ossos, em fan les articulacions, totes les parts de les articulacions, tinc mal de cap, em trobo molt xafat, poso el termòmetre, vale? Tot conjunt, no només una cosa. Moltes vegades, si noto molt calent, em fa mal el cap, i llavors poso el termòmetre, vale? Però mirar-me amb la mà o dir crec que tinc, ja està? No, primer comprovem-ho.
4: Febrícula, que potser va més associat a nens i no tant a adults, i febre, són diferents coses?
5: Sí, són la mateixa cosa, però és com l'antesala i la sala, no? La febrícula és quan comença, no? Aquesta temperatura de 37, 37 i mig, fins i tot 38, però que va baixant i entrant, és que hi ha un procés infecciós, generalment viral, en el nostre cos, que no necessita més allà que baixar això, no? És una reacció del cos que està treballant, està lluitant el nostre cos contra unes defenses, com unes defenses contra un atac. Llavors està treballant i, per suposat, s'escalfa. És un motor que s'està escalfant perquè està treballant, vale? La febre és quan ja està establerta, són 38, 38 i mig, vale? Que també és a l'escalfament amb més, però no vol dir que ja immediatament. Haig de baixar-la, i l'haig de baixar amb un antitèrmic.
4: Una febrícula acaba sempre amb febre o no necessàriament?
5: No. Generalment, moltes vegades, una febrícula no acaba amb febre. A vegades sí, però no tota febrícula vol dir que acabarà amb febre. Moltes vegades, i fins i tot, amb mesures físiques, sense necessitat de tractament farmacològic, aquesta febrícula baixa. Retorna. És com he dit, és el cos que està lluitant i, pues, amb el descans moltes vegades baixa aquesta febrícula i no necessita res més. Vale.
4: Prendre la temperatura. Quins termòmetres hi ha al mercat? Quins termòmetres recomanem? Quina fiabilitat tenen aquests aparells que comprem? Com podem saber si el nostre termòmetre funciona?
5: Sobretot, els termòmetres que hem fet servir des de fa molts anys, els digitals que posem a sota axilar, tenen una fiabilitat molt alta, per no dir del 100%, però del 99-98% són els termòmetres que hem de fer servir. Hi ha termòmetres que són més externs, no? Aquests que van amb pistola, o la seva sensibilitat és molt elevada, però la seva especificitat és una mica més baixa, o sigui, al haver-hi una distància, tampoc tenen el 100%. Però, bueno, per nens, a vegades, moltes vegades, fem servir aquests amb nens que s'agiten i ho vas mirant, i si estan agitats, si puja, no? Hi ha una pujada, els més fiables són axil·lars.
4: Molt bé. Un cop tenim febre o febrícula, què hem de fer?
5: Un cop que tenim febre o febrícula, si anem massa abrigats, no tenim... A vegades va associat amb tenir teritones i necessitem abrigar-nos, però si no és així, si ja hem de destapar. Hem de destapar, no tapar-nos amb quatre mantes, sinó que portar una roba perquè suarem. I aquesta suor, que és l'escalfament del cos i és la termorregulació pròpia del cos, que és molt intel·ligent, i ella està dient, escolta, estic treballant, lluitant, suo per refredar el meu cos, llavors treure'm aquesta roba que pot estar molla, vale? Si veiem que no ens baixa, podem fer un antitèrmic, vale? Un antitèrmic tipus paracetamol, vale? Això és el primer, i esperar i donar hores que actuï i que treballi i que vagi fent efecte. I no és només amb un i cap a les 6-8 hores dir ai, m'ha tornat a pujar, això no va bé, no. Hem de reiterar-ho per la vida del fàrmac, perquè baixa i el cos continua lluitant. L'hem d'ajudar quan necessitem un tractament.
4: Quan ens s'ha de venir en el cap o quan recomanes, això, més enllà d'aquest tractament inicial, fer altres coses?
5: Sí, quan s'acompanya, perquè normalment tot és associat a una infecció, a un procés d'infeccions. Quan veiem que hem passat les primeres 48 hores fent l'antitèrmic cada 6-8 hores com toca, no ha baixat, s'acompanya de més símptomes, mal de cap que no em cedeix, no em deixa descansar, o ja no és una pèrdua, però està com més somnolent, no respon bé, ja hem de venir, no esperarem 24 hores, no? Quan tinc una tos amb un dolor, un dolor que cada cop ve més, amb dificultat respiratòria, davant el dubte, consultem, sí. Però havent fet, sempre recomanem haver fet les mesures inicials i per veure si va millorant, vol dir que aquest procés va millorant i no necessito res més, estic fent bé. Quan veig que no millora, que se m'està complicant, m'estan sortint clíniques més associades, consulteu.
4: Entenc que hi ha diferents col·lectius que potser han d'anticipar aquesta vinguda en el CAP o la consulta. Quines recomanacions hi hauria o quins casos concrets tu creus que valdria la pena destacar, com per dir, escolta'm, a la mínima que tinguis febre vés al CAP?
5: Malalts que siguin immunodeprimits, sobretot. Els immunodeprimits és el col·lectiu que sempre davant una febre de 38 amb un focus, de dir, tinc tos amb molts amocs que estic traient, mal de cap o en una infecció d'orina i tinc febre. Aquests col·lectius, que, a més, que estan immunodeprimits o bé per un tractament o per alguna malaltia, que estan fent quimio, aquests consulteu, vale? Consulteu al CAP perquè hem pres el paracetamol, però és que a més estic fent aquest tractament per nosaltres valorar. Aquest sí que és una línia vermella i sempre els hi recomanem.
4: Vale? Molt bé, quan reps tu a la visita aquí al CAP un quadre de febre, quin és el més habitual de dir, doncs mira, tens febre perquè tens, no sé, una bronquitis, i quin és el més estrany que potser t'hagis pogut trobar aquí a Tordera que t'hagi fet exprimar tot el teu coneixement per poder entendre què coi estava passant?
5: Moltes vegades depèn. Aquestes febres, sí, febres, hi ha febres d'aquestes que són de no de dies, perquè hi hagi un procés o bé respiratori, urinari, una febre urinària, no, ja si tinc símptomes urinaris i m'ha aparegut febre, sempre diem, és diferent, hem de venir, no és com el respiratori. Però el que més a mi m'amoïna és aquesta febre que apareix molt a les nits, que porta molt de temps i que no trobes el què i no hi ha una infecció. Aquesta sí, perquè hi ha altres processos, vale, que són més crònics o oncològics, o que poden donar això, o malalties, infeccions rares, i bueno, jo tinc especial record amb un cas que encara ens trastoca i que a vegades perquè va fent febres i busquem el què, i per sort no hi ha res greu, però deixa com què passa aquí.
4: I el més habitual, ara bé, són constipats, són refredats, què és el que tenim més?
5: El més habitual són els refredats. Els refredats amb febrícules, no amb febres com a tal. Puntualment algun dia no pugen aquesta febre de 38, però baixa. I el més habitual que veiem a consulta és això, aquestes febrícules, amb ara ve l'època del refredat, i és el més habitual, que ho hem tingut una mica durant tot l'estiu, però que ara començarà.
4: Què recomanes per prevenir aquests quadres de febre més habituals ara que s'acosta aquest temps?
5: Sobretot un estat d'alimentació correcte, descansar, i davant de començar amb aquestes febres fer un tractament. Aviat comença la campanya de la vacunació. Recordem, és molt important protegir-nos i protegir els demés. Potser, si no em vacuno, penso, no vull perquè jo no he passat mai la grip, però puc encomanar al meu avi, al meu veí, alguna persona vulnerable. Llavors, vacunació, alimentar-nos bé, cuidar-nos bé, cuidar totes les meves malalties, no les nostres malalties, que estiguin controlades, la tensió, la diabetes, fer servir la mascareta, que ens ha protegit molt i ha protegit els altres, davant del mínim símptoma, si venim al cap, posem-nos primer la mascareta, perquè així evitem contagiar els altres i ens evitem contagiar, sobretot això, abans de venir al cap, i prendre un antitèrmic abans de venir, provar amb això. Seguit.
4: Molt bé, doctora, moltes gràcies per atendre'ns.
5: De res. Fins benvinguts. Gràcies.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: sembla molt estrany.
1: Moltes gràcies.
2: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
3: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

tal, com esteu? Bon vespre, bona nit, benvingudes i benvinguts a Ràdio Tordera. Això és la tornada d'aquesta edició d'avui, dilluns, dia 5 d'octubre del 2026. Des d'ara i fins a arribar al punt horari de les 10 de la nit, aquí estarem al vostre costat amb una nova llista musical i, sobretot, amb moltes ganes d'acompanyar-te i d'aixecar-te aquest dilluns. Venim d'un cap de setmana de moltes coses, sobretot a nivell meteorològic, que avui dilluns també a primeres hores del matí ho hem més que escoltat. Bé, sembla que la tarda ja s'ha complert.